0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: De literatura fantàstica n'hem parlat en alguna ocasió, però dins del gènere també hi ha diferents subgèneres. Avui aprofundim en la literatura fantàstica grimdark o fantasia fosca. Parlem sobre aquest gènere i també d'algun dels autors més reconeguts. Ho fem amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, molt bon dia.
1: Bon dia, Carme Geral.
0: Doncs avui aprofundim en un d'aquests subgèneres, però dins de la literatura fantàstica hi hauria d'altres, no, també?
1: Sí, n'hi ha moltíssims. Des de el cozy fantasy, que és aquesta literatura fantàstica com més de la llar, de sentiments i tal, amb un toc d'humor moltes vegades, o podríem parlar de l'alta fantasia i la baixa fantasia, que es fa referència a la quantitat de màgia o efectes sobrenaturals que n'hi ha. Però, en fi, avui jo una mica el que volia parlar era d'aquesta fantasia fosca, aquest grimdark, que darrerament s'ha fet molt popular.
0: Explica'ns, per aquells que no hem sentit a parlar gaire o que no som consumidors d'aquest tipus de gènere, com el definiries? Què és el que el caracteritza?
1: Mira, la literatura grimdark seria un subgènere del que ara dona per anomenar-se ficció especulativa, que està basat en la fantasia, que té com a característiques que és un món més ombrívol, més violent, amb una ambigüitat moral molt present, i amb el qual, a través del relat, es presenta molt sovint crueltat i violència explícita. És un tipus de fantasia amb el qual ja no apareix l'heroi tradicional que s'enfrenta al mal en pos del bé i sense importar-li la seva pròpia vida, sinó que són més personatges més humans, més propers, amb motivacions egoistes, amb la sensació de que les seves accions tenen poc o cap impacte amb el món que els envolta. I, a més, una cosa molt característica és que molt sovint no hi ha un final feliç, sinó que es reforça una mica aquesta idea de que la lluita no té gaire sentit o pot ser fins i tot inútil i que fem el que fem moguts per forces més grans que nosaltres mateixos.
0: Uh-huh. I quin diries que és el tipus d'històries que acostumen a marcar aquest gènere? En quin món o quins mons es desenvolupen aquestes històries i el perfil dels personatges? Quins són els protagonistes?
1: Aviam, el primer és que normalment els protagonistes

0: sobrenatural, i aquesta presència sobrenatural o fantàstica va incrementant-se al llarg del transcurs de les històries.
1: Però sempre els protagonistes són persones, són humans?
0: Normalment sí, la majoria de casos sí. Mira, els autors més destacats, tots ells, els protagonistes, són persones. Hi ha algun cas, però són escassos, amb el qual el protagonista serà algun ésser fantàstic. Però la majoria de casos són precisament humans, perquè si algú destaca amb els humans, amb la literatura, no amb la fantàstica, amb tota la literatura en general, és aquesta ambigüitat del nostre caràcter, de que moltes vegades prenem decisions, siguin encertades o no, per motius més egoistes o més personals, que no pas en pos d'un ideal.
1: Mm. I escolta, Pablo, on es troba l'origen d'aquest subgènere, del grimdark?
0: Mira, curiosament, li diuen grimdark per un joc que es diu Warhammer 40.000, que és un joc de miniatures, d'estratègia, amb el qual la frase central de l'univers era que l'univers del futur tot està cobert d'una foscor ombrívola, que seria aquest terme grimdark, aquest grim darkness. Mm.
1: I no sé, tu que m'imagino que ets seguidor, perquè coneixes el gènere i el tema fantàstic també t'agrada molt, què fa que aquest subgènere de fantasia sigui tan interessant per al lector? Per què enganxa tant?
0: Mira, precisament per aquesta ambigüitat moral dels personatges. És a dir, novament, per posar l'exemple de Cançó de Gel i Foc, de Joc de Trons, no hi ha cap personatge que estigui completament bo, sinó que entens les seves motivacions. I fins i tot amb el que apareix com un villà horrorós, com pot ser el cas de la Cersei Lannister, aquella reina que fa de tot per destruir els Stark, quan comença a parlar i a explicar per què està fent el que està fent, pots arribar a entendre els seus motius. Podrà no agradar-te, s'allunya molt d'una heroïna, però pots entendre que és una mare preocupada que pateix per el futur dels seus fills, tot i que les seves accions siguin absolutament execrables. Llavors, són personatges molt tridimensionals, molt ben treballats, o, per exemple, amb les sagues de Joe Abercrombie, ens trobem amb personatges plens de defectes humans, però que al mateix temps intenten superar-los i fallen contínuament.
1: Quins diries que són els autors per excel·lència d'aquesta literatura de fantasia fosca?
0: Mira, el primer, George Martin, l'autor de Joc de Trons, és potser el més conegut pel públic en general, però després, evidentment, hauria d'esmentar Joe Abercrombie, que és conegut en xarxes com Lord Grimdark, precisament per la seva especialització, i que, a més, el darrer llibre que ha publicat, Los Diablos, és un llibre en el qual puja una mica del món de fantasia i el que crea és una Europa distòpica amb elements sobrenaturals, però molt interessant, molt recomanable el llibre, de veritat, amb un toc d'humor allà molt interessant. I després sí que destacaria pues, Glenn Cook amb La companyia negra, que és un autor que ja és dels primers que va començar a fer Grimdark, Mark Lawrence amb la saga de L'imperi trencat, Steven Erikson, que s'ha fet molt conegut amb la sèrie de Malad, i jo sí que potser també conegut seria Andrei Sapkowski, que és l'autor de la sèrie de Geralt de Rivia, que s'ha donat a conèixer més pels videojocs o la sèrie, que no pas pels llibres, tot i que els llibres són excel·lents, tot i que aquí sí que el personatge ja, tot i tenir aquesta ambigüitat, tira una miqueta més cap al dèbil, diguem-ne. I sí, vull parlar de Scott Lynch, perquè la gent parla de que Martin o que Rothfuss no acaben les seves sagues, però Scott Lynch és una llàstima. Té una sèrie que es diu Els cavallers bastard, absolutament magnífica, d'uns lladres i estafadors i totes les seves vivències, i ha publicat només 3 dels llibres i ens va deixar penjat amb el quart, que jo estic esperant com a aigüeta de maig, però també ja fa molts anys que va publicar el tercer i sembla que no tindrem un quart.
1: Jo no sé si en el territori, és a dir, en català, trobaríem algun autor que es dediqui a aquest subgènere.
0: Jo no el conec, no conec cap autor. Sí, és cert que, malauradament, les obres d'autors castellans, catalans, euspalduns, amb el seu idioma, no tenen la difusió que tenen les grans màquines.

0: eines de propaganda i de producció americanes i britàniques al nostre país, que normalment són molt més coneguts. Llavors, és possible que n'hi hagi, segur que n'hi haurà, de fet, segur que n'hi haurà algun. Jo personalment no el conec o no he tingut la sort de llegir-lo.
1: Tu deies ara fa res que estaves esperant una de les novetats d'aquesta temporada. Et pregunto per novetats. Com es presenta aquesta nova campanya en quant a aquesta literatura?
0: D'aquesta literatura n'hi ha poqueta cosa anunciada. Sí que s'està esperant el nou llibre d'Abercrombie, que ja està anunciat, però no se sap res. I continuen havent rumors de que Martin té ja a punt de publicar els Vents de Primavera, la sisena novel·la de Cançó de Gel i Foc, però no se sap res segur.
1: Una última qüestió. Per a aquells que es vulguin iniciar i vulguin tenir un primer contacte amb aquest tipus de literatura, quins títols recomanaries?
0: Mira, que puguin aconseguir en castellà, jo recomanaria, evidentment, Joe Abercrombie, i que comencin amb Antes de que los cuelguen, és la primera novel·la de la sèrie de la primera llei. Aquest els agradarà molt. Si no volen ficar-se en una trilogia i volen senzillament tastejar, hi ha un dels llibres d'Abercrombie que es diu Los héroes, que els hi funcionarà perfectament i entendran perfectament que és aquest Grim Dark. Si tenen opció de llegir en anglès, jo els recomanaria Les mentides de Locke Lamora, The Lies of Locke Lamora, que només el podran trobar en anglès, perquè tot i que el va publicar RBA amb la seva col·lecció de fantasia, doncs aquesta col·lecció ja va morir fa temps i molts dels llibres que s'havien publicat amb això pues ja no els troben, no? Vull dir, aquest sí que seria per trobar-lo en anglès. I, evidentment, Joc de Trons, que el poden trobar en castellà, en català, en anglès, en tots els idiomes del món imaginable.
1: Pablo, no sé si ens hem deixat alguna cosa interessant que cal que recordem.
0: No, jo crec que hem fet una mica un panorama de tot el que és aquest gènere grimdark. Sí que avisar a qui no s'hagi introduït amb ell que no esperi herois amb armadura brillant, princeses guapíssimes, ni el dolent, molt dolent, molt dolent, que s'amaga darrere de tota la trama i la conspiració. Que esperi una història plena d'humanitat, d'errades, de violència, de venjances, i sang i fetge a dojo, això sí.
1: Doncs ho deixem aquí, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Moltíssimes gràcies per la lliçó. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Carme. A reveure.
1: Adéu-siau.

0: Aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció del Càncer de Coll Uterí, volem posar el focus en una malaltia que afecta milers de dones arreu del món, però que gràcies a la prevenció i a la detecció precoç es pot evitar o tractar amb èxit. A Catalunya, cada any es diagnostiquen uns 350 nous casos. Avui ens acompanya la doctora Laura Balcells, ella és ginecòloga del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, per entendre millor què és el càncer de coll uterí, quines eines tenim per prevenir-lo i quins avenços s'estan fent en el seu tractament. Doctora Balcells, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, benvinguda. Gràcies, bon dia.
0: Comencem pel que és més bàsic, perquè segur que no tota la nostra audiència té clar què és això del càncer de coll uterí i com es desenvolupa.
1: Bé, el primer que hem de fer és situar-nos, no?, què és el coll uterí. El coll uterí és la part que comunica l'úter o matriu amb la vagina. És com aquest coll d'ampolla que porta de l'úter cap a baix. Llavors, el càncer del coll uterí és un creixement descontrolat de les cèl·lules d'aquesta zona, com qualsevol càncer, pues que es troba aquí.
0: Focalitzat en aquesta zona. Mm-hmm. Quines són les principals causes d'aquesta malaltia? I segur que a molta gent li sonarà el virus del papiloma humà, que moltes vegades veiem que està molt relacionat, oi?
1: Sí, doncs precisament el virus del papiloma és la principal causa del càncer de coll uterí. El virus del papiloma és un virus que es transmet per les relacions sexuals i és molt freqüent. Fins al 80% de les persones que tenen relacions en algun moment estan en contacte amb aquest virus, vale? És a dir, la immensa majoria. I el virus li agrada instal·lar-se aquí, en el coll de l'úter. Vale? Aquest virus, la majoria de vegades, el nostre cos, les nostres defenses, és capaç d'eliminar-lo i curar-lo i no passa res, perquè, com veiem, doncs la majoria de persones no tenen un càncer de coll d'úter. No? Però en alguns casos aquest virus s'instal·la en les cèl·lules del coll de l'úter i les va alterant una miqueta. Coneixem molt bé aquesta història de com les va alterant, sabem detectar-ho, això parlarem més endavant, i fa unes lesions petitonetes, primer, moltes vegades reversibles, però que, si passa molt de temps, van sent cada vegada més profundes, més difícils que el cos ho pugui curar i revertir, i acaben alterant tant les cèl·lules que s'acaben convertint en cèl·lules cancerígenes.
0: Mm-hmm. Quina és la situació actual a Catalunya pel que fa a la incidència i la mortalitat? Ha canviat molt en els darrers anys?
1: Bueno, com deies, parlem d'uns 350 casos anuals. Això equival a una incidència d'uns 2,5 casos per 100.000 dones any a Catalunya. Perdona, un 8,7 casos per 100.000 dones i 2,5 són les morts anuals. Uh-huh. Vale? És una incidència i una mortalitat que han anat baixant amb els anys, entre altres coses, gràcies al cribatge.
0: Perfecte.
1: La detecció precoç.
0: En quina franja té més incidència, si és que n'hi ha una de concreta, aquest tipus de càncer?
1: Sí, sobretot hi ha un pic entre els 40 i 55 anys, més o menys.
0: I quins són els principals factors de risc que poden augmentar aquesta probabilitat de patir el càncer de coll uterí? Deies que moltes vegades aquest virus del papiloma humà, que és el causant del 80%, ho dic de memòria, em corregeixo si m'equivoco,
1: sí.
0: Dels casos és a través de relacions sexuals. Hi ha d'altres factors de risc també?
1: Sí, com hem dit, la majoria de les persones que adquireixen el virus el poden eliminar després. Llavors, què és el que fa que aquest virus persisteixi en el temps? Una de les coses és el tabac, per exemple. Fumar baixa molt les defenses a nivell de la pell i de les mucoses i fa que costi més eliminar el virus. També qualsevol factor que faci baixar el nostre sistema immune, les nostres defenses, empitjorarà aquesta probabilitat de poder-lo eliminar. Per exemple, malalties que requereixin tractaments immunosupressors, com trasplantaments d'òrgans, malalties autoimmunes que hem de prendre, no?, tractaments immunosupressors, o un altre cas seria el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, quan no està controlat en els seus estadis avançats, fa baixar molt les nostres defenses i, per tant, no ens podem defensar del virus.
0: Per tant, com a mínim, el que tenim al nostre abast és no fumar.
1: Sí,
0: i si
1: això
0: fem,
1: segur.
0: I si ho fem deixar-ho, no?
1: La Exactament. Resta això seria una primera cosa molt important, no? Que sí que està en la nostra mà. Més coses que estan en la nostra mà. No? Si tenim relacions, fer servir protecció, o sigui el preservatiu, mètodes de barrera de làtex, etc., per prevenir la infecció. L'altra cosa que tenim al nostre abast és cribar-nos, perquè sí que sabem que la majoria de casos que es donen aquí en Catalunya són en dones que no s'han cribat. Vale? Perquè no han fet aquesta detecció precoç. Per tant, una altra cosa que sí que tenim en la nostra mà. I també està associat a un nivell socioeconòmic baix. Vale? Perquè al final són poblacions en les quals costa més que arribin els programes de cribatge, costa més que arribin els programes de vacunació, que és l'altra poteta que tenim per fer per la prevenció, prevenir. Que és vacunar-nos. Per tant, això són coses que ja escapen del poder de l'individu, sinó que també aquí, no, pues, els governs, les administracions han de fer mesures per intentar arribar a totes aquestes poblacions que potser si estan més deprimides, tenen menys recursos, sabem que en aquestes poblacions hi ha més incidència de gent que fuma. Llavors, si aconseguim arreglar totes aquestes coses, millorarem també, no? El tabac,
0: aquesta incidència,
1: el cribatge, etcètera.
0: Aquesta qüestió estructural, per dir-ho d'alguna manera.
1: Mateix.
0: Hi ha algun símptoma que ens pot fer sospitar que potser podem tenir aquest tipus de patologia o és asimptomàtic?
1: La infecció pel virus és completament asimptomàtica. És a dir, els símptomes no apareixen fins que hi ha un càncer i un càncer potser ja avançat. Vale? És a dir, si volem detectar les etapes primerenques, sigui la infecció pel virus o les lesions aquestes prèvies, hem d'anar a cribatge.
0: Per tant, hem d'anar a les revisions ginecològiques.
1: Efectivament. Quins símptomes dona en etapes més avançades? Des de sagnats intermenstruals, és a dir, fora del que ens tocaria per la regla, dolors pelvians, dolors amb les relacions, sagnats amb les relacions, fluxes anòmals... Com veieu, són símptomes bastant inespecífics. Tenir un flux anòmal és molt freqüent, no vol dir que hagi de tenir un càncer, no? Per tant, tampoc no ens hem d'alarmar davant d'aquests símptomes, però sí consultar si es presenten alguna d'aquestes coses i revisar que estigui tot bé. Però sobretot, com dèiem, fer les revisions rutinàries.
0: Ara ens parlaves de la importància dels cribratges. Quines són les proves essencials per detectar aquest càncer de coll uterí que feu en les revisions que fem regularment o que hauríem de fer totes les dones o totes les persones amb genitals femenins, per dir d'alguna manera, a la visita dels ginecòlegs i ginecòlogues?
1: Sí, això de fet ha canviat des de fa un parell d'anys. Abans el cribatge es feia sempre amb citologia a tothom. Ara hem canviat una miqueta. Ara, dels 25 als 30 anys, comencem fent citologia cada 3 anys. La citologia en què consisteix? Revisió ginecològica, posició de revisió normal, i rasquem una miqueta les cèl·lules del coll de l'úter, es miren al microscopi i es mira com estan aquestes cèl·lules. Estan bé? Estan una mica alterades? Estan molt alterades? Com estan les cèl·lules? Això funcionava prou bé, perquè detectem quan les cèl·lules estan alterades. Però si jo vull anar al pas previ, el pas previ quin és? La presència del virus. Llavors, ara sabem que si fem un cribatge mirant la presència del virus amb una PCR, igual que fèiem les PCRs del Covid, fem PCR del virus del papiloma, i mirem si està el virus o no abans de que arribi a alterar les cèl·lules, això protegeix molt més de desenvolupar un càncer, perquè detecto, diguéssim, un pas abans. No miro ja quan les cèl·lules estan alterades, miro si el virus està o no està. Puc tenir una citologia normal i que el virus estigui. Per tant, mirar si està el virus és molt més potent per prevenir i per detectar lesions que no la citologia. Per tant, a partir dels 30 anys es fa el cribatge amb prova del virus del papiloma i es fa cada 5 anys. No es fa més sovint perquè no és necessari. És a dir, si jo sé que avui tinc una prova del virus del papiloma que és negativa, la meva probabilitat de tenir un càncer o una lesió precancerígena a 5 anys és extremadament baixa. Puc tenir el virus entremig? Clar que el puc tenir. Però la probabilitat de que desenvolupi una lesió és extremadament baixa. I al final el que estem fent és prevenció del càncer de coll d'úter, no detecció del virus, perquè si volguéssim detectar el virus, doncs això, el té el 80% de la gent.
0: Exacte, i tenir aquest virus, ens deies, que tampoc implica que posteriorment es desenvolupi com un càncer de coll d'úter.
1: No, exacte. Llavors, quan alguna d'aquestes proves ens surt alterada, no? Clar, hem dit, molta gent tindrà el virus. Llavors, jo saber que una persona té el virus en si mateix, doncs sí que em diu que té un risc de poder tenir un càncer de coll d'úter, però no és suficient. He d'afinar una mica més. Com afinem? Detectant quina variant del virus té, perquè bueno, això ja seria entrar com molt en detall, però hi ha virus més perillosos que d'altres. I després, totes les persones que, depenent de la combinació de resultat de la citologia i tipus de virus que té, que d'alguna d'aquestes coses surt positiva, fem una colposcòpia. Una colposcòpia en què consisteix? Consisteix en mirar el coll de l'úter amb molt de carinyo. Vale? És també com una revisió ginecològica, col·loquem el separador igual, i llavors mirem el coll de l'úter amb una lupa d'augment. mirem com amb un microscopi, perquè m'entenguis, augmentem i anem posant uns tints que reaccionen amb les zones on està el virus replicant-se, i això ho anem mirant i ens dona informació de on poden estar aquestes alteracions. I d'aquesta manera agafem una biòpsia de forma dirigida d'aquestes zones. Aquesta biòpsia és la que ens confirmarà si hi ha una lesió d'aquestes del virus o no, i si hi ha una lesió, si és lleu, si és més avançada, si és més greu. I tot això sempre estem parlant de lesions precanceroses, no estem parlant de càncer encara. Vale? Estem parlant de lesions precanceroses. Per tant, clar, això és potser diferent al, no, al cribatge de càncer de mama, que quan ens criden i ens fan una biòpsia, no, moltes vegades el que es troba allà és un càncer. Aquí no, aquí estem buscant lesions precanceroses.
0: Estem a les beceroles, no?
1: Exacte, que es poden tractar. Per tant, no, és a dir, el pronòstic és molt millor i una mica la preocupació o la gravetat és molt menor que si, que si ens, és a dir, que si ens truquen per dir-nos tinc una prova del virus positiva, no vol dir que tinguis un càncer. Vol dir que hi ha una cosa que està començant i que podem prevenir que acabi convertint-se en alguna altra cosa.
0: Per tant, són sistemes de cribatge que ens serveixen en uns estadis molt primerencs per saber com pot anar tot plegat.
1: Exactament.
0: Com que el cribatge i aquestes proves són tan importants per detectar si hi hagués la possibilitat de desenvolupar aquest càncer, en quin moment s'hauria de fer la primera revisió ginecològica? Ens deies que els cribatges, els primers, es feien a partir dels 25 anys, dels 25 als 30, però una dona quan hauria de fer la seva primera revisió ginecològica?
1: Clar, ja fas bé de fer aquesta diferència, perquè una cosa és fer una prova de detecció precoç d'un tipus de càncer, que, no? Citologia a partir dels 25, això està clar. La revisió ginecològica ho podríem considerar un aspecte més ampli, no? De dir, pues, si tinc algun problema, si tinc picor, si vull un mètode anticonceptiu, si vull fer un cribatge d'infeccions de transmissió sexual, que sí que hi ha risc d'això des de que es comencen, no? De fet, el pic més alt està entre els 20 i els 25, per tant, si una persona considera que s'ha de fer una prova d'ITS, millor que no esperi els 25 anys, millor que se la faci als 20. Per tant, això depèn una miqueta de la necessitat, dels símptomes i de la situació de cada dona. No hi ha un criteri establert. Si una noia de 15 anys té dolors amb les regles brutals, doncs amb 15 anys pot anar al ginecòleg per tractar això.
0: Per tant, dependrà de cada cas. Hem parlat de la vacunació com una de les eines de prevenció. A Catalunya la vacunació contra el virus del papiloma humà s'inclou ja al calendari sistemàtic des de fa gairebé 20 anys en el cas de les noies. Quin paper juga la vacunació en la prevenció i en quina edat és més efectiva? Tot i com marca també el calendari.
1: Sí, l'edat més efectiva que han demostrat tots els estudis és abans de l'inici de les relacions sexuals. Llavors, això depèn dels estudis, els països ho han fet a diferents edats. Aquí està decidit als 12 anys, que realment, no, pues és això, abans de que comenci les relacions, i és quan té la seva major efectivitat. La vacuna ha demostrat que redueix la incidència del càncer de coll d'úter fins a un 80% versus nenes no vacunades abans d'iniciar les relacions. ¿Vale? És a dir, és una disminució molt important de la incidència d'aquest càncer. I no hi ha altres vacunes que puguin prevenir un càncer. A més, encara hi ha estudis en marxa, però sabem que el virus del papiloma causa altres càncers, com el càncer anal, el càncer de vulva, el càncer d'orofaringe. Aquests són molt menys freqüents i, per tant, demostrar que la vacuna es pot reduir és més complex. Però sí que, evidentment, si ens protegim de la infecció del virus, ens protegim en tot el cos, no només en el coll de l'úter. També ens protegim, a més, de les berrugues genitals, que no són malignes, però sí que són un problema i són transmissibles pel virus del papiloma, i la vacuna també protegeix contra això.
0: Per tant, tenim una supereina, per dir-ho d'alguna manera, amb molta sí. eficiència al nostre abast, i que, més afortunadament, està dins del calendari de la salut pública.
1: Efectivament.
0: Clar, dèiem que el virus ens transmet en relacions sexuals. Tenim les noies, la població femenina vacunada des de fa gairebé 20 anys, però des del curs 2022-23 també es vacuna, s'administra aquesta vacuna als nois. Quin impacte pot tenir això a llarg termini en la reducció de casos si el 100% de la població, diguéssim, té aquesta vacuna implantada?
1: Clar, això, de moment, hem aconseguit protegir a les nenes que, no, que es van vacunar, les hem protegit en elles el seu cos. Si a més vacunem els nens, estem tallant totalment la transmissió, per tant, això es preveu, els càlculs, les estimacions preveuen que pot disminuir encara molt més la incidència de càncer de coll d'úter, però és que a més, com dèiem, el virus del papiloma està relacionat amb molts altres càncers, per tant, en aquests nens també els estem protegint del càncer anal, del càncer d'orofaringe, del càncer de penis.
0: Per tant, si us plau, fem casa.
1: Efectivament, és una vacuna superrecomanable.
0: I les vacunacions.
1: I a més, amb tots aquests anys d'experiència, sabem que és una vacuna molt, molt segura. No s'han reportat cap cas d'efectes adversos greus, ni de morts, ni ictus, ni res de res, que de vegades hi ha falsos bulos que corren per allà. Això és mentida. És una vacuna que tenim moltíssima experiència, que és molt segura i molt efectiva. Per tant, super recomanable a l'ús d'aquesta vacuna. Inclús si hi ha no, persones que no es van vacunar perquè no els entrava la vacuna en el seu moment.
0: La gent de la meva generació no s'havia de pagar en aquest cas.
1: Inclús jo vaig ser com de les últimes, la meva generació, que ja no ens van vacunar. Hi ha benefici. El benefici és menor perquè, evidentment, pues, si hi ha hagut una exposició prèvia al virus, pues, la vacuna no et protegirà del virus en què ja has estat exposat, però tots els anys que et queden per davant de possibles exposicions al virus i tot això sí que és un benefici, per tant, és molt recomanable igualment.
0: En qualsevol edat?
1: Sí, el benefici, ja et dic, és major si es vacuna abans, però més endavant també té benefici.
0: Sí. Quin consell donaries a aquelles dones que han deixat de fer-se revisions ginecològiques pel moment que sigui, no? A vegades a les que han tingut fills, després de tenir fills, la vida sembla que va per altres llocs, no? Fins quan ens haurien de fer i cada quan aquestes revisions ginecològiques?
1: Sí. Bueno, aquest consell va a les dones que s'han deixat de fer revisions, a les dones cis, als homes trans, que potser no es fan revisions perquè no tenim un sistema sanitari potser encara poc inclusiu i poc obert, aquí entraríem un altre factor d'aquests més no,
0: sistèmics,
1: estructurals, persones no binàries amb coll de l'úter, dones lesbianes, dones bisexuals, és a dir, qualsevol persona amb coll de l'úter que té relacions sexuals té risc de tenir el virus del papiloma i, per tant, té risc de poder tenir un càncer. Per tant, totes les persones amb coll de l'úter que tenen relacions amb qui sigui, del tipus de relacions que siguin, s'haurien de cribar. Llavors, on pots anar a cribar-te? Pots anar al teu ASIR, amb la llevadora, que a partir d'entre els 25 i els 30, com deien, citologia cada 3 anys, a partir dels 30, prova del virus del papiloma cada 5 anys. I això es recomana fer-ho fins als 65. Si busquem un servei especialitzat en persones trans, a trànsit, fem aquestes proves també per qui ho necessiti, per tant, aquí estem.
0: I se'ns acaba el temps, ens queda poc més d'un minut. No m'agradaria acomiadar-nos sense que ens diguis una mica així a grans trets, un cop tenim un diagnòstic, quins tractaments tenim?
1: D'acord, ràpidament. Si diagnostiquem una d'aquestes lesions prèvies, premalignes, és molt senzilla. Es fa una conització, que és una cirurgia molt senzilla, ambulatòria, que traiem aquesta part del coll de l'úter on hi ha aquesta lesió, la traiem, resolem la infecció, resolem la lesió i s'ha acabat. Per tant, hem previngut un càncer de coll d'úter. Això és fantàstic. No hi ha efectes a la supervivència ni a res, perquè és que no has arribat a tenir el càncer, l'hem previngut. Si ja anem una mica més tard i diagnostiquem un càncer, els tractaments dependrà de la mida del tumor, de si hi ha lesions a altres llocs, si hi ha hagut metàstasis, però en estadis més inicials es fa cirurgia, ja més radical. Si és més gran, es fa un tractament amb quimioradioteràpia, i si són casos més metastàstics que no es poden operar, doncs també quimioteràpia.
0: Doncs ens han quedat moltes preguntes per fer-li a la doctora Laura Balcells, ginecòloga del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. En tot cas, crec que hem pogut abordar la part més important, que és aquesta prevenció, per no haver d'arribar a diagnòstic i a tractament. Doctora Balcells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar-nos en context aquesta Setmana Europea de la Prevenció del Càncer de Coll Uterí, que ens serveix per generar consciència. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó era Scarborough Fair, la fira de Scarborough, de Simon i Garfunkel, interpretada per Marianne Faithfull, una veu anglesa que va alternar la música amb el cinema amb una personalitat extraordinària. Tan extraordinària que va ocupar el número 25 a la llista de les 100 dones més importants del rock. Avui us en parlo perquè ens ha deixat recentment. Va morir el 30 de gener passat, a Londres, amb 78 anys. Potser el públic jove no en sàpiga gaire d'ella, però cal dir que bona part dels primers anys del rock no s'expliquen sense Marianne Faithfull. El rock en aquells temps era un terreny eminentment masculí i les dones hi tenien un paper molt, molt secundari. Ella, però, dotada d'una bellesa seductora i d'una presència magnètica, va despertar l'atenció del públic i dels mitjans de comunicació, i el seu nom i els seus discos van travessar fronteres. Marianne Faithfull havia nascut el 29 de desembre de 1946 i l'any 1964, quan tenia només 18 anys, va conèixer els Rolling Stones. I fruit d'aquesta relació amb el grup, Mick Jagger i Keith Richards li van escriure una cançó per a ella. La cançó es deia As Tears Go By, les llàgrimes van caient, i va ser tot un èxit. És aquesta.

Fast Years Go By, la cançó que Mick Jagger i Keith Richards van compondre per a Marianne Faithfull. Marianne Faithfull era íntima amiga de la model i actriu italo-alemanya Anita Pallenberg i totes dues van iniciar al mateix temps una relació amb dos membres dels Rolling Stones. Anita Pallenberg va ser parella de Brian Jones durant un parell d'anys, i després, quan la relació amb Brian Jones es va acabar, aleshores va començar una altra amb Keith Richards. I Marianne Faithfull, per la seva banda, va ser parella de Mick Jagger entre 1966 i 1970. De fet, hi ha cançons dels Rolling Stones que parlen de la ruptura entre Mick Jagger i Marianne Faithfull. Quan la relació es va acabar, ella no ho va pair i va entrar en el món de les drogues, fins al punt d'arribar a un intent de suïcidi. També li va canviar la veu. La seva veu natural, com hem sentit, era una veu suau, melòdica, però va canviar de registre i es va tornar més aspra, més esquerdada. Cosa, de tota manera, que la feia molt més profunda i personal. Cinematogràficament parlant, la seva primera aparició al cinema, Marianne Faithfull la fa quan té 20 anys, en el film de Jean-Luc Godard, Made in USA, al costat d'Anna Karina i Jean-Pierre Ley. Passa, però, que no hi ha... En aquesta pel·lícula no ho fa com a actriu, sinó com ella mateixa. I no és fins l'any següent que debuta interpretant un personatge de ficció a la pel·lícula Georgina, en companyia d'Oliver Reed i Orson Welles, per bé que també hi tenia un paper, un rol molt secundari. És a la pel·lícula següent, La noia de la motocicleta, de Jack Cardiff, ja com a protagonista, al costat de Alain Delon, que comença a adquirir un nom encarnant una dona casada, liberal, que agafa la seva Harley Davidson i se'n va a veure el seu amant, que viu en un altre país, i pel camí va coneixent altres homes. I després d'això fa el paper d'Ofèlia a Hamlet, de Tony Richardson, amb Anthony Hopkins. Però bé, escoltem ara Marianne Faithfull en una versió que ella va fer d'una cançó dels Beatles, que és alhora una de les millors cançons de tota la història de la música.

Quina cançó més genial i més universal que Yesterday, oi? La va compondre Paul McCartney, se n'han fet més de 2.000 versions i està considerada la cançó més punxada per totes les emissores de ràdio del món. Per cert que la cançó de John Lennon, El teu ocell pot cantar, una cançó del 1966, està dedicada a la parella que formaven Mick Jagger i Marianne Faithfull. Però, com deia abans, l'abús de les drogues va repercutir molt negativament en la vida de Marianne Faithfull. Va ser per culpa de les drogues que no va poder treballar amb Mick Jagger a la pel·lícula Ned Kelly. Estava previst que ella hi intervingués, però no va ser possible. A més, es va sotmetre a 3 avortaments. Li feia por que els seus fills poguessin patir drogadicció. Tenia molts problemes de salut i, per si fos poc, quan tenia 60 anys, li van diagnosticar un càncer de mama. Però, per sort, li van agafar a temps i es va recuperar. De tota manera, a partir d'aquell moment, no va parar de tenir problemes greus de salut. Quan tenia 62 anys, li van diagnosticar hepatitis C i va haver de cancel·lar les actuacions previstes. El 2014, amb 68 anys, arran d'una caiguda a Grècia, es va trencar el maluc i va patir una infecció. I el 2016, per culpa de la seva addicció al tabac, va patir un emfisema. Tot i això, continuava fumant i no va ser fins al 2019 que no ho va deixar. Era una persona físicament molt feble i el 2020, quan va esclatar la Covid, va caure malalta un altre cop. Tot i això, va tornar a tenir sort i, contra tot pronòstic, se'n va sortir, encara que amb algunes seqüeles, com per exemple la pèrdua de memòria. Pel que fa a pel·lícules, en va fer 18 en total, i entre les més destacades, doncs hi ha Intimitat, de Patricia Ro, París Je T'aime, un film de 20 episodis dirigits per directors diferents, ella va intervenir en el de Gus Van Sant, Maria Antonieta, de Sofia Coppola, i sobretot, el film pel qual l'any 2007 va ser nominada a la millor actriu en els Premis del Cinema Europeu. El film era Irina Palm, i Marianne Faithfull interpretava una dona que, per aconseguir diners per al tractament mèdic que necessitava el seu nebot, es prostituïa i entrava en el món, en un món sòrdid que no coneixia. L'any 1979, Marianne Faithfull va gravar la balada de Lucy Jordan, una cançó que el temps ha convertit en una icona feminista, per bé que és una cançó escrita originalment per un home, el músic nord-americà Shel Silverstein. Aquesta cançó va agafar una nova volada quan Ridley Scott la va incloure la versió, amb la versió de Marianne Faithfull a la banda sonora del film Thelma i Lewis. I serà precisament amb aquesta versió que tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i que hem dedicat a Marianne Faithfull, morta el 30 de gener passat, a l'edat de 78 anys. Veurem que la seva veu és molt més fosca que la que li hem sentit, per exemple, cantant Yesterday. La balada de Lucy Jordan parla d'una mestressa de casa que no ha pogut veure realitzats els seus somnis i que s'enfila a una teulada. Fins la setmana vinent, amics.

0: ¿Sabías que...?
1: A l'est d'Àfrica hi ha una enorme fractura geològica anomenada East African Rift. Aquesta esquerda s'estén al llarg de milers de quilòmetres, des de la regió del Mar Roig fins a Moçambic. El que està passant és que dues plaques tectòniques s'estan separant lentament, a una velocitat de pocs mil·límetres o centímetres per any. Pot semblar insignificant, però les plaques tectòniques tenen una força immensa. Durant milions d'anys, aquests moviments podria continuar ampliant la fractura fins que l'aigua de l'oceà hi entri. Si això passa, la part oriental d'Àfrica podria acabar separant-se de la resta del continent i formar un nou oceà. De fet, alguns senyals d'aquest procés ja són visibles. Hi ha volcans, terratrèmols freqüents i grans valls allargades que indiquen que l'escorça terrestre s'està estirant. És fascinant pensar que els continents no són estructures fixes. Els mapes que coneixem avui només representen una instantània temporal de la història del planeta.
2: La ràdio amb samarreta.
3: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
4: Joana Raspall va néixer a Barcelona l'1 de juliol de 1915 i va morir a Sant Feliu de Llobregat el 4 de desembre de 2013. Fou una escriptora, lexicòloga i bibliotecària catalana, tot i que és més coneguda per l'obra poètica infantil. Escrigué també per adults, dins la seva obra hi ha teatre, contes i novel·les. Entre els seus poemes podríem anomenar el poema Podries, El Tió o Non Non de Nadal. Ha rebut diversos premis i guardons per la seva obra literària. Escoltarem el poema, precisament, Podries, de la Joana Raspall, primer de tot recitat, com sempre, i després interpretat per el grup Roba Estesa. Podries, si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre. Un altre país fora casa teva, i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya. O aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes. O no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres o només crostons secs de pa negre. Podries, podries. Però tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El càncer ginecològic és una realitat que afecta a moltes dones cada any i, tot i els avenços mèdics, sovint comporta conseqüències físiques i emocionals profundes. Sense anar més lluny, la relació amb el propi cos pot canviar i, de retruc, la vida sexual també es pot veure afectada. Per parlar-ne en profunditat, tenim amb nosaltres la Núria Cavaller. Ella és fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre Núria Cavaller de Sant Cugat. Núria, molt bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per acompanyar-nos. Abans de res, per fer una mica, per situar-nos, què entenem per un càncer ginecològic? De quins tipus n'hi ha?
1: Un càncer ginecològic és aquell que afecta a qualsevol òrgan del sistema reproductiu, sigui la mama, sigui l'úter, és a dir, l'endometri, sigui els ovaris, etc.
0: Perfecte. En funció de quin càncer haguem patit, el tractament pot variar, pot ser quirúrgic o no quirúrgic, i per tant ens pot afectar de diverses maneres, no? Es pot afectar hormonalment, però també hi ha les cicatrius d'una operació. Una de les més habituals en els tipus de càncer ginecològic és l'histerectomia. Explica'ns en què consisteix i quines conseqüències pot tenir.
1: Una histerectomia és una cirurgia abdominal major, no l'hem de menysprear, és una senyora cirurgia, i en la qual s'extreu l'úter, pot extreure's parcialment o totalment, segons on estigui ubicat el tumor. A vegades pues, es treu el cos de l'úter i es manté úter o matriu, que a vegades la gent també li diu matriu, no? A vegades es treu el cos uterí i es manté pues, el cèrvix, el coll de l'úter, per intentar preservar estructures, però a vegades s'ha de retirar tot. I a vegades només es treu el cèrvix, bueno, depenent una mica del cas, i també sovint s'ha de treure trompes de Fal·lopi i ovaris. Això, si traiem totes aquestes estructures, doncs, com molt bé deies, genera uns canvis hormonals, emocionals i a nivell de tots els teixits, de la pelvis, abdomen, sòl pelvià...
0: Ens hem centrat ara en les cirurgies, parlem de l'histerectomia, però també hi ha d'altres cirurgies que estan relacionades amb els càncers ginecològics. Quines són?
1: Bueno, el que té més prevalença és el... I la mama ens pensem que no forma el sistema del reproductor, però sí, el primer és el càncer de mama.
0: De fet, és un dels tres càncers amb més preponderància que tenim
1: Correcte.
0: A casa nostra.
1: Sí, té molta prevalença. Després, altres cirurgies que tenim és de la zona... del baix ventre és pues, una cesària, vale? Però és més, tenim, actualment es produeixen més histerectomies anualment que cesàries, i en canvi la histerectomia està molt invisibilitzada, i en canvi cesàries, no? tots la coneixem, i que sapiguem que n'hi ha moltes histerectomies degut a càncers de, pues, sobretot endometrials. Després tenim colonitzacions, que són cirurgies quan hi ha un càncer en el cèrvix, vale? El virus del papiloma és el que tothom li sona, i després pues, pot haver-hi pues, només una extirpació d'ovaris, coses més concretes.
0: Clar, com ens recuperem d'aquestes patologies i d'aquestes cirurgies? Quin és el procés?
1: Bueno, dependrà una mica de, a part de l'agressió quirúrgica que hi hagi, que això provocarà uns canvis en la pelvis, també del tractament a posteriori que es faci, vale? Del tractament de quimioteràpia, radioteràpia, perquè això, si per exemple s'aplica una radioteràpia, generarà una sèrie d'adherències o de rigidesa en el teixit important. O si a part de la radioteràpia també s'ha de fer una quimioteràpia o un tractament hormonal, això també en genera, pues, no és una menopausa sobtada, no? De cop i volta, no és com la menopausa convencional, que primer tenim una perimenopausa on les hormones van ballant, no? Els estrogens

0: des de l'àmbit de la fisioteràpia intentem fer un tractament integral per abordar pues, la dona en tots els seus àmbits i cada cop s'intenta més coordinar-se amb altres equips.
1: Quines tècniques, quins tractaments teniu des de la fisioteràpia per abordar aquestes conseqüències d'un càncer ginecològic?
0: Bueno, depenent una mica de cada cas, però són bastant àmplies. Fem servir molt la teràpia manual per treballar totes les cicatrius. Pensa que tenim moltes vegades, això és si fos necessari, però l'histerectomia és exactament... És exactament igual.
1: La Núria ens està ensenyant, eh?
0: Sí, perdó.
1: Com unes feltres, moltes capes de...
0: Tenim set capes de teixit. La pell, no les direm totes, però pell, el teixit adipós, la fàscia, després hi ha la musculatura abdominal, el peritoneu, vale? I llavors arribem a l'úter. Llavors, totes aquestes capes han de...
1: S'han de travessar.
0: S'han de travessar i després de la cirurgia ha d'haver-hi un bon lliscament d'aquestes capes, d'aquests plans entre els teixits. Llavors, si a sobre, a part de la... de l'agressió quirúrgica, que ja fa que es facin punts de fibros i punts d'adherència, si ha aplicat un altre tractament, sigui hormonal o sigui radioquimio, hem de treballar, mobilitzar tot aquest teixit, ¿vale? Donar-li mobilitat a la pelvis, treballar si hi ha amb biofeedback, a vegades fem servir la radiofreqüència, però compte amb... s'ha de vigilar, perquè a vegades no sempre està indicada en casos oncològics. Podem fer servir també molt la teràpia vibratòria per treballar la cicatriu, l'exercici terapèutic serà clau també... Bueno, depèn del cas, però fem servir bastantes eines.
1: Hi ha prou treball pluridisciplinar quan es passen per aquest tipus de malaltia i de cirurgia i de tractament?
0: Jo crec que comença a haver-hi bastant treball multidisciplinar. El treball multidisciplinar, sobretot, es fa des de l'àmbit hospitalari. Llavors, és com que sí que es té en compte l'oncòleg, es coordina amb el ginecòleg, òbviament amb el personal d'infermeria si hi ha el tractament de quimioràdio, hi ha psicooncòlogues, però hi ha alguns professionals que queden una mica
1: al marge,
0: i que a vegades hi ha equips que sí que realment s'integren, però com és la fisioteràpia o la nutrició, llavors sí que seria important fer que en aquesta rehabilitació integral estigui inclòs el fisioterapeuta. En el camp públic ja hi ha algunes unitats, però bueno, és bastant incipient.
1: Sabem que després d'aquests tractaments i després d'aquests càncers tenim eines des de la fisioteràpia i des d'altres vessants per millorar aquestes conseqüències, però podem fer-hi alguna cosa abans del tractament? Hi ha alguna prevenció que puguem fer?
0: Seria important fer una visita prèvia. Jo crec que amb una sola visita en tindríem prou, ja faríem molta feina. En aquesta visita prequirúrgica, el que solem fer... abans no ens venien mai les pacients, ara cada cop ens comencen a venir una mica més. El que solem fer és explicar primer totes les cures que s'haurà de fer en el postquirúrgic un cop ja... no les cures d'infermeria, sinó un cop ja s'han retirat els punts, doncs com comença a treballar la cicatriu per elastificar aquests teixits, per donar-los moviment, per evitar adherències, per evitar dolor, perquè sobretot hi ha molts cops hi ha dolor aquí al baix ventre o a la zona genital. Llavors, si ja li expliquem com fer aquestes cures, doncs evitarem moltes d'aquestes conseqüències. Això només pel tractament de la cicatriu. Després, tot el que és l'educació postural... perquè no, com que la cicatriu ens tiba, ens encongim, doncs com treballa la postura, com gestionar els esforços, no? Quan he d'agafar un pes perquè no hi hagi tensió en aquestes capes que estan durant 6 setmanes estan cicatritzant, com agafar un pes, com anar al lavabo, tot això sense forçar-ho, i a més, tenir una funcionalitat de l'abdomen i del sòl pelvià, és a dir, explicar-li abans de que aquesta musculatura estigui afectada com activar-la, com relaxar-la, perquè així serà molt més fàcil en el postquirúrgic que ho sàpiga fer, que tingui control. Després de la cirurgia, aquella zona queda una mica inhibida o esborrada, llavors costa molt més activar aquella musculatura de l'abdomen o del terra de la pelvis. Llavors, si ho hem fet abans i li ensenyem res, 3 o 4 exercicis molt senzillets abans, després li costarà molt menys tornar a activar i connectar amb aquella zona.
1: Clar, hem parlat de la malaltia, d'aquestes cirurgies, d'aquestes cicatrius... això pot arribar a vegades en problemes de salut sexual. Quins problemes o quines situacions ens podem trobar?
0: Bueno, així com hi ha símptomes molt variats, però per fer com...
1: Una acotació.
0: Tenim el sac del dolor, vale? De dolor a les relacions, que tant pot ser... el que anomenem nosaltres dispareunia, que és un dolor

0: a la penetració, ja sigui en una relació sexual o d'una espècula a la revisió ginecològica o d'una joguina sexual o el que sigui, la dispareunia pot ser superficial, que és com a l'entrada de la vagina, que molesta. Pot ser més a la zona mitja o pot ser profunda, que a vegades, quan, per exemple, si hi ha hagut una histerectomia, hi ha una sensació de que la vagina, hi ha una inversió dels fons de sac, i la vagina, com si la sensació que té la pacient és que se li ha escurçat i té una sensació de tope. Uh-huh. Vale? Això és el dolor a les relacions. Després tenim el vaginisme, que és una hipertonia de la musculatura del sòl pelvià, que degut a aquestes agressions quirúrgiques, el dolor, els teixits augmenten el to i estan més rígids, però quan és molt extrem se li anomena vaginisme, i aquí ja realment ja no podem molts cops ni introduir un dit. Vale? I es fa complicat, doncs, per fer l'exploració, per exemple. No? Després, l'altre gran sac seria tot el tema de la hidratació, la sequetat vaginal, molt menys tinguda de què ens ha quedat? Posa't un lubricant. Bueno, la solució no només és un lubricant, vale? Podem fer molt més, ens en podem hidratar des de dins, a part de beure aigua, no? O prendre omega 7, moltes coses, i després pues, donar pautes des de la fisioteràpia i altres camps d'hidratació vulvar, hidratació vaginal, llavors l'altre gran problema és aquest, la sequetat, i per últim, el canvi d'imatge, no? La por, l'acceptació del meu nou cos, no? Mm-hmm. Això també condiciona i també podem ajudar amb tot l'equip que treballem amb la dona. I tot això acaba afectant, o sigui, si tinc dolor o molèsties, si tinc sequetat i si estic en procés d'acceptació del meu nou cos, fa que el desig pues, s'esfumi, no? Mm-hmm. I també acabem anant a tractar aquesta última part.
1: Perquè ens deies, cada vegada hi ha més dones que us venen abans de la cirurgia, però en general la fa la sensació que als pacients ens costa, potser, d'un càncer ginecològic, parlar de la sexualitat, no? Sembla que tot es queda en l'àmbit mèdic i no en l'àmbit del desig i de la sexualitat. Per què ens costa tant? És una qüestió, no sé si social, de manca d'educació...
0: Bueno, tot. Les pacients que venen de forma preventiva són poquetes, però cada cop són més, i les que venen després de la cirurgia són la majoria, i normalment sí que, per sort, ja tenim pacients que abans et diuen directament no, el meu motiu principal de consulta és aquest, que tinc dolor a les relacions, i és fantàstic, està molt bé, però moltes vegades no, vinc perquè per la cicatriu, i després, no, a la que preguntes una mica, doncs ja rum, surt la resta de coses, no? I és molt per un tabú social, jo crec, en gran part, no? Perquè són... pues, no sé, jo crec que la gent té por a no ser compresa o, no ser, o a sentir-se jutjada. Jo crec que deu venir per aquí. Després, una mica, l'altra gran cosa que passa és que, com que m'han salvat la vida, no? Això és el més important, pues, bueno, això pues, és una cosa, un efecte col·lateral que em toca tenir. No?
1: I... Què els diries a les dones que pensen això?
0: Normalitzem, que no, pues, que no normalitzem el dolor i que... que tenen dret a tornar a sentir, a tornar a sentir amb benestar en el seu cos, a tornar a sentir plaer, que sí, que es pot totalment reconnectar. O sigui, res de normalitzar dolor, molèsties, tibantor o el que sigui.
1: Perquè hi ha eines, a més,
0: Oh, i tant, sí. I molts cops, moltes que pots fer a casa i que són senzilles.
1: Hi ha alguna relació entre la fisioteràpia del sòl pelvià, que cada vegada se'n parla més, i la recuperació també del desig, del plaer, de les relacions sexuals sense dolor, aquest dolor que ens dius que no hem de normalitzar?
0: Una relació total. Perquè el principal òrgan del nostre plaer, que és el clítoris, aquí es veu una part, estic ensenyant un model de vulva, de tela, no només és el glande, no? Tenim tot el cos del clítoris, i aquest clítoris té 8.000 terminacions, sobretot s'estimulen totes les zones erògenes que estan al voltant de la pell, i si jo tinc una cicatriu aquí, tinc una tibantor, això em farà que aquesta zona hi hagi restricció. Pensa que el clítoris necessita molt aport sanguini, no? Que hi vagi sang, que s'ompli de sang, està ben nutrit. Si això, no hi ha lliscament, estigui la cicatriu a la zona perineal o a la zona abdominal, no arriba la sang en aquesta zona... li posarem difícil al clítoris per fer la seva funció de dilatar-se, d'expandir-se. Llavors, si jo tinc un bon to del sol pelvià, no el tinc ni tens ni el tinc flàcid, ni el tinc hipotònic, o sigui, està en el punt que és necessari i tinc una bona elasticitat de teixits, això farà que pugui tenir amb molta més facilitat plaer. Llavors, primer, normalitzem el sol pelvià i tots els teixits i la mucosa i després anirem a treballar aquesta part de dolor, de plaer, de desig, sí, sí, tant, molta connexió.
1: Per tant, recomanem a les persones que estiguin en aquesta situació que s'acompanyin d'una especialista, però com que estem a punt d'acabar, Núria, no sé si podries dir-nos alguns exercicis que potser es puguin fer fins i tot des de casa que ens millorin a eliminar aquest dolor. Algunes eines, alguns trucs que puguem fer a casa que, evidentment, després han d'estar supervisats i acompanyats per una especialista.
0: Sí. Diré trucs molt, molt bàsics perquè així són aptes per tothom i hagin patit càncer ginecològic o no. El primer d'ells és la respiració conscient, és a dir, si jo mobilitzo el diafragma, el principal múscul de la respiració, com que està connectat amb el diafragma pèlvic, és a dir, amb el sol pelvià, estic relaxant els dos músculs, li arriba més la respiració, fa que li arribi més oxigen, més nutrients, ja estem millorant i mobilitzant aquest teixit. Segon, l'autoexploració. Començo amb un mirallet, el mirallet és bàsic a casa, un mirallet, i començo a mirar la zona com la tinc.
1: A conèixer-nos a nosaltres mateixes.
0: A reconèixer-nos, no? Tant sigui la cicatriu al baix ventre, sigui que em miro la zona genital perquè ha canviat, i començo a explorar aquesta zona simplement observant-la. Després va molt bé hidratar la zona, no? Doncs molt skin care, moltes rutines facials i coses així, però pues, no hidratem la zona vulvar, doncs una hidratació externa de la vulva ens ajuda.
1: Amb què es pot hidratar?
0: Amb olis, amb un assessorament farmacèutic, amb diferents olis, també hi ha cremes. Llavors podem fer hidratació vulvar com a hidratació vaginal i també podem hidratar des de dins, el que dèiem, no? Amb espino amarillo, amb omega 7. I després, per anar un pas més enllà, a casa també podem començar a treballar amb un vibrador extern, un massatgeador perineal, i podem començar a treballar la cicatriu del ventre o podem treballar la zona genital per relaxar o per començar a connectar amb aquesta zona.
1: Per acabar, que ens queden 10 segons, quin missatge voldries donar a les dones que estan passant per aquest procés i que tenen por a les conseqüències que puguin patir?
0: Que no estan soles, que consultin a professionals actualitzats, que si la solució única és un lubricant, doncs no, anem més enllà, i que poden recuperar la seva feminitat, la seva sexualitat i el benestar del seu cos, no? No ha d'haver-hi cap cicatriu que limiti res.
1: Núria Cavallé, fisioterapeuta, docent i divulgadora en salut femenina i directora del Centre de Núria Cavallé de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: El món de la literatura dona per parlar dels temes que es vulguin i avui ens proposem sorprendre-us amb llibres sobre dues temàtiques que potser desconeixeu o no sabeu la gran quantitat de títols que s'hi poden amagar. De la mà del llibreter de la Paideia, Sergi Martí, avui ens acostarem al món dels gats i també de les llibreries i ho farem a través de la literatura. Benvingut, Sergi.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de parlar de gats i de llibres.
0: Ens sorprendríem de saber la quantitat de gats, no, de llibres que parlen de gats i de llibres que parlen de llibreries?
1: Jo crec que és sorpresiu, però sí, la veritat és que estem en un moment, sobretot a l'actualitat, podem parlar que és un dels fenòmens del moment, els gats, i l'altre fenomen és les llibreries. A part, com parlàvem abans off the record, dèiem que hi ha el triangle ja que tanca tota aquesta història i aquesta actualitat tan ponent, és el triangle de Japó o el món oriental, no? Gats, llibres i Japó. És la gran actualitat en el món dels llibres.
0: Però quan pensem en llibres que tracten tant la temàtica animal com la de les llibreries, quins són els gèneres més habituals? Estem parlant de novel·les? Estem parlant de llibres divulgatius?
1: Sí, normalment, bàsicament és novel·la, però també trobem algun llibre d'humor, també alguna coseta de divulgació científica, com tu parles, més de reconeixement d'espècies... Però sí, bàsicament ara el que trobem és molta novel·la. Novel·la on el protagonista és un gat, o on el protagonista té un gat, on el gat ajuda a curar els traumes. Sobretot el gat com a figura del que està bé, no? De alegria, d'ajudar-te a superar dolor... Pues és una figura que realment està virant cap a la bondat.
0: Déu-n'hi-do. I no sé si tens alguna teoria sobre la proliferació de títols sobre aquestes dues temàtiques.
1: Sí, és molt personal la teoria, perquè jo no sóc un expert en biologia, però jo crec que potser crec que hi ha més gats i més mascotes. O sigui, no sé si vaig dir si fa poc que havíem superat ja quasi... Catalunya era dels jocs on més mascotes havia de tota la regió, i realment no sé si és per això, perquè tenim més mascotes, perquè realment tenim més afecte als animals i els volem integrar més en la nostra societat, també les noves reformes dels grups animalistes. Crec que hi ha un canvi de paradigma, no?, en com veiem els animals i els respectem molt més avui en dia i els veiem com part més de la família. Per això també crec que els integrem en el dia a dia, doncs, també, per què no, en una novel·la.
0: Hi ha alguns títols que avui comentarem i en els tres casos que ens proposes són tres novel·les, no?
1: Sí, les tres novel·les que he agafat, una mica enllaçant el que dèiem abans, pues, són relacionades amb el món dels gats, però sobretot també amb el món del món oriental, de Japó, Corea, és on està proliferant més el fenomen dels gats.
0: Estan ambientades allà?
1: Sí, sempre estan ambientades allà.
0: Vinga, comencem per la primera. Te receto un gato. Són tot títols en castellà?
1: En aquest cas sí, però aquesta també està en català. Receptaré un gat, una novel·la que realment és molt divertida i bueno, es va vendre molt bé, tant en català com en castellà, i és, bueno, bàsicament el nom ja una mica et diu de què va, però la història d'una noia que l'acaben receptant un gat, no?, per la seva soledat o després d'una ruptura, pues, i el gat, no?, que t'ajuda a sortir, no?, el que dèiem, el gat com aquest fenomen bo, no?, de que ens ajuda a sortir dels nostres pitjors moments.
0: Com si fos una teràpia.
1: És una teràpia, no? Al final el que té animals els agafa molt de carinyo i sap que et poden ajudar en moments d'estar més baix.
0: En moments difícils.
1: Sí.
0: Te receto un gato, que ara ens deia el Sergi, que està tant en català com en castellà. Després tenim un altre, Un gato para los días felices.
1: Sí, aquest és un altre llibre també, una mica en la mateixa temàtica, també situat a Tòquio, i bàsicament aquest amb el mateix, amb un feel good, amb energies positives, no? Intentar veure que realment és un animal que a vegades ha estat també identificat més com a la maldat, perquè sempre era com, no?, una mica fosc, en canvi el gos sempre era com molt més divertit, molt més bondadós, pues ara, no?, que també el gat és per posar a portar-te més en els dies bons, i també una història que situa a Tòquio, i de també una protagonista femenina que trobarà en el gat el seu millor aliat per conquistar, pues, a la seva parella.
0: Mm-hmm. I El gato que cura corazones, pot semblar que ens n'anem al primer títol, no?, que hem comentat, Te receto un gato.
1: Sí, és que amb aquests fenòmens de lo que parlàvem de llibreries, de gats, es repeteixen molt el tipus de llibre, no? A vegades veus que són llibres que estan molt pactats amb els mateixos patrons. En el món del llibre, a vegades es repeteixen, pues, factors o ja temes que es posen molt de moda. Per exemple, aquí a Barcelona fa uns anys van tenir com la marca Barcelona, no?, quan Zafón estava en el seu... Pues tot el que tenia la marca Barcelona es venia molt mundialment a altres llocs. Després, pues, el Falcones també amb la Catedral del Mar. Pues ara mateix està passant el mateix amb els gats o amb les llibreries. També, jo crec, per exemple, ara està molt de moda la novel·la irlandesa. Són modes, no? Igual que pot passar amb la roba, pues passa també amb els llibres, que també hi ha... Hi ha fenòmens.
0: Jo és que anava a preguntar, dic que, clar, estem parlant de històries, de novel·les que passen al Japó, que també tenen unes característiques com molt, molt específiques i que no sé si aquí encaixen o no encaixen per al lector.
1: Bueno, jo crec que amb el Japó també tenim la idealització del país, no?, que sempre... hi ha moltíssima proliferació de la seva cultura i ara, pues, hi ha com també molts llibres que parlen de la cultura japonesa, de la cultura geek, i crec que ens agrada com aplicar-lo com a una cosa que podria ser aquí, però alhora tenint aquest punt, no?, com d'exòtic, de fora, de que no és el nostre món occidental, sinó que és un món que idealitzem una mica. Jo crec que són llibres que els tres, inclús si veus les portades, són molt... ja veus que és un llibre que no passaràs malament, que és un llibre per passar-ho bé.
0: Mm-hmm. I ara afegim aquestes novel·les que tenen com a protagonista els gats a les llibreries. També hi ha moltes novel·les, hi ha molts llibres que parlen sobre llibreries?
1: Sí, molts. I...
0: Però quins punts de vista? Què expliquen? Quines són les històries?
1: Bueno, bàsicament, la feina de llibreter està idealitzada des de sempre, no?, molt romantitzada, perquè tothom es pensa que és una feina on estaràs llegint llibres, rodejada d'un producte que és realment molt valiós culturalment, que és molt maco, però, clar, la gent tendeix a romantitzar, i aquests llibres, pues, el mateix, fan romantitzen el món del llibre, i ja, o sigui, es repeteix aquest patró en totes les... en tots els països, podríem dir, perquè hi ha la llibreria La Colina, que passa a la Toscana, hi ha la llibretera de París, que passa a la Shakespeare and Company, que és aquesta llibreria tan famosa, encara segueix oberta, hi ha llibreria Morisaki, llibreria Joan Dong, a Corea, al Japó, o sigui, pots trobar milers d'històries de llibreries.
0: I són llibreries reals?
1: No.
0: No.
1: Normalment algunes sí, algunes
0: no.
1: Però jo crec que moltes estan molt idealitzades. Algunes, ja dic, les tres o quatre que he dit, jo crec que hi ha tres que sí, alguna que no. Algunes té algun element potser fantàstic. És que, ja dic, també hi ha un llibre que es diu La biblioteca de medianoche, que ha funcionat molt bé i també ha sigut un best-seller. És que el tema del llibre tendeix a romantitzar la nostra feina, que ojalà sempre fos tan
0: romàntica, no?
1: Tan romàntica i tan maca, però, clar, a vegades hi ha parts que no es veuen.
0: I tant. Algun títol que ens puguis suggerir amb llibreries com a centre?
1: Mira, aquesta que parlàvem de la llibreria de París, la llibretera de París, que està editada per Nabona en català i castellà, a mi em va agradar molt perquè és una mica abans de la Segona Guerra Mundial, té un context històric que és original, van passant escriptors famosos per allà, doncs el Hemingway, el James Joyce, inclús algun pintor, o la Gertrude Stein, no? És el París dels anys 20. Llavors crec que té una part d'aquell París dels anys 20 que és molt maca, i a part també la part de saber que la Shakespeare and Company encara segueix oberta, que és la que està just darrere de Notre Dame, i bueno, està molt bé, és la història realment de la... Bueno, és una mica la biografia de la Sylvia Beach, que és la dona que va obrir aquesta llibreria, que és una americana que va arribar a París i obre una llibreria en anglès, i bueno, van passant tots aquests personatges tan interessants.
0: Molt bé, doncs en aquest cas no l'hem geolocalitzat, no? La temàtica, així com amb els gats, era més propi del Japó, aquí queda més diversificat, més repartit.
1: Sí, una miqueta més. Sí que és veritat que el factor gats és... notes que hi ha més proliferació a la literatura japonesa, però sí que és veritat que ara, últimament, trobem que el tema llibreries està sortint amb molta força del Japó, també relacionat inclús llibreries i gats, pot haver algun llibre que parli de la llibreria dels gats, o sigui que realment trobem que sí, que també la part, sobretot oriental, perquè també dèiem que a Corea també ara està, hi ha un fenomen de... està pujant molt Corea, doncs igual que puja el turisme a Corea, doncs també estan pujant la cultura coreana, no? També el Premi Nobel, la Premi Nobel, la Han Kang l'any passat, coreana, també va ajudar molt, però sí, sí, hi ha tota aquesta cultura que de la part oriental, que és curiosa perquè deixa fora normalment a Xina, que és el més gran, i normalment de Xina no en trobem, sinó sobretot hi ha alguns països que tenen com molta més força, no? Japó, que és petitó, o Corea, que tampoc és tan gran, tenen molta més força que Xina, que és molt més gran. No sé, factors que no et sé explicar.
0: A vegades també és el màrqueting, no? Hi ha que sap vendre millor els seus productes... Que altres. Però vaja, ens has portat un títol i avui ens endinsarem una mica en aquesta novel·la que té com a protagonista o com a eix central una llibreria, no? La del Japó?
1: Sí, us he portat la de Mis dies a la llibreria Morisaki, uh-huh. I llegirem un petit pàrraf, en aquest cas en castellà, perquè és el que teníem a mà. I així també entenem una mica com és aquesta llibreria Morisaki, no? Tan curiosa, on va treballar la protagonista. Que és una llibreria que està en el barri de Junbicho, que és un barri que existeix a Japó i que és un barri on hi ha una congregació de llibreries molt grans. Llavors aquesta és una llibreria de vell i ara llegirem una mica un pàrraf per veure com la descriu.
0: Molt bé, doncs ens posem en situació i de seguida ens endinsem en aquesta novel·la.

0: Había libros por todos lados. Aquella habitación vacía de apenas 8 tatamis parecía haberse quedado estancada en la era Showa. Libros de todo tipo estaban amontonados en las estanterías, mientras que las obras más grandes, con más tomos, estaban apiladas contra las paredes. Hasta había cúmulos de libros detrás del pequeño mostrador con la caja. Estaba claro que en caso de terremoto, una pequeña sacudida bastaría para que todo se derrumbase.
1: Molt bé, doncs ens hem traslladat per uns instants al Japó i aquesta llibreria que doncs, recordarem novament el títol, autor, editorial, per si algú té interès en buscar aquest llibre?
0: Sí, l'autor, una mica complicat, però ho intentarem. Satoshi Yagisawa, i el llibre es diu Els meus dies a la llibreria Morisaki, teniu editat en Abona en català, i Mis dies a la llibreria Morisaki per Letres de Plata en castellà. Un llibre, ja et dic, és un llibre curtet, però entra molt bé en la cultura japonesa i sobretot per conèixer aquest barri de les llibreries, que és un lloc màgic.
1: Mm-hmm. Bé, doncs, aprofitant que avui hem parlat de gats, de llibreries, del Japó i aquest cercle màgic que deia el Sergi, tu ara te n'hi vas cap allà.
0: Sí, marxo cap allà, així que podré veure de primera mà si és tot tan real com diuen o si... El que dèiem, si realment és una idealització nostra des del punt de vista occidental i eurocèntric que tenim, si realment tot és tan bonic com sembla els llibres.
1: Buscaràs el barri?
0: Per suposat, és una de les excursions que tenim el primer o segon dia. Mm. Així que un llibreter és una mica visita obligatòria, no?
1: Doncs, escolta, ens ho expliques a la tornada i així posarem blanc sobre negre a veure realment què té de cert tot això.
0: Segur que sí, encantat aquí de tornar a la volta.
1: Bé, doncs, Sergi, que vagi molt bé. Gràcies. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: ens posem de seguida a cuinar. Mira per on, perquè comencem a posar les piles per aquesta temporada d'estiu amb la nostra cuinera, de la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal?
1: Bé, sí? molt bé. Tal com tu dius, preparant ja una mica per l'estiu. És el rei dels peixos de roca. I ara, precisament, és la temporada i són molt grossos, perquè és un peix que té molta espina. Això sí.
0: Jo ja tremolo.
1: És un peix que s'ha de fer al forn, o s'ha de fer a la planxa, es pot fer, però s'ha de fer en filet, eh? Has de dir al peixater teu que tu que te'l regli. Llavors, amb suquet és deliciós. Amb suquet, amb unes patates, senzillament amb unes patates, però jo el vaig fer una mica més complet, perquè si a vegades celebres alguna cosa, sí. A nosaltres ens agrada molt el marisc, i el vaig barrejar amb marisc.
0: Ah, molt bé.
1: O sigui, és com si féssim una sarsuela, però, o sigui, que abans a la sarsuela hi posàvem rap, i posàvem lluç, doncs tot amb escòrpora.
0: Ah,
1: aquesta escòrpora pesava un quilo, i llavors amb un quilo per quatre persones és suficient.
0: Quina forma té l'escòrpora? És que ara sí que...
1: L'escòrpora és de color vermell, perquè per això és de roca, i llavors a la part de dalt té un serrell que punxa. Allò aquella espina, si te la claves, és molt dolenta, eh? Però esclar, com que ja t'ho arreglen a la pescateria, llavors tu fas guardar el cap per fer aquest fumet que sempre diem que és deliciós, i llavors això el fas fer, ja t'ho dic, a filets, i de cada filet en surten dos trossos, o sigui, per quatre persones, amb una escòrpora d'un quilo, en teniu prou.
0: Doncs jo ara t'he preguntat, perquè la imatge de l'escòrpora sí que no me venia pas en ment, com
1: bueno,
0: era,
1: és que, esclar, l'escòrpora no és com el rap que n'hi ha sempre, com el lluç, l'escòrpora temporades, que n'hi ha, que depèn de la temporada, n'hi ha o no n'hi ha. I llavors també hi ha la lluerna. La lluerna és una mica més barat, i també té molta espina, però també... l'hem de fer sempre a filet. Tot això sempre a filet.
0: Va, molt bé. El filet s'ha de demanar que el facis gruixudet, potser?
1: No, el filet és dos. O sigui, obrir i fer...
0: Ja està,
1: dos. Partit pel mig, dos filets i surten. Ara, llavors, tu, depèn del que pesa de cada filet, el pots partir per la meitat i en queda per quatre persones, eh?
0: Molt bé, Joana, vinga.
1: Llavors, jo vaig posar una escòrpora, ja t'ho dic que pesava un quilo i pico, llamantol, si us agrada, a mi com que el marisc m'agrada molt, doncs n'hi podeu posar dos o un, depèn de la butxaca. Si n'hi poseu un haurà de menjar el cap, l'altre el tros de la cua i l'altre les antenes, i que també és bo, eh? Si t'agrada escurar.
0: Les antenes, no.
1: Ai, les antenes, les potes, si t'agrada escurar. No, les antenes no. Les potes, si t'agrada escurar, també és bo. Llavors, 200 grams de cloises, un calamar que faci mig quilo, i llavors ja farem el sofregit. Una ceba, 4 cullerades de tomàquet sempre natural, un bon raig de brandi per fer el sofregiret aquest, farina, perquè jo aquest peix l'enfarino una mica perquè no se me desfagi. Pebre vermell dolç, un pols de safrà, oli, sal i pebre, com sempre, i el fumet. El fumet aquest, ja sabeu que d'aquest cap en podem fer un fumet vermell. Si el fem vermell, com sempre diem, hem de fer un sofregit, una mica de ceba, una mica de tomàquet, però no cal sofregir-ho molt. I tirem aquest peix, i posem aigua, i llavors ho fem bullir mitja hora i ja tenim el fumet
0: molt
1: fet.
0: Molt bé. Què volia? Ah, bé, el safrà.
1: Safrà.
0: Què fas amb el safrà? El deixes a sobre?
1: Sí, sobre la cuina amb una mica de paper poquet, i llavors amb el mateix paper el xafo una mica perquè me quedi més desfet.
0: Vale.
1: Però, i si no, també li pots posar, el que passa que a vegades llavors es troba més, eh? I llavors per la picada hi posarem aquestes ametlles o avellanes, el que tingueu costum de posar, julivert, alls i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: La xocolata negra, sempre negra, sempre negra de cuinar, no de llet, de la negra, la que tinguem un trosset.
0: A mi m'encanta aquesta, per això, per menjar-la sola i tot.
1: La de 85 o la de 75? Totes dues. Jo també. La de 80 la trobo un pèl massa amargant, eh? Te queda un rato el gust amargant.
0: Li poses aquesta, tu també?
1: Sí, la que tinc li poso, sí. Bueno, doncs primer de tot que farem, salarem aquest peix, el salarem i el salpebrem. Sempre hem de salar i salpebrar. El llamanto ja l'haurem partit pel mig i l'haurem separat el cap de la cua, i llavors les potes també els separem. El calamar ja el tindrem net i tallat a rodanxes, i llavors agafarem primer de tot l'escòrpora i l'enfarinarem una mica, i en aquest mateix oli el passarem, però no molt, només res, al moment que tregui aquesta mica d'aigua, el reservarem. Llavors, aquí mateix hi posarem el llamanto i el passarem. Aquí haurem posat uns grans d'all sense pelar.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja aniran, ja aniran agafant gust de tot això. Com tinguem això, també el reservarem, el llamanto. I llavors agafarem el calamar, el tindrem tallat, el posarem aquí i el passarem una mica. Com l'haurem passat uns 10 minuts o així, ja hi posarem la ceba. La ceba i anirem fent el sofregit. Quan tinguem la ceba aquesta ben rossa, tirarem aquest bon raig de brandi, que ens pujarà més el color i ens deixarà tots els sucs de tot això que hi hem passat, i llavors hi posarem les cullerades aquestes de tomaca. La tomaca sempre hi posem, a vegades no ho dic, un pols darrer de sucre, per treure aquesta acidor de la tomaca, eh? Llavors deixarem la tomaca, aquesta que es vagi fent, i anirem posant una mica de fumet d'aquest que tindrem, i ho anirem passant perquè ens quedi aquesta tomaca com una marmelada. Quan tinguem aquesta tomaca ja ben passada, i posarem el pebre vermell i posarem aquests brins de safrà.
0: Val. I aquests brins com són? Per exemple, dos o tres?
1: No gaire, no dos o tres, no. Una mica, perquè el safrà ja saps que aquella caixa
0: sí,
1: és...
0: Sí, n'hi ha molt poc.
1: N'hi ha poc, però vull dir, no cal ni la meitat de la caixa ni la meitat, eh? Vull dir, poquet, eh?
0: Poqueta cosa.
1: Agafes així amb els dos dits, el que t'hi quepiga, i ja està.
0: Val,
1: eh? I això és per donar-hi... I dona un gust molt bo, eh? No ho sembla, però el safrà hi dona un gust molt bo. Li trobes el gust de safrà, quan tens el suquet fet. Llavors, quan tinguem tot això ja ben passat, ja en tenim aquest calamar que ja ens ha quedat tou, tindrem la picada aquesta feta i tindrem el fumet calent. I posarem el fumet i posarem la picada. I llavors, quan faci això uns 10 minuts o un quart, que això ja sigui allà, i posarem... aquesta escòrpora que ja la tenim passada, només pim-pam, aquí, i a tot el voltant hi posarem el llamanto.
0: Ah, molt bé.
1: Les cloïges els haurem... Jo sempre els refaig una mica al vapor, perquè si trobes una cloïja d'aquelles negres tancades, te fa molt bé tota la cassola, perquè allò té un gust... I, a més, la sorra aquella que té... Jo sempre els refaig un moment. El moment que se m'obren, ja els trec del foc. I llavors ja els hi poso tot al voltant, i si el suquet aquest de les cloïges és bo... també el col una mica i li poso.
0: Val.
1: I llavors, com que ja hi hem posat la picada i hi hem posat tot això, ho deixem uns 10 minuts i ho tanquem.
0: Molt bé.
1: Si ho podem fer ara i menjar-lo d'aquí una hora, encara és més bo.
0: O l'endemà.
1: O l'endemà, també.
0: Escolta'm, també. Però les cloïses i els músculs cada vegada...
1: No, escolta, ara hi ha músculs molt bons del delta.
0: Sí, bueno, va.
1: Del delta, boníssims, eh?
0: Sí. Bueno, mira, jo... La
1: ja, fa
0: veritat,
1: ja fa temps que pateixes tu amb els músculs.
0: Sí, sí, sí, sí, i amb les cloïges és igual, eh? Que trobo que surten allò molt petites o...
1: Bueno, si compres aquesta gallega, no, eh?
0: Bueno, va.
1: Clar. Okay, no aquella altra,
0: a
1: com
0: veure,
1: se diu.
0: La gallega i després el del delta, no?
1: Sí.
0: De la punta això fa
1: com les navalles. Si tu vols menjar una bona navalla, l'has de comprar gallega. D'aquelles que deien d'en Julio Iglesias. Sempre el peixater hi anava a comprar i me deia, dic, tens navalles? Són d'en Julio Iglesias, aquestes? Diu, sí. No sé per què, perquè vull dir que aquest home no és que li tingui molta simpatia, però no sé per què els anomenaven, perquè suposo que ell en menjava o... I doncs són les gallegues, que no són les d'en Julio Iglesias, són les gallegues. I són molt bones, eh?
0: Sí.
1: Els fas a la planxa,
0: bueno,
1: i està, no hi ha
0: has anat
1: terra...
0: preguntant d'on té cada peix d'aquests,
1: perquè
0: eh?
1: A vegades vas a la pescateria i hi ha aquests manats de navalles, que són petites així, que deuen fer mig pam, no, deuen fer 10 centímetres, i estan... Aquestes navalles, no és que siguin dolentes, però tenen molta sorra.
0: Que està
1: molt, i tu encara que els atinguis amb sal i aigua, 10 o 12 hores, aquella sorra no marxa.
0: No,
1: i quan tu els fas a la planxa, no els pots menjar.
0: Ui.
1: Doncs llavors més val
0: jo,
1: a vegades
0: jo
1: gastar una mica més.
0: Això, Joana, ho he avorrit per tot això, eh?
1: Per la terra que hi ha.
0: Per la terra que hi ha.
1: Sí, sí, la sorra que hi ha.
0: Bé, anem cap a explicar els continguts d'aquest plat, que sembla que senti l'olor jo ja de ser boníssim, eh?
1: Sí, perquè aquest plat ara, si hi ha l'aniversari, és un dia que voleu fer una celebració, el feu una mica més esplèndid. I si no, el feu amb unes patatetes i les còrpora i ja ho teniu, eh?
0: Vinga,
1: també.
0: Ja està.
1: Doncs llavors hem dit que per quatre persones agafarem una escòrpora d'un quilo, un quilo i pico, la farem fer a filets, dos filets, i cada filet el tallarem pel mig, que ja en surten quatre trossos, llamantos dos o un, si us agrada molt, a mi, com que m'agrada molt, doncs mig per cada un, queda bé, un calamar d'un mig quilo, que sigui gruixudet, d'aquest de costa, eh? Un calamar de costa. No comprem aquell que ve confitat.
0: Ai, és que és clar, tot això clar, porta producte clar, químic.
1: Però tot això... No, no, i a més és que queda molt tou i... És clar, tot depèn de la butxaca, perquè és clar, tot això ara s'ha posat tot pels núvols, eh? Però bueno, escolta, que aquí només hi som un cop, eh?
0: Ah, sí. Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Hem de demanar salut.
0: Sí. Bueno, i si alguna cosa és un caprici que realment...
1: Ah, exacte, un caprici que no aquell... podem fer cada setmana, vale. Aquest plat, eh? Llavors agafem aquest calamar que hem dit d'un mig quilo o així, una ceba, 4 cullerades d'aquestes de tomaca natural, sempre natural, o un brandy, una bona cullerada, una mica de farina per enfarinar aquest peix, pebre vermell dolç, un pols de safrà, al vostre gust, oli, sal i pebre, i el fumet, que el fumet, si el teniu fet, agafeu el fet, i si no el feu amb aquest tros de cap d'escòrpora, no cal que compreu res més, us surt un fumet excel·lent, boníssim. Eh?
0: I si no, teniu fet. Recordeu sempre que la nostra cuinera, la Joana, diu que com fem fumet el podem guardar-lo,
1: sí,
0: o congelem
1: i el tenim a punt. I llavors la picada aquesta, amb aquestes ametlles, alls, julivert i un pols de xocolata.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Aquests són els ingredients per avui.
0: Un plat realment exquisit, eh?
1: Sí, ara que venen Sant Joan, sí, la Revetlla, venen moltes festes, vale, podem aprofitar-ho.
0: I si no és igual, vull dir, ho celebrem.
1: No? Hem de celebrar que cada dia
0: tot
1: ens hem aixecat. Donar gràcies. Jo cada dia, com m'aixeco, penso, bueno, un altre dia, ja estem bé, ens trobem bé.
0: Gràcies a Déu, endavant. Està bé. Vinga, sí. Joana, gràcies a la nostra cuinera. Joana, fins la propera.
1: Molt bé, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: Els últims esdeveniments arreu del món ens parlen de canvi climàtic o de cicles naturals. Tempestes devastadores, terratrèmols i onades de calor que sembla que han vingut per quedar-se. Molts diuen que la Terra parla i que el canvi és inevitable. Nosaltres no entrarem en cap debat avui, però sí us parlarem de llibres, on la natura n'és protagonista. Des de la Naturalis Història de Plini el Vell fins a l'actualitat, la llista literària és molt llarga. I tot i que mirar enrere és entendre el present, la nostra proposta és molt actual. Ens n'anem a 1854, any en què Henry David Thoreau publicà Walden o la vida als boscos, un llibre fruit de la seva experiència, 2 anys vivint en una cabana al bosc, davant de l'estany de Walden. Entre la narrativa i la crítica, amb un paper destacat de la desobediència civil, també hi trobem la bellesa i la idea de tornar a connectar amb la natura. L'any 2019, Símbol Editors la publicà en català, traduïda per Anna Torró. Em direu que un llibre de 1854 no és actualitat, però si us he presentat aquest títol és per parlar-vos d'Aferrats al Paradís, 16 maneres de viure a la natura, d'en David Vilaseca, publicat per Sidillà. En David s'ha apropat a 16 persones que viuen unides a la natura, allunyades del soroll, d'un sistema que ens accelera i engoleix el nostre temps i la nostra salut. Després de llegir-lo, no podrem evitar pensar que alguna d'elles veu d'aquell Walden d'en Thoreau. Un fuster, un artista, una monja i una artesana són protagonistes d'alguns capítols, com també la Montserrat Domingo, l'ermitana de Sant Joan del Codolà, al Montsant, amiga del ja finat mossèn Ballarín i també de l'artista i poeta Pere Jaume, un altre dels protagonistes. Nosaltres en destaquem en Pep Divins, ubicat al capítol que porta per títol El pastor que guarda els mots, el poeta que pastura. L'autor ens el presenta com el poeta pastor, un home autodidacta amb més de 10.000 llibres al seu voltant. Si el voleu llegir, us compartim 3 títols. Invitació al foc, El pòsit dels dies i El llevat de la vida. Ara, tanqueu els ulls i escolteu el bosc, imaginant què poden sentir aquests 16 protagonistes un dia de cada dia. Sabem que no és una vida fàcil, però com tot, res és perfecte. I nosaltres som terra, i la terra ens dona vida. Estimem-la.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: La intel·ligència artificial ja ha començat a entrar a les aules i des de Sant Cugat també s'estan impulsant projectes en aquest àmbit. És el cas de Nabla, una plataforma creada per dos enginyers catalans i amb seu a la ciutat que vol ajudar el professorat a adaptar continguts i guanyar temps per atendre millor l'alumnat. Un dels fundadors és Gerard Solanes, que ens acompanya avui per explicar-nos com funciona aquesta eina i quin impacte pot tenir en el sistema educatiu. Benvingut, Gerard.
8: Moltes gràcies.
7: Com neix Nable i en quin moment també decidiu tirar endavant el projecte?
8: Doncs Nable neix fa diversos anys. El moment original va ser, en realitat, durant el curs 19-20. Jo en aquell moment era professor de secundària, de matemàtiques i de física, i aquell curs tots el recordarem com a un curs molt mogut. I allà va ser molt evident, i sobretot en els anys que van venir després de postpandèmia, que els professors i professores molt sovint els hi falten eines, recursos i suport per poder fer la seva feina com voldrien. No? La frase recurrent és no arribem a tot. I ara, a més, avui en dia no estem veient doncs que està arribant a un punt crític tot això. Llavors, a partir d'allà i des de l'aula, comencem a donar-li voltes amb l'Eric, que és l'altre fundador del projecte, a com podem fer una eina que realment s'adapti a la manera de treballar de cada professor i professora i que l'ajudi amb el seu dia a dia. No? I li comencem a donar voltes i des d'allà anem construint la tecnologia que ara ja avui en dia doncs els permet fer un munt de coses.
7: I què fa això de Nable? Què fa?
8: Principalment els ajudem a fer tres coses. Generar activitats i continguts, adaptar-los per a alumnes amb necessitats educatives especials i avaluar-los, tots aquests continguts, sempre des del paper i el boli. És a dir, el profe entra a la plataforma, es genera l'activitat, de forma automàtica, evidentment, la pot adaptar doncs, als diferents subgrups i casuístiques del seu grup classe, la imprimeix, la porta a l'aula i l'alumne agafa el paper i el boli i la resol. Doncs el comentari de text, el problema de física, el fil blancs d'anglès. Tots aquests fulls es recullen, s'escanegen, es pengen i Nable fa l'avaluació detallada de cada exercici per cada alumne donant un feedback totalment personalitzat, no?, al que ha fet realment l'alumne a mà.
7: Quan tu, que has estat professor, què és el que veus que no funcionava? És a dir, la falta, ara parlaves de la manca de temps, no? De no s'arriba a tot. Això és el principal problema que tenim a les aules en aquest moment?
8: Jo, des del meu punt de vista, crec que hi ha dos grans reptes que s'acaben transformant en un coll d'ampolla. Per una banda, i més prioritari, és la diversitat creixent a les aules. És una realitat absoluta, no?, que la diversitat de l'alumnat és creixent i cada un té unes necessitats molt concretes i molt específiques que s'han de poder atendre, i sovint és físicament impossible, no?, poder arribar a tothom. I després hi ha tota la part més acadèmica d'avaluació, de seguiment, això, de la banda acadèmica, que, clar, si pretenem que l'alumne pugui anar avançant, se li ha de poder donar un feedback molt concret, molt detallat, molt ajustat al que va fent, no? I això és també, una altra vegada, físicament impossible poder-ho fer amb garanties i sense que el professor o la professora muera en l'intento, no? Llavors, això jo crec que són les dues parts més importants. Després, a banda, hi ha benestar del claustre, que ja estem veient, no?, el sector que està doncs, ara reclamant millores en aquest sentit.
7: Quan parlem de diversitat, exactament, de què estem parlant exactament? De necessitats especials concretes emocionals només o també altres tipus de trastorns que estan aflorint també cada vegada més, com a mínim perquè hi ha més diagnòstics, no perquè hi hagi més persones tampoc?
8: És la pregunta aquesta. És una caixa realment molt àmplia i cap tot. Va des del diagnòstics relacionats amb la banda més acadèmica, no? És una dislèxia, un TDAH, etc. Va des de realitats familiars dels alumnes a casa que són molt difícils de compaginar amb una vida escolar habitual, des de la convivència a l'aula entre alumnes. I aquí dins

0: molt acusada. I realment, aleshores, on es donava això és que era un altre tipus de sessió, no? Un altre tipus de dinàmica. I, per tant, sí, sí, és evident que falten professors i professores, educadors, vetlladors i vetlladores. Vull dir, falten molts perfils aquí, no?
1: I com que falten persones, la IA també ha ajudat a avançar i per això neix Nabla, que tot just és el primer curs que està en marxa. Com ha estat picar les portes de les escoles i que Nabla arribi a un centre escolar? I ara no només a un, sinó, ara m'explicaràs, a més d'una vintena, eh?
0: Sí, sí, sí, exacte. Bé, nosaltres el que veiem molt evident és que, sí, no, com comentàvem, falten recursos, falten persones, però sovint no és possible, no, que això passi. I ara, per primera vegada, tenim una tecnologia que ens permet no cobrir del tot, sinó col·laborar, no, i ajudar el professorat d'una manera molt més efectiva. És evident que totes les escoles ara estan en aquest punt, no? I jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una banda, el que venim comentant, no? De la diversitat i la quantitat de fronts oberts que tenen, que han de donar resposta. I després també hi ha la part de que la intel·ligència artificial és evident que està a l'ordre del dia a tots els sectors, l'educació no n'és una excepció. I també és un moment de reflexió interna com a sector de què volem que la IA faci i què volem que no faci, com volem que interactuï amb el professorat, amb l'alumnat, amb la família, amb l'equip directiu, no? I estem mirant de trobar l'encaix, no? De com aquesta tecnologia ens aporta i definir molt bé el límit de què volem que faci i què volem que no faci, no? No volem que substitueixi la part personal i emocional del professor a l'aula, que és la base de que l'educació funcioni, no? Si el profe no pot interactuar de forma humana amb l'alumnat, ens estem perduts. Per tant, això no volem que ho faci, però potser que et corregeixi una pila d'exàmens, doncs això potser sí que volem que ho faci, no? Perquè no és del tot necessari potser que un ésser humà estigui perdent una hora revisant uns fulls, quan pot estar una hora doncs, comentant amb la família de l'alumne que té un problema a l'aula, doncs com ho resolem, no? I per tant, aquí les escoles crec que ara estan molt obertes a veure què podem fer, què no podem fer. Busquen també entitats col·laboradores que els ajudin a definir tot això, no? És, sempre ho diem, Anaula, és Nadal cada dia, perquè la intel·ligència artificial doncs, va avançant a un ritme frenètic. És molt difícil. Nosaltres, ja que estem en el sector cada dia treballant en això, ja ens costa estar al dia, no? Perquè això, cada setmana tens una novetat. Doncs ja no ens podem ni imaginar a les escoles, no? Per tant, també una entitat de fora que t'ajudi, que et doni un punt de vista, que et doni una visió de què és possible fer, no? I que aquesta visió és molt dinàmica i, per tant, que sigui una relació continuada del tu a tu. I, per tant, les escoles crec que estan ara justament buscant aquest tipus de recursos complementaris a tota la part que veníem dient, no? De que fa falta més persones al final a l'escola.
1: No els hi fa por agafar-ho a la intel·ligència artificial? Us trobeu amb molts dubtes, molts temors, o
0: sí,
1: no?
0: Hi ha de tot, i crec que és bo que hi hagi de tot. Sí que hi ha un sector de professorat que diu, ostres, això em reemplaçarà a mi? I la resposta és radicalment no. Redefinirà les tasques que tu fas al teu dia a dia? Segurament sí, a les del professor, a les nostres, a les vostres, a les de tothom, no? Però per això és important el debat i la comunicació, no? Torno a insistir, què volem que faci, què no volem que faci, no? I per tant, sí, hi ha gent que, ostres, realment impressiona, no? Segons quines coses veus, però després també hi ha tot un altre sector que diu, no, és que hem d'anar cap aquí. O sigui, com pot ser que hi hagi aquesta tecnologia, aquesta tendència global, i nosaltres no fem res, no? Hem de, com a mínim, conèixer-la, explorar-la, testejar-la, no? De fins a quin punt és fiable o no, perquè és evident, no? Que la IA no és infal·lible. Tots, segurament, hem jugat amb el ChatGPT o amb el Claude o amb el Gemini o amb el que sigui, i fa cagades a vegades, no? I és evident. Per tant, fins a on podem enrefiar-nos, fins a on volem nosaltres revisar tot el que fa. Bueno, tot aquest debat crec que és molt interessant i les escoles s'hi estan posant amb moltes ganes.
1: On està Nabla exactament ara? Quines escoles de Catalunya? Quantes? Sí. I una mica com ha estat aquest procés aquest any?
0: Sí, mira, nosaltres vam arrencar l'1 de setembre d'aquest curs 25-26 amb dues escoles de Catalunya, una aquí a Sant Cugat i una a Terrassa, i ara estem ja en 27 escoles repartides per tot el territori català. A Andorra també estem entrant ara a l'escola pública. I bé, tot és el que comentava.

0: No? És un moment d'inversió, jo crec, en recursos, en obrir idees noves, i crec que les escoles estan alineades en aquest sentit.
1: Quins objectius també us marqueu després pel següent curs, que ja estem a punt d'acabar aquest, i hi ha les portes de parlar ja més del 26-27?
0: Totalment, totalment. Nosaltres, després d'aquest primer any, i sobretot en el que ens hem centrat és en tornar a l'aula, si ho puc dir així, de tots els professors i professores que han estat provant la plataforma, utilitzant-la i veient els beneficis, seure amb ells, que crec que és fonamental perquè qualsevol projecte funcioni, seure amb la persona a la qui li estàs aportant valor, entendre ben bé com funciona, i aquí nosaltres hem vist dues màximes, que una és la de cada maestrillo tiene su librillo, no? Cada profe doncs fa les coses a la seva manera i ha de ser així, perquè és professor la professora el motor de l'educació, perquè és el que té més dades, no? Veu la família, veu l'alumne, veu el claustre, veu la matèria que ha de donar, i per tant veu també el seu estil, que és important, no? I, per tant, seure amb ells i veure com l'utilitzen, doncs és crucial. I llavors, després, també hi ha l'altra banda del coll d'ampolla que comentàvem, no?, de tota aquesta part més avaluativa. Llavors, objectius per nosaltres és, ostres, estem veient que realment aporta molt valor, que el feedback que ens dona el professorat és espectacular. Aquesta setmana, justament, anàvem a una escola que amb l'assignatura de tecnologia del batxillerat i feien uns diagrames d'unes molles dibuixats. Clar, el professor ens deia, això per corregir-ho jo, els dibuixos de 4 molles per 30 nanos que tinc, que són dibuixos tècnics, vull dir, em passo hores i és un desastre, no? I diu, vaig provar amb Nabla i al·lucinat, vull dir que li troba a l'angle de la molla, no és correcte. Diu, això, el feedback que li dono als alumnes és brutal, perquè a més són de batxillerat, s'ho miren, els hi va... Crec que és l'únic moment de la vida on l'alumne realment s'està jugant alguna cosa important, no?, a nivell acadèmic. I per tant, doncs, ostres, aquesta que l'alumnat tingui aquesta eina per seguir millorant, doncs és espectacular. Per tant, a nivell d'objectius, doncs seguir aportant aquest valor al sector educatiu que ho necessita, jo diria, més que mai, i també anar establint un estàndard, un referent en quant a adaptacions, no? Perquè també després el tema de l'atenció a la diversitat és molt variable, ho ha de ser, i molt sovint el professorat es troba que, ostres, doncs no tinc ni punyetera idea de com ajudar aquest alumne amb aquesta casuística, no? Jo, no, el meu cas, jo vaig estudiar la carrera de física, al cap de 2 mesos d'haver acabat la carrera estava donant classes a l'ESO, no? I, clar, hi havia certes casuístiques d'alumnes que dic, jo sóc físic, no tinc ni la més remota idea de com poder-te ajudar, no? Per tant, donar aquestes eines en aquest sentit, en un moment crític i de forma àgil i fàcil i pràctica, crec que és essencial, també.
1: De fet, parleu d'un estalvi de fins a un 60%, crec, del temps de tasques repetitives. Mm-hmm. Com ho calculeu, això?
0: Això és complicat de calcular, perquè hi ha moltes tasques, no? Hi ha tota la part de generació, després la d'adaptació i, sobretot, la d'avaluació. Aquí el que hem fet nosaltres, de fet el 60 l'hem anat pujant ja una miqueta més, aquí ho mesurem de diverses maneres. Hi ha tota una banda més automàtica de que bàsicament mesurem quanta estona ha estat el professor o la professora avaluant aquella activitat i ho comparem respecte a un estàndard que és bàsicament el que trigava jo corregint 30 exàmens, no? I aquí, doncs, on jo podia estar-me una hora, potser, per avaluar tota una classe, el professor ara s'està 20 minuts, posem, no? Però després també hem fet algun experiment de... Això és amb algun professor o professora molt motivat, i per això dic que estan molt, molt posats, no? De dir, ei, mira, vale, corregiré 2 cops l'examen, un amb nable i un sense nable. Que això, quan ens ho va dir el professor que ho faria, dic, ostres, estic al·lucinant. Moltes gràcies, no? Ens ajuda molt. I llavors aquí va fer la prova de fer-ho a mà i després revisar-ho com ho plantegem a nable. I aquí l'estalvi va ser del 80% llarg per cent. Perquè, clar, bàsicament nosaltres partim de la idea de... Li donem el 70-80% de la feina feta i el professor o professora revisa i fa l'últim 20%, que també és com l'utilitzem nosaltres la IA, no? No ens fa, no ens desenvolupa la plataforma, ens dona una base, una bona base, i aquí tu vas ajustant, afinant i acabant de modificar.
1: Què no pots fer ara, Nable, que us agradaria que fes?
0: Mira, aquí hi ha una cosa, des del principi dels temps del projecte, que tècnicament hi hem estat molt, molt posats i encara no fa, i estem, l'Eric està donant-li moltes voltes a tot plegat. Clar, quan avaluem l'examen, l'activitat, els exercicis, el feedback que els hi donem és escrit, no? És, escolta, t'has equivocat aquí, hi ha tantes faltes a nivell de coherència, si és un text, doncs, tal. Però seria molt interessant que visualment l'alumne ho pogués veure. Ara mateix té un text que ja li dona la informació, però a nivell visual no acaba de... No ho veu, vull dir, veu el que va fer i res més, no? I amb el comentari al costat. Poder ajudar l'alumne de forma visual, com ho faria un professor, no? Jo quan corregia mates, doncs era una cosa que hi havia un error. Si l'alumne ho havia escrit més o menys era fàcil de trobar, li encerclava, no? I alerta, aquí t'has deixat el negatiu, o aquests números no els has sumat bé, o aquest plantejament no has entès bé el problema perquè no has plantejat bé les dades. Aquesta ajuda visual és una de les coses amb les que estem molt, molt enfocades. I després també amb casos d'adaptacions. Clar, una dislèxia, un TDAH més o menys habitual, és relativament senzill de fer una adaptació d'una activitat, no? Però després hi ha casos que evidentment són molt més extrems o fora de la norma, que és molt particular. Per tant, anar afinant el que dèiem, no? aquest estàndard d'adaptació, aquesta referència més que estàndard, no? Perquè sempre és, nosaltres proposem i el professor o la professora ho ignora o ho utilitza o ho modifica, no? No som, torno al mateix, el que està allà a peu d'aula és l'única persona que pot decidir com fer bé o no fer bé aquesta adaptació, no? I per tant, li donem aquesta ajuda. Per tant, donar eines perquè el professor o la professora pugui fer adaptacions molt més precises i acurades és també el nostre objectiu principal.
1: Clar, aquesta IA està pensada molt des de per l'adult, no? Per el professional. I únicament perquè ajudi a desenvolupar la seva feina per aquesta persona també pugui ajudar més el seu alumnat a altres tasques menys repetitives. Mm. La IA, la veieu bé perquè entri a l'aula també per l'alumnat? O això és un debat que ara mateix està...
0: És un debat que està en marxa. Jo crec que és un debat que està en marxa. Aquí sempre, jo crec sempre que el plantejament ha de ser com un ganivet de cuina, no? Un ganivet de cuina serveix per fer mal a algú o per tallar el pa. Que l'alumnat no aprengui a interactuar amb la IA crec que seria una falta de visió garrafal, perquè formarà part de la seva vida, ho vulguin o no ho vulguin, com forma part de la vida de tothom. Per tant, han d'aprendre a utilitzar-la. Com? És un debat. És un debat i que és una mica complex perquè és molt canviant, és el que dèiem, no? Vull dir, el que pot fer la IA avui no té res a veure amb el que feia fa un any i molt probablement no tindrà res a veure amb el que pot fer d'aquí un any, no? I després també hi ha el debat d'aquestes IAs d'on surten, no? Surten de Silicon Valley i, per tant, venen amb uns certs biaixos que s'han de poder avaluar i però, sent molt realista, per una escola, un professor, un equip directiu de centre, és molt difícil avaluar aquests biaixos, no? Per tant, crec que aquí hem de fer justament anar de la mà escola, centre educatiu, sector educatiu, amb projectes, empreses, tant públics, privats, de recerca a les universitats, d'iniciatives, això d'una startup com nosaltres o com altres que n'hi ha també del sector, i anar construint aquest debat per, una altra vegada, posar el límit de què volem que faci, què no volem que faci, què pot fer i què no pot fer, no?
1: I d'altra banda, també volia comentar-te si creus que hi ha el perill que aquest tipus de tecnologies generin més desigualtats també entre centres, perquè entenc que d'aquests 27 centres no hi ha cap públic.
0: Alguns sí que n'hi ha, però no són la majoria, evidentment. Sí, és evident que això és el repte. Per tant, jo aquí torno a insistir, no? Que crec que és ara un moment que això ho comentàvem, vam anar a fer una xerrada el mes de novembre a Andorra, una taula rodona, I comentàvem el mateix. Crec que és el moment d'invertir i apostar, perquè si no el risc de quedar-se enrere ara és més gran que mai. I és evident que no volem que hi hagi una desigualtat, especialment en el sector educatiu, que és absolutament sensible, no? I vital, perquè a nivell país i a nivell societat ja global doncs avancem. Per tant, sí que hi és el risc, jo crec, i és el moment de tenir el debat intens i de no perdre's tampoc en el debat sobre el sexe dels àngels, no? Que a vegades paquem una mica d'això en aquest sector, no? De trobar el punt d'equilibri entre ser agosarat, que no és el sector per fer-ho, i ser excessivament conservador. Hem de plantejar proves acotades, ben definides, avaluables, no? En com està funcionant aquesta eina, aquest projecte, aquest recurs, tenir visibilitat sobre el que està passant i que ens permeti prendre decisions més informades i sobretot anar de la mà a sector públic i sector privat, perquè si no sols, tant un com altres, no arribem enlloc.
1: I ja per acabar, sovint es parla de l'escola del futur. Què vol dir això realment en el vostre cas, Gerard?
0: Mira, nosaltres quan ho parlem això a nivell intern, ens imaginem una escola que combini molts models, perquè crec que és on l'educació funciona, no? Això recordo quan estava estudiant el màster que fèiem molt d'èmfasi en lo més important no és tenir una metodologia i seguir-la al peu de la lletra, és combinar moltes metodologies. I això ho portem una mica més enllà, en combinar molts estils de professorat, també, perquè és vital, eh? El profe de... Dos profes de matemàtiques, un explica d'una manera, ensenya d'una manera i un ho fa de l'altra. I és ideal que els alumnes puguin veure aquests diferents models, no? Perquè és el que es trobaran a la vida d'adults, no? Sou que anem a la feina i doncs, tenim jefes d'un estil, jefes de l'altre, no? O empleats, o el que convingui. Per tant, a l'escola del futur jo m'imagino un professorat divers, un professorat amb eines, un professorat que sempre es fa la mateixa frase, no? Que ser professor és molt vocacional, i jo crec que ho és, però no ens podem apoyar només en això, o dir, la vocació d'anar acompanyada de recursos i de benestar. Per tant, jo m'imagino uns claustres que reconnectin amb aquesta vocació i que se'ls hi reconeixi aquesta vocació i que vagi acompanyada doncs, dels recursos per poder acompanyar l'alumnat de millor, d'una forma més propera, més humana i més efectiva, també, no?
1: Hem parlat amb Gerard Solanes, que és un dels impulsors d'Anable, aquesta nova intel·ligència artificial que està arribant a les aules de Catalunya i Andorra, amb molta força i empenta. Moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
0: Moltes gràcies per convidar-me.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Bé, doncs un cop més la secció de ciència que fem al Faves Comptades juntament amb el sincrotró Alba arriba a aquest programa. Avui parlem d'un tema molt important per a la salut global i per això saludem, com de costum, la Laia Torres Aribau del Departament de Comunicació de l'Alba. Laia, bon dia.
2: Bon dia.
1: Alba no és el teu nom, és Laia.
2: No, però bueno, em giro igual pel carrer, si criden Alba.
1: De què parlem avui, Laia?
2: Doncs mira, avui, aprofitant que 24 de març és el Dia Mundial contra la Tuberculosi, que és una malaltia infecciosa causada per bacteris, que, de fet, potser ja no sentim que hi hagi gent que té tuberculosi, és una malaltia prevenible
1: de...
2: i curable
1: d'abans, de
2: no?
1: D'abans, sí.
2: Exacte, ho hem vist més a les pel·lis, potser, no? De fa uns anys, però segueix sent una de les malalties infeccioses més letals del món, això no ho hem d'oblidar, eh? I, de fet, ara també és d'actualitat, no sé si vau sentir ahir que va aparèixer un nou cas de tètanus, una malaltia sí. A Catalunya, que feia molts anys que no ho vèiem. O sigui, amb tot plegat, diguem-ne, vaig pensar que ens podia servir per parlar avui d'un tema que és com combatem les infeccions causades per bacteris, no? I una de les eines principals que tenim són els antibiòtics. Però en els darrers anys han aparegut problemes importants, que en diem resistència als antibiòtics.
1: N'heu sentit a parlar.
2: En parlarem abastament ara, però bàsicament és que alguns bacteris es tornen resistents i, doncs, no els fan efecte els antibiòtics que servirien, doncs, per eliminar-los. I això és un problema, òbviament. Avui ens centrarem, doncs, en quins estudis es fan al sincrotró Alba per contribuir a aquesta recerca sobre combatre la resistència als antibiòtics.
1: Molt bé, doncs avui per parlar-ne del tema, com és habitual, tu no vens sola,
2: no,
1: vens amb
2: experts.
1: Els experts, vens acompanyada de dos científics del sincrotró Alba, tenim l'Isidro Crespo.
3: Hola,
1: què
3: bon
1: tal,
3: dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé,
1: i l'Aleix Tarrés, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Aleix. Per començar, quan parlem de resistència als antibiòtics, què vol dir exactament? Isidro?
3: Bueno, la resistència a antibiòtics és, en poques paraules, si en algun moment teníem un tractament efectiu contra una infecció bacteriana, pues, desenvolupar mecanismes i aquells antibiòtics deixen de ser efectius. O sigui, bàsicament, el bacteri s'acostuma, com si diguéssim així en paraules fàcils, s'acostuma a aquell tractament i ja no és efectiu.
1: És qüestió de temps, també. Vull dir, això vol dir que fa molt de temps que es fa servir aquest tipus d'antibiòtic d'aquí, o no té res a veure el temps. La Laia anava fent així, no? No ho sé.
3: És una combinació de factors.
2: Sí?
3: No és només el temps, sinó també com es fan, com es fa ús d'aquests antibiòtics.
1: Sí. Molt bé. I se sap per què passa, això?
3: Ui, sí. Bueno, a veure, si tu tens un tractament que et recomana el metge i, bueno, et diu un tractament de 7 dies, et prens la píndola el primer dia, comences a millorar, el segon la prens, estàs perfecte, dius, buah, ja no em fa falta això, jo, això ja és massa tractament. I ho deixes de prendre, al final allà tens, si imaginem, els bacteris són com una població heterogènia i, bueno, alguns, en biologia, no tot és sí o no. Hi ha alguns que potser són una miqueta resistents, altres que són totalment sensibles, i què pot passar? Que en un tractament de 2 dies matis els més sensibles, però no els,
1: no tots.
3: Els menys sensibles. Llavors, què passa? Que si deixes de prendre la píndola, ara de cop i volta, els menys sensibles a l'antibiòtic ara tenen tot el camp per créixer i no tenen l'antibiòtic. Llavors, creixeran, es multiplicaran, i quan tornis a prendre l'antibiòtic ja no serà efectiu.
2: Perquè han quedat els més forts, no?, diguem-ne? O
3: sí.
2: Més ben adaptats, hauríem de dir, no?
4: Sí.
1: Els que no han quedat afectats, no? I, per tant, es poden reproduir.
4: Clar, al final tu poses una pressió selectiva, no? I estàs seleccionant pel que pot sobreviure aquest entorn.
1: Per això és tan important seguir exactament la prescripció mèdica, no? Si et diuen això, 7 dies. Han de ser 7 dies.
4: Efectivament, sí.
1: Encara que el segon o tercer ja estiguem bé, no?
3: Sí,
1: com deies
3: sí.
1: Tu,
3: tal
1: Isidro.
3: Qual. I si se t'oblida una dosi, has de retornar la dosi i seguir amb el planning d'aquella nova dosi. O sigui, no dir, ui, se m'ha oblidat, ara em prenc doble. No, has de seguir la
2: el peu de la lletra, diguem-ne, no?
3: I el que és molt important també, els antibiòtics són per matar bacteris.
2: Ah, sí.
3: Els virus no s'hi fa res. O sigui, prendre l'antibiòtic per un refredat, ara ja no passa, perquè ara la prescripció està molt controlada i, bueno, tu no pots anar a la farmàcia i agafar un antibiòtic, però ha d'anar amb prescripció mèdica i has de prendre-ho quan cal, sí.
1: Sí, sí, sí. O sigui, que podem dir que els bacteris es poden passar la resistència entre ells?
4: Doncs sí, no?
1: Sí?
4: Tenen maneres de transferir aquesta resistència. Un cop un bacteri esdevé resistent, té la capacitat de fer resistent tota la comunitat amb la qual converteix un espai.
3: Sí, sí. Sí, els bacteris són curiosos. És que al final arriba a ser una societat en petit. Perquè, o sigui, un bacteri quan esdevé resistent no és per casualitat, o sigui, ells es reprodueixen molt ràpid. Els bacteris que fem servir al laboratori, cada 20 minuts es duplica la població. O sigui, això vol dir que si tu deixes un bacteri viu...
1: Uh-huh. Estàs donant opcions a que tot això continuï, no?
2: I molt ràpid.
3: D'un dia per un altre tens una població exponencial, perquè això és un creixement exponencial.
2: Sí, sí,
3: dos, quatre...
2: No sé què dir, ja, encara em poso prou matemàtiques.
3: Te'n vas...
2: Exacte, sí.
3: És molt ràpid i això se'ns escapa una miqueta, llavors. I no només això, o sigui, el bacteri que has d'haver resistent pot passar-li aquesta resistència a les seves filles, o sigui, la cèl·lula primogènita passa a les seves dues filles... La resistència, vale, aquesta és una manera, però el bacteri pot, si diguéssim, explotar i alliberar aquest material genètic i que altres l'agafin, o en el nostre cas el que estem estudiant és la conjugació bacteriana. Per què l'estem estudiant? Perquè és un dels mecanismes regulats, o sigui, que el bacteri exploti i que l'altre l'agafi el material genètic, això és complicat de controlar, però evitar que un bacteri li passi directament el material genètic a una altra bacteri, això és un procés regulat. I això hi ha maneres de controlar-ho i per això ho estem estudiant. Sí.
2: De fet, anava a descobrir ara cap a casa. O sigui, a Sincrotró Alba hem fet estudis, no, de conjugació bacteriana, també parlaves ara de com es divideixen. Tot això nosaltres ho podem veure a les vostres línies, de fet. No?
4: Ho podem veure, sí, sí.
2: Literalment, eh? Bueno, literalment. Sí.
4: Podem trobar informació que ens diu com es produeix aquest tipus de mecanisme. I sobretot en el cas de la divisió també és un punt important, perquè, per exemple, sabem que alguns bacteris és en aquesta alta taxa de divisió on basen la resistència a antibiòtics. És a dir, aquestes poblacions quan exploten, sí, doncs poden esdevenir més resistents. I en concret tenim un treball que es va fer al sincrotró, on es va determinar quines molècules, quines proteïnes, diguem, actuaven i mediaven aquesta divisió, i entenent-les podem arribar al punt de dissenyar fàrmacs, fins i tot, que bloquegin aquest procés.
3: Sí, sí, sí. O sigui, al final, quan tu tens una resistència a antibiòtic, ja el bacteri té moltes estratègies per esdevenir resistent. Una podria ser simplement que, quan es troba la molècula de l'antibiòtic dins del bacteri, sintetitzar un mecanisme que agafa aquesta molècula i la tira fora de la cèl·lula. Llavors, ja no hi fa res. O pot fer un altre que digui, arriba l'antibiòtic, el modifica de tal manera que és inactiu. O podria fer
1: el
3: també...
1: El neutralitza, diguem.
3: El neutralitza, exacte. També podria ser que la proteïna que l'antibiòtic anava i bloquejava pot modificar aquella proteïna i llavors impedir que sigui aquella proteïna sensible a l'antibiòtic. O sigui, el bacteri al final té moltes estratègies, però no són estratègies que el bacteri pensa i ho fa, no?
2: No, no, sí, tendim a personificar-lo així, no?
3: No és així, o sigui, és una qüestió de l'atzar. I al final, pues, si existeix, existeix. I, clar, tu pots tenir un antibiòtic que ja no és efectiu, però pots combinar-ho amb altres, que és el cas d'un altre estudi que es va fer per un altre grup allà a l'Alba, que estaven bàsicament buscant com fer efectius de nou antibiòtics que havien deixat de ser efectius amb bacteris com l'Staphylococcus aureus, que causa molts problemes en hospitals. I bàsicament és això, pues, bueno, si tens una proteïna que expulsa el teu antibiòtic, pues, podries desenvolupar una altra molècula que bloquegi aquell canal per on surt l'antibiòtic. Llavors l'antibiòtic no pot sortir i el bacteri...
2: Al final una mica és una cursa de Tu em bloqueges l'antibiòtic, jo et bloquejo...
1: Exacte. És una lluita.
3: És una lluita veure...
1: sí,
3: contra el temps.
4: Sí. És quasi una cursa...
1: És una partida d'escacs, no?
3: Sí.
4: Una cursa armamentística, no?
2: De... sí, sí, no,
4: el bacteri farà per tornar-se resistent i tu has de fer per evitar-ho.
1: Una qüestió, quan parleu del fàrmac, o sigui, de la vostra feina, s'obté doncs, una resposta per crear fàrmac. Jo dic crear, però no sé si també pot ser modificar un fàrmac.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: no?
4: Sí, al final és part del procediment, sí. No?
3: Bueno, ara no és un antibiòtic, però bueno, l'aspirina, que tothom la coneix, és un fàrmac, l'àcid acetil salicílic, és un derivat d'una molècula natural, l'àcid salicílic, que l'àcid salicílic funcionava molt bé, però què passava? Produïa molts problemes a l'estómac. El van modificar i van fer l'àcid acetil salicílic, que aquesta modificació fa que tingui menys problemes. Amb els antibiòtics és igual. Tu pots fer alguna modificació per fer que aquells bacteris, pues no, ara ja no siguin resistents a allò.
1: Molt bé.
2: Bueno, una mica amb la metàfora, no anava a dir que deia la llei de les armes, diguem-ho així, que al final readaptar-la o afegir-li un algú,
4: sí. No? Sí, no, però al final està bé perquè també no només t'interessa que sigui molt efectiu eliminar la infecció, sinó que sigui respectuós, genera almenys el mínim d'efectes secundaris. I precisament les tècniques que fem al sincrotró són prou precises, no?, per veure, per afinar això.
1: Ens hem posat perfectament en context amb totes aquestes explicacions, però ens agradaria saber com us ho feu. És a dir, a la pràctica, quan vosaltres treballeu en la línia de llum, com ho feu tot això?
4: Doncs bé, bàsicament fem una miqueta de malabars. Al final, però primer, si la línia de llum entesa com la nostra estació de treball on es produeix la radiació que ens servia al nostre cas, rajos X, que ens permet interactuar amb la matèria d'una manera que veiem tots els detalls possibles, en aquest cas de matèria biològica, de les proteïnes, doncs allà combinem la nostra recerca, en aquest cas nosaltres fem recerca en la resistència a antibiòtics, entre d'altres, però també tenim un rol, tant els científics de línia com els investigadors postdoctorals que estem allà, on desenvolupem les característiques d'aquesta línia de llum, la fem més adaptada a les necessitats dels experiments i també gestionem experiments d'altres usuaris externs. És a dir, entens usuaris com científics externs que tenen una recerca pròpia, que han aplicat el sincrotró, han demanat de venir a fer els seus experiments i se'ls ha donat un temps per venir i també fer una recerca que alhora es pot aplicar en recerca antibiòtics i en moltes altres coses.
3: Sí, o sigui... per entendre-ho en un ambient més quotidià, la línia vindria a ser l'instrument amb el que mirem la matèria que estem estudiant, en aquest cas, aquestes proteïnes. Però tu, abans de poder mirar una mostra en el microscopi, has de preparar-la. Llavors, això vindria a ser la recerca que fan aquests investigadors en el seu grup de recerca, o nosaltres també en el nostre grup, que és preparar aquella mostra. I com es prepara la mostra? Doncs, bueno, us puc explicar un petit exemple de la nostra recerca, per exemple, que en el cas de la resistència a antibiòtics, nosaltres estem mirant com els bacteris es comuniquen entre ells dins d'aquesta població de bacteris. Els bacteris, al final, per pressió de selecció, són molt llestos i diuen, a veure, si jo t'haig de donar tu la resistència a antibiòtics, m'hauria d'assegurar que tu ja no la tens, perquè si no estaré consumint energia per donar-te tu aquell ADN...
2: Ja. Si ja tens aquest cromo, aquesta arma,
3: per què?
2: Matar-me...
3: Millor guardar-me les energies. Llavors, els bacteris tenen un mecanisme que saben... Sí, una miqueta. O sigui, el bacteri...
4: Tenen un diàleg.
2: Sí, sí, com ho havia d'imaginar personificat.
4: Tenen una mica de diàleg.
3: Al final, tot això és a escala molecular, però...
2: Sí, sí.
3: Emeten unes molècules que saben que aquell... m'haig d'anar cap a una altra banda. Llavors, pues, com van fer aquest estudi? Pues, nosaltres també ens aprofitem una miqueta dels bacteris, la veritat. I agafem uns bacteris que no són infecciosos, són un derivat de l'E. coli, de l'Escherichia coli, però que no és infecciós, no és bioperillós. Llavors, allà li fiquem les instruccions de la proteïna que volem estudiar. I les fem créixer, que ens produeixin la proteïna. Llavors, quan aquella proteïna s'ha produït, trenquem les cèl·lules, les explotem, i aquella proteïna la purifiquem. Bueno, hi ha moltes metodologies, però bàsicament la nostra proteïna s'enganxa a un material i després quan hem netejat tota aquella preparació, podem desenganxar la nostra proteïna. I llavors ve, bueno, una de les coses més complicades a la cristal·lografia, que és obtenir cristalls. O sigui, un cristall s'ha d'entendre com si fos un granet de sal
2: sí,
3: o de sucre.
2: Mm.
3: Allò és un cristall.
2: Però de proteïna, en aquest
3: Exacte.
2: Cas, no?
3: El gra de sucre o el gra de sal té pocs àtoms, una proteïna té milers i milers d'àtoms, llavors la complexitat és molt gran. Però bueno, quan tenim els cristalls, que realment això s'ha automatitzat moltíssim, llavors és relativament assequible aconseguir-ho, doncs agafem aquests cristalls que poden ser de 20 micres, o sigui, superpetits, ho agafem a mà, ho congelem en nitrogen líquid i llavors...
2: Amb unes pinces, oi? O més o menys, sí que us he vist algú. Com ho feu? Perquè, clar,
1: home, tan petit clar, i amb pinces.
5: Una espècie de llaç. És com una...
2: Sí. Però literalment, és que jo havia sentit alguna vegada, sí que els he sentit conversar i parlen de pescar
5: sí.
2: cristalls.
5: Sí. Parlem de pescar, sí. però sí. La canya seria com...
2: Té un punt d'artesà, això,
5: Una espècie molt. De llaç d'aquests sí, sí. de cowboy.
2: Ah!
5: Fet de nylon, amb unes micres.
2: És que
3: imagina't els,
2: eh?
3: Sí.
1: I, estem parlant de res.
5: És molt petit.
3: És molt petit. O sigui, ho hem de fer en una lupa. I has de tenir pols, o sigui, jo vaig haver de deixar de prendre cafè cafeïnat perquè els destruïa.
5: És
3: això.
1: Després de tota la feina l'acabaves destruint.
3: I la meitat del cristall és aigua, llavors el toques i es trenca. Ah.
5: Sí, I en un procés tan automatitzat,
3: clar,
5: no, és un factor humà important.
2: És bastant curiós,
3: curiós això, a l'Alba, des del Departament de Comunicació, s'impulsa l'Alba Open Day,
2: sí.
3: i això es fa cada any.
2: No ho hem fet mai, però podríem fer que la gent, saps, us pesqués els cristalls. Si trobem algú que tingui mà,
1: jo crec que
2: els hi trencarien
1: tots. No sobreviuria cap ni un.
2: Bueno,
3: no, però se'ls fa molt...
2: Bueno, havíem fet tallers de cristal·lització.
5: Seria un càstig interessant.
3: Sí.
5: Es podria fer.
3: I hem fet demos i tot, o sigui, és un cop l'any.
2: Sí.
1: Aquí sembla que tot sigui molt fàcil, no? Explicat i seguint atentament les explicacions que ens donen els convidats, però la veritat és que això és una feina de molt de temps. Quan porteu treballant en això vosaltres?
5: En la recerca en antibiòtics?
1: Sí, en el tema que ens ocupa avui, quan porteu treballant?
5: Sí, jo em vaig unir una mica més tard al grup, en el meu cas potser ja porto 3 o 4 o 5 anys, però
3: sí, bueno,
5: estem parlant d'una dècada ja quasi,
3: sí.
5: no?
3: Hi ha un article que traurem ara, que les primeres d'aquell article van ser de fa 10 anys. O sigui, sí.
1: Sí, que els resultats d'un treball com el que expliqueu avui s'ha d'esperar molt a llarg termini.
5: Doncs sí, és una miqueta... Aquests 10 anys no és res comparat amb el que
3: sí,
5: al final és
3: la... Realment, trobar una nova via on atacar per desenvolupar nous antibiòtics és un procés llarg, això, 10 anys tranquil·lament, però és que després, quan tu tens un possible candidat, aquell candidat no només ha de ser eficaç, sinó també no ha de ser tòxic, perquè clar, el més eficaç per matar els bacteris és el lleixiu. No?
1: Sí, però
3: no ens sorprendrem.
2: No. Sí, no? Sí. Llavors, recordem que hi havia un president que va reconèixer pel Covid.
3: Llavors,
5: l'efecte secundari és important.
3: Llavors, aquests assajos clínics triguen també un temps. Llavors, però s'ha de començar.
2: És el pas que hi ha, no? Clar, és el que hi ha d'haver. No?
3: Si no ho fem ara, d'aquí 10 anys, no haurem començat.
2: És la cursa aquella un altre cop que dèiem
5: no,
2: al principi.
5: No hi ha alternativa. No pots deixar de prendre'ls. No pots tornar a una situació on no hi ha antibiòtics.
1: Llavors, mira, tornem al començament de la conversa. Quan parlàvem de la nostra actitud, no? Del pacient.
2: No? Sí.
1: Del pacient. Què ha de fer? De quina manera pot contribuir? De quina manera pot t'ajudar?
5: Doncs, a nivell individual, seguir les directrius que et digui el professional mèdic de torn que t'ha receptat l'antibiòtic. És una eina molt potent, però ja sabem, ja hem parlat aquí de la tendència que tenen els bacteris a sobreviure, a desenvolupar vies per escapar-se d'aquesta pressió. Per tant, seguir el tractament...
1: Fil per randa.
5: Fil per randa. Sí.
2: No inventar-te res pel teu compte, no?
5: Exacte.
3: És que...
5: I també aquesta comunicació, no? Si després d'aquests 5 dies et segueixes trobant malament, torna-hi, perquè pot ser que de manera natural
2: Clar.
5: Hi hagi una resistència i t'hagi de receptar un segon antibiòtic que ataqui el problema per una altra banda.
3: I recordar això, que al final és una carrera contra... O sigui, no és que pugui sortir la resistència als antibiòtics, no, és que sortirà. Llavors, fins i tot, si desenvolupem nous antibiòtics, és una carrera contra el temps. Llavors, si no els fem servir bé, encara que trobem d'aquí 10 anys una nova via per evitar aquella resistència a antibiòtics, si no els fem servir bé, aquella nova via també
2: no servirà de res tot aquest esforç, no? Exacte. Exacte. Sí, sí. Sí, sí, centrats en el que ens digui el metge o la metgessa, diguem-ho
1: sí,
2: així.
1: Sí, sí. Doncs farem cas. És que,
2: exacte.
1: Per alguna raó et diuen si han de ser tants dies, si t'ho has de prendre un cop, si s'han de ser dos o tres, doncs...
2: Mentrestant, doncs anem fent estudis a l'alba i un toqui.
3: És que funcionen molt bé els antibiòtics.
2: Sí, sí, realment.
3: I per això te'ls prens potser dos dies, ja et trobes superbé, i... però no, no, no.
2: Clar, tu no veus per dins què està passant, no?
5: Efectivament. Sí, sí. Efectivament.
2: Aquí estem.
1: Bé, doncs ens queda res per acabar, però acabarem amb una nota cultural.
2: Sí, volia... sí? Exacte. Sí, sí, res, molt, molt ràpid, que crec que avui anem més justos de temps, però només recordar que s'ha estrenat una sèrie televisiva on el sincrotró hi té un paper important i estem molt contents d'haver trepitjat també aquesta
1: no
2: part de l'audiovisual.
1: No sortireu vosaltres pel mig?
2: Alguns del sincrotró fem d'extres. És a dir, estic parlant
1: ah, sí?
2: de... Sí, estic parlant de Dia 1, és una sèrie que va promoure el Mobile World Capital, que és la fundació que fa el Mobile World Congress,
1: yeah.
2: I amb el suport de 3CAT i de Prime Video. Llavors es van gravar... És un thriller tecnològic, diguem-ho així, ja ho podreu descobrir. La qüestió és que hi apareix en escenaris del voltant de Barcelona relacionats amb ciència i tecnologia, el Supercomputing Center, el Mirador Torre Glòries, la Universitat Pompeu Fabra i també el Sincrotró Alba. I el cinquè capítol, doncs sortim bastant. No? I
1: estem... Cinquè capítol?
2: Sí, és de 6 capítols, nosaltres sortim al cinquè. Va. I, evidentment, mireu-les, si voleu, està a Prime Video i a 3CAT.
1: I aquesta sèrie s'ha estrenat aquest diumenge a TV3.
2: Això mateix, això mateix. Qui tingui Prime Video ja es va estrenar el dia 13 de març i aquest diumenge a TV3 es va estrenar i a la plataforma ara trobareu fins als 3 primers capítols. Els altres 3 crec que es penjaran, dedueixo que la setmana que ve, no ho tinc clar, eh? Però per
1: però
2: la dinàmica
1: que la gent
2: que porten,
1: no pateixi, si no, ara no li va bé, perquè
2: correcte.
1: No deixarà una altra sèrie,
2: no,
1: potser, per seguir aquesta.
2: Últimament, és el típic, no. La gent se la mira sencera, són 45 minuts, la gent que la vista,
1: aquesta
2: sí que ja se l'ha mirat.
1: Bé.
2: Sí, és entretinguda, és un thriller. Està prou bé, veureu les imatges del sincrotró, hem vist nosaltres alguna pinzellada per avançat i són... Bueno, que hem quedat molt guapos, vaja.
1: Sí?
2: Sí.
1: Dels
2: sí.
1: que ens heu visitat...
2: La instal·lació, vull dir, no, els figurants sortim molt de fons, molt de fons, molt de fons.
1: Val,
2: però
1: o sigui,
2: la instal·lació...
1: No podem reconèixer
2: no,
1: ningú.
2: No, però realment la instal·lació surt molt maca. I vull dir que no... I a part, perdó, m'he oblidat de dir, no sortim només com a decorat, sinó que formem part del guió. El sincrotró apareix i es menciona i s'explica, de fet són científics que van al sincrotró, vull dir, no som només un taló de fons, saps?
1: I està ben documentada
2: sí,
1: la sèrie?
2: Sí,
1: sí,
2: sí.
1: Jo,
2: i veureu
1: bé,
2: el supercomputing com... també apareix una part de computació que li interessi, o sigui, està molt bé.
1: Molt bé.
2: Sí, que
1: tu
2: l'has vist aquesta recomanació?
1: Capítol?
2: Sí. Vaig al primer capítol perquè he de dir que ens van convidar uns quants a l'estrena, al
1: cinema
2: Sant
1: Jaume.
2: Sí.
1: Mira que bé. Vosaltres l'heu vist?
5: No, encara no.
3: No, encara no.
2: Per això estic fent propaganda.
1: Com estarà a plataformes? No
2: sí, clar,
1: no,
2: és que
1: perquè...
2: s'acaba d'estrenar aquest diumenge, Setmana Santa. Si voleu, podeu aprofitar.
1: No, no hi ha cap problema. Es pot recuperar.
2: I tant.
1: Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquest missatge quan hem estat parlant de la resistència als antibiòtics. La ciència treballa per trobar solucions, però nosaltres també hi tenim un paper a fer, que és seguir les instruccions del nostre metge al respecte.
2: I confiar en la ciència, vaja.
1: I confiar en la ciència, sí, però clar, sabem que tot això va a poc, perquè s'ha de tenir, doncs...
2: S'ha de fer ben fet, també.
1: S'ha de fer molt ben fet. Isidre Crespo, Aleix Tarrés, moltíssimes gràcies. Els dos, Laia Torres, per suposat.
2: Merci.
1: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Fins la propera.
3: Vinga, fins la propera.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
4: Bon dia, molt bé, gràcies.
3: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
4: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
3: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
4: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim,
3: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
4: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
3: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com has anat creant?
4: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
3: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
4: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
3: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
4: Completament. Una història sempre és diferent depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
3: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
4: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma, també, eh? No ha de ser només el contingut. Mm-hmm. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina, en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
3: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
4: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? Ah. I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
3: A vegades
4: I això costa. És molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
3: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
4: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem, i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mà.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Els seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I ja ho sabeu, un cop al mes ens toca obrir la pàgina cultural de la mà de l'Eduard Jané per veure quines són les activitats que ens proposen a la ciutat. Sabeu que sempre són moltes, que cal triar, perquè a tot arreu no s'hi pot anar. I, per tant, agafeu el mòbil o el bolígraf i la llibreta, si sou més analògics, per apuntar aquelles cites que creieu que no us podeu perdre des del 27 de març i fins al 30 d'abril a la ciutat de Sant Cugat. Eduard Jané, molt bon dia.
1: Ai, bon dia. Mira, la veritat és que aquest mes... El fet de la Setmana Santa influeix, eh? Però, bueno, la veritat és que hi ha moltes coses, tot i que hi ha uns dies que, per exemple, el Teatre Auditori s'ha tancat. Però, bueno,
0: vacances, escolta, sí. Tothom ha de fer vacances.
1: Tothom ha de fer vacances. I, clar, segueix la temporada del Teatre Auditori i m'havia la Sau Sant Cugat, o sigui, el TAEP, CCC...
0: No sé si ho aconseguiràs, això.
1: A mi m'agrada molt. Amb el darrer espectacle del mes de març, el proper divendres, dia 27, que és el Gola. El Gola d'Oriol Pla. Oriol Pla Solina. I en Pau Matas Noguer, no ens el deixem, eh?
0: No, però és que l'arga l'Oriol Pla el tenim de moda.
1: Exacte, eh? Però vull dir que tots els espectacles que fa Oriol des de fa molts anys els fa sempre amb el Pau. Que ja vam comentar el mes passat, eh? El vam comentar com una obra que no es podia perdre cap a banda del teatre i sembla que així serà. Per què? En aquests moments, és a dir, ja fa uns dies, 920 entrades estan venudes, el teatre està... Entrades
0: ple
1: exaurides.
0: Ple
1: a petar.
0: Per dir-ho clar.
1: Exactament. Ara ja veurem què ens fa a l'Oriol. Aleshores, clar, el que passa és que arriba la Setmana Santa, sembla que la ciutat es buida, cosa que no és veritat.
0: Alguns marxen, d'altres es queden i alguns arriben.
1: Exactament. I el TAEP SC...
0: Ben si et fas mal.
1: El TAEP SC no torna a obrir fins al divendres 10 d'abril. O sigui que pel públic... jo no sé si per altres coses, tanca 14 dies. I ho fa amb Hamlet, quan torno a obrir. No ens equivoquem, eh?
0: No.
1: Ens fiem pas del nom. No tornem a Shakespeare, sinó una comèdia amb ànima de tragèdia. Això diu el programa, eh? I quan veiem que el guió i els intèrprets són l'Albert Pla i en Peyu...
0: Doncs ja sabem que, home, que riurem una estona, no?
1: Sí, jo diria que sí, que segur que serà esperpèntic. Això és seguríssim.
0: Jo no sé si l'Albert Pla segueix sempre el guió.
1: Jo estic convençut...
0: Segur que sí, perquè és un gran professional.
1: Sí, però jo estic convençut que segons en quins moments el que fan és...
0: improvisar.
1: Segons el que digui un, o el que no digui un...
0: Pot ser.
1: Segur que improvisen. Però clar, hi ha un públic, això li agrada i s'ho passarà bé, segur... Hi ha un públic determinat. Jo ho provaré, eh?
0: Vinga.
1: Jo ja aniré.
0: Jo crec que si t'agrada Albert Pla i t'agrada en Peyu, no? Són com dos personatges que tenen tirada. Hi ha gent que els agrada i gent que no els hi agraden. Però si t'agraden ells dos i altres projectes en comú que han fet, perquè no és el primer, n'hem fet a través de la televisió, el TV3, doncs, escolta, doncs saps quina marca, saps què trobaràs.
1: L'he vist des de molt jovenet, quan encara no anava amb aquest uniforme que porta últimament, en els últims anys.
0: El del sac.
1: Que ell porta aquell uniforme, que
0: sí.
1: és un aquell vestidet, jo he vivit sense vestiret. No, no despullat, eh?
0: Ah,
1: no,
0: pensava,
1: no,
0: tampoc m'estranyava.
1: No. I el dia següent, el Teatre Auditori, fa un salt mortal. Per què? Perquè dissabte 11 torna a sonar Carmina Burana, de Kartoff. En aquesta ocasió interpretada pel cor del Gran Teatre del Liceu, per aquest conveni que existeix entre el Teatre del Liceu i
0: el Teatre Auditori.
1: O sigui que això funciona molt bé. Una versió original, d'acord, dos pianos i percussió, tots plegats dirigits per Pablo Sante. Jo penso que és una obra que, molt que l'escoltis, sempre ressona. Sempre,
0: sí, però és com els discs. Sempre. Per què no podem tornar a veure... Sempre. Carmina Burana. Bé, que escoltem els discs més d'una vegada. Doncs el teatre també es pot repetir.
1: Sí. Es pot repetir i, a més, es pot repetir amb gran cor, es pot repetir amb orquestra, es pot repetir de moltes maneres.
0: Amb molts formats, sí,
1: senyor. Molts formats. I en aquest cas, pues, el que era l'original. I jo diria que és recomanable pues, que creuen que la música qualificada de clàssica, tot i que aquesta s'estrenava al segle XX, no va per ells, o aneu-hi.
0: Hem de trencar barrers.
1: Aneu-hi. Hi ha una anècdota molt maca d'això del Carmina Burana, i va ser, doncs, un tinent d'alcalde d'un ajuntament, que ens mai que era, no sé si ho sé, a Vigo, o sigui, a la Corunya, estàvem parlant de la Festa Major, i diu, vendrà a cantar una cantante que es llama Carmina Burana. És un home que tenia cultura.
0: Bueno, escolta, però sempre pots no conèixer I quan tu estàs obert al coneixement, després t'enganxes.
1: Però no diguis res, home, si no, si no ho saps.
0: Com ja te n'explicaré després.

0: les entrades de la programació regular totes exaurides.
1: Totes exaurides d'altra vegada, o sigui que clar, Sant Cugatenca de naixement, forestana adoptada fa molts anys, i Sivadellenc molt relacionat amb la ciutat. Bueno, la llàstima ara és que en parlem i això que passa, que els que volien anar-hi ja
0: fan
1: no hi
0: tard.
1: Podran anar, faran tard.
0: Clar, que tenia pintassa abans d'estrenar-se, no?
1: Clar.
0: Tenia pintassa la història, tenen clar. Pintassa els actors i el director, clar. Doncs...
1: No hi ha...
0: Qui no corre bola?
1: Era normal. I el dia següent, el dia 18, dissabte 18, torna en Jorge Blas, amb un espectacle que és de màgia, esclar.
0: Tachan.
1: De màgia. Que es diu Flipar. Segurament té raó, eh? Fliparem. Perquè aquest és un mag que ja batarà, eh? Que ja ha passat moltes i moltes vegades pel Teatre Auditori i s'ha evidenciat que a poc els seus espectacles augmenten en la presentació. Es va acostant una mica més a una màgia vestida de musical, i així és abans de la màgia, aquells que no ho són tant, ho recomano. Proveu-ho, tot i que sabem que és una trampa.
0: Clar, si no, no seria màgia.
1: Però ho sabem tots, i encara tothom
0: tots?
1: Fa...
0: És un pacte. És com un pacte com quan anem al cinema.
1: Clar. I tothom mira i fa...
0: Què faríem en un món sense màgia? Que avorrit.
1: Com ho ha fet? Com ho ha fet aquest bon home?
0: No perdem el temps buscant el truc. Ho diu un lull endavant.
1: Doncs pues vinga, anem-hi tots.
0: Som-hi.
1: Anem-hi tots. I continuem a la...
0: Canviem de dia, passem
1: de dia.
0: Cap al divendres, en aquest cas el dia 24.
1: Exactament.
0: I amb música, oi?
1: Torna, naturalment, al concert de Sant Jordi de la Simfònica Sant Cugat, però aquesta vegada amb un afegitó, molt especial, que és integrar orquestra i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. És una cobla que també fa molts anys que col·labora amb la Coral La Lira, o sigui que aquí ve molt, molt, molt sovint. Que hi ha un repertori de música catalana amb Juli Garreta i Josep Maria Ruera, que són dos compositors que van ser autors de sardanes, però també de música per orquestra, com és el cas. I capturant aquest esperit de la música popular catalana, integrar-la amb esmentada música clàssica. Vull dir que és una conjunció de qualitat que va fer escamar un compositor, com Stravinsky, que va anar a un concert a Barcelona i va cridar, quan va acabar una de les actuacions, més Garreta! Bueno, no sé com ho devia dir.
0: Clar, ara jo te volia preguntar si ho podies fer en versió original,
1: ho
0: això.
1: Ho devia dir en francès. Pligarreta, s'il vous plaît!
0: Ah, mira.
1: Perquè, clar, era rus, però estava molt ficat a la cultura que en aquell moment era francesa.
0: T'atreveixes a fer un rus o no?
1: Amb rus, no ho sé. A part de que jo imagino que hi ha molts, molts, molts, i n'hi ha, que són artistes molt coneguts, i no són russos, són ucraïnesos.
0: Clar que sí.
1: Però en el seu moment, clar...
0: I d'altres països de l'antiga Unió Soviètica.
1: Exactament, com el mateix Stalin...
0: Exactament. I passem dos dies més endavant, fem córrer el calendari fins al diumenge, el dia 26, i pels amants de la màgia estan d'enhorabona.
1: Sí, perquè torna
0: un altre tipus de màgia.
1: Tenen una màgia de la dansa de Maria Pagès, eh? No li diguis Pagès.
0: No, home, no.
1: Que jo li vaig dir un dia, eh? Dic, hola, Maria Pagès. I va mirar i va dir, Pagès. Vaig dir, bueno,
0: doncs escolti,
1: perdoni, cap problema. Amb una seva companyia i un espectacle que se diu molt en els darrers anys de coreografies d'aquesta, vull dir, l'hora flamenca, que des de anys conreu un estil on hi ha molt de dramatúrgia i moviment no estrictament flamenc. El nom de l'espectacle ja ho diu. De Xerzada. Home, signat per ella el dramaturg El Arbi El Arti, que ja havia col·laborat amb ella amb una altra obra fa molts anys, que va ser un èxit sensacional, sensacional. És una celebració de desig i de saviesa femenina, clar, Xerezade va ser molt sàvia.
0: La princesa Xerezat.
1: Va ser molt sàvia. Van explicant un conte cada dia amb aquell, i aquell no la matava. I així van passar mil i una nits. Imagina't tu com va el tema. Aquí hi haurà 7 bailaores, 32 canta... No, perdó, 3 cantaores. No
0: 32 serien moltes, eh? 3
1: cantadores i 4 músics amb guitarra, violoncel, violí i percussió. Fixa't tu que ja no és el tipus clàssic dels...
0: No.
1: Que s'aparta una mica. I no són exactament les mil i una nits, però segur que hi ha màgia, emocions, transmeses pel moviment, els colors, les veus. Jo ho recomano especialment pels no habituals al flamenc.

0: però que tenen ganes de provar nous gèneres, no?
1: Exactament.
0: Molt
1: jo
0: bé.
1: Ho deixo així.
0: Molt bé. I saltem, marxem del Teatre Auditori,
1: saltem.
0: Marxem cap a la vila de Vall d'Oreix, perquè la programació no s'atura.
1: No s'atura. I la continuada, que és la programació de teatre que organitza Cultura de l'EMD, es representa la Nau de Cultura de Vall d'Oreix, va començar el dia 22 de març, continua el mes d'abril, i en aquest cas el diumenge 19, amb un tal César, que és una comèdia, diuen, esbojarrada, que connecta les ruïnes del passat amb les absurditats del present. I tantes absurditats que hi ha.
0: La realitat supera la ficció, n'estic convençuda.
1: El present. És la companyia Cascai Teatre, que és una petita companyia familiar de teatre infantil i còmic, i presenta aquesta aventura d'un operari i un arqueòleg que transiten pel passat amb Juli César, Cleòpatra, Marc Antoni, etc etc.
0: No s'hi posen pas per poc.
1: No, es tracten de combinar humor intel·ligent amb crítica. No els conec, eh? No els conec,
0: doncs
1: però...
0: Doncs una oportunitat
1: pel que he vist, no, i pel que he vist, perquè com és natural i he entrat allò tan bonic que es diu YouTube, doncs pot estar bé.
0: Perfecte. I tornem de Sant Cugat a la Unió.
1: Exacte. I la Unió Sant Cugatenca està una mica avui d'aquest mes d'abril, o sigui, també per el tema de la Setmana Santa o per què. Però en la programació només trobo el dissabte 11, que es diu Teatre d'Objectes amb Labor, de Pepe Seguí, exmembre de Cabo San Roque. Clar, Cabo San Roque és una experiència musicoteatral que tindrà una obertura a càrrec de Cua, del grup Stanislavski, que són els tallers, un dels tallers del taller de teatre Silvia Cervant. Jo penso que segur que es tracta d'un espectacle experimental amb sonoritats especials que recomano que tingui els sentits ben oberts, eh? Ben oberts, i que estigui interessat en novetats, tant per conèixer, encara que no sabem si en gaudirà. Això en diuen...
0: Experimental.
1: Exacte.
0: Doncs que ens remogui, que ens interpel·li, que ens faci reflexionar, no?
1: I experimentem.
0: I tornen a funcionar els dijous uns concerts que a tu t'agraden molt, que són en petit format, a la Pua, al bar del Bocamarí del Casal de Torre Blanca.
1: Exacte.
0: I això serà a partir del dijous, dia 9.
1: Exacte.
0: Amb quin serà?
1: Bueno, hi ha una cosa que diu aquí, fusió de cants ètnics i sons contemporanis, a càrrec de Nayara Armendariz. I jo he escoltat una mica i realment està bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs una bona ocasió per anar
1: està
0: a fer...
1: Bé, està bé.
0: I continua... Una mica de berenar a sopar.
1: Sí, bueno, sí, una miqueta.
0: No?
1: Sí.
0: Per gaudir de la música.
1: El dijous 6, amb el duo Carme, una parella que presenten una cosa que en diuen Son Cubano. No sé com serà.
0: Com sonarà el Son Cubano?
1: No sé com serà, però... I el dijous 23, música pop amb Gerard Aledo, Soled, es veu? Veu i guitarra.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, no ho sé, però jo sempre penso que estem... I el dijous 30, Charles Mingus Sound Love, concert de jazz. Bé, bueno, segur que Charles Mingus no hi és, pobre, perquè
0: no,
1: va morir l'any 79.
0: Un tribut, no?, d'alguna manera.
1: Quan tenia 55 anys, o sigui que quasi un tribut, i és difícil, eh? Jo t'asseguro que no sé com funcionarà, però reproduir el que feia Charles Mingus no és gens fàcil. Com veus, són quatre concerts, que havien molt variats, ètnics, cubanos, pop, jazz, i estan ben escollits. O sigui que si el temps acompanya, que això també és important, dona gust, perquè mentre veus una cerveseta...
0: Clar,
1: o
0: jo no volia incitar
1: cosa...
0: l'alcoholisme i tu ja ho has fet.
1: Exactament. No, i
0: potser doncs, sense alcohol.
1: Tens l'estil de la música que t'agrada o no...
0: Però potser la descobreixes.
1: Exactament.
0: No? T'ho trobes per sorpresa, no t'havies plantejat mai si t'agradava el so cubà, i patapam, te'n fas fan.
1: És això que jo recomano, precisament.
0: Aquesta doncs, és la gràcia.
1: A experimentar. I que no ens oblidem, que segueixen ofertes de música clàssica de cambra. Eh? En aquest cas, la primera, el diumenge 19, a les 12, a la biblioteca Gabriel Ferreter, amb Oliver Dalbal. I un instrument que és molt poc usual en clàssica, eh? Que és l'acordió.
0: Mm-hmm. Amb una gran acordionista, en aquest cas.
1: Aquest, sembla que sí. O sigui, que hem de veure com funcionarà. I també a final de mes, el dijous 30, a la Cambra de la Magna, que és aquest nou conveni que han fet entre el Teatre Auditori
0: i el Conservatori,
1: hi ha el trio Freixes, que aquests sí que fan un tribut a un trio històric que és Cortó, Tibó, Casals, que és que commemorarà en aquest cas el 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Amb Tatevic, Cachatian, violí, la Laia Puig, violoncel, i l'Alba Ventura, piano. Jo poso aquí que recomanar per estos dos per tres raons. Preus molt assequibles.
0: Sí, senyor. Molt. Amb la voluntat d'acostar la música de cambra a tota la ciutadania.
1: La qualitat dels intèrprets, no cal dir-ho. I aquesta virtut suprema, que jo penso que és la de proximitat.
0: Sí, senyor.
1: Tu fas un concert i tens la proximitat, i això modifica molt la sensació que puguis tenir del concert i de la música.
0: I mira, els que havien tingut el tastet de jazz al Bocamoll tenen més oportunitats de gaudir-ne.
1: Exactament. I aquí ja seguim un estil de música diferent, eh? Pues una música amb totes les lletres i els sons, amb els concerts de jazz. Els concerts de jazz en viu a la cafeteria del Teatre Auditori, Emma Vilassau, els diumenges 19 i 26 d'abril, com sempre a les 21 hores, a les 9, el primer amb Gregory Hollis Quartet, trompeta, on tindrà un piano, baix i bateria, i el següent amb Punch Trio Fit, que el Fit és l'Alejandro Esperanza, que és pianista. Dos guitarres manouche i contrabaix, i aquest manouche és a l'estil del quartet Hot Trio de França, amb el Django Reinhardt, que va ser una cosa fabulosa, i el violinista Stefan Grapperi, en aquest cas no hi ha violí, però l'estil del manouche, el jazz que es feia a París, és el mateix.
0: I com sempre acabem amb els tributs, que no fallen.
1: No fallen, eh?
0: No fallen.
1: Jo quedo evolucionat una mica perquè n'hi ha molts, eh? I en aquest cas tenim el divendres 10, amb La reina del pop, que és un homenatge a l'Oreja de Van Gogh.
0: Sí, senyor, jo aquest sí que els he sentit.
1: Sí?
0: Sí, senyor. A l'aniversari dels 40 anys d'una excompanya d'aquesta casa, la Marina Romero,
1: sí,
0: que els va celebrar al Marc Antic i va contractar aquest grup tribut i van gaudir tots d'aquesta música.
1: Oi!
0: Fixa't, o sigui que dono fe que els amants de l'Oreja de Van Gogh s'ho passaran bé.
1: Hauria agradat anar-hi?
0: Ah, mira, haguessis vingut, la Marina segur que estaria contenta.
1: Ai. I després hi ha el divendres 24, Obscur, que tributa a Diurka. En aquest cas, no dic res més perquè, en fi...
0: No et posis els peus a la galleda, que ens hi trobarem,
1: sí,
0: aquí, eh?
1: Sí, una cosa que és curiosa, i és que hi ha aquests dos grups que fan tribut a dos grups que encara estan en actiu.
0: Però com que no fan tants concerts, doncs mira, si no hi podem anar, ens quedem amb els tributs.
1: I el preu és més econòmic.
0: També és veritat.
1: Que això també és important. Ai, o sigui, amics de les arts escèniques, que tenim de tot, com acostumo a dir, encara que aquest mes d'abril una mica menys, per això de la Setmana Santa. Però deixeu-me dir, per la meva edat, que encara recordo Setmanes Santes on no es podia anar al cinema, perquè estaven tancats, on no es podia anar al teatre, perquè estaven tancats. Concerts de cap mena. Bueno, a veure.
0: Ni a veure
1: passions ben i cants gregorians. Això sí. Però no cap més música. I dansa ni sardanes es podien fer, perquè s'agafaven de les mans. I això en aquell moment era molt seriós, eh? O sigui que gaudiu els que pugueu i aneu-hi. I ara toca escollir. Vinga.
0: Fins la pròxima.

0: I do. I sit down. I'll see what I can do.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: l'anterior secció de nutrició ens vam plantejar i si aquest any no féssim dieta. Avui volem anar més enllà i posar el focus en què passa després d'abandonar el càlcul de calories i començar a escoltar realment el cos. Perquè no tots necessitem el mateix i cada etapa vital demana una estratègia pròpia. Per parlar-ne ens acompanya un dijous més la Berta Martínez, nutricionista, especialista en PNI. Berta, benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Quan una persona deixa la dieta, es regula i fa tot el que vam parlar l'últim dia, què passa després a la consulta?
1: Doncs mira, el que passa és que es comença a regular una mica tot. O sigui, comença a tenir espai amb què és el que realment necessita ara aquesta persona. I comencem a fer tota la pauta personalitzada, o sigui, tota la part més important de la visita del nutricionista. Què és el que necessita aquesta persona i en quin moment de vida està?
0: Clar. Farem un repàs,
1: vale,
0: de diferents situacions, diferents perfils.
1: Uh-huh.
0: Parlem, per exemple, de les dones que estan ja entrant pràcticament a la menopausa. No? Són situacions molt concretes.
1: Molt concretes. Anirem posant com diferents situacions. Jo crec que el climateri i la menopausa, el climateri és, o sigui, tots els anys previs, el moment de la menopausa és l'any que es retira la menstruació i després la postmenopausa sota els anys post, després de retirar la menstruació. El climateri són aquestes tres parts. Dintre del climateri poden ser dones doncs, de 40-45 anys que pot començar en aquests anys previs i després doncs, la menopausa, l'any que se't retira la menstruació, depèn de cada dona. Normalment és bastant similar als anys que la teva mare se li va retirar la menstruació. Això està bé saber-ho i poder-ho preguntar. I podem dir 50, 50 i pico. Doncs amb aquests anys és important que tinguem en compte que hi ha uns canvis hormonals importantíssims. I comencem a sentir doncs, diferents sintomatologies, depèn de cada dona. I és important també saber que l'alimentació també ha de canviar, perquè els hidrats de carboni no els trobarem igual, el cos canvia, i comencem a sentir doncs, frases com menjo menys i m'engreixo, em noto inflada, dormo pitjor, estic més cansada. Tot això és molt comú, no?, en consulta que vinguin. I tot això no és falta de voluntat, sinó que és que el moment vital de la vida d'aquesta dona doncs, ha de canviar. I ha de canviar també tot el seu entorn i també la pauta nutricional.
0: Llavors, el que tu recomanes a aquestes persones quan et venen a veure?
1: Llavors, jo el que recomano és, primer de tot, menjar saludable, retirar sucres, processats i el que sempre diem, menjar regular i suficient, també, que no comencem a fer dietes molt restrictives i passem tot el dia gana. Assegurar un aport proteic, perquè és més alt en aquests moments, i sobretot que hi hagi greixos de qualitat, que no comencem a fer pautes nutricionals o no dietes, que a mi no m'agrada gaire dir dietes, que retirem tots els greixos i comencem a retirar doncs, l'oli d'oliva que haguem de mirar molt a veure on el posem o que retirem doncs, l'advocat, els fruits secs, tot això ha d'haver-hi. És importantíssim perquè ens dona molta sacietat. I els hidrats de carboni els haurem d'adaptar segons l'activitat física. És molt important cuidar el son i l'estrès i entrenar la força, que és el que menys...
0: Això és molt important.
1: Això és molt important. La força és la prioritat en sempre, però en aquest moment de vida vital més.
0: I per què és tan important, Berta?
1: És molt important perquè perdem massa muscular amb els anys. I les dones necessitem l'entrenament de força per regular tot el nostre entorn hormonal. És molt important que prioritzem la força. Evidentment, pot haver-hi aeròbic, Ens hem de moure i està fantàstic que ens moguem, caminem, si ens agrada córrer, correm, però o anar amb bici, tot això està fantàstic. De més a més, prioritat, la força.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem a un altre perfil, persones amb patologia digestiva.
1: Mm-hmm. Doncs mira, per exemple, patologia digestiva. Què ens trobem molt en consulta? Doncs persones que senten inflor, gasos, restrenyiment, més diagnòstic del típic el colon irritable, que és una etiqueta que deixem de posar quan no sabem molt bé què és el que està passant, i patologies com o moments de diagnòstic de SIBO, SIFO o problemes de, o descompensacions de microbiota intestinal. Tot això és el que més trobem en diagnòstics de patologia digestiva.
0: Llavors, en aquestes situacions, Berta, la prioritat ja no seria el pes, no?
1: No.
0: Sinó equilibrar tot això.
1: Sí, això és el primer que hem de fer. O sigui, exacte, el problema aquí no és el pes, sinó és que hi ha un intestí desregulat. I el primer que hem de fer és regular el microbiota intestinal. I aquest és el treball més profund, que a vegades trigues més i a vegades trigues menys. I, sobretot, també s'ha de tractar tot el que és el sistema nerviós, en tots aquests casos, que això moltes vegades s'oblida.
0: I com ho hem de fer, això?
1: Doncs jo la majoria de vegades derivo a bons terapeutes i treballo molt conjuntament amb terapeutes somatosensorials. M'agrada molt perquè treballen molt amb tota la part del cos i la sintomatologia a part de tota la part emocional, que són un tipus de terapeutes de psicologia. Treballo molt amb ells, però derivo molt. Treballo conjuntament amb que puguin fer un treball emocional que jo, sent nutricionista, no el puc fer, però tinc un bon equip al meu entorn.
0: Mm-hmm. Alguna pauta concreta, alguna estratègia
1: sí,
0: per ajudar?
1: Doncs podem... el que acostumem... Bueno, el costumo a fer en consulta és... El primer de tot és retirar tots els processats i que... si hi ha aliments específics que hi ha intoleràncies, els retirem. No? Si hi ha una intolerància a la fructosa o al sorbitol o a la lactosa, s'han de retirar aquests aliments. Després, el que funciona molt bé és reduir molt els crus, perquè es digereixen bastant malament, regular horaris i la proteïna que sigui molt fàcil de digerir, que no hi hagi proteïna, doncs, molta quantitat de carn vermella, proteïnes d'aquestes que costi digerir, perquè són estómacs, o sigui, sistemes digestius que estan molt delicats i que els hem de posar molt fàcil. I, com he dit, treballar el sistema nerviós.
0: Mm-hmm. Molt bé, anem a un altre dels perfils que requereix d'unes pautes molt concretes i són aquelles persones que fan una activitat física important, que són molt actives. Parlem de persones esportistes, podríem dir, no?
1: Podem dir persones esportistes o molt actives amb treballs també de treballs des de treballs de camp que n'hi ha pocs, però n'hi ha, o treballs de feines de construcció o feines molt actives. Doncs tots aquests, el que em trobo molt és que amb la part més esportiva, entrenen molt, mengen poc, moltes vegades treuen els hidrats per por d'engreixar-se, fan dejunis bastant llargs i pensen que d'aquesta forma milloraran la composició corporal, que si retiren hidrats i fan dejunis llargs milloraran la composició corporal, perquè si me'n vaig més amb el tema esportiu, més tipus trail, crossfit o bici de carretera, volen estar molt fins per poder tenir menys pes i poder rendir més en el seu entrenament. I això és un error. Per què? Perquè la majoria de vegades, si se'n van a aquests extrems fent aquests ajunis, retirant hidrats, els hi falta energia, llavors es manifesta en forma de més cansament, pitjor recuperació, estancament en el rendiment, i en molts dies que comencen a entrenar i veuen que estan totalment buits i no tiren, dormen pitjor, més lesions, superimportant, és molt important, i més impulsivitat de menjar, que fan com aquestes tirades de dejuni i intenten doncs, restringir, i arriba un moment que tenen moltíssima necessitat de menjar, i llavors es descontrolen.
0: Mm-hmm. Hem parlat del paper d'alguns aliments. Els hidrats... quin paper juguen en tot això?
1: Doncs mira, el tema dels hidrats de carboni és un tema delicat, perquè moltes pautes nutricionals doncs, es retiren i a vegades estan com molt mal vistos.
0: Sí, tenen mala fama, no?
1: Sí. Llavors, clar, depèn de moltes coses. Com amb la nutrició ja saps, sempre dic que tot depèn. Llavors, quan els traiem, moltes vegades, si parlem del tema esportiu, baixem rendiment, puja el cortisol, el cos estalvia energia... I tot aquest extra d'energia que tenim al cos en forma de greix, doncs és complicat que marxi amb aquest cortisol tan elevat. Llavors, els hidrats de carboni els necessitem. Si tenim una activitat alta, si veiem, si, per exemple, una persona que estigui tot el dia sentada, que no es mogui, que estigui 8 hores davant de l'ordinador i que camini 8.000 passos al dia i no faci quasi res d'activitat, amb verduretes, proteïna de qualitat i greixos de qualitat, ja podria fer una alimentació molt saludable i no necessitaria aquest extra d'hidrat de carboni. Però una altra persona que fa una activitat molt més alta, que entrena 3-4 vegades a la setmana, es mou molt més i la seva feina és molt més activa, doncs aquests hidrats els necessitem. Tot depèn de l'activitat. I també és molt important saber quins hidrats de carboni hem d'escollir. No és el mateix farines refinades i sucres i processats que una bona dieta amb fruites i tubercles, que són per mi un dels millors hidrats que hi ha.
2: Interessant.
0: També hem fet referència, perquè és molt important, al descans i a la recuperació, no? Moltes vegades hem dit, mira, sí, he dormit 8 hores, però és que m'aixeco cansada, no?
1: Sí, la recuperació, moltes vegades en consulta donem molta importància amb el tema del descans, perquè per moltes hores que dormis no vol dir que tinguis millor descans. Tu pots dormir 8-9 hores i potser t'aixeques amb cansament. Llavors, això sí que és una cosa que s'ha de mirar. És important, jo insisteixo molt, en que s'ha de descansar bé i s'ha de donar molta importància en aquest descans per evitar, en el cas d'esportistes, s'ha de fer una bona recuperació, és superimportant. I en el cas de les persones, de qualsevol tipus de pacient, el descans és prioritari en poder que tot l'altre pugui funcionar.
0: Quina és l'estratègia que recomanes per als esportistes?
1: Doncs els esportistes normalment depèn de l'esport i depèn del tipus d'entrenament que facin, però menjar un bon menjar després d'entrenar que els pugui fer recuperar, no allargar dejunis si s'ha entrenat, dormir prou i no entrenar fort cada dia, que hi hagin dies suaus i dies forts, però ha d'haver-hi una mica de tot, no sigui tot sempre fort.
0: Ja recomanen, per exemple, els que fan molt d'esport de combinar un parell de disciplines esportives que siguin diferents, no? De manera que aquesta alternança li dona l'opció de recuperar d'alguna manera, no?
1: Li hem de donar temps per recuperar, perquè si no, llavors ens lesionem molt fàcilment.
0: I si parléssim dels pilars bàsics dels esportistes, en quant a la seva alimentació...
1: Mira, podríem dir 4 bàsics, que són energia suficient, proteïna ben distribuïda, que estigui ben distribuïda durant el dia, que no hi hagi en un àpat moltíssima proteïna i després altra quasi no hi hagi, perquè es pugui recuperar molt millor tot el que és el sistema muscular, hidrats adaptats a cada activitat i descans i dies suaus, com aquests 4 pilars, energia, proteïna, hidrats adaptats a l'activitat i descans.
0: I quan això es produeix, és a dir, quan ho portem a la pràctica i ho fem bé, què és el que resulta?
1: Doncs vas veient l'evolució de l'esportista i veus que baixa la gana descontrolada, millora el rendiment i el cos comença a regular també la composició corporal perquè hi ha calma. No hi ha aquesta activació d'alerta de que em falta energia i el poc que em dona ho vaig a reservar, sinó que hi ha calma. Llavors, aquí sí que hi ha una oportunitat per poder millorar la composició corporal, que és el que la majoria de vegades venen a consultar els esportistes, a part de millorar el rendiment.
0: I també ens trobem amb perfils de persones que mengen, diríem que per impuls, no? No es plantegen ni si tenen gana, no? Que, és com el desig. Veig això, mira...
1: Sí, normalment aquests pacients, el primer que es toca és el sistema nerviós, perquè venen amb molt d'estrès i amb situacions complicades emocionals. Però una de les coses que realment en consulta sí que recomano és que gairebé sempre el que passa és que hi ha una restricció prèvia i hi ha normes molt rígides i hi ha por al menjar. Llavors tot això s'ha de regular. S'ha de cuidar, s'ha de regular, s'ha de sentir el cos, s'ha de poder parar I quan donen aquest espai de parar i sentir què està passant, tota la necessitat d'alimentació es rebaixa moltíssim, però ha d'haver-hi una connexió important en el cos, perquè tot el que és el sistema emocional està revolucionat.
0: Uh-huh. Per tant, m'imagino que trobes en perfils així, no?
1: Sí,
0: a consulta. I quan els hi dius el que han de fer... Els hi suposa un gran esforç?
1: Els hi suposa moltes vegades perquè, com que vivim amb un piló automàtic, doncs de fer, costa molt parar. Això és una cosa que segur que ho hem explicat moltes vegades, eh? I quan parem ens hem d'afrontar moltes coses i a vegades fa molta por. Llavors, quan estem amb aquestes ansietats de menjar, és que estem super descontrolats. Llavors, ja no només és l'alimentació que pugui ajudar, sinó que hem de parar, i a vegades això costa.
0: Berta, a modo de resum o de consell sobre el que hem estat parlant avui, amb quina idea hauríem de quedar-nos?
1: Doncs mira, podríem dir que cada persona és diferent i la situació vital pot canviar constantment i que hem d'entendre en quin moment el nostre cos està ara mateix i què és el que necessitem en aquest moment present. I... tot va canviant. O sigui, amb les dones, l'alimentació i les necessitats nutricionals van canviant en totes les nostres
0: etapes
1: de la vida,
0: sí.
1: I en els homes també. I ens hem d'anar adaptant i hem d'anar també veient què és el que necessitem en cada moment i veure que hem d'anar evolucionant i hem d'anar canviant, que no ens quedem sempre amb un tipus de menjar, un tipus d'alimentació, sinó que el nostre cos va canviant i hem d'anar amb ell, acompanyant-lo.
0: Jo crec que m'he quedat amb diverses coses, però una que m'ha semblat especialment gràfica és lo del pilot automàtic, i que el que hauríem de fer és desconnectar aquest pilot automàtic, parar, no? I escoltar el cos, a veure què ens diu.
1: Això no és fàcil, però quan ho fem allibera molt.
0: Ho podem provar. Berta Martínez, nutricionista, especialista en PNI. Moltíssimes
1: gràcies.
0: Fins a la propera.
1: Gràcies.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo de que sea cual sea su decisión de hoy, Señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu. No pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
1: Patch Adams, un film del 1998 que a Vesper On no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, o que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i la falaga. La falaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i sense voler la mata. No és el final de la pel·lícula, eh? Passa més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
2: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el...
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més venuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
9: A l'espai de salut d'avui aclarirem conceptes, almenys ho intentarem. És habitual confondre les figures del psicòleg i el psicoterapeuta amb les persones que fan teràpia, però que no són exactament el mateix. En aquesta sessió volem aclarir què fa cadascun, quines problemàtiques tracten i com poden ajudar-nos a millorar el nostre benestar emocional. La psicòloga Lara Weinberg, que té un màster en psicologia general sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi, i avui ens acompanya per ajudar-nos a posar llum a la foscor, podríem dir, aclarir aquests conceptes i veure aquestes diferències. Lara, benvinguda.
10: Bon dia, moltes gràcies, Carme.
9: És cert que tenim molta confusió al voltant d'aquests conceptes?
10: Sí, jo crec que hi ha molta confusió perquè és complex el panorama, no? I perquè... No sabem ben bé, no fa tant temps que funcionen les psicoteràpies i a més hi ha molta oferta, molt diversa, i jo crec que la gent quan arriba el que notem a la consulta és que li ha costat trobar algú i estàs desorientat, no? I no saps per on buscar i no saps ben bé què és una psicoteràpia i a vegades part del procés al principi és explicar una mica... Mira, què faig, com treballo i què és una psicoteràpia i què faig com a psicòleg, no?
9: Uh-huh. Llavors, en paraules així planeres, senzilles, podríem explicar si és el mateix o quina diferència hi ha entre un psicòleg i un psicoterapeuta?
10: Val, a veure si puc ser així molt didàctica, no? Però segur que em perdo matisos, Carme, eh? Però els psicòlegs són les persones que han estudiat la carrera de psicologia i són experts en conducta humana. És una ciència relativament jove que ve de la filosofia i que reflexiona en principi sobre conducta humana i a més té una vessant científica on hi ha un estudi força o intenta ser molt rigorós, no és tan antic, però intenta ser molt rigorós sobre la conducta humana. Aleshores, clar, la gent que estudia psicologia pot ser un psicòleg clínic que es dediqui a la salut mental de la manera que potser és la manera més majoritària i la que ens imaginem tots quan pensem en un psicòleg, però sí. També hi ha psicòlegs d'empresa, hi ha psicòlegs educatius, hi ha psicòlegs en molts entorns de la nostra societat. Clar, tu quan vas a fer una entrevista amb recursos humans potser t'estàs trobant un psicòleg, hi ha psicòlegs dins de les escoles reflexionant sobre els processos educatius, hi ha especialistes de molts tipus. Aleshores, un cop hem fet la carrera de psicologia, ens anem especialitzant en clínica, també pots especialitzar en un grup d'edat o en un tipus de patologia, i també pots formar-te com a psicoterapeuta, que és una mica el jo crec que és el que ens imaginem tots quan pensem en anar a una consulta i començar a tenir una conversa amb algú per, doncs, per, bàsicament per alleujar-hi un patiment o per ampliar espai mental, autoconeixement, o per reflexionar sobre algunes qüestions personals, no?
9: O sigui que acudim a aquests professionals quan necessitem fer una teràpia, però també es poden fer teràpies fora d'aquest àmbit professional, no?
10: Hi ha moltes coses que no són a l'espai de psicoteràpia ni fetes per un psicòleg, que són terapèutiques. I hi ha molts terapeutes de molts tipus que treballen doncs amb el cos, també amb la salut mental de diferents maneres. Hi ha moltes activitats que són terapèutiques, perquè potser per algú és terapèutic anar amb una trobada d'excursionistes, amb un grup per passejar, no? o ballar, o fer un grup de lectura, una formació concreta, no sé, se m'acudeixen moltíssimes coses, no? Quan pensem en allò terapèutic, en professionals que fan feines que són terapèutiques i que poden ser complementàries, però quan vas a un psicòleg i quan fas una psicoteràpia, estàs parlant amb una persona que pot valorar la salut mental, que pot tractar persones amb trastorns mentals, que pot valorar si estàs... No necessàriament has de tenir un trastorn mental per fer una psicoteràpia, però estàs amb un professional que pot valorar el teu estat de salut mental, no? que són experts en la clínica també, no? Uh-huh. En la sintomatologia, que poden treballar en xarxa si cal derivar un cas, que pot valorar la gravetat de la sintomatologia, que pot fer un diagnòstic també, que a vegades és important, tot i que és una qüestió controvertida la del diagnòstic. I jo crec que això dona una seguretat per tractar alguns temes. I després, els experts en psicoteràpia, a part de saber-ne de clínica i de psicopatologia, tenen un rol molt, molt concret i molt difícil d'explicar. Clar, quan no has fet l'experiència de fer una psicoteràpia personal, és difícil d'imaginar el que passa en aquell espai.
9: Explica'ns una mica el procés, clar, a veure si així, per saber com funciona, no?
10: Sí, perquè és arribar en un espai on al principi hi ha una persona desconeguda amb qui sembla que t'hagis d'obrir i
9: explicar-li els teus neguits, les teves preocupacions, no?
10: No saps massa per què, no? I pot ser estrany. És curiós, clar, és un procés molt particular que no passa enlloc més. Això de parlar amb una persona que té un rol molt neutre, on no hi ha judici i on no hi ha expectatives, en principi, no? I això pot ser interessant, pot ser alliberador, pot ser molt reparador aquest tipus de vincle, pot ser molt saludable, també és delicat perquè a tots ens costa pensar en les nostres parts més fosques, no? O en les parts més fosques de l'entorn, i això també és controvertit, no? I també implica algunes resistències, no? Jo crec que el procés de

0: compartir això amb algú, no?
1: Anem al principi d'aquest procés, no? Quan parlaves d'arribar a una sala i trobar-te amb un professional que no coneixes i has d'exposar doncs, els teus neguits i les teves preocupacions, el teu malestar. Com és d'important trobar aquest feeling amb la persona? Evidentment, la primera sessió és una mica experimental, no? Però s'ha d'intentar...
0: Sí, però és, jo diria que és bàsic, aquest feeling del que parles. És bàsic poder sentir que és algú amb qui et sents connectat d'alguna manera, algú que sents que t'està escoltant, algú que sents que et comprèn, no? Ha de poder ser així, bueno, no s'ha d'intentar. Nosaltres, jo, per exemple, hi ha la consulta on treballo, ens deixem unes visites al principi de marge, no? Per part del psicòleg, per valorar qui tens davant, què li passa, què necessita, quina proposta de treball vols fer per tu poder conèixer el pacient o a la persona que acompanyes, poder valorar què li passa, poder valorar la sintomatologia, poder valorar si és adequat o no treballar i de quina manera, i perquè la persona que arriba et conegui tu i vegi si se sent còmoda i si connecta i se sent escoltada i se sent bé i hi ha aquest marge, no? Hi ha un inici on es treballa tot això i on s'acompanya a les persones a veure com se senten en aquest espai i si creuen que pot funcionar o no i que preguntin tot el que hagin de preguntar sobre el que passarà en aquest espai i com funciona. Jo ho veig així.
1: I sobretot el que comentaves abans, que no ha de ser traumàtic, vull dir, no s'ha d'estar patint en una sessió d'aquestes. Vull dir, si no existeix aquest feeling, aquesta sensació de m'estic sentint bé, escoltat... s'ha de fer un canvi.
0: S'ha de fer un canvi.
1: I no passa res.
0: I no passa res. Mm-hmm. A veure, no passa res. Quan tens ganes de treballar i et decideixes per anar al psicòleg, tothom et truca amb ganes de començar, per molt que no hi hagi urgència, amb ganes de començar i de que vagi bé i de... No tens ganes d'anar a moltes persones a explicar-li les teves intimitats moltes vegades. Vull dir que també és un procés que emocionalment és cansat i és compromès i jo entenc que no tens moltes ganes d'anar a 5 psicòlegs diferents a explicar la mateixa història, no? És veritat que vols com minimitzar el risc al màxim, i la despesa econòmica també, si parlem de psicoteràpia privada, és un bé car, no? I això s'ha de dir. Però no passa res, i sempre tenim en compte això, que podem tenir unes visites per veure què tal, i que jo personalment deixo aquesta opció també de poder pensar en un canvi si és necessari, i acompanyar aquest canvi també, i buscar una altra persona si cal, no? Pot passar. El que passa és que jo crec que la gent, quan ve a consultes, se n'adona durant aquestes visites de si s'ha sentit comprès, si s'ha sentit contingut, si sent que és un espai segur, on està anant, on hi ha una escolta, on hi ha uns objectius coherents, si es treballa en una línia que té a veure amb com tu ets i amb com entens la vida, no? Quan funciona, funciona.
1: Es nota.
0: Jo crec que sí, que es fa molt evident.
1: Sí. I escolta una cosa, en quin moment recomanaries a una persona que se'n vagi a un psicòleg que intenti buscar solucions als seus problemes? Perquè, clar, situacions n'hi ha moltes, no?
0: Moltíssimes. A veure, on sí que, no només us recomano, sinó que reivindicaria una mica com el dret a l'accés a la salut mental, és quan hi ha trastorns mentals, no? Quan hi ha sintomatologia, quan hi ha un patiment psíquic que va més enllà, no? de la normalitat, jo crec que hauria de ser com un dret per tothom poder fer un bon procés psicoterapèutic i acompanyar-ho, no? No només amb la medicació, que és el que acostuma a passar a la xarxa pública, que està saturada, que moltes vegades només es pot com atendre psicofarmacològicament una situació o amb un seguiment psicològic breu i molt esporàdic, sinó en processos psicoterapèutics. Jo diria que hem de tendir això, no? A poder acompanyar a la gent a reparar algunes qüestions, no? I alguns trastorns mentals des d'aquesta perspectiva. Aleshores, això per una banda. Ara, quan no estem en aquesta esfera del trastorn mental greu, jo crec que un indicador és que hi hagi patiment d'algun tipus, perquè és un moment concret o crític de la vida... perquè hi ha un procés de dol, perquè hi ha sintomatologia de tripus.

0: doncs més depressiva o més ansiosa, tot i que no siguin quadres greus, no? Perquè potser hi ha patologia física, més de tipus psicosomàtic, no? Aquests dolors que no acabem de resoldre de cap manera, però es posen al cos i és que mèdicament no passa res, o sí que passa també, però hi ha algun neguit que es posen al cos i no puc entendre. A vegades és això, i a vegades simplement és un moment de la vida on potser estàs començant a plantejar-te canvis i necessites pensar-los amb algú, laborals o personals, processos de parella, de família, la maternitat, clar, les situacions...
1: Mil, no? Situacions mil.
0: Poden ser múltiples, tot i que són bastant universals els moments típics de consulta, no? Aquests pacients que arriben sempre, doncs en un segon de batxillerat, o en un primer embaràs, o en un... No, hi ha moments molt claus. Ha d'anar tothom que està... Totes les dones embarassades han d'anar a fer una psicoteràpia per treballar a la maternitat. No, més faltaria, no? Hi ha una motivació i certa sensació de necessitat o desig de fer-ho. I això és bàsic. Ho dic perquè a vegades hi ha aquesta cosa de tothom hauria de fer teràpia o de forçar la gent a fer-ho.
1: Sembla, no?, que des de fa un temps cap aquí...
0: Sí, i no... I si és forçat, en realitat... no podem treballar els psicòlegs perquè hi ha d'haver un desig, un compromís amb la feina. Jo crec que un malentès és pensar com que el pacient tindrà un rol passiu, i per això a vegades hi ha gent que qüestiona fins i tot la paraula de pacient, no? Com algú que va a rebre una ajuda.
1: Com els hi diries?
0: Jo els dic pacients, perquè també tinc un respecte per la paraula i crec que té un sentit i a mi em resulta còmode, però entenc el que es qüestiona, no?, amb aquesta figura passiva, i amb molta gent que arriba amb l'expectativa de aniré al psicòleg perquè em doni consells o em resolgui temes o em curi, fins i tot, no? Aquest rol així com de rebre solucions als problemes. I jo diria, des de la meva manera d'entendre i de treballar, que el pacient té un rol bastant actiu i que el terapeuta acompanya en processos de reparació que són del pacient, que no venen de fora i que necessàriament són així. De reparació, d'autoconeixement, d'elaboració, d'ampliació de l'autoconsciència, d'ampliació de l'estat mental, de fer conscients processos més inconscients o poc pensats, de no repetir els mateixos patrons, no? Aquestes coses de no entenc per què, sé que això no està bé, però vaig funcionant sempre de la mateixa manera, no? O no sé què em passa, que les meves relacions sempre funcionen igual, sempre acabo igual, no? I no sé per què, no? Com aquest canvi de perspectiva, aquest poder mirar les coses des d'una altra banda, clar, això ha de ser un procés de la persona que va a psicoteràpia. I per això has de trobar un professional prou format en la psicoteràpia com per poder acompanyar aquests processos, no? I aquesta comprensió del funcionament mental i psíquic.
1: Ara, quan comentaves que no necessàriament tothom ha d'anar a un professional a fer teràpia, per situacions que són, diríem que, menys greus, què és el que ens ha portat ara fins al punt d'haver de recórrer fins i tot per aquestes situacions d'un malestar més lleuger?
0: A veure, poden haver-hi molts motius. Se m'acudeixen moltes coses, Carme. Jo crec que hi ha una cosa que hem tendit també a tenir una mirada més individualista sobre les coses, potser, perquè la teràpia és un procés com... així un contra, no?, de la teràpia, i és que podem tractar moltes coses del que cadascú pot fer i pot veure i treballar sobre un mateix, però molts dels problemes que tenim no són íntims i personals només, sinó que tenen una perspectiva social, econòmica i política, i tot això transcendeix la teràpia. I per tant, si no pensem en la salut mental més enllà de la psicoteràpia, ens quedem curts. Aquí està la importància de la salut mental comunitària, de la prevenció en salut mental, de tot això que et dic que també és terapèutic i preventiu i que va més enllà de la psicoteràpia i que també és imprescindible, d'aquestes xarxes, no?, que funcionen. Per exemple, amb l'exemple concret de la maternitat, si hi hagués xarxes, grups, espais...
1: Que comparteixes precisament els neguits, els problemes, tot allò nou que trobes.
0: Tot això no és la mateixa experiència que una psicoteràpia. Jo sí que aclariria això. No és com parlar amb un amic o amb un igual o amb una persona que està en la mateixa situació. No ho pot ser, però a vegades tot això també és preventiu i és important, no? Així que això per una banda... De per què hem de pensar també i no posar-ho tota la mirada com a dir, va, doncs ho solucionarem amb que tothom tingui la seva teràpia i ja està, no? Mm. Després crec que hi ha moments de la vida i que la mateixa persona pot tenir moments que són més adequats per fer psicoteràpia i moments que menys. També hem de pensar que la mateixa persona ha de trobar el moment adequat. De vegades pressionem molt una persona perquè faci molt en un moment adequat una cosa i hem de respectar una mica que la vida va tenint els seus moments. Que hi ha gent que necessita consultar quan està molt malament i quan està passant un dol, que està en un moment molt intens, i hi ha gent que necessita passar això d'una altra manera i activa uns recursos personals i que després potser més endavant, quan està en un moment on hi ha menys patiment, és quan pot elaborar, depèn de quines coses, no? Com que hem de poder entendre tot això i potser també has de poder anar a un psicòleg i pensar, mira, no sé si és un bon moment o no, i també podem acompanyar aquesta incertesa, no? De dir, vinc i pensem com estic i si em cal i si no em cal, vull dir que tampoc cal que les persones visquin soles aquests dubtes, no? Potser hem de poder pensar més sobre això i parlar una mica més de què necessito. És adequat que faci teràpia o no jo ara? Mira, m'està passant això, com ho veus? No? Perquè els psicòlegs no sempre fem això de dir, doncs sí, ara hem de treballar i farem una sessió setmanal i treballarem molts i molt, molt de temps. No, potser t'acompanyo ara puntualment una mica. Això acostuma a passar amb pacients antics, que potser fan un temps de teràpia més intensiva i després tornen puntualment per alguna situació. Clar, quan ja tens un vincle construït, tens una eina que ja pot ser de per vida, no? O amb el mateix terapeuta o amb un altre terapeuta. Això passa molt. Però per no anar-me'n molt... Jo crec que hi ha això. D'altra banda, se m'acudia que també hem tendit a parlar molt més d'emocions i a donar molta més importància a la salut mental i a posar-la molt més en el centre. Jo crec que això està molt bé, és molt positiu. Jo crec que ha estat un gran canvi de la nostra societat, però en alguns sentits, no? hi ha hagut com una efusivitat, no? Amb tot això i no podem descuidar altres elements, no? Que ens ajuden més enllà de la psicoteràpia, no? I ens posem molt concrets a treballar les emocions, però les emocions es poden treballar des de moltes perspectives. I jo crec que en general també els psicòlegs cada vegada ens hem animat més aquesta és la meva sensació últimament, que ens hem obert més a treballar de maneres diferents, perquè estem parlant en psicoteràpia en genèric, però hi ha molts tipus de psicoteràpia. I potser no és només si connecto bé amb un tipus de teràpia, amb una persona o amb una altra, per com és cada persona, sinó que puc connectar amb una manera de treballar o amb una altra. I hi ha moltes maneres de treballar, moltes orientacions teòriques, psicòlegs que poden treballar des de moltes perspectives diferents i amb moltes metodologies diferents. A vegades no són només... Nosaltres treballem molt amb psicoteràpia de grup, treballem amb psicodrama, també, que són arts escèniques aplicades a la salut mental.
1: Això és molt interessant, eh?
0: A mi em resulta apassionant i que a vegades no és indicat, però a vegades desencalla processos molt complexos que no es poden treballar d'altres maneres, no? Com per exemple, en la patologia psicosomàtica. Després hi ha companys que cada vegada han començat a treballar més, doncs a domicili, per exemple, hi ha serveis, i això és bastant nou, sobretot a Barcelona. Això sí que crec que Sant Cugat, com a mínim que jo conegui, no està en funcionament, però serveis que treballen a domicili es poden treballar de maneres molt diferents. I jo crec que això també... Encara ens falta una gran feina de difusió, probablement, i d'explicar-nos una mica als psicòlegs.
1: Doncs, Lara, podem aprofitar aquest espai perquè cada vegada que vinguis puguem parlar sobre el tema, diferents aspectes i diferents formes de treballar, no? que ens ajudaran a tots plegats. Ens han quedat algunes preguntes per resoldre, però la veritat és que tindrem temps al llarg del curs de parlar-ne. Lara, moltíssimes gràcies.
0: A tu. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, i us recordo que la Lara Weinberg la podeu trobar al centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Fins a la propera.
0: Fins a la propera. Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Un dijous més, a aquesta hora, obrim l'espai de sexologia. Avui ho fem per parlar d'un tema que és molt interessant, però del qual moltes parelles parlen poc, el desig. Per què en les relacions llargues la passió de vegades baixa? És química? És energia? O ens adormim una mica? Doncs per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canals, la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella del programa. Ruth, benvinguda.
3: Hola, què tal?
2: Què tal? I la Judy Muñoz, que és psicòloga, treballa amb una mirada més energètica de les relacions i avui també ens acompanya especialment per parlar del tema. Judy, què tal?
4: Molt bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
2: Doncs a veure si entre la química i l'energia ens ajudeu a pujar una mica la temperatura de casa, tot i que a l'hivern sembla que ja...
3: Ara ve un bon moment, amb la primavera, no? Ja ho sabem, la sang s'altera.
2: La sang s'altera, sí, efectivament. Doncs parlem del desig. Ruth, és veritat que amb els anys... amb el pas del temps, el sexe es torna més avorrit?
3: Aviam, el sexe no és que es torni més avorrit, sinó és el que fem nosaltres amb el sexe. Val? Hi ha gent que és avorrida des que té 20 anys en el sexe. Val? Vull dir, no és una cosa de l'edat, és una cosa de la dedicació que li posem, no?
2: De l'entusiasme que tinguem nosaltres.
3: De la il·lusió, de la passió, de dedicar-hi aquesta presència. És veritat que quan coneixem algú, no?, doncs és la novetat, les hormones, tota aquesta dopamina, no?, tot això, bueno, està pels aires i és normal que quan coneixem algú al principi...
2: Correcte.
3: Aquestes ganes es vegin més tal, no?, més amunt. Però... amb el temps, si tens aquesta mateixa relació, val? Sí. Bueno, comencen les responsabilitats, que si els fills, que si la rutina, que si acabem tot logístic, has comprat paper de vàter, doncs mira, això, la veritat és que la libido doncs no...
2: La rutina.
3: No ajuda. Rutina, la no de rut, eh?
2: Sí, la rutina. Però precisament el temps i aquestes rutines, tot això, és el que mata una mica aquesta passió inicial. Sí?
3: Sí, sí, clar. Mata una mica el que és el misteri i al final...
2: La gràcia.
3: La gràcia, la sorpresa, no?
2: Anem a mirar-ho des d'un altre punt de vista. Per això avui ens acompanya la Judy. Des d'una mirada més energètica, que és com ho fas tu, com s'explica això?
4: Doncs mira, energèticament podríem dir que la sexualitat és energia. Per tant, com és energia, depèn de l'energia de cada persona. A mi sempre m'agrada dir que la sexualitat, envoltar-la amb una etiqueta de amb el temps es desgasta o no, és una mica arriscat. Estic super d'acord amb el que ha dit la Ruth, perquè precisament depèn de l'energia de cada persona. Com tot, no? A la vida, crec que la sexualitat s'ha de posar també ganes. Per tant, energèticament, depèn molt de com és cada persona. Una persona que es viu a si mateix amb una energia vital, de foc i viva...
2: I desbordant.
4: Segurament, que encara que amb el temps s'hagi d'adaptar també a la parella que té al costat, però segurament té més tendència a mantenir una miqueta aquesta flama viva, no? Que potser és la que diem que es perd.
2: Però és que aquesta energia...
3: I això que dèiem de gent que té 20 anys i que no la tenen aquesta flama, suposo que llavors interpretem que seria gent que de sèrie no porta potser aquesta energia vital, no?
4: Total,
3: necessària.
2: Però igualment aquesta energia, encara que la portem una mica de sèrie, també s'ha d'anar entrenant, no?, per no anar-la perdent pel camí. Una mica? Sí o no?
4: Totalment. L'energia no és...
2: O sigui, no és innata, no la tens des que neixes fins que mores, perquè això és evident que es va perdent
3: molt cruel,
2: una mica pel
3: també
2: camí, no?
3: Com si la tens, la tens, i si no la tens, no
4: imagina't,
3: la tens.
4: Mira, si no la tens...
2: sort, t'ha tocat en el bombo de la loteria, no?
4: Ets bona energia o no? Sí que és cert que es pot treballar, evidentment, sobretot si tens ganes i consciència. Jo penso que si posem consciència a tot és el que guanya més. Però sí que és cert que l'energia, i parlem una miqueta més de caire més transpersonal, espiritual, doncs hi ha energies que són molt fugoses, que això doncs aporta moltíssim en una relació sexual.
2: Quan consulta et venen a explicar la seva situació i parlen d'aquesta baixada del desig, aquesta pèrdua. Quina és la frase que més escoltes, Ruth?
3: Bueno, no sé, a veure, hi ha parelles doncs, que això, no, que amb el transcurs del temps doncs, venen i veus, no, de dir, jo t'estimo molt, no, estic molt bé amb tu, ets l'home de la meva vida, ets el meu millor amic, però no en tinc ganes. Ja no en tinc ganes.
2: Veus, aquí està l'entrenament. S'ha entrenat poc. S'ha entrenat poc.
3: Bueno, més que entrenar, no? O sigui, ens hem com despistat. O sigui, és a dir, com t'ho explico? És bastant obvi, realment, però és el que parlàvem, no? L'estrès, el cansament...
2: Totes aquestes excuses que hem posat abans, no?
3: La rutina, no? Quan tot és previsible, el cervell doncs, deixa d'anticipar també el que podria passar, no ens ho podem imaginar, no hi ha lloc per la màgia... Bueno, conflictes no resolts, és a dir, hi ha relacions, parelles, no?, que venen a consulta i tenen temes a resoldre que, evidentment, quan estem dolguts, estressats, ens sentim malament amb nosaltres mateixos, amb la nostra parella, que es desperti aquesta fogositat, bueno, potser pot passar més a l'adolescència o a les pel·lis que ens han fet creure que gent que està, no?, una pel·li, algú que està barallat i tal, doncs de cop i volta tenen un sexe passional i tot s'arregla o s'obliden. No, aquest sexe passional difícil que succeeixi si hi ha conflictes no resolts, no? I després hi ha una altra cosa important, que és la pressió sexual, també. És a dir, quan una persona se sent pressionada sexualment per la seva parella...
2: Sí,
3: no?
2: És a dir, tu tens moltes ganes, però jo no en tinc.
3: Exacte. Jo estic en un moment vital, imagina't, no? Sigui la menopàusia. O sigui que he canviat de feina i estic molt estressat, no? Que és un de les connotacions, a lo millor, més complexes, no? A l'hora de sentir desig, l'estrès. I jo no en tinc ganes, i tu m'estàs pressionant i dient-me ostres, és que fa 2 setmanes que no fem l'amor, és que fa 3 setmanes, és que fa 1 mes, és que cada vegada anem a menys. Això és el pitjor que li pots dir a la teva parella precisament per despertar-li les ganes. És que senti aquesta pressió. S'ha de fer des d'una altra banda, una mica més civilino, que dic jo, saps?
2: Com? A veure, explica'ns. Com s'ha de fer?
3: Home, doncs primer de tot, entendre què és el que li agrada a la meva parella. Observar la teva parella i saber el que per la teva parella és sexy, val? Em desperta el desig de mi, doncs posar-li a la cara. O sigui, com et diré. Però primer és observar i has de conèixer la teva relació, també, perquè el que a mi em pot agradar, no? A veure si està d'acord amb mi, a la meva parella, no. Per exemple, jo què sé, no? Hi ha gent que diu, doncs a mi m'agrada molt quan una noia s'està fent una cua, s'està pentinant, s'està tocant el cabell. No sembla que hagi de ser algú sexy, no? Així de primeres, però potser a mi m'agrada molt això. Doncs, a partir d'ara em començaré a pentinar més davant teu i a veure si, no, visualment et desperto alguna cosa.
2: Quin còctel, eh? Sí. L'estrès, els conflictes, sí. La pressió...
3: Però veus, al final
2: sexual,
3: tot és el mateix, no?
2: Judy,
3: això que hem, i Carme, el que hem dit de... Si tu estàs observant i present i enfocat en què vols millorar la teva libido, el teu desig... t'hi fixaràs i trobaràs les fórmules, també. No ja. Pots deixar que això passi sol. S'ha de treballar.
2: Llavors, aquí ja, sobre el debat, el desig és química o és energia? A veure.
4: Mira, jo et diria, inclús, m'arrisco a dir, que el desig és voluntat. És voler tenir desig. Perquè crec que el desig...
2: Estaríem d'acord, sí.
4: Sí, perquè... Tenim el desig com si fos alguna cosa amb la que ja vivim o partim d'aquí, no?, de que hem de tenir desig, però el desig està claríssim que s'ha de treballar. O sigui, s'ha de voler tenir desig. És una elecció que té la persona. Crec que ve molt també amb la proactivitat. El que deia ara la Ruth, no?, per exemple, una persona s'està, una dona, en aquest cas, s'està fent una cua, i si una dona s'està fent una cua amb una energia una mica raruna, no?, de que no se sent sexy ella mateixa, és probablement menys possible que desprengui aquesta sensualitat, no?, de la que parlem, que pot donar després lloc a la sexualitat. Però també, en aquest cas, l'home que la mira ha de tenir una mirada de desig, perquè és el que hi ha de Ruth, depèn de com t'agafi, no? Jo potser, no sé, estic a casa, em faig una cua, i segons com se'm miri, doncs pot ser que sí, o depèn del dia de que jo desprengui això. Per tant, tornem-hi aquí un altre cop. L'energia té molt a veure del que jo desprenc. Però està clar que el desig, per mi, en aquest cas, és una voluntat que s'ha de tenir.
3: Sí? Jo, per una altra banda, a part del que diu la Judy, que estic d'acord, és que és com un mixt. O sigui, jo no penso que és o una cosa o l'altra, sinó, evidentment...
2: Un conjunt.
3: És un conjunt. Clar. Al final, des de la psicologia sabem que hi ha neuroquímica molt clara, val? Hormones com la dopamina, la testosterona, no? Tot això. Jo avui, per exemple, us volia comentar, no? Doncs que un dels experiments com més coneguts es va fer amb ressonància magnètica funcional, val? I es va avaluar quines parts del cervell s'activaven i s'encenien, diguem, en temps real, quan... ensenyàvem a algú imatges eròtiques, vale? I vèiem, doncs, per exemple, no, en aquest experiment es veia que s'activava l'hipotàlem, que és el centre dels impulsos bàsics, no, quan tenim gana, set i sexe. I ganes de sexe, l'hipotàlem s'activa, l'amígdala, que és la que gestiona les emocions i l'excitació, el còrtex prefrontal, vull dir que en resum, no, que el desig no només és físic, és una combinació d'emoció, de recompensa i de com interpretem mentalment tot això, que és el que deia la Judy, no? La interpretació aquesta mental, però també emocional i de presència, no? Però, evidentment, hi ha una química darrere, allò que diuen, no sentim química. És vàlid dir això, perquè és molt probable que no hi hagi aquesta, que no es desperti aquesta química, però perquè no s'estan activant aquestes parts del cervell amb certes imatges, com fer-me la cua així o així, no? Això que dèiem. O caminar d'una manera més sensual davant de la meva parella, o... És que no sé, és que hi ha moltes coses. Hi ha gent que li agrada veure el seu marit rentant els plats, val? O sigui, és que al final a cadascú li activa el que li activa. És important que ens ho comuniquem, no? El que dèiem sempre de... El que sempre diem a tots els programes, és com, no? El decàleg que tenim, comunicació. O sigui, sense comunicació és difícil saber què vol la teva parella.
2: Doncs ens posem deures, per exemple... Sí. Com recuperem aquest desig a banda de fer-nos la cua?
3: Era un exemple.
2: No, ja. Però hem de buscar més recursos. Hem de tenir més opcions, no? Que trobar aquelles coses que puguin despertar novament el desig en la nostra parella. Què podem fer? Idees pràctiques, vamos.
3: Bueno, a veure, és que això... Jo et puc donar idees pràctiques, però també necessito que
2: no serveixen conèixer. Per tothom, això.
3: Exacte, això no. És el primer. O
2: ja
3: sigui,
2: ho sabem.
3: No? Judit, estàs d'acord amb mi. O sigui, al
4: totalment.
3: Final, això no és com... Això és com les dietes, al final. A mi no em va bé la mateixa dieta que et pot anar a tu, no?
2: Correcte.
3: Doncs, primer de tot és això, no? Què s'activa en mi? Vale? El cervell no respon, com he dit abans, a coses sexis, sinó a coses que per a mi són sexis. Llavors, l'observació i l'atenció... O sigui, és que estar molt atents i molt centrats i observant el que realment em connecta a mi amb aquest desig per poder també transmetre-li a la meva parella. O sigui, hem de fer com un treball una mica d'introspecció d'un mateix, de dir, oi que et dediques temps en el gimnàs? Oi que et dediques temps a que la teva casa estigui neta? A que els teus fills no els hi falti de res? Dius, pues hi ha una altra part de la meva vida, que és la meva sexualitat, que vull conèixer-la també, vull saber què és el que li agrada. I també la meva parella, o sigui, atenció. Després, el context emocional. Vull dir, intentar rebaixar aquest estrès personal, transmetre molta confiança a la meva relació. Són maneres d'activar la libido. O sigui, que hi hagi bon rotllo a la relació és tan important.
2: Clar.
3: Perquè, si no, això no es desperta.
2: Jo
3: que sí?
4: Sí, aquí vull afegir una cosa superimportant també, que és el fet de que pensem que sexualitat ve de la mà del desig i no és sempre així, no? Per exemple, una persona pot ser molt sexual i no tenir desig, que això també jo m'ho trobo molt a consulta, quan em diuen és que soc molt sexual però no sento desig o no em surt. I clar, és el que deia ara la Ruth, no? L'actitud aquí és base. Primer també l'autoestima, l'autopercepció, com es veu un a si mateix. Si jo no em sento sexy... que sí que pots atreure, no?, igualment, però segurament l'energia que desprens, no?, és molt diferent. Per tant, quan ens sentim una mateixa o un mateix, sexy, bé amb su mateix, i a vegades passa que dius, et diuen, ostres, no?, que guapa estàs, o que sexy estàs, o com m'atreus, i tu penses, pues avui porto el monyo més xungo fet, i surto amb presses, i perquè el que desprens és com una vibra molt bonica, i això també té molt a veure, el sentit de l'humor. Quan tens molt humor i a les parelles molt, si rius, el desig està quasi que assegurat, eh?
2: Sí?
4: S'ha de riure molt, en relació per tenir un bon sexe. Un desig, en aquest cas.
3: Home, tu imagina't, no? Estàs al costat d'algú que sempre està rondinant. A mi no em venen ganes de fer-li l'amor, sincerament.
2: Se te'n va tota la líbido.
3: Dius, ai, no?
4: Total.
3: Ai.
4: O era una actitud passiva,
3: extremadament
4: passiva, no? que no fa gaire res amb la seva vida, amb el seu dia a dia.
3: Bueno, i que no posa intenció, no? I també, bueno, pues, també busca llocs interessants per... De... O sigui, el que parlem a vegades, no cites romàntiques en si, però dir... anem a generar aquest bon rotllo, no? Que a tu t'agrada anar al teatre... Va, doncs, pues, anirem al teatre, que no vol dir... O sigui, sobretot, o sigui, això també és important. No és que haguem de fer les coses per arribar després a tenir sexe. Hem de fer coses per generar l'ambient que potser més endavant farà que tinguem sexe.
1: O sigui, s'ha d'anar preparant el terreny.
3: Exacte.
4: S'ha de propiciar.
3: Sobretot, de, oh, això va molt pels homes, també, perquè no, ja que parlem d'energia masculina, energia femenina, funcionem diferent, i això és important. No que homes i dones, sinó el que és l'energia masculina i l'energia femenina. Vale? Un home pot tenir energia femenina també, una dona... No, és com si... A mi no m'agrada dir energia masculina i femenina perquè la gent confon a vegades
4: sí, el
3: que és d'home o dona. No? I no, és com... Li podríem dir energia blanca i energia negra.
4: Sí, o,
1: o energia, simplement.
3: Sí. No, però hi ha, no? Diguem, dos tipus. Llavors, la dona, que té més energia femenina, evidentment, o blanca, o com li vulguis dir, no? Jo dic, al final, necessita més temps, més cocció, més que es prepari el terreny. I l'home és més d'acció. L'energia negra, masculina, com li vulguem dir, és més acció. Llavors, clar, una a l'altra és el que dic abans. Atenció, observació, coneixes, per trobar-nos. No podem anar cada una a la nostra bola. Si volem compartir el sexe amb l'altre, hem d'escoltar-lo a l'altre, hem d'observar-lo, no podem anar... a lo que m'agrada a mi.
1: Molt bé, recapitulant. Missatge final. El desig. No el perdem, si us plau. Això és la... És una reflexió.
3: No renunciem, no renunciem. No, sí. No? Que és molt bo per tot, per la salut, per la pell, per tot.
1: No? Però alguna reflexió última.
3: Sí. Qui? No sé, digues
4: doncs,
3: si vols.
4: Per exemple, que el fet de no tenir desig, que no sigui tampoc, no?, un tema que esdevingui després amb una depre, no?, en aquest sentit, és a dir, que ens posem el cas de dir, vale, no sento desig, potser en aquesta etapa em dono l'oportunitat de que potser estic deixant enrere també una identitat, no?, meva. Per tant, el desig, jo sí que vull des d'aquí també, com a moda d'esperança, dir que el desig es treballa, es cultiva i es pot renovar, sobretot. Perquè a vegades el desig ens el desperten de diferents maneres les persones amb què ens anem trobant a la vida. No tothom ens despertarà el mateix.
1: Hi ha gent desig. Que et desperta desig i a lo millor te l'has creuat, simplement.
4: Exacte.
1: No?
4: Sí, sí.
3: I que, per últim, jo també diria que el desig sexual no és només una reacció del cos, sinó que és una decisió del cervell. Vale? O sigui, el nostre cervell és molt obedient. També li hem de fer creure coses.
4: Sí, perquè si no, és obedient,
3: la nostra ment és molt obedient. Sí. Llavors hem de començar a dir-li coses també perquè se les cregui.
1: Doncs avui hem parlat del desig. Us recordem que podeu trobar la Ruth Canals a Sant Cugat, on fa una feina excel·lent amb les parelles.
3: Gràcies.
1: A consulta. Per treballar el desig, per treballar la connexió, per qualsevol situació que...
3: A nivell de vincle, el que
1: sigui necessària. El telèfon de la Ruth, el 671-5701-33, i el seu Instagram, @canals_psico, amb P, psico. I també gràcies a la Judy per donar-nos aquesta visió més energètica i... a nivell de vibres, no?
3: Important.
1: On et podem trobar, Judy?
4: Doncs mira, a Instagram ens poden trobar a @YEHUDIT, Judit Munoz, és una mica així, és el meu nom, és una mica complicat. El telèfon és el 687-619-937 i jo passo consultes a Rubí.
1: Ben a prop.
3: Molt bé, aquí al costadet.
1: O sigui que ho tenim tot a l'abast. Judy, Ruth, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Carme.
1: Continuarem parlant del tema. Fins una altra.
4: Gràcies. Bon dia.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
4: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull està quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'eixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
3: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Es que...
1: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: El programa Sense Ficció de TV3 va estrenar dimarts passat Et faran un home, morts silenciades, un documental que investiga com van morir diversos joves que van marxar de casa per fer el servei militar i que mai hi van tornar. Les famílies van rebre una trucada on se'ls comunicava la mort d'aquests nois, però mai s'ha aclarit quines van ser les causes reals. Dels testimonis que apareixen al documental, dos són de Sant Cugat, la Cristina Aymerich i la Berta Gómez. Són les germanes del Jordi i d'en Joan. Dos dels 1.900 joves que calcula la investigació d'aquest documental que van morir en el decurs del servei militar en època democràtica en circumstàncies estranyes. Avui, el Faves Contades ens acompanya la Cristina Aymerich, que ella és la germana del Jordi, que va morir l'octubre del 1993 a Melilla, quan tot just feia un mes i mig que havia estat cridat a files. Cristina, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: I moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar aquesta història que malauradament tantes famílies van viure i que ara, gràcies a aquesta investigació dels companys de la corporació, doncs ha pogut veure la llum.
9: Merci.
8: Cristina, qui era el Jordi? Com era?
9: Doncs, per mi, clar, era el meu germà petit. Va néixer que jo tenia 7 anys i doncs, com és normal, em va tocar fer-li de cangur, cuidar-lo, portar-lo amunt i avall, i clar, doncs era, bueno, un germà que m'ha encarregat molt, no? Però era una persona molt maco, molt bona persona, molt sensible, alegre, i bueno, divertit, vull dir que, bueno, a casa doncs fèiem conyeta, clar, l'últim, jo ja quan ell va fer 18 anys, o més o menys, jo ja vaig marxar de casa, i aquests dos últims anys, diguéssim, el vaig veure menys, no? El vaig viure menys, diguéssim. Però una persona molt, molt amable i molt, molt fàcil.
8: Mm-hmm. El 13 d'agost del 1993, el Jordi marxa a Melilla per fer el servei militar.
9: Sí, crec que era el 16 d'agost, però sí, més o menys, sí.
8: El servei militar obligatori, i el 5 d'octubre, un mes i mig després, rebeu una trucada on us diuen que s'ha pres la vida. Mm. Com passa aquest moment? Què us diuen?
9: Bé, van trucar els meus pares i després el meu pare em va trucar a mi, que jo, clar, vivia a casa meva i, bueno, vaig anar corrents cap allà. És una sensació, almenys, clar, jo puc parlar per la meva, perquè amb ell no el vaig veure en aquell moment, m'ho puc imaginar, però la meva va ser de desesperació, perquè és que ja no hi pots fer res. O sigui, et queda zero esperança, no? O sigui, és un moment de desesperació total. Vull dir, perquè no dius, bueno, clar, si és un accident, si és segons què, potser pots començar a patir o... Però, clar, partíem de zero, o sigui, no ens ho esperàvem gens i va ser del zero al mil en un mil·lisegon, no?, que em va dir el Jordi s'ha matat.
8: Ara deies, no ens ho esperàvem gens, no? Perquè vosaltres teniu algun indici que el Jordi ho estava passant malament. No sé si havíeu parlat amb ell, si ja havia començat a enviar alguna carta durant aquest mes i mig.
9: Les cartes i els missatges eren positius, no donaven alertes. Sí que és veritat que la meva mare, arrel del primer documental que vam veure, em va començar a explicar algunes cosetes que jo no sabia, perquè potser em van voler protegir en aquell moment, o simplement havia bloquejat i no recordava. Em va comentar, doncs, per exemple, que no tenia gana, que, a veure, un noi de 20 anys que torna d'un lloc que li donen poc menjar, havia d'haver-se menjat el món, no? Vull dir que, bueno, però no explícitament. O sigui, bueno, jo la veritat és que no vaig ser-ne conscient.
8: És allò que un cop passat, no? Sí, comences a buscar aquests indicis i que potser no s'acaben de trobar. Acaba de venir-se a nosaltres la Berta Gómez. Ella és la germana del Joan, ho explicàvem al principi. Berta, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. La teva família, Berta, va viure una situació molt similar amb el teu germà, el Joan. Va ser 12 anys abans que el Jordi.
10: Sí.
8: En el vostre cas, la trucada va arribar un 23 de desembre del 1981.
10: Sí, sí.
8: Com recordes aquell moment?
10: Aviam, el recordo, doncs, amb molta tristesa i amb molt de neguit, perquè va ser una trucada que va ser l'última vegada que vaig parlar amb el meu germà, Joan. Ell, aquella mateixa nit, em va trucar I molt, estava molt nerviós. I llavors em deia que... No em deia, o sigui, sisplau, ajuda'm, però em deia... No sé què m'està passant, no sé què està passant. Jo vull tornar a casa i m'estan perseguint, i m'estan perseguint, i repetia, m'estan perseguint. I jo li deia, escolta, però on ets? Perquè jo et vindré a buscar, on ets? Però ell era o incapaç o no va ser a temps de dir on es trobava, que potser no ho sabia ni ell. I bé, la trucada es va tallar i ja està. I ja està. L'endemà ja la meva àvia em va trucar i em va dir que era mort, que estava mort cerebral.

0: va patint d'alguna manera. Amb anterioritat, des de les casernes, us van fer arribar alguna informació a casa per dir-vos que alguna cosa no rutllava bé, que els vostres germans no estaven bé, o hi va haver sempre un silenci?
1: Bueno, l'opacitat era un regla general, vull dir, mai trucaven a casa, mai s'interessaven per la família ni pel mateix noi, vull dir, mira, que es troba malament, que està a l'hospital, que no, mai, res, obesitat. O sigui, silenci i més silenci.
2: De fet, jo crec que no podien dir res, o sigui, sí que jo després me n'he assabentat, perquè no ho sabia en aquell moment, o ho vaig bloquejar, no ho sé, que es veu que el meu germà protegia amb un altre noi que era valencià, suposo que parlant en català, i es ficaven amb ells. I una vegada un sergent o un superior li va preguntar què t'han dit o què t'han... I res, o sigui, però això era lo normal, o sigui, no podien dir res perquè si no encara la rebien més grossa. És tot el que sé, però... Okay. Vull dir que de trucada d'allà ni... O sigui, suposo que s'intentava semblar que no passava res.
0: Aquesta opacitat, no?, que envolta tota aquesta època en el servei militar. Com afecta una situació d'aquestes característiques a unes famílies? La Cristina em deia al principi que és allò que no t'esperaries mai, no? Com va transformar les vostres famílies aquesta trucada on us comunicaven que els vostres germans ja no hi eren?
2: Bueno, la meva família va quedar destrossada. O sigui, una depressió total, incapacitat de tirar endavant, de superar-ho. Jo, evidentment, sí, jo ja no vivia a casa i, evidentment, estava començant una nova vida i ho apartes, ho guardes en una capseta, diguéssim, per tirar endavant, perquè la vida et fa passar per sobre, no? I vaig començar, doncs, vaig tenir fills i bueno... Endavant. A casa meva, el meu pare va tenir una depressió molt gran i al cap de 3 anys i mig també es va morir perquè no es va cuidar i, o sigui, bueno, de pena i de culpa, crec jo. I, bueno, la meva mare, pues, molt malament durant molts anys. Vam estar 10 anys que no en podíem parlar i després n'havíem parlat molt poc fins als documentals.
0: En el vostre cas, Berto?
1: Bé, va ser també, ens va destrossar perquè jo, la veritat, durant molt de temps em vaig sentir culpable, si és que encara no m'hi sento, de no poder hagut fer res per ajudar-lo. O sigui, si jo hagués sabut res que ell m'hagués dit, jo què sé, al bosc o... a algun lloc, no? Al bar, tal, no? Llavors, esclar, jo agafo el cotxe, agafo la criatura que tenia res, 2 mesets, i me'n vaig a buscar-lo. Però és que, on vas? És que vaig intentar trucar al meu pare, el meu pare no hi era, o sigui, no estava localitzable. I... bueno, la meva germana sí que ho va saber i ella al final va poder contactar amb el meu pare. Llavors sí que van trucar des de Saragossa per dir que era mort i que el portarien cap a casa, cap a Roses, perquè ell va néixer allà. I va passar, doncs, que volien... que tinguéssim el taüt precintat, aquell de níquel, o sigui, allò a casa. Volien que ho tinguessin a casa. I clar, tu, és que allò... No, és que no pots acceptar. Dius, bueno, aquí dins hi ha el meu germà, és que no el puc ni veure, no? I no puc tocar, no? I aquí dins està. I jo és que sentia la sensació de que no el volia. No volia allò a casa, perquè per mi no era ell. I llavors, és això.
0: Tota aquesta opacitat, no? Aquesta sensació de no saber realment què ha passat i què no ha passat, no? Us diuen que ells han mort per suïcidi, però al final és un relat, és una versió de l'exèrcit. En els dos casos, no podeu ni tan sols acomiadar-vos físicament dels vostres germans, no els podeu veure. Això fa que tot aquest procés, acompanyat potser d'un estigma que encara aquella època era més gran, de la mort per suïcidi, de l'opacitat de l'exèrcit,

0: complicat encara més aquest procés de dol, que si bé complicat en qualsevol de les circumstàncies, això encara ho ha fet més difícil perquè com a família es pogués parlar, es pogués explicar i es pogués sanar a poc?
1: Segur, segur. Vull dir, a veure, per començar el dol, m'imagino que es necessiten uns requeriments que deu estar ja establert. I en el meu cas, el fet de no poder veure'l, que ja, doncs això va ser com un bloqueig ja, no? El fet de que estigués al fèretre trencat, de no poder-lo tocar, de no poder confirmar que fos ell, de no saber tampoc exactament què havia passat, de que vinguessin militars al funeral, de que una cosa que sempre m'ha amoïnat molt i que simplement intento no pensar-hi, perquè no tinc solució, no? Però penso, com el van posar allà dins? O sigui, va venir vestit de militar? O sigui, és l'últim que voldria que me l'haguessin enterrat així. O sigui, simplement no hi penso perquè... Bueno, són moltes coses que crec que van bloquejar el dol en aquell moment, perquè sí que el dolor era molt gran, però el normal hauria sigut que l'haguessin pogut fer, no? I jo, en el meu cas, no vaig poder i l'he fet gràcies al documental.
2: Sí, en el meu cas, aviam, quan va arribar el dia de l'enterrament, no, jo no volia anar-hi. No hi vaig anar perquè sabia que hi anirien militars. I sabia, perquè sóc una mica impulsiva, ho he de reconèixer, i més llavors, perquè tenia 20 i pocs, bueno, el digués cantat, doncs, claríssim, claríssim. I llavors jo em vaig quedar amb totes les criatures, perquè la meva germana, el meu germà i jo, tots teníem petitets d'un any, dos, i em vaig quedar a casa amb tots. I els altres van anar a l'enterrament. Però sí que va passar una cosa allà, que és que en aquella època, no sé ara, l'Església no deixava entrar els taüts de persones que s'havien suïcidat. I un amic del meu germà, que era bastant íntim llavors, es va acostar al capellà i li va dir, escolti, aviam, això no pot ser. És que no. Què és aquesta discriminació? I, és així, li va dir fluixet al capellà. Llavors aquest noi se'n va anar cap als militars i va començar a cridar i a enfadar-se molt, molt, molt. Res, dos segons el van agafar, el van treure del enterrament, del cementiri, i ja no el van deixar entrar.
0: O sigui, la repressió,
2: una repressió,
0: fins i tot, s'allargava en aquests moments, no?
1: Sí,
0: que,
1: un moment tan íntim.
0: Tan íntim de la família, que més va haver de suportar que una part de la institució, que d'alguna manera havia sigut corresponsable o responsable, malauradament a parar encara no hi ha certeses, estigués fins i tot present en un moment tan, tan dolorós i íntim per la família. De tot plegat, ningú se n'ha responsabilitzat mai, ningú us ha demanat mai perdó. Ni tan sols ara, amb la llei de la memòria històrica, de reparació de les coses que s'han fet malament, perquè recordem que això va passar en democràcia,
1: sí.
0: Tot i que segurament el dolor no desaparegui mai, i segurament ja es va molt tard, una disculpa, un entomar responsabilitats del govern de defensa, del Ministeri de Defensa de l'Exèrcit, a vosaltres us seria d'alguna manera reparador?
1: A veure, en el meu cas, parlo ara ja molt personalment, no sé si seria reparador, o sigui, crec que no seria la paraula. Sí que crec que és imprescindible que reconegui, sobretot jo ho veig com una cosa molt, molt global de la societat, o sigui, això no ens ha passat només a nosaltres quatre, és que parlen de 1.900 nois, o sigui, a veure, o més. Estem parlant de moltíssimes vides estroncades, de famílies destrossades, de molt de dolor. I, sobretot per mi, l'important de tot el que estem fent és que canviem les maneres de fer les coses i que no tornin a passar aquestes coses en cap situació, no? Aleshores, crec que sí que això necessita un reconeixement per part del govern, no? De l'Estat, de que s'han fet coses malament. Jo no aniré a criticar una persona en concret perquè m'imagino que també el funcionament d'aquests espais era molt també opac i no vull criticar una persona concreta, però sí que haurien de reconèixer que s'han fet coses malament i que s'han de fer millor.
2: Exacte.
1: No sé tu què penses.
2: Sí, el mateix. I a més, jo diria que aviam, la família, si el govern ens diu i reconeix què va passar, demana disculpes i que tot això serveixi perquè no es torni a repetir, perquè tal com pinta el servei militar en molts països, ara ja comença a ser, si vols t'apunta, si no vols no, però de moment ja veurem com evoluciona. Llavors, almenys que, a veure, que es reconegui i nosaltres, com a famílies, no busquem venjança.
1: No
2: busquem a una persona, a un cap de turc i tu vine aquí, que ara et posarem a caldo, parlant col·loquialment. No, nosaltres el que volem és respecte.
1: Exacte.
2: Volem que s'obrin arxius, volem que aquests silencis es trenquin, que s'obrin portes i que reconeguin això, el mal que van fer i els anys que han passat i encara estem igual.
0: Participant al documental del Sense Ficció, d'alguna manera us ha ajudat en aquest procés de dol, de reparació, per trobar-vos amb altres famílies que van passar per fets semblants i també per fer-ho públic, no? Amb aquest objectiu que ara ens explicàveu, que és que no per buscar ni venjança ni caps de turc, sinó perquè la història no es repeteixi.
1: Clar, sí, sí, a mi, de fet, jo al veure el primer documental vaig necessitar contactar amb la televisió per demanar si hi havia una associació o grup de famílies afectades amb les que jo pogués contactar. Després m'ha sorprès connectar també amb el cas de German Wings, per exemple, que s'han trobat entre ells i que van al lloc dels fets perquè ho necessiten. I a mi em va passar una mica això, necessitava parlar amb gent que m'entengués. I, efectivament, el documental, el poder-me trobar amb ells tres i que no ens coneixíem de res, i al primer moment ja vam connectar moltíssim, no? Perquè era des del cor directament, no? Em va anar molt bé, van ser moltes hores de parlar junts, i després tot el procés d'anar a poder explicar les coses amb els periodistes, i sí que realment em va anar molt bé.
0: En el teu cas, Berta?
2: Sí, aviam, potser me'n vaig una mica de la pregunta, però és que passava que és que hi havia famílies que no sabia que estava passant això. I la nostra era una d'elles. O sigui, com que tot era tan tabú i que, ui, el teu fill ha anat a la mili i s'ha mort o s'ha suïcidat, que dèbil, no?
1: Sí.
2: Que poc home, no? Clar, tot això en aquella època era... era això, era com... Aviam, és que eren nanos, perquè eren nanos, tenien 18 anys.
1: Sí, sí.
2: I llavors, clar, els portaven en un lloc que ells que no sabien que estava passant allà.
1: Bueno, era un concepte de la masculinitat molt retrògrad, no?
2: Exacte.
1: Sí, sí. Perquè eren, coincidim, jo crec, que eren nois molt sensibles, molt bones persones, bueno, que...
0: Que no encaixaven potser en aquest estàndard de masculinitat.
1: Exacte,
0: que malauradament encara hi és, però imaginem-nos fa 40 anys doncs, com era, no? Explicaves, Cristina, que tu arran de la primera part del documental et faran un home, et vas posar en contacte amb TV3 per saber si hi havia una associació. Això us ha servit pel que us heu unit per crear vosaltres un grup, no? Perquè que es diu Grup de Suport de Famílies Víctimes de la Mili, que amb la voluntat d'aquest grup és que la gent que ha passat per una situació similar, recordem que com a mínim són 1.900, segons la investigació del documental, que s'ha trobat amb un mur davant de la sol·licitud d'informació a diferents arxius i les institucions, han passat per situacions com aquestes. Les persones que es vulguin posar en contacte amb vosaltres ho poden fer a través d'un correu electrònic.
1: Correcte.
0: És veu.víctimes@gmail.com.
1: Víctimes Mili, és veu.víctimesmili@gmail.com. Sí, la nostra idea va ser... Bueno, vam tenir la sensació de que érem víctimes nosaltres també, les famílies, i vam voler donar l'oportunitat de que tothom que ho necessités almenys pogués contactar amb nosaltres, però també hem creat un formulari de recollida de dades per intentar agrupar casos i tenir més força si hem d'anar doncs, als estaments polítics o a les institucions doncs, amb dades, no? I animem a tothom que conegui casos o que li hagi passat, que suposo que encara hi ha molt dolor perquè ens contacten amb molt de dolor, eh? Però els animo a tothom a que ens contactin i omplin aquest formulari perquè ajudarà, jo crec, que serveixi per alguna cosa.
0: Mm-hmm. Què us passa pel cap? Ho apuntava la Berta ara fa una estona, no? Que hi ha molts països que tornen a posar el servei militar obligatori arran d'aquest moment que estem de rearmament de geopolític, geoestratègic. Quan veieu això, què us passa pel cap?
2: Esgarrifança, eh? A mi fa esgarrifança.
1: Sí,
2: jo estic,
1: horror, bueno.
2: Penso que la força no ha de portar la pau. Jo, la veritat, estic en contra.
1: Clar.
2: Estic en contra. La força mai portarà la pau. Llavors, clar, ara potser em diran happy flowers, val? Però jo penso que cadascú ha de prendre consciència d'ell mateix i de ser crític i no deixar-se portar per el que mani una jerarquia, una institució. Llavors, la institució militar, ja sabem, no cal dir. No crec que el fet de, com deien ells en la seva època, formar persones sigui això, perquè el que és anul·lar persones. O sigui, les persones estan sota una jerarquia que a vegades fa que perdin la seva dignitat. Per què? Doncs perquè els maltracten, perquè els violen, com ha hagut de vegades, que tot això que a nosaltres ens sembla, bueno, això ja és antic, això ja ha passat. A mi m'agradaria, perquè no ho sé, eh? I perdó si no és així. Però crec que a l'exèrcit aquests casos encara es couen. Encara es couen com la discriminació de les dones a dins de l'exèrcit. Quantes vegades s'ha parlat de que una dona ha sigut violada i ha sortit a la televisió en un programa i ha dit, mira, ha passat això i l'exèrcit no està fent res. És que no ho reconeix, o sigui, estem igual. Tanta jo... democràcia i tanta llei de transparència.
1: Jo crec que nosaltres som famílies que no estem a favor de l'estructura militar, evidentment, perquè no... Però si jo sóc en contra, no m'agraden els cossos militars. Si hi hagués d'haver un exèrcit, m'agradaria que fos un exèrcit diferent, modern, transparent i que cuidés a la societat, no que l'ataqués, diguéssim, no? I en cap cas obligatori, evidentment.
0: Uh-huh. Cristina, Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta història, per recordar el Jordi i el Joan també, i perquè això serveixi, doncs, perquè pel que van passar les vostres famílies, els vostres germans, no torni a passar mai més. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per donar-nos veu.
2: Gràcies, sí.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc, concretament el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Anit de Tegea fou una destacada poetessa grega del segle III abans de Crist. Va néixer a Arcàdia, famosa per els seus epígrames inclosos a l'antologia grega. Fou considerada una de les nou muses terrenals. Introduí temes bucòlics i pastorils, essent pionera en descriure poemes per animals i, en general, per la natura. En el seu estil es podria destacar una poesia amb un llenguatge dòric i èpic, utilitzant l'hexàmetre dactílic. Una innovació temàtica, fou de les primeres poetes en dedicar epígrames originàriament funeraris o votius a petits animals, fent així escenes pictòriques i, com hem dit abans, també bucòliques. Antipatro de Tessalònica la va incloure amb el seu cànon de les nou muses terrenals i va comparar la seva importància a la de Safo en termes de preservació de l'obra. Es conserven potser entre uns 18 i 20 epígrames seus en l'antologia grega. Potser sent una de les poetes més influents de l'antiguitat, es coneixen molt poc detalls de la seva vida personal i de la seva biografia en concret. Escoltarem ara el poema Per un dofí, que també està musicada i interpretada per en Josep Tero. Per un dofí. Emergint per la mar que solquen els vaixells, ja no llançaré a l'aire el meu cap des de l'aigua profunda, ni al voltant dels vells llavis de la nau m'estarrufaré encisat amb la meva figura. La marea de pòrpora em dugué de la riba i reposo en aquesta platja suau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum, perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar el 30 i 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb només una avaria, a hores d'ara la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixen llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de 4 plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. Volkswagen també reduirà un 50% el catàleg de models i un 75% la complexitat de l'oferta. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La xarxa de centres culturals de Sant Cugat ha celebrat el 15è aniversari amb una festa oberta als jardins del monestir, coincidint amb l'inici del nou curs als centres culturals, que aquest trimestre ofereixen més de 400 propostes de formació i lleure, a més d'una programació cultural diversa amb espectacles, exposicions i activitats familiars. Per fer balanç d'aquests 15 anys i descobrir els detalls de la nova programació, avui ens acompanya l'Alba Joé, que és responsable de programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Alba, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies.
0: A tu també. 15 anys de la xarxa dels centres culturals de Sant Cugat, que s'ha convertit en un motor de dinamització a la ciutat. I com ens agrada molt, t'hem demanat xifres per il·lustrar tota aquesta feina que s'ha fet des de la xarxa, perquè sembla que és com més fàcil veure-ho tot, no?
1: Sí, clar, de fet fa 15 anys dels centres culturals, no? Dels centres culturals, 15 anys, que vol dir que es va començar... El motor una mica de tot això va ser la Casa de Cultura, no? On ja no només passaven coses culturals, sinó que s'anava molt més enllà. I va passar de ser el 2009 Casa de Cultura, el 2010 Casa de Cultura de Floresta Mirassol, a tenir actualment 9 centres dins els centres culturals, no? que formen part d'aquests centres. I, evidentment, en aquests 9 centres passen multitud de coses, no? I 15 anys són bastants.
0: Donen per molt, eh?
1: Donen per molt, donen per molt, perquè, de fet, demanàveu les xifres, i jo sempre, no? Els números sonen com una mica així, però nosaltres, fent el recull d'aquests 15 anys, vam fer una mica de recompte, no?, també per saber-nos situar nosaltres, perquè moltes vegades vas fent dia a dia i no te n'adones, no? I dèiem, bueno, doncs això, més de 108.000 alumnes que han participat en els cursos i tallers, més de 60 espais cedibles constantment, més de 205 entitats allotjades, prop de 125.000 persones que han gaudit dels espectacles, s'ha donat, no?, suport a la creació a més de 402 artistes, tant en escèniques com en art com en música. Vull dir que són uns números que ens vam quedar astorats nosaltres mateixes, no?
0: Clar, veus la dimensió de...
1: de veure la dimensió.
0: Clar, una efectivament.
1: Mica, no? I fèiem la valoració aquesta, llavors, mirant sobretot el que era la part de l'oferta d'escèniques i musical, que és la que forma part de la programació, no? Dèiem, ostres, vam començar, doncs això, el 2015, que teníem 7.000 espectadors, amb el tope que vam arribar just abans de la Covid, no? Just abans del 2020, que teníem quasi 12.000 espectadors, no? Vull dir que, clar, el volum era gran.
0: Amb quin objectiu? Fem una mica de memòria. Mm-hmm. Amb quin objectiu es van crear aquesta xarxa i els diferents centres?
1: Mira, jo crec que una mica... l'any 2010 es va aprovar per part de la Generalitat el Pla d'Equipaments de Catalunya, i llavors allà es passava la definició aquesta que havia sigut sempre de centre cívic, passava a ser un centre cultural polivalent. I jo crec que això aquí va encaixar al 100%, perquè, de fet, la Casa de Cultura era un centre cívic, però encaixava en la descripció que es feia d'un centre cultural polivalent, no? Perquè és un espai on tota la vida s'ha tingut clar que havien de confluir, doncs, situacions i dinàmiques de naturalesa molt diferent, que no eren només culturals, sinó que hi havia, no?, doncs, això, socioeducatius, cívics, recreatius, es feia formació, creació, divulgació, i tot això superava una mica l'àmbit que tenien com entès d'un centre cívic, no? I en veure això, i en sortir com una mica aquest marc, es va veure que realment la nostra naturalesa i el nostre ser era aquest, no?, i el donar resposta a una ciutat i a unes necessitats d'entitats i a unes voluntats que creixien una mica per sobre d'allò que podíem respondre, no? I aquí és on comença a articular-se la xarxa, comptant amb els diferents equipaments que hi ha per donar resposta a tot això.
0: I després de veure tota aquesta trajectòria, de totes aquestes xifres, aquest balanç que fèiem amb números, aquesta trajectòria avala la missió de la xarxa com a motor de dinamització de la ciutat?
1: Jo crec que sí. Jo crec que sí, no? I mira, abans, quan dèiem el d'això, em senyeixo una mica en l'àmbit de la programació, però més enllà dels espectadors que hagin pogut venir... vam passar de poder donar, no, d'acollir o tenir suport directe el 2015 a 5 entitats escèniques i musicals, al 2024 sent una, entre músics i companyies, no? Aleshores, bueno, jo crec que el volum respon...
0: Sí,
1: sí, a què s'ha crescut. I crec que, bueno, el creixement aquest sempre és en paral·lel, no? Com més facilitats posis, més senzilles que sorgeixin, com més sorgeixen, més t'has d'actualitzar tu per poder posar aquestes facilitats al seu abast.
0: Mm-hmm. Hi hauria algun moment, algun projecte o alguna iniciativa que t'agradaria destacar d'aquest recorregut dels 15 anys?
1: Home, jo crec que en aquest recorregut és important per mi, bueno, el naixement de la PUA com a oficina musical, no? Que miro la xuleta, va ser el 2014 i ha pres una embranzida espectacular, amb l'oficina jove, no, en aquest cas, i el poder tenir, per exemple, també, el potenciar tota la part d'escèniques i el poder tenir un programa de residències, que era algo que tampoc no hi era en un inici, no? I per mi és un...
0: I quin diries tu que és l'impacte que ha tingut aquesta xarxa en els barris, no? I en la participació ciutadana?
1: Jo crec que la xarxa té com un... No? Té una doble visió, és a dir, és aquell equipament de barri que tens al costat i del que en pots fer ús i del que en pots gaudir i on pots proposar, però a la vegada a nosaltres ens agrada que no quedi tancat en el barri, sinó... que allò que s'hi proposi sigui estímul perquè qualsevol persona de qualsevol altre barri del municipi es mogui, no?, o circuli d'un centre cultural a l'altre. No? Una mica és el sentit també aquest de la xarxa, no? De vivim no? directament l'entorn que tenim com a barri i fem aquest servei, però que això quedi obert al coneixement de la, no? I el traspàs de la resta. I jo crec que ha sigut... Bueno, és una de les feines importants dels centres culturals i, no? I del que s'hi va llogar.
0: Uh-huh. Deixem de banda el que seria el balanç d'aquesta trajectòria dels centres culturals polivalents, uh-huh, i anem a la nova programació. Que, de quina manera resumiries o ens plasmaria quins són els eixos principals d'aquesta programació de prop que ha començat a l'octubre?
1: Mira, en aquesta ocasió sí que podem dir que és una programació exclusivament local, mm-hmm, pel que fa a arts escèniques. Tenim un munt de companyies, algunes ja hi han passat i d'altres encara estan per passar. Hi ha hagut una aposta per a espectacles familiars de molta qualitat, que de fet us els podeu mirar, però crec que no queda

0: Tenim la feina una mica compartimentada, no? I ens anem d'això.
1: Però recordes que hi hagués alguna cosa que digui, ah, mira, això...
0: Bueno, jo crec que l'aula gastronòmica està sempre en evolució i a tope, no? Mm. I sempre amb noves propostes, i a més és un d'aquells llocs que, com que té usuaris bastant assidus, recull noves propostes sempre que sorgeixen dels propis cursos, i és molt xulo. Crec que a nivell de la PUA tot el dels tributs està funcionant meravellosament i s'hi està fent una aposta, també, que són els combos aquests musicals que es fan amb, no?, agafant grups concrets. I no sé gaire més que dir-te, eh? Mm.
1: Si haguessis de destacar algun plat fort d'aquesta temporada o allò que no ens podem perdre.
0: Mira, m'agradaria destacar una cosa, i aquí faré una mica de trampa, si em deixeu, perquè en aquest cas no forma part de la programació, tot i que es fa des del mateix equip que tira endavant la programació cultural, perquè, per motius que van més enllà de nosaltres, ha sigut sobrevingut. Però tothom qui pugui, avui hi ha un espectacle gratuït al Teatre de Mirassol, que es diu L'Impostor, que és del Thomas Nunn, un ballarí i coreògraf espectacular, que va estrenar l'espectacle l'any passat a Roma. I, per casualitats de la vida, ve avui al Teatre de Mirassol i les entrades són gratuïtes i estan disponibles a la web de la xarxa. Jo crec que és un treball espectacular i és un espectacle boníssim per anar avui dijous.
1: Mare meva.
0: A les 8 del vespre.
1: I com ha vingut a parar?
0: Ha vingut a parar perquè fem col·laboracions amb residències. Ell havia rodat aquest espectacle, ens feia molta il·lusió portar-lo i teníem la possibilitat de que vingués en un forat molt petit de temps, en un moment molt concret, i com que les programacions es tanquen amb molta antelació i tot això, vam dir, bueno, doncs en el moment en què pugui ser, el portem i estarem encantades. I tot i que ens ha enganxat i amb el programa tancat, no l'hem deixat perdre.
1: Se li ha trobat el forat.
0: Bueno, el teníem claríssim, del forat, per posar-lo.
1: Com sí. Ja hem comentat, Alba, la programació de prop posa el focus en la proximitat i en el talent local. Això ho hem destacat. Però quina importància té el teixit artístic de Sant Cugat en aquesta programació?
0: Mira, jo crec que nosaltres tenim el que són les convocatòries, que ja n'hem parlat alguna vegada, les convocatòries d'agents locals, on la porta està oberta 100%, i aquest és, no?, un dels motius de ser i pels quals treballem, a totes aquelles companyies amateurs, no amateurs, creadors, directors, coreògrafs, que siguin de Sant Cugat, tinguin una vinculació amb el municipi. Això ens permet que, més enllà, no?, del que et comentava, que hi ha companyies amateurs locals. Aquest any, per exemple, hem tingut una companyia que no és amateur, que és la de Trastornats, amb Pantomima, que van venir la setmana passada al teatre, on l'escriptor de l'obra és santcugatenc. No? Llavors, el joc aquest genera a la vegada sinergies entre les companyies, jo també crec, no?, que afavoreixen una mica el, bueno, no?, tot el moviment a nivell escènic. No? I hem tingut, de fet, si em deixes d'això, vam començar amb la gent d'Espiral Teatre, amb la trilogia Rossinyol, tenim el novembre l'habitació de Verònica en Mirassol Teatre, tenim també Fila Zero amb Calgut en qui la porta, tenim el gener el Botí amb la gent de la Global de la Floresta, tenim encara Teatre a l'Ombra al gener, és a dir, aquest semestre van passant totes les companyies locals.
1: Que bé, quina riquesa, eh?
0: Molt, molt. I poder, jo crec que, no? O sigui, poder gaudir d'un espai així, d'unes propostes així, és molt xulo i val molt la pena.
1: I aquest espectacle que comentaves, que té lloc avui, a Mirassol...
0: El de L'Impostor.
1: És el que queda fora del que diríem el catàleg del centre.
0: Sí, no el trobareu dins de la programació.
1: Teniu alguna altra proposta més que quedi fora?
0: No.
1: No.
0: Ara mateix no.
1: Ara mateix no. Val. La gent que vulgui informar-se sobre les diferents propostes que hi ha. Tu avui has vingut amb el llibret.
0: Jo he vingut amb el llibret, sí.
1: El llibret es pot trobar a on? Casa de Cultura? En els centres?
0: A tots els centres, sí. A tots els centres culturals es pot trobar el llibret, i penjat a la pàgina web dels centres culturals hi ha un PDF descarregable, o a l'agenda de programació hi surten tots els actes, amb els links directes en cas de que s'hagi d'agafar entrada o de reservar.
1: Reptes de futur. Hem parlat dels 15 anys, que ja són història. Ara mateix som al present, però de cara al futur, què són els reptes que teniu sobre la taula?
0: Mira, nosaltres, a nivell de programació, no?, jo crec que hi ha un repte, que és poder consolidar amb

0: residències tècniques al Teatre de Mirasol, perquè és un espai que tenim, és un espai que tenim equipat i és un espai que ens encantaria poder brindar amb més facilitat a tot el que són residències tècniques. No, en aquest cas ja no estem parlant tant del el punt de creació inicial d'una residència, sinó quan la gent necessita un espai escènic amb so, llum, amb l'acompanyament d'un tècnic, etc, etc. I jo crec que aquest és un dels temes que tenim com a repte de futur, perquè l'hem tingut allà, però saps allò d'abarcar molt i arribar, no? Moltes vegades no podem destinar-hi tots els esforços que ens agradarien, i crec que és una de les coses que ara mateix està sobre la taula, tant per companyies locals com per no locals, com per teatre, dansa, música...
1: Estaria bé. O sigui que per aquí voleu créixer.
0: Sí, sí, sí. És una de les propostes.
1: Molt bé, doncs a continuar gaudint d'aquest 15è aniversari, que ja hem dit que és història, i a continuar treballant.
0: Oh, no? I tant.
1: Aquesta temporada ja està preparada, però vaja, ja que parlàvem de reptes de futur, m'imagino que també ja esteu pensant en coses, propostes de cara a pròximes programacions.
0: Sí, la del semestre que ve està ja bastant embastada tota. Sí que recordar a totes les companyies o components locals que hi torna a haver oberta la convocatòria d'agents locals, que és fins a mitjans d'aquest mes, i poden fer arribar un correu electrònic. Trobaran tota la informació a la web per participar.
1: Molt bé. Doncs aquí queda dit. Alba Jué, responsable de la programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment, moltes gràcies.

0: Després de la intensitat de la Diada de Sant Jordi, és moment de fer balanç a les llibreries, o amb les llibreries, que és el cas. Avui parlarem amb la Laura Morell, llibretera de La Paideia, i ho farem per conèixer com es van viure aquesta jornada, amb la prèvia, amb el dia de la celebració i amb el post, perquè encara hi ha ressaca, de Sant Jordi. Una mirada des de dins a una de les jornades clau d'aquest sector. Laura, què tal? Com estàs?
1: Tinc ressaca.
0: Encara, no?
1: Sí. Sí, emocional i física.
0: Perquè encara esteu endreçant coses Sant Jordi.
1: Encara ens queda un mes de feina.
0: Un mes de feina.
1: Sí, és a dir, el dia de Sant Jordi és el dia 23 d'abril, però des del mes de febrer nosaltres ja estem rebent llibres i llibres i llibres i llibres. I aquests llibres, doncs...
0: Necessiten espai.
1: Sí, espai que no tenim. El tenim, però el tenim limitat. I clar, nosaltres, com totes les llibreries d'aquí de Sant Cugat, a part del Sant Jordi a la llibreria, tenim una parada. Per tant, durant 2 mesos estem gestionant 2 punts de venda. Uh-huh. I això comporta feina i més llibres dels que normalment estàs habituat a gestionar.
0: I per una llibreria com la vostra,
1: sí.
0: Què suposa a nivell organitzatiu? Com us heu de...
1: Bueno, primer, clar, fas unes comandes. Per tant, per fer aquestes comandes has de fer les teves propostes. O sigui, creus que... quins són aquells llibres que creus que es vendran d'aquí 2 o 3 mesos? Mm. Saps? Perquè, clar, això jo me'n recordo, acaba la campanya de Nadal, al desembre, que ja estàs una mica trinxadet, però bé, estàs content perquè, clar, ha anat bé. I et diuen, bueno, aquestes ja són les novetats de Sant Jordi, el 8 de gener, saps? Alguns proveïdors, no tots. I dius, ostres, jo és que ara mateix no sé, però bueno, dius...
0: Fas una mica una quiniela, no?
1: Sí, tant
0: qual. A veure si sona la flauta, per casualitat.
1: Clar, i el que passa és que, és a dir, el termòmetre, vas veient quins llibres aniran funcionant, alguns ho tens claríssim, perquè hi ha noms que, no sé, em van dir Sánchez Piñol, no? Saps que Sánchez Piñol vendrà per Sant Jordi sí o sí, més o menys. Però bueno, tu has d'anar fent... Quina quantitat demanem? Vale, i a la parada què portem? I a la llibreria què ens quedem? I una mica va per aquí. I llavors van sortint novetats constantment i coses que no estaven previstes, de cop diuen, ei, que sortirà aquest. Vinga, doncs demanem X. I durant 2 mesos vas pensant i vas gestionant i vas fent caixes i tot això. És molt divertit.
0: I el dia de la celebració, el dia 23, clar, munteu, heu de muntar parada, heu d'estar a la parada, després heu de desmuntar tot això, necessiteu un reforç de l'equip, no?
1: De tot.
0: I de la logística. I
1: logística, transport, magatzem... I sí, i gent... I molta, molta, molta paciència. És a dir, és una jornada preciosa. O sigui, jo em llevo, surto de casa meva, que jo no visc a Sant Cugat, visc a Sabadell, pujo per la Rambla, veig la senyera que cau pel campanar, veig les parades de Sabadell i se'm posa la pell de, saps, la pell de gallina, m'emociono, perquè és un dia que, igual que jo, igual que tu, Carme, segurament vas pel carrer. És un altre dia, és... Avui és Sant Jordi, i tothom ho sap, i tothom ho viu d'alguna manera, més bé o més malament. És una jornada preciosa. Sí que és veritat que el llibreter, tot i que sap que és Sant Jordi, que és un dia fantàstic a nivell de ventes, és un dia intens, però molt, molt, molt intens. Molt.
0: Esgotador.
1: Sí, queda malament dir-ho,
0: però... Sí, no, però home, ja s'entén.
1: Clar, jo arribo a casa meva i dic, no puc més...
0: Però l'endemà has de continuar.
1: Sí, l'endemà no us penseu que... Ah, ja està. No.
0: Per nosaltres sí que s'ha acabat, diríem, Sant Jordi, però per vosaltres encara queda feina.
1: Clar, divendres, aquest divendres, sí. Vam dir, bueno, obrirem més tard, perquè, evidentment, el cos necessita i el cap descansar una miqueta més. No tanquem, que hi ha moltes llibreries que tanquen, decideixen tancar per una mica per descans...
0: Del personal.
1: Descans del personal, perquè realment no és només el dia de Sant Jordi, és a dir, tota la setmana prèvia a Sant Jordi vas notant com vas pujant la muntanyeta. El dia de Sant Jordi ja és la mascleta, que dic jo, saps? I ja és, vinga!
0: Saps?
1: Però, clar, la llibreria ha quedat en unes condicions que dius, això no és una llibreria. Per tant, jo vaig arribar abans, vaig netejar tot el que vaig poder, el que em va donar, vaig tenir 1 hora i mitja, i ordenar una mica. I llavors la venda, doncs, encara és un dia molt fort de venda, perquè doncs, la gent que aquell dia no va poder comprar perquè no es podia accedir, o perquè, jo què sé, mil coses, no?, que té la vida, i l'endemà és fort. És fort.
0: I encara, evidentment, com deies al principi, continua la ressaca.
1: Sí, clar, estem a dilluns.
0: Quan comenceu a fer net ja de la celebració de Sant Jordi?
1: Jo calculo que en 3 setmanes, més o menys, a partir d'avui, farem net, perquè, clar, hi ha molts llibres que no s'han venut. És a dir, tu fas això, les teves previsions, i aquests llibres t'han de tornar perquè, si no, els hauràs de pagar. I no ho podem. No podem.
0: Parlàvem del que suposa per una llibreria com la vostra organitzar una diada com aquesta, o ser-hi i participar de la celebració. A nivell econòmic, per al sector, és el dia.
1: Sí, és el dia, per suposat. Ajuda molt, perquè no podria dir ara quin és el percentatge de la facturació, si ho fem a nivell anual, eh?
0: Sí.
1: Però sí que és un dia molt important. També és veritat que, jo estic segura, molta gent es deu pensar, hòstia, aquesta gent s'està forrant. I aquí ara faig una mica de pedagogia, perquè, clar, no, la gent no té per què saber-ho, però les llibreries, és el món editorial, és un sector no dèbil, però, bueno, hi ha molt poc marge. És a dir, el llibre Espanya té un preu fix. A tot arreu el llibre s'hauria de vendre al mateix preu. Bueno, es ven al mateix preu. L'únic que les grans superfícies sempre poden oferir un 5%, perquè ells ja, quan compren, tenen un marge potser més gran per la
0: quantitat.
1: Per la quantitat que poden arribar a comprar. Uh-huh. Una llibreria independent com la nostra compra, però, bueno, nosaltres tenim un marge. Llavors, el dia de Sant Jordi, des de fa molt de temps, no et sabria dir, però jo he vist imatges de la Rambla de Barcelona, blanc i negre, diria, no sé si eren anys 20 o així, i ja es feia el descompte, el 10%. Clar, nosaltres aquest 10% el fem, però jo entenc que cada vegada hi hagi llibreries que no el facin. És a dir, és una elecció, tu pots decidir no fer aquest descompte. Val? Perquè, clar, la feina que suposa, el poc marge que tens, i a més, el dia que més venda tens és el dia que fas més descompte. Per posar un exemple, un hotel, quan és temporada alta, què fa?
0: Apuja el preu.
1: Apuja el preu. Mm-hmm. Nosaltres, el dia de més venda, baixem el preu. Vull dir que realment sí que és veritat que sent més, i potser la gent compra més per Sant Jordi perquè hi ha aquest 10% de descompte. Però en repercuteix també, és a dir, sí, facturem, sí, ens ajuda, però de tot el que arribem a facturar és que pagarem el 70%.
0: I tu creus que hi ha una...
1: El 75, perdona, perquè, clar, amb el descompte se'n redueix aquest marge.
0: I creus que hi ha una tendència que aquest descompte, doncs, comenci a no aplicar-se?
1: És complicat jo fer-ho, crec fer-ho. És a dir, és un debat que hi ha entre els llibreters i sí, crec que en algun moment, bueno, es podria plantejar, però, clar, potser el xoc per la gent podria ser molt gran. Jo no sé si es deixés de fer descompte, no sé si la gent es volcaria com es volca al carrer. Jo crec que sí, però, clar, també molta gent, jo estic segura que no li sentiria bé que es deixés de fer el descompte. Llavors, estem saps, amb això, què fem? Clar, nosaltres continuem fent-lo perquè és una tradició, però a nivell econòmic, clar, parlant jo com a empresària ara mateix, ostres, doncs, guanyo una miqueta menys per cada llibre que venc. Que sí, que es ven molt, però...
0: Que feu un esforç.
1: I fem un sobreesforç, encantats de fer-ho perquè fem el que ens agrada, però, clar, a nivell econòmic, tots mirem la butxaca. I tal, i jo sé de llibreries que el dia de Sant Jordi no fan descompte.
0: Val. Una qüestió perquè també el públic ho tingui en compte i conegui quina és la situació. Aquest descompte s'aplica sobre el preu que el client veu marcat en el llibre o ja s'ha aplicat abans?
1: El preu que hi ha a la parada, per exemple, hi ha el preu amb l'etiqueta posat ja amb el 10% de descompte.
0: Amb el 10 aplicat?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs et sembla que parlem de la llista dels més venuts, que no... Ha sortit o no ha sortit?
1: Sí, ha sortit. Jo us he de dir que alguna cosa he vist, perquè jo fins a l'endemà crec que no. Jo sé quins...
0: És que no he sentit a parlar gaire.
1: No.
0: Potser
1: no com altres anys,
0: no? I desconnectats. Clar, en sé dijous la celebració, divendres encara no, i cap de setmana ja acaba super desconnectat, però que no tinc jo present la llista d'aquest any.
1: Dels més venuts.
0: Sí.
1: Mira, te puc dir alguns. Bueno, sí? Una mica també pel que he llegit, contrastant una mica amb el que jo he venut.
0: Val, és que m'interessa saber això, quina ha estat la llista i què és la llista que us ha resultat a vosaltres, no?, per contrastar,
1: sí.
0: A veure si...
1: Jo quan ho vaig veure, no sé on ho vaig veure anunciat, a Instagram, a algun lloc, i sortien els més venuts, i coincideix amb el que jo més he venut.
0: Ha coincidit?
1: Sí. És a dir, hi havia el de Crispetes a la matinada, que era la mateixa autora de Calces al sol, sí. Aquell llibre ha estat dels més venuts. En català, per suposat. O sigui, el català li dona mil voltes al castellà en aquestes dates.
0: Sí.
1: Llavors, el manifest de la llengua catalana de l'Òscar Andreu, no estic dient el títol exacte, ara mateix no...
0: Sí, no, el títol és un altre.
1: Però aquest llibre el vam exaurir a les 6 de la tarda i ja no n'hi havia enlloc. Ni a la llibreria ni a la parada ens en vam quedar sense. Un altre llibre que ja venia molt fort del Nadal i vam dir, bueno, jo crec que es pot... Clar, Sergi i jo vam parlar, què? Jo crec que es vendrà aquest llibre. El joc del silenci, doncs, és un dels més venuts, també. Estava a la llista i és el que més vam vendre nosaltres. I l'altre, quin era? Bueno, un que potser el Carles Porta, veig que va ser un dels més venuts, també, però, per exemple, aquest nosaltres el vam vendre, però de forma més, saps? Més diluïda, no va destacar. I res, i llavors llibres com el Pol Guas, que va escriure Relíquia, que és un llibre fantàstic, si no l'heu llegit, agafeu-lo, doneu-lo una oportunitat, mireu-lo. És un llibre que nosaltres recomanàvem, però que també es va vendre molt sol.
0: Uh-huh. Has parlat del català,
1: sí.
0: No? De les vendes aquest dia, la gent és com molt conscient, no?, de la tria que fa. Si parlem de gèneres... La novel·la continua sent
1: sí.
0: el més venut?
1: Sí. Ara, clar, jo tots els títols que t'he dit que més he venut són tots de ficció. Bueno, el de l'Andreu no seria, el de l'Òscar Andreu no és ficció. Però sí, jo crec que la major part de gent compra novel·la, molta novel·la negra, que és una cosa que...
0: Bueno, és que
1: bueno, la novel·la negra està en auge i es manté aquesta tendència per Sant Jordi.
0: Uh-huh. I si ens fixem en la conducta dels compradors, dels lectors, la gent avança les compres la setmana de Sant Jordi, la mateixa setmana o la setmana abans, o encara ens esperem molt a l'última hora i fins i tot després?
1: Bueno, hi ha dos tipus de clients.
0: Sí?
1: Hi ha els previsors, els que són normalment els nostres clients més assidus, no venen el dia de Sant Jordi, és el dia que veig menys client assidu. Venen normalment la setmana abans, o dues setmanes abans, o tres setmanes abans, que tenen ganes que els hi puguem recomanar els llibres, que puguin pensar una proposta per a cada un de la gent a qui li volen regalar un llibre. Llavors ens diuen una mica el perfil, el que els agrada, i això per nosaltres, jo sempre ho he dit, és el millor del nostre ofici, a mi m'encanta que em diguis. És que vull una novel·la per desconnectar, o vull una novel·la negra que passi al nord... Saps? Llavors, allà tens com temps i a certa qualitat per poder recomanar. Clar, el dia de Sant Jordi és que no...
0: No res,
1: és que no
0: hi ha
1: res.
0: Temps.
1: I evidentment que ho fem amb la màxima excel·lència, però clar, si tinc 6 persones al meu voltant que tots volen recomanació, clar, he d'anar molt més ràpida, no puc dedicar-te els 5 minuts que m'encanta poder, saps? Regalar-te. Bueno, arreglar-te, oferir-te perquè t'emportis el llibre, saps, convençut o convençuda de que aquell llibre és un bon regal o un bon regal per tu.
0: Uh-huh.
1: Llavors, sí, la gent, sobretot una setmana abans de Sant Jordi, notem com es va intensificant i a mesura que t'apropes al dia de Sant Jordi, doncs més... Jo anava apuradeta. amb la millor de les meves amb la meva actitud, però hi havia un moment de no puc.
0: Ja no podies més.
1: No, era pim-pam, mecànic.
0: Clar. I el dia de Sant Jordi, sobretot a la plaça d'Octavià, que allò era impossible, de la humanitat que hi havia allà dins, concentrada, és impossible treure el cap per una parada. Si vas buscant... Ara, si vas amb una idea,
1: sí,
0: ja és diferent.
1: Sí, sí que és veritat que el dia de Sant Jordi la gent s'ha anat informant, ja sigui perquè... ho ha llegit al diari, a la premsa, a la ràdio, el que sigui, i tenen molt clar que venen, que volen aquest llibre. El que pot passar, i el que passa moltes vegades, que quan tens la idea molt clara, pot ser que quan vagis allà, el llibre ja no n'hi hagi, com el de l'Òscar Andreu.
0: Mm.
1: I això passa. Ostres, vinc a buscar aquest. Doncs a les 3 s'ha acabat. I per això molta gent s'avança, perquè ja, diguéssim, estan curats d'espans. Ja saben que no poden anar a buscar el llibre aquell el dia de Sant Jordi. Primer, perquè l'experiència de compra és completament diferent, perquè hi ha moltíssima gent, i perquè et pots trobar que el llibre ja s'ha exhaurit.
0: Ara et faré una pregunta per curiositat.
1: Tira, tira.
0: Nosaltres vam fer programa a la plaça, vam fer el Faves, sí, com és habitual, des de la plaça d'Octavià. I una de les seccions que vam fer aquest any va ser la literatura eròtica.
1: Mm-hmm.
0: Clar, pensàvem... és un gènere que té sortida o no té sortida per Sant Jordi? I hi ha algú que compri literatura eròtica? O com està el termòmetre d'aquest gènere? No sé si hi ha per Sant Jordi o de manera generalitzada.
1: Mira, a mi normalment no em demanen novel·la eròtica.
0: No?
1: No, el dia de Sant Jordi 3 persones me la van demanar.
0: Ah, sí?
1: És l'únic que et puc dir, eh? És...
0: curiós.
1: Em baso en això. I els vaig dir que no tinc res concretament eròtic.
0: Clar, la parada que teníeu, no res?
1: Bueno, segurament, clar, és que te'ls has de poder llegir. Saps què vull dir? Tots. Clar, són persones humanes, saps? I llavors jo em llegeixo, no sé, 60, 70 llibres a l'any. O sigui, jo tinc una vida i tinc una feina que no em permet llegir quan estic a la feina. Llegeixo tot el que puc. Clar, però per Sant Jordi el nombre de novetats és exponencial. Per tant, jo puc llegir-me tot el que està dintre el meu abast. Però clar, per saber realment si aquella novel·la té punts eròtics i tal, te l'has de llegir de la pàgina 1 a la pàgina... a l'última pàgina. Llavors... ens perdem coses perquè és impossible absorbir tota la quantitat de novetats.
0: Mm.
1: I què recomanem? Recomanem allò que hem llegit i allò que ens ha agradat i, bueno, llegim de forma variada per poder oferir llibres a persones que tenen gustos variats. Però, clar, està tenim clar unes limitacions com tothom.
0: Mm. Una última qüestió. De tota aquesta llista que ens has ofert abans, les crispetes a la matinada, el llibre de l'Òscar Andreu, el joc del silenci... aquesta llista es manté, podríem dir, a nivell de vendes les setmanes posteriors o cau en picat, això? O sigui, ja ha tingut ressò durant la celebració de Sant Jordi, després la gent una mica se n'oblida?
1: Jo t'he de dir que dels títols que hem dit ara mateix es continuaran venent. Estic completament segura. I clar, ja, ara en demanarem més. Bueno, de fet, ja els hem demanat, però espera a veure quan arriben, perquè, clar, l'engranatge del Sant Jordi, ara els magatzems...
0: van molts, rebent, sí.
1: Aniran rebent les devolucions de totes les 1.000 llibreries que hi ha a Barcelona, a Catalunya. T'estic dient 900 i pico, no sé si són província de Barcelona o tot Catalunya. És que ara, perdoneu, que no sé la data exacta. Però, clar, totes aquestes llibreries han de tornar als llibres. Llavors, els magatzems, per exemple, l'Òscar Andreu no n'hi ha ara mateix enlloc. O sigui, si tu ara vens i dius, vi el de l'Òscar Andreu, vale, te'l puc demanar, però no sé quan tornarà a arribar, perquè primer els magatzems no n'hi han, llavors estem a expenses de que les llibreries facin les devolucions, que els magatzems puguin anar absorbint aquestes devolucions i que puguin anar gestionant les noves comandes de les llibreries. I alguns llibres s'hauran exhaurit del tot i s'haurà de reeditar.
0: Sí.
1: Això són dies. Llavors, sí que és veritat que potser hi ha gent que ja m'han vingut a buscar el de l'Òscar Andreu divendres, dissabte, avui segur que me'l demanen. No els hi puc
0: encàrrecs,
1: oferir. Encàrrecs. No? Però aquest encàrrec, normalment són 3 dies laborables el que tarda a arribar una comanda. A vegades és menys, a vegades una mica més, depèn del proveïdor. Però en aquest cas estem parlant de llibres que, bueno, doncs que bueno, hi ha molts, potser hi ha molts exemplars por ahí, però han de tornar a casa. I després doncs, ja arribaran a les llibreries de nou. Però sí, sí, continuaran venent crispetes a la matinada, es continuarà venent, i el Joc de Silenci es continuarà venent, segur.
0: Cansada, extenuada, però contenta, Laura.
1: Tal qual. O sigui, estic cansada, extenuada i tal, he descansat una miqueta, no estic del tot encara...
0: Recuperada?
1: Del tot recuperada, no, però molt, molt, molt agraïda. O sigui, moltes gràcies, Sant Cugat, ha sigut una gran diada.
0: Doncs crec que és la cirereta al pastís, no cal dir res més. Agraïm a la Laura Moré de la llibreria Paideia, que avui ens ha vingut a parlar de Sant Jordi amb els ets i uts.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas, de Wim Wenders, que va tenir un èxit enorme. A Catalunya també. Fins al punt que és un títol que gairebé tothom recorda. La música la va compondre el nord-americà Ray Cooder, considerat el vuitè millor guitarrista de tots els temps, que té una discografia extensíssima, per bé que nosaltres ens centrarem només en el vessant cinematogràfic de la seva carrera. Ray Cooder, el nom de Ray és un diminutiu de Ryland, va néixer a Los Angeles l'any 1947, té arrels italianes per part de mare, i hi va haver un moment, ja fa molt de temps, quan va morir Brian Jones, que va estar a punt d'entrar als Rolling Stones. Això va passar perquè en aquell moment ell ja tocava amb el grup com a músic de sessió a les gravacions d'alguns dels discos dels Rolling Stones. Va ser, a més, just en aquella època quan Ray Cooder va escriure la banda sonora de la pel·lícula Performance de Nicholas Roeg, protagonitzada per Mick Jagger. Pel que fa a París, Texas, que és molt posterior, es tracta d'una història escrita pel ja desaparegut Sam Shepard, autor d'unes 50 obres de teatre i d'un parell de novel·les, però també, sobretot, conegut internacionalment com a actor i com a parella de Jessica Lange, de l'actriu Jessica Lange. París, Texas, és la història d'un home que va a la recerca de la seva dona 4 anys després d'haver-la abandonat. La va abandonar a ella i al seu fill, i ho fa, aquesta recerca, travessant el desert de Texas. A la banda sonora de Ray Cooder hi ha una cançó molt, molt trista i també molt bonica que el protagonista del film, Harry Dean Stanton, canta en espanyol. Canción Mixteca.

La canción Mixteca que Harry Dean Stanton canta en el film París, Texas, de Wim Wenders. És una pel·lícula formidable. Si encara no l'heu vista, veieu-la. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes l'any 1984. Harry Dean Stanton, amb la seva habitual aparença inexpressiva, adusta, absent, construeix un personatge d'una gran emotivitat. Harry Dean Stanton, que va morir l'any 2017, a 91 anys, tenia 91 anys, va fer més de 75 pel·lícules. Gairebé sempre va fer papers d'actor secundari. Però a París, Texas, a París, Texas feia, excepcionalment, de protagonista. I a més d'actor, Harry Dean Stanton també cantava i tocava la guitarra. Harry Dean Stanton, a ell sobretot li agradava la música que fusiona influències mexicanes i nord-americanes. Li encantava això. Però bé, retornant a la carrera de Ray Cooder, de la gairebé, gairebé una vintena de pel·lícules va musicar Ray Cooder, va fer una vintena de bandes sonores, n'hi ha hagut moltes per a pel·lícules del director Walter Hill. Concretament, en va fer 8. Són aquestes. A veure si les heu vistes. Pistolers de llegenda, amb els germans David, Robert i Keith Carradine. La presa, amb Keith Carradine. Carrers de foc, amb Diane Lane i Willem Dafoe. Johnny el guapo, amb Mickey Rourke, Ellen Barkin i Morgan Freeman. El temps dels intrusos, amb actors poc coneguts. Jerónimo, una llegenda, amb Matt Damon, Jason Patrick, Robert Duvall i Gene Hackman. L'últim home, amb Bruce Willis i Christopher Walken. I Cruïlla de camins, amb Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper i Ray Liotta. Aquesta és una de les cançons compostes per Ray Cooder precisament per a la banda sonora de Cruïlla de camins.

Una de les cançons de Ray Cooder per la banda sonora del film Crossroads, Cruïlla de camins, de Walter Hill, que gira entorn la figura llegendària del músic de blues Robert Johnson, que va morir l'any 1938, molt jove, a l'edat de 27 anys, la mateixa edat en què es diu que moren moltes de les grans icones del rock. De fet, se'l va distingir com el fundador de l'anomenat Club dels 27, integrat, com sabeu, per Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tots morts a la mateixa edat, 27 anys. En tot cas, a banda de les 8 pel·lícules que Ray Cooder ha fet amb el director Walter Hill, també n'hi ha d'altres directors, com per exemple Alamo Bay, de Louis Malle, amb el matrimoni Amy Madigan i Ed Harris, una comèdia sobre el béisbol estrenada entre nosaltres com El gran despilfarro, amb Richard Pryor, El final de la violència, de Wim Wenders, amb Bill Pullman i Andy McDowell, Primary Colors, de Mike Nichols, amb John Travolta i Emma Thompson, o My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, amb Jude Law, Natalie Portman i Rachel Weisz. Ray Cooder va començar a tocar la guitarra de molt petit, més o menys quan va patir un accident domèstic als 4 anys, que li va fer perdre un ull en clavar-se-li un ganivet, que és la raó per la qual porta un ull de vidre. A Ray Cooder, que actualment té 77 anys i continua en actiu, no li agrada tocar la guitarra amb pua. S'estima més fer-ho de manera natural, amb el tou dels dits i amb les ungles. I sobre la música, una vegada va dir una cosa molt interessant. Va dir que la música és com la recerca d'un tresor. Caves i caves i caves i de vegades trobes, de vegades, alguna cosa. L'any 1982, quan tenia 36 anys, va compondre la banda sonora de la pel·lícula La frontera, de Tony Richardson, amb Jack Nicholson i Harvey Keitel. Sobre el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic, que és una zona en conflicte permanent amb tràfic de drogues, i serà just aquesta banda sonora, amb aquesta banda sonora que nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que tinc un Rock Cases a les vies de so, i que hem dedicat a Ray Cooder. Concretament, ho farem amb una cançó molt maca que parla de la gent que intenta arribar a la Terra Promesa. La cançó es diu Across the Borderline, a través de la frontera, i diu això. Quan arribes a la Terra Promesa trencada i cada somni et fuig de les mans, aleshores saps que és massa tard per canviar de parer, perquè ja has pagat un preu molt alt per arribar fins aquí, tot i que encara només ets a la frontera. Però l'esperança es manté quan desapareix l'orgull. Sents la seva crida a través de la frontera i continues endavant. Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta, que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera, té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. A la cita hi estan cridades totes les comunitats del règim comú, és a dir, n'hi ha 11 governades pel PP. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés en que no té proves que acusin al Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i, si fos així, el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 2 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la. Avui a les carreteres amb una variant, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral. A la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa un carril tallat direcció Lleida i, finalment, un accident a la B23 a Molins de Rei deixa també un carril tallat en aquest punt. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del cap de setmana. I Volkswagen ha aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que preveu retallar uns 50.000 llocs de treball a tot el grup i simplificar-ne l'estructura. El consorci admet que la capacitat de producció europea supera la demanda en més de 500.000 vehicles i posa en dubte el futur de quatre plantes alemanyes. De moment, el pla no concreta l'afectació que pot tenir SEAT, tot i que un mitjà alemany apunta que la marca podria abandonar el mercat al 2029. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Sí. Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar a cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, molt
0: que
1: bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí.
0: Sí.
1: Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que hem tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben acolorit. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on has dit, jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic, l'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar en altres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que exacte, els polítics.
0: Aquí està. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. L'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us

0: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
1: Fem record de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, eh? Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut i que han pogut participar perquè doncs, ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de no, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
0: Obert per Vacances.
1: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Doncs mira, hem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
2: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 PM. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
1: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
2: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
2: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
1: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
2: Perfecte, adeu.
1: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
1: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
4: Els sindicats mantenen la convocatòria

0: per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a Mustec i, a la sortida, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
1: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
0: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
2: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
0: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
2: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
0: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll Dagom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
3: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
0: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
2: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
0: Fins ara, Núria.
2: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
4: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre d'allotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
2: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
4: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
5: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
4: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
2: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
4: Fins ara.
2: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
2: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas en què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
6: Una abraçada, Núria.
2: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
7: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
7: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i, sobretot, en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
8: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
7: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
2: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, la crònica negra gairebé.
7: Sí,
2: no,
7: a successos, Marina, a successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
2: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
7: Bé.
2: Sí? Darrer programa.
7: Últim programa, ja.
2: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
7: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
2: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
9: Obert per vacances.
2: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
10: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
2: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Èric Rosique. Èric, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
11: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes, en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
2: Home, que és important, sí.
11: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera que si fos els dimecres mercat. el fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
2: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
11: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim un prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
2: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que... treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
11: I tant, és així. També vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
2: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
11: Un plaer, és un nostre. Una abraçada, Núria.
2: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
12: Així és Imun. Imun FM.
2: Quina marxeta que teniu, els de Lleida, els de Imun FM. Arnau Vilà, bon dia.
13: Yeah, bon dia a tothom.
2: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
13: Mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Imun abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
2: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Imun, perquè Imun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
13: Correcte. Sí,
2: qui sou i qui representeu?
13: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
2: Sí.
13: Us començo explicant que Imun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
2: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, sí. També s'hi ha d'estar.
13: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
14: Molt bon dia, monencs i monenques.
13: Emunencs i emunenques.
14: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
13: Correcte.
14: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre
13: dia. Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra xulo. Audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
15: Amunt, amunt.
13: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. Eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
14: Tal qual.
13: Així.
14: Ja.
13: Ostres. Emissora municipal, amunt.
14: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu. Sí. És el que
13: sí,
14: és.
13: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
14: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
13: Doncs un
14: Arnau,
13: plaer, un plaer,
14: Núria. M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
13: igualment.
14: Forta, company.
13: Igualment, que vagi molt bé.
14: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
16: Planeta Prat, l'òrbita Pota Blava.
14: Pota Blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de Pota Blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
17: Bon dia.
14: És així, no?, quan dieu Pota Blava es refereix al pollastre.
17: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és sí. El pollastre i per nosaltres Mira. La nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el Pota Blava. Sí.
14: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i lo bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
17: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
18: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
17: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, sí. Que estava també la Maria, que sí. Per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí. Bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
18: Mm. I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
14: En sona, sí, alguna cosa.
18: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
14: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
17: Mira, doncs ens podeu escoltar el 91.6 de l'FM...
18: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
17: Això mateix.
14: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos. Totes... Jo
17: hem
14: acabat
17: esbarrant. Hem sigut la Marie Kondo de l'Obert per
14: mira,
17: Vacances.
14: Mira, són les meves Marie Kondos, que guai. És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
17: Bueno, jo crec que sí.
18: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
17: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
14: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
17: No, igualment, ha sigut un plaer.
14: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
17: A tu. Adéu.
14: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
19: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
14: Sí.
19: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues, encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
14: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
19: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa, amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
14: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
19: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem la Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
14: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en molts casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
19: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
14: sisplau.
19: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
14: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
20: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
1: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
2: Ja m'ho penso, Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
1: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981 i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
2: Espera, el 81 i encara es fa el programa avui dia?
1: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
2: Ah, no?
1: Dir, no, no. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
2: no
1: para per Nadal, no sí, fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
2: Fa honor al seu nom Ara i Sempre,
1: Correcte, no, totalment.
2: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us honor recolleix a Ràdio Rubí és marca de la casa, no és l'únic però, no?
1: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí al Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any en Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí cada setmana. Dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc, etc.
2: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
1: Bueno, d'aquí 3 anys.
2: D'aquí 3 anys, el 29,
1: exacte,
2: no?
1: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
2: Deixa.
1: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
2: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
21: Hola,
1: Mariona. I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
2: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio una mica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: El programa que feu...
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí. Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, sí. Evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar però que, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni i la Sols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: També, digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible del territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu a UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon,
1: bon dia.
3: Bon
1: dia, més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat posa el mateix que molts companys he de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però... també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, aquest tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sentir... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca... que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara ens queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Capravo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol, en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la, avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
3: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això amb Girona com a escenari i postal.
2: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
4: No, és en Saïd.
2: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
4: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs, una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus, per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
2: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més i sobretot on us podem escoltar?
4: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, sí, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
2: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
4: perfecte.
2: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
4: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
2: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia com si l'estéssim buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Hola.
5: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar, eh? Del
2: sí,
5: que,
2: del però,
5: que tu deies.
2: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
5: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès, o sigui que ja podeu anar fent números amb
2: ets un baby, ets un baby.
5: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
2: oh,
5: vull
2: sí?
5: dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
2: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
5: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi, sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella, de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
2: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
5: A reveure, que vagi molt bé.
2: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
6: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
6: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
2: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
2: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
8: Doncs la meva parella, clar. La meva parella que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta... Doncs,
2: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
8: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
2: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
8: doncs sí,
2: a Ràdio
8: Cardedeu? Sí, som un mitjà comunitari, de fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar per exemple perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? Sí. I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionant és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds, que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Gràcies. Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic, perquè trobes grandíssim professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
2: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
8: sí.
2: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no? I paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
8: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
2: Joan Maria.
8: Josep Maria.

0: ja veuràs qui és.
1: No ho puc fer.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
1: Sí.
2: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu!
1: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
0: És no que pot faltar.
1: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun contrapunt d'opinió,
0: Sí, sí, sí, absolutament.
1: Jo ni això ni allò, jo la tercera. Dic molt
0: correcte, correcte, correcte, correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
1: A veure,
0: ara sí.
1: Susana, és tímida, és tímida.
0: Ara sí.
3: Hola, Obert per Vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
1: Molt
0: ja
1: bé.
0: Ja ho veus. Allà, tots els dies.
1: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la.
0: Sí.
1: Ja s'ho prepara.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: I tant que sí.
1: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
0: per l'any que ve, goita.
1: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
0: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
1: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
0: A reveure.
1: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina, de nou a reprendre la feina, de nou a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs X, o quan ens hem pres un lla

0: El període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
1: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
2: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
3: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí. Feia falta un peron.
4: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
1: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
5: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
1: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
5: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal. No? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment. No? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
1: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològics amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer. Sí. Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí, sí, sí, ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs, aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem en una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i les hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera. Sí. Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació, i després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava el juliol ja ben avançat, que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mini mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que Déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva es reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs, i es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curta i tot aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important, i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, amb 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jacas, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres, de veritat, Eduard. Una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio, i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
11: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, Tinc una mica d'esternuts.
11: Esternuts, esternuts.
10: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui,
11: no passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David. Un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no he marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, sapiguer... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
11: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
11: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
11: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
11: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
11: I a la cuina.
10: També. Ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
11: T'has adonat.
10: Ai, sí. Tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe. Ara sí, eh?
11: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé. A veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
11: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: És que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cusatània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cusatània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cusatània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne a complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal i com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits, fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escalé, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
15: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escalé, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
12: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
7: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
12: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
16: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
7: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
17: A Tarragona, 5a temporada.
7: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
18: Hola, bon dia.
7: Bon dia. A què feia referència aquesta
18: ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
7: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
18: De resultat fa moltes coses. Tenim programes, podcast de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, que engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant. Ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
7: també.
18: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
7: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
18: Exacte, al redeciutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
7: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a l'agenda, avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany, avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
18: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
7: Això,
18: rural, que dic jo.
7: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
18: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
7: Sí.
18: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així clar, que no m'ho he perdut.
7: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
18: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
7: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
18: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
7: hem rigut. Dins i fora del micro.
18: Molt.
7: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones. D'acord, Lídia?
18: Adéu.
7: Adéu. Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
19: Bon dia.
7: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut?
19: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
7: 40 anys,
19: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys de banda que cap a setmana, per exemple, a Cartagena, amb, viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García...
7: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
19: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i en definitiva, no para, tot el dia...
7: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
20: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
7: Jo crec que sí, no hem patit massa.
20: No hem patit.
7: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no?, i ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
20: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
7: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
20: Sí.
7: Gràcies, Marina.
20: Un plaer.
7: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
19: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intentes de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
7: Santa Tecla a tope,
19: Sí, per cert, bona,
7: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
19: Que ha sacrificat les vacances,
7: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
19: Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
8: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
9: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
10: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui els torna a acompanyar el Faves Comptades el cap de Protecció Civil de Sant Cugat, l'Antoni Royo, per recordar-nos que encara es mantenen les restriccions per la pesta porcina africana, a més de posar-nos sobre alguns consells d'autoprotecció per tenir en compte els pròxims esdeveniments i celebracions que hi haurà a la ciutat. Antoni, molt bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia i gràcies.
0: Comencem per la pesta porcina africana. En quin punt ens trobem actualment respecte a les restriccions relacionades amb aquesta afectació?
1: Si et sembla bé, Carme, faré una miqueta
0: d'històric,
1: d'acord? Sí. Perquè tinc una miqueta la situació.
0: Correcte.
1: El 28 de novembre de l'any passat és quan es va confirmar els dos primers casos, que van ser a Cerdanyola. Aquest és un tema competent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El que passa és que aquest departament realment no tenia, diguem-ne, l'expertesa en gestió d'una situació d'emergència. Llavors, tot i que no és competència de Protecció Civil, va demanar ajut i, com nosaltres, des de la Generalitat també es treballa molt a nivell transversal, d'acord? Es va oferir tots els recursos que es disposava en aquell moment per poder fer aquesta gestió. Per això, totes les reunions aquestes que es fan a nivell operatiu es fan des del que seria la coordinació del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències. Cada dia, ben bé, s'està treballant entre 200 i 300 efectius com a mínim. A principi del que era les primeres setmanes, sí, vam arribar a uns 700 efectius de personal treballant per aquest tipus de...
0: Dels diferents cossos.
1: Sí, de diferents cossos. Tenim, per una banda, els agents rurals, diguem-ne que són les competències que estan liderant tota aquesta situació. Després es va mobilitzar a l'UME, a la Unitat Militar d'Emergències, sí, perquè tenien recursos i material i personal disponible, Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Seprona, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Serveis Tècnics de Protecció Civil, el SEM, Creu Roja, Voluntariat de Protecció Civil, Voluntariat de l'ADF, i fa pocs dies s'han incorporat també agents forestals de Madrid que han vingut amb unitats canines també per col·laborar en aquestes tasques.
0: Molt bé. I encara estem amb restriccions.
1: Sí, correcte. Hi ha dues zones. El que és la CIAR, que és la zona d'infecció del risc, que és la que engloba els 6 quilòmetres a l'entorn dels positius, que seria...
0: On es van trobar aquests positius, sí.
1: Sí, correcte. Principalment Cerdanyola i afecta el que és Sant Cugat. Nosaltres estem dintre d'aquesta zona del risc. I després la zona de barris és la que, pertany a partir dels 6 quilòmetres fins als 20 quilòmetres, que seria el que és la zona de barris. Llavors, les mesures restrictives, depenent de la zona, són unes o unes altres. La zona del risc són les més restrictives, o sigui, està totalment prohibit accedir al medi natural per qualsevol motiu. Tot i si els cossos d'emergència haguessin d'accedir perquè hi ha hagut un incident i haguessin d'actuar, després ens haurien d'aplicar els protocols de desinfecció corresponents. I en aquestes zones només poden accedir els cossos que realment estan fent actuacions en aquestes zones. Estan fent escombratge per trobar cossos, que s'estan trobant cossos de porcs senglars. Alguns d'aquests de fa molt de temps, de fa potser inclús anys, perquè són ossos, que potser per aquella zona no havia passat mai ningú, però tot això s'està, dins del protocol, s'està recuperant i tota mostra que es troben es porta a analitzar en el laboratori d'aquí, també en el laboratori de Madrid.
0: I ara mateix, quins serien els principals riscos que encara hi ha?
1: Bueno, el riscos que tenim és que pugui sortir d'aquest perímetre. El que s'està intentant fer és una contenció important, justament perquè no surti del perímetre i aquest s'hagi de fer més gran, i sobretot el que és més important és que no acabi arribant a les granges de porcs.
0: Ara mateix, quina és la vostra col·laboració, la vostra aportació?
1: Inicialment era, sobretot, vigilància als accessos al medi natural, fora d'aquest perímetre dels 6 quilòmetres, senyalització amb cartells i amb cintes i tanques perquè ningú pogués accedir en aquesta zona, i ara mateix és revisió de tot aquest perímetre perquè les cintes es fan malbé amb la meteorologia, canvia cartells, continua informant la ciutadania. Tot això realment ho està liderant, seguint indicacions de l'agent rural, l'està liderant el que seria el grup d'ordre, que serien policies locals i Mossos d'Esquadra, i ens han demanat la nostra col·laboració i nosaltres ens hem ofert també a fer aquest tipus de gestions.
0: Què tal s'està comportant la ciutadania?
1: Majoritàriament molt bé, molt bé. Tenim algun cas que amb el pas del temps hi ha persones que es relaxen una mica i hem trobat alguna persona que va caminar fins al Pi d'en Xandri o que entra i realment no és conscient de la situació del risc potencial que pot suposar això. Llavors els informem i els demanem que surtin d'aquesta zona i que no poden accedir-hi. Realment poden ser sancionats, perquè hi ha una normativa que diu que no pots accedir-hi, però bueno, és que s'ha de ser conscient sobretot a nivell de que hem d'intentar evitar que es propagui. Ara el que ens preocupa molt a nosaltres també és que ja s'havien d'haver començat els treballs de prevenció forestal de cara a la campanya d'estiu i ara mateix no es poden fer.
0: Clar.
1: D'acord? Ara mateix no es poden fer perquè no podem entrar maquinària ni personal a les zones on s'havien de fer les franges de protecció, etc. Llavors, estem mirant a veure si des d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Direcció General de Boscos fan algun tipus de valoració i autoritzen a fer aquest tipus de tasques preventives. Perquè, clar, ara estem parlant del risc de la peste porcina, però si no es fa una actuació ara, pot afectar el risc d'incendi forestal. És un tema que ara mateix ens està preocupant.
0: Uh-huh. Teniu idea de fins quan es mantindran aquestes restriccions?
1: No.
0: En
1: el moment que es troba un nou positiu, ara mateix em consta que tenim uns 64, que han sigut els positius que s'han trobat. Fa una setmana que no en tenim, per sort. No hem d'oblidar que els positius no és que siguin 64 animals que s'han trobat, sinó són 64 mostres que s'han trobat animals. Podem donar el cas que tinguem tres mostres que siguin del mateix animal, perquè s'han trobat animals que un tros d'un animal en un lloc, una mica més enllà un altre tros, i potser poden correspondre al mateix animal. D'acord? Llavors són mostres diferents. Això no vol dir que dels 64 positius siguin 64 animals. No, segurament seran menys. Fins quan, que era la pregunta que em feies, no ho sabem. La veritat és que ho desconeixem.
0: Bé, deixant de banda el que és l'afectació de la pesta porcina africana, anem a altre tipus de consells per qüestions que ens afectaran ràpidament en pocs dies. La mitja marató, per exemple, que se celebrarà el diumenge 19 de febrer.
1: Correcte.
0: Consells per corredors, pel públic, que assistirà a veure com va la prova. Què s'acostuma a aconsellar?
1: Bueno, els consells es poden trobar tant a la web de la Generalitat com a la web de Protecció Civil de l'Ajuntament, i són els bàsics per concentracions de persones. Pels participants, sobretot, que arribin amb temps i segueixen les instruccions que estan establertes per l'activitat. I per la resta de ciutadania que vulgui anar a veure l'activitat, sobretot els hi demanem que, bueno, que he dit, són els consells generals per aglomeracions de persones, que abans d'anar s'han d'informar del recorregut, de la meteorologia, que aquesta informació l'obtinguin de xarxes oficials,
0: sí,
1: sobretot de l'administració dels cossos d'emergència, portar roba còmoda, calçat adequat, que el posessis als peus. Si anem en grup, sobretot, establir un punt de trobada, per si ens despistem, doncs mira, si ens despistem, quedem en aquest lloc, en aquesta cruïlla o en aquest local, per trobar-nos fàcilment. Sobretot no pujar baranes, ni elements inestables, ni elements de mobiliari urbà, perquè ens hem trobat en alguna ocasió que s'han produït relliscades i hem tingut algun ferit per culpa de que han volgut pujar a algun lloc que potser no caldria. Portar la documentació a sobre, que és important, i també de cara a... Si anem acompanyats d'una persona molt gran o d'una persona

0: quan s'acabi l'activitat, abandonar el lloc d'una forma ordenada i, sobretot, seguir les instruccions de les autoritats i els cursos d'emergència. De cara al que és l'activitat concreta de la mitja marató, és molt important que la gent conegui els horaris i
1: les restriccions,
0: talls,
1: no?
0: Sí, correcte. Uh-huh. Els talls de carrer que es produiran. Si tenim intenció de fer algun desplaçament, doncs potser haurem de sortir molt abans de que tallin el carrer, perquè potser després podem tenir problemes, d'acord? O inclús si el nostre carrer on tenim el pàrquing del vehicle estarà afectat, doncs potser aquell dia deixar el vehicle aparcat en un altre lloc per poder-lo utilitzar, que no ens trobem amb aquesta afectació. I també el que és molt important, no aparcar el vehicle en el recorregut, perquè si no, què passa? Vindrà la grua i l'emportarà. I això, també, això també és un trasfals. Això seria com a consell d'autoprotecció. I en el supòsit que es produeixi una situació d'emergència,
1: de risc, sí.
0: Intentar mantenir la calma, sabem que no és fàcil, però intentar mantenir la calma, marxar del lloc d'una forma àgil, no fa falta córrer, val? Evitar cridar, i anar a aquell punt de trobada que hem previst inicialment per sí. Trobar-nos amb el grup amb el que anàvem i en el cas de que ho necessitem trucar al 112 si fes falta, que per això està el 112. Mm-hmm.
1: Bé, doncs ja ens ha quedat clar això en el cas de la mitja marató, però és que una mica més endavant tindrem una altra celebració, l'Aplec de Sant Medir, el dia 3 de març.
0: Correcte.
1: Aquesta vegada hem estat parlant de la pesta porcina africana. La celebració quedarà restringida a l'àmbit urbà.
0: Correcte.
1: Sí?
0: Sí.
1: De totes maneres, hem de tenir en compte una sèrie de qüestions.
0: Correcte. A motiu de les restriccions que tenim de la peste porcina, no està previst fer les activitats en el medi natural. Això vol dir que tota la caminada fins a lo que és l'ermita, les activitats a l'ermita, al seu entorn, tot allò que es feia durant tota aquesta jornada, que era molt festiva, molt familiar, sí. Malauradament aquest any no es podrà realitzar i no es podran realitzar les activitats en el que seria la zona urbana. Tant de bo ens arribés demà una notificació de que
1: s'ha acabat,
0: pot,
1: no?, la restricció.
0: Es pot fer, però ho veiem bastant, bastant, bastant complicat. Llavors hem de treballar amb aquesta premissa, no? Les activitats en la zona urbana, els consells d'oposició serien els mateixos que hem dit per la mitja marató, sobretot uh-huh. a nivell d'aglomeració de persones. Tenir en compte que si algú s'arcavila, doncs sapigui per on passarà, els horaris, establir els punts de trobada, tenir cura de les persones vulnerables, gent gran que es pugui acompanyar, nens petits. Reitero, les pulseres van super, super bé. Mm.
1: Abans de marxar, com que estem tan pendents cada dia de la meteorologia, que si plou, que si fa fred, que si neva, consells per aquesta baixada de temperatures en aquesta època, quins consells acostumeu a donar?
0: Tenim molts, perquè podem derivar des de els consells a casa, consells a l'exterior, si anem conduint en vehicle, etc. Aquests els podem consultar tant a la web de l'Ajuntament com a la web de Protecció Civil de la Generalitat. Si vols, mencionem uns quants, sí. Així, ràpidament, però ja dic que hi ha molts que potser seria bo que, si tenim una mica de temps, no costa res donar un cop d'ull que potser en un moment d'un altre es poden ajudar.
1: Anem per alguns més bàsics.
0: Sí, sí. Sobretot, seguir el que és la previsió meteorològica. D'acord?
1: Està informat.
0: Està ben informat. A les xarxes oficials, no d'altres, sinó a les oficials. D'acord? A casa seria fer un ús correcte de la calefacció, a desconnectar aparells elèctrics que no siguin necessaris, evitar que utilitzar estufes de llenya, carbó, gas o brasers en llocs que siguin tancats i sempre fer ventilacions d'aquests llocs perquè cada dia s'ha de renovar l'aire. Uh-huh. Intentar, si tenim gel o glaç a la nostra vorera, fer neteja, que això s'ha perdut. Jo recordo de jove que cadascú davant casa seva, si nevava una mica, treia una mica la neu i una miqueta més per arribar al veí. Llavors, sempre tenia una miqueta la vorera neta i això s'ha perdut. Llavors, no costa res fer una mica de neteja. L'Ajuntament ha distribuït contenidors de sal en jocs estratègics perquè la ciutadania pugui anar a agafar-lo, agafar aquesta sal i la pugui llançar si, en aquest cas, ho necessita. Trucar al 112 si és necessari, però només si és necessari, no per qualsevol cosa. De cara a l'exterior, pues, abrigar-se bé, protegir-se sobretot la cara,

0: el CAP, tenir cura de les persones més sensibles i més vulnerables. De cara al vehicle, doncs, portar les cadenes, que el vehicle estigui en bon estat, les rodes estiguin en bon estat, portar sempre el dipòsit ple, portar sempre una manta i algú de beure i de menjar en el cotxe, el mòbil carregat... Bueno, tot això i podríem dir moltíssimes més.
1: Ser previnguts, bàsicament.
0: Sí, sí, correcte.
1: No?
0: Correcte.
1: Perquè no sabem què és el que ens podem trobar. Doncs està sent molt útil tenir aquestes recomanacions, com sempre, al nostre abast, d'aquí que ens agradi convidar a Protecció Civil doncs, al programa perquè ens vagi fent memòria del que hauríem de tenir en compte per protegir-nos tots plegats, que ells el servei ja el fan, però bueno, que no està de més, que nosaltres també ens preocupem de fer-ho. Antoni Arroyo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I fins a la propera.
0: Fins a la propera.
1: Que vagi molt bé.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema amb què hem obert el va compondre Carla Santos per a la pel·lícula Jet Lag, Vertigen a Manhattan, de Gonzalo Herralde, que van interpretar Janine Mestre i Pep Monner l'any 1981 sobre una traductora literària catalana que descobreix que el seu antic amant viu a Manhattan amb una altra dona i viatja a Nova York per recuperar-lo. Carla Santos, doncs, serà el nostre protagonista d'avui dintre del cicle d'estiu que habitualment dediquem als bons compositors cinematogràfics. Carla Santos era fill del País Valencià, havia nascut a Vinaròs el 1940 i també hi va morir als 77 anys, el 2017. Tenia un talent immens, no sempre comprès per tothom, i una humilitat extraordinària que és el tret distintiu de les persones veritablement sàvies. El conjunt de l'obra de Santos és extensíssim, perquè basta creacions per a bandes de música popular, obres per a piano o per a piano i veu, per a orquestra, per a grups de cambra, per a espectacles escènics, per a teatre, per a bandes sonores, de curtmetratges, de Pere Portavella, de Jordi Cadena, Agustí Villaronga o Judit Culell. I per a bandes sonores de pel·lícules. Per a pel·lícules, concretament, en va compondre 11. Era un amant de l'obra de Joan Brossa i Joan Miró, i va treballar amb tots dos. En el terreny cinematogràfic, que és el que ens interessa a nosaltres, va col·laborar en un curtmetratge de mitja hora clandestí titulat Poetes Catalans, de Pere Portavella, rodat l'any 1970, quan encara hi havia en Franco, en què intervenien poetes enemics declarats del règim, com Agustí Bartra, Salvador Espriu, Joan Oliver, Gabriel Ferreter, Francesc Vallverdú i Joan Brossa. Amb Joan Brossa, Carla Santos va mantenir una gran amistat. Pel que fa a Joan Miró, Santos va debutar al cinema precisament fent la banda sonora de Miró l'altre, un curtmetratge també de Pere Portavella, en què Miró apareixia pintant el cartell de l'exposició del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona l'any 1969. Escoltem ara un dels temes compostos per Carla Santos per a la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse.

0: Un tema de Carla Santos per a la banda sonora de la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse, de Jordi Cadena, interpretada per Anna Belén, Ovidi Montlló, Crista Lim i Xavier Lorriaga. Va ser una de les primeres pel·lícules que es van poder veure en català. N'hi havia hagut algunes, poquíssimes molt abans, sí, però només com una singularitat. Un dia en parlarem, i si no ho hem fet encara és perquè és molt difícil trobar els doblatges en català. És una llàstima, però és així. Carla Santos, per exemple, era un compositor molt vinculat a la defensa de la llengua catalana arreu dels Països Catalans. Amb el mateix director de L'obscura història de la cosina Montse, és a dir, amb Jordi Cadena, Santos escriu la música del film Barcelona Sud, protagonitzada per Marta Molins, Carme Elias i Juanjo Puigcorbé, sobre els tripijocs de droga i prostitució del món portuari. I encara roda dues pel·lícules més amb Jordi Cadena. Una és Quan dormo que hi veig clar, del 1988, amb l'aparició de diversos directors de cinema catalans com Jesús Garay, Carles Duran, Jordi Bayona, Ferran Llagostera, Gerard Gormezano i Manuel Cusó Ferrer, a més de Joan Brossa i Antoni Tàpies. És una pel·lícula que parla d'un director de cinema que prepara una pel·lícula sobre el poeta Josep Vicenç Foix i que decideix aïllar-se uns dies per revisar-ne l'obra i el llegat. I l'altra pel·lícula de Jordi Cadena, també musicada per Carla Santos, és Els passos perduts, del 2009, sobre les coses que comencem al llarg de la vida i que no acabem. En total, Carla Santos i Jordi Cadena van treballar junts en 4 pel·lícules. Escoltem ara la veu del mateix Carla Santos parlant de si mateix en una entrevista al Teatre Lliure l'any 2011.
1: Jo el que aprofito molt de les coses que començo i sé que no funcionaran, i està molt bé perquè les parlo de fins les últimes conseqüències, i després es converteixen en una altra cosa, i a vegades penso que inclús pot ser més interessant tot el que vas cremant pel camí que després que el resultat final, no? Però aquestes coses formen part també del resultat final, i és una llàstima, i també seria una imprudència, a lo millor, ensenyar-les. I a vegades les utilitzo per guanyar temps i totes aquestes coses que se sol utilitzar quan estàs en una obra així de creació. Llavors, el punt en què estic ara i el punt en què estava fa uns mesos no té res a veure, però jo no em penedeixo de tot el que he dit i de tot el que he fet fins ara, no? Moltes coses no les he dit ni les diré mai, però vull dir conviuen en mi, no? I són les aquest tipus de coses que et donen pistes i que d'alguna manera te donen seguretat i penses que al final arribaràs a un resultat final o... diguem, interessant.
0: La veu de Carla Santos parlant d'ell mateix l'any 2011, quan tenia 71 anys. Santos va deixar el seu Vinaròs natal de molt petit, quan tenia 10 anys, per matricular-se al Conservatori del Liceu de Barcelona. Després va viatjar a París i més tard a Nova York i, infatigable com era, va anar acumulant una obra gegantina que incluïa grans espectacles, com ara la fanfara de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona, o també alguns happenings al mig del carrer. Era un home tan polifacètic i tan inquiet i prolífic que el trobem a la composició musical, a l'òpera, a la poesia, al teatre, al guió cinematogràfic, a la banda sonora, i és potser per això que molta gent no sabia on encabir-lo. En cinema, al nostre terreny, va compondre la banda sonora de Barcelona Sud, de Francesc Bellmunt, amb guió de Quim Monzó i Juanjo Puigcorbé, sobre el paper de la religió en classes socials, a les classes socials, i amb un repartiment integrat per l'actor i cantant Llorenç Santamaria, Pere Ponce i Joan Borràs. I també seva la música del pianista de Mario Gas, que no hem de confondre amb el film de Roman Polanski del mateix títol, El pianista. El pianista de Polanski era un film sobre els nazis i El pianista de Mario Gas estava basat en una novel·la de Manuel Vázquez Montalbán sobre l'evolució completament diferent que experimentaven dos pianistes catalans enamorats de la mateixa dona al llarg dels anys. Els intèrprets eren Jordi Mollà, Pere Ponce, Serra Gianni, Mercè Arànega, Vicky Peña, Nadala Batista, Jordi Buixaderes i Francesc Orella. De tota manera, com he dit al començament, Carla Santos va ser el compositor per excel·lència de Pere Portabella. La seva amistat i entesa artística va donar com a fruit la banda sonora de mitja dotzena de curtmetratges, 3 llargmetratges i un mig metratge documental d'una hora titulat El sopar, que per raons de seguretat es va rodar en una casa de camp als afores de Barcelona, ja que era el mateix dia de l'execució de Puig Antic. I aquest documental recull la reunió secreta d'uns expresos polítics. En el cas dels tres llargmetratges, es tracta de Pont de Varsòvia, en Carme Elias i Josep Maria Forn, i dos films, en Christopher Lee, Umbracle i Vampir Cua de Cuc, tots dos en col·laboració amb Joan Brossa. El cas de Vampir Cua de Cuc és curiós perquè parlem d'un documental que es va presentar al Festival de Canes l'any 1971, que es va projectar al MoMA de Nova York el 1972 i que, això no obstant, no es va estrenar a Catalunya fins l'any 2008, és a dir, gairebé 40 anys després. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so, escoltarem precisament la música que Carles Santos va compondre per a la banda sonora de Vampir Cua de Cuc. Carles Santos va dir: «Jo donava concerts als 10 anys, cosa que no és gens recomanable. Jo, si tingués un fill, no li faria això». Fins la setmana vinent, amics.

0: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
2: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Un poeta ple de màgia, mitologia i colors va ser Joan Barceló, del qui hem llegit pocs poemes. Va néixer a Menàrguens l'1 de novembre de l'any 1955. Va morir molt jove, el 25 de juliol de 1980. També, a part de poeta, va ser dibuixant i novel·lista en llengua catalana. Havia estat vinculat a un moviment de renovació de novel·la juvenil i a propostes innovadores en la poesia contemporània. La seva obra, com hem dit abans, sovint inclou elements fantàstics com bruixes, diables, gats mesquers, vidents i cecs. Va tenir cert impacte entre el públic juvenil durant els anys 80. Jo inclús hi afegiria que va ser un poeta que va incloure el que seria una mica pop. Plegar cargols. No veus pirates amb tresors robats al peu d'un pi? Les fades que ara han estrenat pijames de setí, l'emperadriu sortida d'un castell, fill de platí, sardanes de ministres calbs, amb rams de cards als dits, i reis amb súbdits tan contents que riuen pel malic. I tot el públic que s'encén quan surten uns farsans a repetir allò tan vell, un crit al·lucinant. No sents misteris de dolor que resen escolans? Les nenes maques d'aquest circ, que tots convidaran a xocolata i sucre amarg i globs d'arcaic xampany i omplint butxaques als obrers de fàbriques de foc, amb dones grasses al costat, comprades de fa poc, que escolten junts aquesta nit els xiscles de consol de cantants muts a públics sords, que hi venen amb esclops, i no ens cal pluja ni humitat, sinó tan sols cargols. Tampoc no saps que tots plegats cerquem els animals de banya erecta, ben vestits i un xic eixelebrats. I cines vells i sense llum, amb un fanal al cap per foradar la nit, amb crits ballant potser algun vals i fent mil jocs enmig d'un cel que no reclami el cant.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.
2: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
3: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè van a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard van a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pi d'Enxant. Sabia perfectament on estava el Pi d'Enxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pi d'Enxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creurien l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
4: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
5: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas Apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir el núvol que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Crear un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eixairetiquilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents, i podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta.

la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola. Sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu conte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un conte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent,
Canviem el guió.

0: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
1: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure: com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser: practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure: crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir: ei, perdona per ahir. No passa res, va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. Eres tu? Va preguntar en Mateu. Sí, va dir ella. Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. Gràcies, va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
0: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos. Oh.

La música. L'idioma més universal de tots. L'idioma que no coneix fronteres ni països. L'idioma que ens uneix a tots.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui estem d'enhorabona perquè us presentem un nou espai, la Maroteca de la Ràdio, que ja fa mesos que m'anat gestant l'amic i company de ràdio, Jordi Caselles, i jo mateix. El principal objectiu del programa que avui comença és reivindicar la ràdio com a mitjà de comunicació de primer nivell, tot parlant de les emissores i dels programes de ràdio més coneguts del nostre país i dels professionals que els realitzen, posant fragments de gravacions de les últimes 4 dècades per a donar a conèixer moments radiofònics que, en molts casos, ja són història. Abans de continuar, donem la benvinguda a Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, molt content d'aquest nou projecte de la Maroteca de la Ràdio. Estic segur que serà un programa que ens ho passarem molt bé perquè ens farem un far de recordar bons moments de la nostra ràdio. És a dir, que aquest és un programa de ràdio que parlarà de ràdio, no només de Ràdio Sant Cugat, que òbviament serà un dels punts d'atenció de forma habitual, sinó també d'altres emissores locals i també de les grans emissores catalanes. Puntualment, també traurem el nas fora de Catalunya, però volem centrar-nos en la ràdio feta en català, una ràdio que, si bé gaudeix, creiem, de bona salut, cal cuidar-la i mimar-la.
3: Doncs, si em permet, Jordi, explicaré com es va gestar aquest programa. Recordeu aquella frase que diu que una crisi és una oportunitat? Doncs en el cas que ens ocupa, crec que aquest principi és aplicable. Mireu, durant el confinament domiciliari que vam viure de març a juny del 2020, amb el Jordi ens vam posar d'acord per a posar al dia els nostres estudis de ràdio casolans, amb la intenció de poder compartir moments de ràdio gràcies a les noves tecnologies. Sense moure'ns de casa, podíem fer ràdio més o menys com fèiem a l'estudi, ara fa 25 anys. Vaig decidir aprofitar les hores a casa per anar digitalitzant les meves antigues cintes de caset i de vídeo i els minidisc, per a tenir en ordre totes les gravacions dels anys que vaig treballar a la ràdio. Vaig escoltar coses que ni recordava, però a més, també vaig tornar a escoltar moments de ràdio, com a oient radiofònic, que vaig anar enregistrant amb el meu radiocaset des de mitjans dels anys 80. És curiós perquè m'he adonat que moltes vegades em dedicava no només a enregistrar les cançons que m'agradaven, sinó també els locutors. Total, que uns mesos després, quan ja tenia força material digitalitzat, una nit d'estiu em vaig despertar amb la casa en silenci amb una idea que volia escriure abans que se m'oblidés, enregistrar un programa especial on resumir les meves vivències a la ràdio. Vaig escriure un esbós de tot allò que volia explicar, però després em vaig adonar que seria molt més enriquidor ampliar aquest programa a tota aquella ràdio que he escoltat. I que, a més, podria ser molt divertit comentar-ho amb el meu amic d'aventures diverses, en Jordi Caselles. Te'n recordes, Jordi, que t'ho vaig comentar?
4: Sí, sí, me'n recordo. Ja feia un temps que donàvem voltes també amb l'altre projecte que tenim, que és el Black Knight, i vam, doncs, això, no?, voler ampliar-ho, i aquí vas tenir tu la idea. Vam voler ampliar-ho, però de fet la idea va sortir de tu, tu me la vas comentar i vaig dir, escolta, Jordi, fem una cosa més. Què et sembla això? I vaig dir, home, això està molt bé, perquè a més, jo crec que tant a tu com a mi ens agrada molt sempre recordar amb nostàlgia, doncs, programes de ràdio que ja no existeixen i moltes vegades els hem comentat, i era la gran oportunitat, doncs, per fer-ho reviure.
3: Bé, jo crec que això és com la música, no? Si tu escoltes la música que has escoltat que t'ha agradat i no una altra, tornes a disfrutar, eh? No estàs obligat, entre cometes, a escoltar la música que en aquells moments et posen, que potser no és del teu estil o no t'acaba d'encaixar, sinó que tornes a viure aquells moments que vas estar disfrutant quan escoltaves aquelles cançons d'aquella època, no? Doncs vindries una mica el mateix. I bé, vam enregistrar dos programes amb la intenció de fer-ne com a màxim una desena, però després, mentre anava treballant, em vaig dedicar a escoltar més casets que van aparèixer per diversos racons de casa i em vaig adonar que valia la pena seleccionar més gravacions i complementar-les amb altres documents que les mateixes emissores comparteixen a internet. Just en aquell moment, per casualitat, vaig escoltar alguns podcasts del programa Una vida de ràdio de la Vermalla. Em va encantar, sobretot perquè jo escoltava cada tarda els Malla Musicals de la cadena 13. Era el meu programa preferit a finals dels 80 i principis dels 90. Com que en un d'aquests programes l'Albert comenta que guarda poques gravacions d'aquella època, li vaig enviar digitalitzades les que jo he trobat del seu programa. I posteriorment li he fet alguna consulta que molt amablement ha contestat de forma rapidíssima, cosa que agraeixo perquè, no oblidem, l'Albert i jo no ens coneixem personalment. Em va fer gràcia també que em digués que un dia va escoltar el meu programa Rock and Classics en un bar de Terrassa. Que un home de ràdio digui això no té breu.
4: En resum, que tenim per davant hores de ràdio apassionants a aquells i aquelles a qui us agradi la ràdio. Tenim una mica de tot, magazín, notícies, concursos, música... Ens centrarem sobretot en les grans emissions en català, Catalunya Ràdio, RAC1, també en les emissores locals per on vas passar tu, Esteve.
3: Sí, tenim gravacions de l'emissora on vaig obrir per primera vegada el llum vermell del micròfon, Matadepera Ràdio, també de Ràdio Rubí i, òbviament, també d'aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. I també tenim enregistraments d'altres emissores que anirem desvelant al llarg de tots els programes. Abans de començar, acabem els crèdits del principi d'aquesta pel·lícula amb agraïments, especialment a l'Albert Malla, ja que si no l'hagués escoltat amb el seu Una vida de ràdio, potser aquest programa que ara esteu escoltant no hauria sortit mai en antena. En segon lloc, vull agrair la col·laboració del grup Godó, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del grup Flash i de Kiss FM, perquè quan vaig demanar permís per emetre talls de gravacions a una desena d'empreses propietàries de diverses emissores, van ser els primers en contestar de forma eficaç, ràpida i cordial. Com no podia ser d'una altra manera, amb un programa sense ànim de lucre com aquest. L'únic ànim de lucre que tenim aquí és el de cuidar la ràdio i recordar tots els que l'estimen i els que l'han estimat.
4: Dit això, comencem amb el primer tall del dia, Esteve. Tens la sintonia?
3: Vinga, som-hi. Te'n recordes d'aquest so espectacular de cotxe i d'aquesta música, Jordi?
4: I tant si me'n recordo, és la sintonia del Pasta Gansa de Catalunya Ràdio, amb el gran Miki Moto. De fet, no sé si recordo aquesta sintonia per aquest programa o la recordo perquè formava part dels Max Mix que feien el Toni Paret i el Josep Maria Castells.
3: De fet, tens raó, perquè també hi apareixia aquest tema que es diu Yellow, de la formació The Race.
4: I a més, tirant de memòria, et diré que aquesta sintonia o aquesta música la vaig fer servir jo d'adolescent amb les meves mescles de ràdio que feia en plan així còmic.
3: Si la trobes, ens l'has de posar, eh?
4: Vinga, ho buscarem i, de fet, recordo el que deia tot, eh? Vaja, però era molt... Bueno, era una mica així en plan còmic, eh?
3: Vale. Molt bé, doncs Miquel Calçada i Olivella, el primer protagonista de la Maroteca de la Ràdio, també conegut com a Miquimoto, que va néixer a Sabadell el 13 d'agost de 1965, és un periodista i empresari de la comunicació catalana, cofundador, juntament amb Carles Cuní, del grup Flash, que inclou les emissores Flash FM i Radio Flashback, i anteriorment el canal de televisió Flash TV. Ha treballat com a creador de continguts i presentador de programes de ràdio i de televisió. Ja va començar amb 15 anys a Ràdio Terrassa. Als 18 anys va ser la primera veu de la primera emissió de Catalunya Ràdio, i allà s'hi va quedar una colla d'anys. El recordem amb programes com el Miquimoto Club, que sonava les matinades del dissabte en directe, i també posteriorment amb Pasta Gansa, que és el concurs que ens ocupa en aquests moments. I comencem escoltant el primer tall, la primera gravació antiga d'aquest programa de la Maroteca de la Ràdio. Una gravació efectuada el 1989, concretament al mes de novembre, i podem escoltar doncs aquest concurs que era molt enginyós perquè hi havia uns guions marca de la casa, molt Miquimoto, que després es van fer famosos també de la televisió, com posteriorment en parlarem. Un concurs en el qual doncs cada dia hi havia alguns participants que havien d'anar contestant aquestes preguntes, algunes de senzilles al seu principi, que mica en mica anava pujant la complexitat de la resolució d'aquestes preguntes. Endavant doncs, Miquimoto, Miquel Calçada i Olivella amb el seu Pasta Gansa.
5: Molt bé, una altra vegada serà. De totes maneres tenim, com sempre, els nostres 5 sobres de repesca agafant que algun d'aquests concursants torni a venir un altre dia aquí al Pasta Gansa. Anem per la segona concursant d'avui, la Magda Fedó. És la primera vegada que ve a concursar la Magda. Molt bé, Magda, de Mataró. Quin sobre vol?
6: Aquest mateix.
5: Lo mateix, com vostè digui.
6: Pasta Gansa.
7: Primera pregunta. 50 pessetes en joc.

0: Xavier Rubia Rull, Francesc Xavier de Miguel Pérez i Josep Sanchís Samper. Aquestes tres persones són els presumptes autors d'una estafa intel·ligent, diguéssim, i continuada en una entitat d'estalvis a través dels caixers automàtics. Senyor Justo Liguera, cap de la Brigada Judicial de la Policia de Barcelona, no sembla de dues maneres gaire professional d'aquesta gent, no?
1: Me da la impresión que al principio ni se lo creían ellos.
0: No?
1: Y solo fueron perfeccionándolo poco a poco y de una casulla pasaron a dos o a seis. Si esto se encuentra alguna banda organizada de estafadores, desde luego rompen todo el sistema informático porque es que acuchillan a los bancos y a las cajas de Barcelona, Madrid, de cualquier sitio. Este es el enorme peligro que tiene esto.
0: Aquesta gent es dedicava a agafar a fer des de casa una cosa que s'assemblés amb una llibreta d'estalvi, li posaven una cinta de vídeo, copiaven el codi i traien calés d'un caixer automàtic. Si haguessin estat una banda organitzada, haurien apunyalat els bancs. Esclar, aquest tipus de punyalada no té res a veure amb la que es fa amb un objecte tallant que serveix, per exemple, per tallar la carn. Vostè sap com es diu aquest objecte, que no és ni una cullera ni una forquilla, pasta gansa...
2: Un trinxant.
0: Un trinxant, per exemple, sí, ara sí, endavant. Ganivet també serveix. Anem per la segona pregunta.
3: Segona pregunta. 150 pessetes en joc.
0: A veure, fixi-s'hi bé perquè hi ha teca per estona. Vostè ha sentit parlar de les biblioteques, de les hemeroteques, de les discoteques, de les fonoteques, de les ludoteques i fins i tot de les mediateques, que no vol dir quedar-se a mig menjar. Amb aquesta terminació també hi ha les hipoteques, que com sap els que, o com saben més ben dit els que la paguen, no són pas col·leccions d'hipòtesis, sinó una història ben real. I ara ve la teca. Vostè sap que és una partituroteca? Pasta cansa. Partituroteca.
2: No sé, no, quantes guarden les partitures?
0: Les partitures, fantàstica. Bona gent, de vegades, eh? Per la tercera.
3: Tercera pregunta. 450 pessetes en joc.

0: Quarta pregunta. 1.350 pessetes en joc.
1: Magda, ens en queden 4 només de preguntes, imagini's. A veure, Magda, hi ha noms que no sé per què sempre els he relacionat amb un personatge determinat. Per exemple, el nom de Jerónimo. No sé si se'n recorda d'un cap i d'un líder indi que es va fer famós al crit de Jerónimo. L'indi Jerónimo, que aterrava els casaques blaves i els yanquis. Però de Jerònims n'hi ha molts. Fins i tot hi ha un important monestir, el dels Jerònims, que té fama de ser el més gran d'Europa. Aquest monestir és en una ciutat on també hi ha la Torre de Betlem, el barri de l'Alfama, l'església d'Ocarmo, el barri de la Pombalina i el pont del 25 d'abril. I, a més, miri, ballen coses com el seu cognom, ballen fados. Vostè sap on està aquest monestir del Jerónimo? Pastegam.

0: passa res. Vol un cafè, vol un té, alguna cosa? No? Anem per la cinquena, Magda.
1: Cinquena pregunta. 4.050 pessetes en joc.
0: A veure, Magda, els fabricants de divans també s'uniran al gran homenatge que s'ha de fer a Sigmund Freud amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I no és que el senyor Freud inventés el divan i que fos un dissenyador ni fabricant destacat d'aquesta mena de mobiliari, però va tenir molt a veure amb la seva promoció. El senyor Freud ajeia els clients al divan i els provocava perquè expliquessin les seves preocupacions, les seves neures i els seus somnis per després interpretar-ho. I d'aquí va néixer la seva disciplina psiquiàtrica, de la que se'l considera el pare, vaja, esclar. Vostè sap, doncs, de què és pare el doctor Sigmund Freud, com es diu aquesta disciplina, Pastegança?
2: El psicoanàlisi.
0: El psicoanàlisi, molt bé.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Continuem a la Maroteca de la Ràdio i continuem parlant de Miki Motu, de Miquel Calzada. L'any 1989 va saltar a TV3 presentant el programa d'entrevistes Miki Motu Club. Un any després estrenava el Late Night Persones Humanes, espai que es va fer molt popular durant 3 temporades amb un humor absurd i irònic, i que comptava amb les col·laboracions de Quim Monzó, Andreu Buenafuente i Toni Clapés. Esteve, Andreu Buenafuente en els seus inicis.
5: Correcte. Al final, tothom es troba al mateix lloc i un dels punts d'origen de tota aquesta saga d'humoristes i de gent de l'entreteniment radiofònic va ser en aquest programa de TV3 liderat per Miki Motu.
4: I després ja doncs, van continuar amb els seus corresponents projectes radiofònics. Al cap d'uns anys, i parlant de Miki Motu, va deixar la televisió per centrar-se en els estudis universitaris i en les emissores de ràdio que havia creat l'any 1992, Flash FM i Ràdio Flashback, englobades en el grup Flash. Aquestes emissores, Esteve, tant tu com jo, vam viure el seu inici, vam escoltar el seu inici, i de fet va ser radiofònicament una revolució. Va ser un canvi molt radical del que estàvem acostumats a sentir fins a aquell moment.
5: Sí, totalment, perquè, de fet, si recordem, la primera radiofórmula en català va ser la de RAC 105 al nostre país, íntegrament en català, però la fórmula és una mica, no diguem antiquada, però sí que potser mira molt cap a la música clàssica, música adulta, la forma trencadora de presentar la música actual, música dance, house i pop també, de novetats, i també la música catalana que tenia Flash FM en els seus moments, va ser molt, molt trencadora. De fet, hi ha un programa que dedicarem en aquestes dues emissores per parlar del seu so, de la seva introducció amb la informàtica des del primer moment en els seus estudis que primer es van inaugurar a Terrassa, que després van saltar a Barcelona, al Passeig de Gràcia, n'anirem parlant. Bé, per acabar aquest capítol, comentar-vos que l'any 2015 Miquel Calzada va abandonar l'equip del grup Flash per dedicar-se plenament als seus compromisos públics i a la política. Molt bé, doncs seguim amb més Pastegança amb un altre tall d'aquest concurs que es va emetre a la sintonia de Catalunya Ràdio el dia 9 de març de l'any 1994.
1: Quarta pregunta. 3.000 pessetes en joc.
6: En aquells dies, Sant Nicolau Pistoler i els seus deixebles arribaren a la ciutat de Gandia,

0: galeria trobaren una fotocopiadora. I veient que els deixebles la miraven interrogant-se, el mestre hi pujà a sobre i els digué: deixebles de cor senzill, són moltes les màquines que us enlluernaran, però cap no us ha de fer por, perquè l'odi i l'amor d'aquest món no es troben dins de les màquines, sinó dins del cor d'aquells que les utilitzen. I dit això, un deixeble tocà el botó de copi i una llum intensa sobtà el profeta, que caigué a terra. I mentre s'alçava, feu costar el deixeble i li digué: quant odi hi ha d'haver al teu cor que només amb un dit hagis encès una llum tan intensa. I llavors el mestre feu un senyal i els deixebles destrossaren la fotocopiadora i també picaren el dit del deixeble fins que li quedà prou malmès. Però de quina comarca és capital la ciutat de Gandia, Pasta Gansa?
1: La Safó.
0: La Safó, molt bé.
2: Oh, bé, cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
0: Tants quilòmetres recorreguts. Tantes nits sense dormir. Tanta música en directe. Tant deixar missatges obscens. En tants contestadors de noies que t'han engegat a pastar. Tant enviar cartes anònimes. Amb tantes fotografies de nois nusos. Els que els col·loques a sobre la teva foto del DNI. Has viscut tantes coses que si t'enxampen intentaran curar-te amb electroxocs. Però amb qui es va casar la reina Joana la Boja, Pasta Gansa? Aquí m'has de mirar sempre, no us mireu entre vosaltres perquè m'enfadaré.
2: Segona pregunta. 1.000 pessetes en joc.
0: Xavier, els estudis d'antropologia social i d'altres comportaments humans confirmen que una persona intel·ligent és aquella que dubta de tot. Efectivament, com més en sap una persona, es dona el fenomen automàtic que comença a dubtar per l'acumulació de material. Per exemple, si a una persona humana li preguntem quina és la capital de França i ens diu ràpidament París, vol dir que no és gaire intel·ligent. No obstant, si a una altra persona li preguntem quina és la capital de París i després de molta estona pensar-s'ho contesta amb un depèn, vol dir que som davant d'una persona intel·ligent. També serà intel·ligent si respon amb altres alternatives, com ara: d'entrada és París, però qui sap si... o bé, això és el que sembla, però no podem cantar victòria, ja que possiblement... Així doncs, si és intel·ligent i respon amb una evasiva la pregunta: tots els bebès fan bombolles amb la saliva, Pasta Gansa?
1: Home, sí, encara pot ser que algú no em fes.
0: Vinga. Universitat oberta, curs divulgatiu. Avui, premisses filosòfiques. Un seguit de premisses encadenades en un ordre lògic ens permeten arribar a una altra premissa per deducció. Si tenim una premissa A que diu que un pintor pinta el que veu, i una premissa B que diu que tots els pintors de Vic veuen una llonganissa de prop en algun moment de la seva vida, podem deduir que tots els pintors de Vic pinten llonganisses en algun moment de la seva vida. Senyor Frederic Amat, vostè que és pintor, el que veu en els llocs on ha treballat té una influència directa sobre la seva pintura?
3: Evidentment que els llocs on he treballat, no només els llocs, sinó la gent, la cultura, on he treballat, ha tingut una influència directa.
0: Bé, doncs quin dels següents grecs no és conegut per les seves aportacions a la filosofia clàssica? Possibilitat A, Sòcrates. Possibilitat B, Plató. Possibilitat C, Aristòtil. Possibilitat D, Demis Roussos. Pasta Gansa.
1: La possibilitat D.
0: Demis Roussos.
2: Quarta pregunta. 3.000 pessetes en joc.
0: Quan un home estima una dona, li escriu una carta a en Josep Puigbó i li diu: sisplau, si em vols estimar molt temps, estima'm només una mica. Quan un home estima una dona, es deixa emportar per la mirada de l'Helena García Melero i pensa: el progrés és l'habilitat de l'home per fer complicat el que és senzill. Quan un home estima una dona, mira sempre que pot la lluna. i li comenta: quan has de fer una elecció i no la fas, això ja és una elecció. Estima la teva llengua i digue'm correctament el barbarisme favoreixer. Passa cançó.
1: Afavorir.
0: Afavorir, molt bé, sí senyor.
2: Cinquena pregunta. 4.000 pessetes en joc.
0: D'entre els molts invents que ha donat la història de la humanitat, n'hi ha un que no es va fer especialment famós per raons inexplicables. L'invent en qüestió és el violí sense cordes. El violí sense cordes, com el seu nom indica, es va inventar no ja perquè els estudiants de violí no molestessin els veïns, sinó pels intermedis, interludis i pauses dels concerts. També estava pensat perquè quan en una peça musical no intervenien els violins, els músics poguessin moure l'arquet i entrar en la dinàmica de la resta de l'orquestra i no sentir-se desplaçats. L'invent, però, no es va fer popular perquè els directors no sabien si aquests violins desafinaven i, per tant, podia molt bé ser que l'instrumentista els prengués el pèl. Total, que no va passar la història, com tampoc no va passar la història del violí hormonat que tenia la mida d'un violoncel. Però sigues tu qui passi la història responent. Amb quina nota s'afina generalment una orquestra? Possibilitat A, amb re. Possibilitat B, amb la. Possibilitat C, amb la que doni Manolo el del bombo. Possibilitat D, tot depèn del Bernardo, el que toca la guitarra. Passa cançó.
1: Em sembla que la B, el la.
0: El la, sí senyor, amb un la.
2: Sisena pregunta. 5.000 pessetes en joc.
0: Anava en tren de Rodalies i es va posar al meu costat. Sí, he de reconèixer que va ser un amor a primera vista. I contràriament al que sempre em passa, vaig decidir passar a l'atac. He de reconèixer que fins que no em vaig decidir, va passar una bona estona. Però quan vaig haver superat tots els meus fantasmes, les paraules em van començar a brollar clares i netes. No. Quan vaig acabar de dir-li tot el que sentia, no vaig obtenir resposta. I encara que m'hi vaig acostar una mica més per veure si parlava fluix, el resultat va ser negatiu. Bé, la veritat és que hi va passar i va posar bastant d'interès a saber d'on venia la meva veu, ja que mirava cap a tot arreu i fins i tot va mirar cap al sostre. Però com que el camuflatge el domino a la perfecció, mai no es va imaginar que la veu podia venir d'una pila de fulls de diaris. Sí, quan sigui capaç de donar la cara, jo crec que les coses m'aniran molt millor. Si tu vas en un tren i una noia que seu al teu costat et pregunta què vol dir el prefix grec pseudo, tu què li contestes, pastagançà?

0: com un àlies, vull dir, un altre podria ser.
1: Company, sisplau, sabem que les Terres de Lleida sou molt estudiosos d'aquest tema, però no, m'hauries de dir una cosa més aviat concreta. Pseudo.
0: Sobre, un sobre.
1: Sobre? Sobre, sota i coixinera?
0: Sí,
1: sobre.
0: Més o menys. Sobre. Ostres. Ho sé per la paraula pseudònim, però vol dir un altre nom, i per això ho deia un altre.
1: Pseudònim, un altre nom?
0: Vull dir, algo que enganya. O un àlies, vull dir, és que no...
1: No, esclar, sí, és que m'estàs dient moltes coses diferents al mateix moment, eh? Potser sí que sí, els diem tots.
0: No sé, un altre, jo diria que és un altre,
1: per
0: una
1: tant,
0: cosa diferent.
1: Què és pseudo?
0: Altre.
1: Altre. No. És una falsedat. És una falsedat, una cosa absolutament enganyosa, no? Fals. Bé, em sap greu, moltes gràcies per haver vingut, Xavier, Joan Manel, Joan. I ja sabeu que és relativament senzill aconseguir la pasta rufa aquesta que proposem aquí al Pasta Gansa. L'únic que heu de fer és enviar una postal i tenir més de 18 anys. Una postal aquí a Catalunya Ràdio, Pasta Gansa, Diagonal 614, Barcelona 08021. Fins demà, a la mateixa hora. Fa molta bona atenció.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
1: the radio, but I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Seguim a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Ja que parlàvem de concursos amb el pas de gansa de Mikimoto, us porto un concurs que presentava jo mateix a dins d'un magazín a Ràdio Rubí durant els anys 90. Per situar-nos una miqueta, escoltem la sintonia, el jingle de Ràdio Rubí.
3: Ràdio Rubí, 96.0 FM, la teva ràdio.
2: Doncs entre els anys 96 i 98 es va emetre un magazín que es deia La Peixera, un nom que vaig decidir d'escollir després de veure que la terminologia que s'utilitzava a la ràdio per parlar del locutori o del control de so era la peixera, pels vidres que separen les dues parts de l'estudi. I a dins d'aquest magazín radiofònic que presentava juntament amb el Joan Vilalta en la primera temporada, després vaig seguir jo sol en solitari, doncs hi havia aquest apartat de concurs amb unes preguntes molt senzilles que jo crec que en part, diguem que tenien origen amb el record del Pasta Gansa, un programa que en aquells moments ja s'havia acabat, ja no sonava a Catalunya Ràdio. Aquí ho tenim, anem a escoltar alguns fragments d'aquest concurs de la Peixera de Ràdio Rubí emesos entre els anys 95 i 96.
4: I ara a l'altra banda del fil telefònic hi tenim l'Eduardo. Bona tarda.
5: Hola.
4: Com va això?
5: Bé.
4: Estàs a punt pel concurs de la Peixera, per les preguntes que et farem?
5: Sí.
4: I que com funciona la tarda? Va bé? Va malament?
5: De moment va bé.
4: Va bé. Treballant o estàs a casa tranquil·lament?
5: Tranquil·lament, aquí a casa.
4: Caram, que bé. Molt bé, doncs, estàs a punt. A veure, primera pregunta. Com es diu l'alcalde de Marbella?
5: Jesús Gil.
6: Correcte!
4: Evidentment, Jesús Gil, i també president de l'Atlètic de Madrid. Segona pregunta. Quin jugador del primer equip del Barça va amb el cabell rapat?
5: Ivan de la Peña.
6: Correcte!
4: El Pelau, evidentment. Tercera pregunta. De quin color són els carnets de conduir espanyols? Pensa-ho.
5: Rosa.
6: Correcte!
4: Molt bé, Rosa, sí, sí. Quarta pregunta. La ciutat veïna de Terrassa s'hi fa cada any un festival d'un estil de música molt concret. Aquest any s'està celebrant la 25a edició. Saps de quin festival et parlem?
5: De ja.
6: Correcte!
4: Molt bé, de jazz. Aquesta és l'última setmana, concretament, s'acaba el diumenge. I darrera pregunta, i t'emportes unes entrades. De quin color són les margarites? Possibilitat A, vermelles, possibilitat B, liles, i possibilitat C, blanques.
5: Blanques.
6: Correcte!
4: Molt bé, doncs, ho has fet perfecte, les 5 preguntes correctes, i per tant t'emportes un parell d'entrades. D'acord? A tu per trucar-nos. Adéu-siau, bona tarda. Seguim a la Peixera amb els Black Box. I un tema de l'any 1990, Fantasy. La fantasia de la tarda. Perfecte, oi que sí? És en company Miquel, podríem dir, Michael Jackson. Don't stop till you get enough. 2 minuts i arribem a 4:45 de la tarda i tenim a l'altra banda del fil telefònic un altre concursant. Manuel, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
4: Com funciona això, com va?
7: Pues mira, va bien.
4: Estem bé, estem animats de cara al concurs?
7: Sí, supongo que sí, que no serà difícil.
4: A veure, doncs, què va,
7: si
4: Manuel.
7: Un poco, també.
4: Tranquil·litat, home.
7: Sí.
4: A veure, la primera pregunta. Amb quins utensilis, una pregunta molt difícil, amb quins utensilis mengen arròs i altres aliments els xinesos?
7: Com palillos, no?
6: Correcte!
4: Evidentment.
7: Vale.
4: Segona pregunta, també molt difícil. Quina famosa teoria va formular el científic Albert Einstein?
7: La relativitat.
4: Evidentment.
6: Correcte!
4: Correcte. Tercera pregunta. Àlex Cribille és un pilot català de possibilitat A, cotxes, possibilitat B, monopatins, possibilitat C, motos, possibilitat D... Espera, encara no hem acabat. Possibilitat D, que també pot ser, transatlàntics.
7: No, la C de motos.
6: Correcte!
4: Molt bé. No, l'Àlex Cribille, que jo sàpiga, encara no condueix transatlàntics.
7: Sí, no, la conocem bastant.
4: Molt bé, quarta pregunta. Com s'anomena l'enfermedat psicològica que té una persona quan té pànic als espais tancats, per exemple, un ascensor?
7: Claustrofòbia.
6: Correcte!
4: Ho hem vist molts cops, això, pel·lícules, gent que està al tren i diu, quan està molt ple, vull sortir perquè perquè no puc.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
8: Continuem a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, i precisament ara amb una d'aquelles sintonies que només començar a sentir-la ja venen molts records. Efectivament, es tracta de la sintonia de la Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio. Una cançó molt dolça, cantada per Ringo Starr, eren els Beatles. Carles Cuní estava al capdavant de la Nit dels Ignorants en aquella època. Esteve, ens expliques una mica la seva trajectòria?
2: Doncs bé, Carles Cuní Llaudet va néixer a Tiana, Maresme, el 28 d'octubre de 1961. Aquest periodista català ha desenvolupat la seva carrera bàsicament a la ràdio. Va treballar primer a Ràdio Terrassa i des de 1983 a Catalunya Ràdio, emissora on va presentar durant els primers anys tot tipus d'informatius. També fins i tot va col·laborar amb el Tard de Tardà. I el 1987 va començar La Nit dels Ignorants, programa que va deixar l'any 1996 per desavinences amb la direcció de Catalunya Ràdio, que va passar el programa que començava cap a la mitjanit a les dues. Per què? Doncs per deixar la programació esportiva en el lloc d'aquest programa. Entre els anys 95 i 96 també va presentar un programa a la televisió, a TV3, que es deia Som i Serem. I el recordem també especialment per ser cofundador, juntament amb Miquel Calçada, del grup Flash, que inclou les emissores Flash FM i Radio Flashback. I també, com suposo que sabreu, és germà del periodista, també el també periodista, Josep Cuní. Doncs anem a escoltar com sonava la Nit dels Ignorants. Viatgem al 17 de setembre de 1991, moment en el qual va començar la temporada d'aquell any, amb un relleu que feia Carles Cuní amb Àngels Barceló, la periodista que presentava en aquells moments el Catalunya Nit.
9: Com ha anat?
10: Molt bé. Què t'he de dir jo?
9: Oh, esclar.
10: Que l'has escoltat, tu.
9: Què has de dir?
10: Que l'has escoltat, tu.
9: Ara ho comprovaran els oients si l'has escoltat o no l'has escoltat.
10: Perfecte.
9: Àngels, benvinguda un cop més a la programació de Catalunya Ràdio.
10: Moltes gràcies i bona sort.
9: Bona nit i bona hora. L'Àngels Barceló ha començat el Catalunya Nit recordant que molts nanos han iniciat avui un nou curs escolar. De la mateixa manera, Catalunya Ràdio ha començat avui també una nova programació. És a dir, un nou curs. Una programació, un curs, que si tot va bé, ha de durar fins a l'estiu del 1992. El programa que ara comença, però, no és nou. Tot el contrari. El programa que ara comença és un vell conegut de molts dels oients de Catalunya Ràdio. El programa que ara comença és, com molt bé ha dit l'Àngels Barceló, La Nit dels Ignorants. Recorden aquesta música?

Esperem que la recordin. La música d'una pel·lícula. Cocoon, que indefectiblement va associada a la nit dels ignorants. Permeteu-me, però, que comenci fent-vos una petita confidència. Diuen que, per exemple, anar amb bicicleta és una cosa que no s'oblida mai. Que un cop n'has après, pots passar anys sense pujar-hi. Que el dia que tornes a pujar a una, ho fas exactament igual que l'última vegada. Amb això de la ràdio, però, no passa el mateix. La ràdio vol una pràctica constant. La ràdio vol hores. I quan deixes de fer-ne una temporada, perds part de la pràctica que podies haver agafat. És per aquest motiu que, encara que avui per mi comenci la cinquena temporada de Nit dels Ignorants, és per aquest motiu que, encara que avui per mi comenci el novè any consecutiu a Catalunya Ràdio, jo no puc deixar de sentir-me com tots aquests nens que avui han començat el curs amb sabates noves.

0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
1: Doncs no massa cosa més. Senzillament recordar que, com dèiem ahir, aquest és un programa de preguntes i de respostes. Que aquest és un programa on pot participar-hi tothom marcant un número de telèfon, el 201 74 74.

0: 3 minuts per 3 quarts d'una de la matinada. La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. 201-74-74-93-201-7474. L'Escala, bona nit.
1: Bona nit.
0: El nom, si us plau.
1: Jaume Soler.
0: Endavant, Jaume.
1: Volia fer una pregunta.
0: Perfecte.
1: Bueno, abans de tot, que tinc molt de gust, no?, d'haver ser el primer de trucar en aquesta nova temporada. Ja tenia ganes de que comencés. I la pregunta és, per què dimarts 13 i no dimarts 12?
0: Per què dimarts 13?
1: Sí, i no dimarts 12. Que diuen que dimarts 13 porta tanta mala sort i tot això.
0: I no dimarts 12?
1: Exacte.
0: O dimarts 11?
1: Exacte.
0: O dimarts 23?
1: O dilluns 11?
0: O divendres 13, també?
1: Exacte.
0: Que també diuen que porta mala sort divendres 13.
1: Això.
0: No?
1: Sí.
0: Sí, la pregunta és per què la superstició... del dimarts o divendres 13.
1: Exacte.
0: Que què passa amb aquests dies?
1: Sí.
0: Que precisament aquest any, aquest mes, concretament, dimarts era... No.
1: No, aquest mes no.
0: Divendres era 13.
1: Divendres.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Divendres va ser divendres 13. Molt bé, d'on ve aquesta espècie de... temença? Aquesta data, perfecta. Molt bé, Jaume.
1: Vale.
0: Gràcies per trucar per...
1: Vale.
0: Primera vegada aquesta temporada aquí, a la nit dels ignorants.
1: Vale.
0: Bona nit, l'Escala.
1: Bona nit.
0: Adéu.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Estem ja acabant la Maroteca de la Ràdio. Però abans de marxar, Esteve, repassarem un últim tall també de la nit dels ignorants. Ens expliques de què es tracta?
5: Doncs sí, es tracta d'un programa especial que tenia lloc al maig de 1991, l'antena de Catalunya Ràdio. Era un programa especial perquè es va posar en escena una part del guió de l'obra de teatre Trucades a mitjanit, que precisament parlava d'un programa de ràdio on hi havia trucades dels oients, i va ser bastant trencador en aquells moments aquesta posada en escena en directe a Catalunya Ràdio, perquè Carles Cuní es va començar com a revolucionar, contestava malament, però de molt més males maneres de l'habitual, als oients, començava a dir qualsevol bestiesa, i els oients, a més, també estaven en un diàleg bastant boig amb el Carles, no? I el Carles va arribar a dir en un moment determinat que se n'anava a una altra emissora i, a més, deia quina. Llavors van començar a haver-hi trucades després d'això de debò, perquè això era tot preparat, i van començar a dir que, escolta, que potser s'havia passat una mica, no? Llavors la gravació de la posada en escena no la tinc, no l'he trobat, la seguirem buscant, però que sí, us poso les reaccions que hi van haver després d'aquesta posada en escena amb algunes trucades dels oients i també l'entrevista que va fer a tot l'staff d'aquesta obra de teatre que en aquells moments s'estava representant a la nit barcelonina. Doncs amb aquest tall marxem, esperem retrobar-vos en el proper Hemeroteca de la Ràdio, programa en el que parlarem de música en aquest cas.
4: Doncs així serà. Gràcies, Esteve, per la companyia. Gràcies als oients per escoltar-nos. Ens trobem a la propera edició de la Maroteca de la Ràdio.
5: Molt bé, Jordi. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.

0: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 2:02 de la matinada. Llagostera, bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: El nom, sisplau.
1: Sí, Antoni.
2: Digue'm, Antoni.
1: Mira, jo volia saber quin és el títol de l'LP dels Beatles, l'últim, i a quin any es va treure.
2: Molt bé, Antoni.
1: Vale.
2: D'acord, moltes gràcies. Bona nit i bona hora, adéu-siau.
0: Sant Andreu, bona nit.
3: Bona nit, don Carlos.
2: El nom?
3: José Luis de Cáceres.
2: Digui'm, José Luis.
3: Bueno, esperava... no creu vostè que ja va ser en hora que ens expliqui què és això? Aquests, els oïdors habituals del seu programa, en què consisteix aquesta història, aquesta fórmula que ens ha explicat vostè i que porta mitja hora així, que encara no sabem de què va?
2: Molt bé. Ha arribat el moment, doncs, d'explicar-ho, Josep Lluís.
3: Vale, gràcies.
2: Li sembla?
3: Sí.
2: D'acord?
3: Merci.
2: Molt bé, doncs, ara ho expliquem. Al camp, bona nit.
4: No, mira, jo he quedat una miqueta parat perquè t'escolto normalment. I llavors he quedat una miqueta parat d'aquest muntatge, això que acabes de dir ara, no? A mi em sembla molt bé que vulguis canviar el programa, però el que no em sembla tan bé, i ho trobo bastant, vaja, no sé, insòlid, que... Home, que posis a propaganda del programa que faràs des d'aquesta... O sigui, aquesta emissora faci propaganda del programa que faràs amb una altra xarxa d'emissores a partir d'uns quants dies.
2: Uh-huh.
4: I això, des de l'ego, no ho havia vist mai, no crec que sigui massa correcte. M'agradaria que m'ho expliquessis, si és que pot ser, clar.
2: I no ho troba ètic.
4: Home, no, almenys sorprenent. Si m'ho expliques, potser ho trobaré ètic, potser no.
2: Vol dir que una miqueta és aprofitar-me de la situació... I de la possibilitat que em dóna aquesta casa...
4: A mi no se m'hauria ocorregut fer mai.
2: ...de tenir encara durant una setmana el micròfon obert per fer-me propaganda a mi mateix i al meu programa, tenint en compte que això s'ha d'emetre per una altra emissora. Com es diu vostè?
4: Jo, Antoni.
2: Toni. Toni.
4: Sí, sí.
2: Molt bé, Toni. Escolta'm una cosa, Toni.
4: Escolta.
2: Tot això és mentida.
4: Ah, menys mal, m'alegro, eh?
2: Evidentment, tot això és mentida.
4: Em sembla molt bé, eh? Llavors, per què ho fas?
2: Doncs ara mateix t'ho explico, si m'ho permets.
4: Sí, home, i tant.
2: Tot això que hem fet fins ara ha estat una forma per presentar als nostres oients una obra de teatre que s'estrenarà aquest dijous al Mercat de les Flors de Barcelona. Aquesta obra de teatre està basada en un programa telefònic, en un programa, sí, radiofònic, de trucades telefòniques, i es diu Trucades a mitjanit. El que hem fet nosaltres ha estat agafar el guió d'aquesta obra de teatre i fer-ne una petita adaptació radiofònica. És a dir, tot el que heu escoltat aquí a la nit dels ignorants, des de les 2:05 i fins a les 2:25, durant aquests 20 minuts, és un fragment d'aquesta obra de teatre. Jo no feia de Carles Cuní, en aquest cas, jo feia de Santi Santana, que és el nom del locutor d'aquest programa de ràdio que es diu Trucades a mitjanit. I en aquests moments... Tota aquesta història ve donada pel fet que aquí, a la nit dels ignorants, hi tenim a pràcticament tota la companyia que fa Trucades a mitjanit, que han vingut precisament per parlar d'aquesta obra de teatre que esperem i desitgem que tots els nostres oients vagin a veure. Així és que, si ens perdones, Toni, aquesta petita innocentada, encara que no sigui 28 de desembre, a partir d'ara us explicarem què és això de Trucades a mitjanit i parlarem d'aquesta obra de teatre.
4: Jo no m'ho acabava de creure, però dic, va, deixem trucar per preguntar-ho, no?
2: D'acord, Toni?
4: D'acord.
2: Moltes gràcies.
4: Adéu, molt bé.
2: Bona nit i bona hora. Juanjo Puigcorbé, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: Com estàs, Juanjo?
5: Molt bé.
2: Molt cansat, suposo.
5: Una micona.
2: Perquè vens d'assajar...
5: Vinc de fer de Santi Santana, això que acabes de fer.
2: No m'ha fet.
5: Doncs mira, aquí teníem, si expliques una mica les trucades aquestes. Això que ha fet el Carles ara és el príncipe, el començament de la funció. I hi havia les tres trucades que el Carles havia confeccionat gravant-les, i la quarta l'havia fet la Glòria Roig, que és una actriu que està aquí amb nosaltres.
2: L'ha feta, Glòria, bona nit.
6: Hola, bona nit.
2: I et pots acostar al micro, ja. Això sí que ho hem de dir, eh? Totes aquestes trucades, evidentment, eren de mentida. No hem utilitzat oients de veritat per fer el numeret, si em perdoneu l'expressió, entre cometes, perquè tot el que hem fet ha estat senzillament seguir peu per peu, punt per punt, coma per coma, el guió d'aquesta obra de teatre. El culer era el nostre tècnic, el Carles Godó. La noia que parlava era la Mònica Sancho, la nostra productora. La Glòria Roig era l'últim oient que trucava, i un amic,
0: concretament el Xavi Marín, ha estat el primer que hi ha participat. Són, doncs, persones de l'equip, són membres del programa, o en el cas, doncs, de la Glòria, per exemple, és una col·laboració especial que ha fet, en la qual cosa nosaltres li agraïm moltíssim el fet que hagi vingut expressament a quarts de tres de la matinada aquí a Catalunya Ràdio per fer en directe una cosa com aquesta. A part de Juanjo Puigcorbé, que és el protagonista de l'obra, que és el Santi Santana, que és un locutor de ràdio del que en parlarem ara mateix, tenim aquí l'Albert. Tu, això, com estàs, Albert?
6: Hola, bona nit, molt bé.
0: L'Albert, a part de ser, doncs, soci capitalista d'aquesta història, em sembla, si no m'equivoco, també fa un paper a l'obra.
6: Sí, faig un petitíssim paper, que és el patrocinador dels programes de ràdio.
0: Tenim també a l'Ariadna Gil, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ariadna, l'Ariadna fa de Mònica Sancho, per entendre'ns, l'Ariadna fa de productora. Tenim el tècnic de so, el Carles Godó, que és el Víctor Pi, com estàs?
8: Víctor,
0: el Víctor ha estat abans al control per veure exactament com funcionava tot això de veritat, perquè fins ara s'ha fet un fart d'assajar-ho una miqueta de mentida, no?
8: Sí, sí, bueno...
0: Però ja veus que no hi ha massa diferència.
8: Veig que no vaig desencaminat, més o menys la cosa és això.
0: No hi ha massa diferència.
8: Sí, sí.
0: Tenim també el director de l'emissora, el Lluís Marco. Com estàs, Lluís?
9: Hola, bona nit.
0: I tenim també el ajudant de direcció, Josep Maria Mestre. Josep Maria.
10: Hola, què tal?
0: Hi ha una gentada de por aquesta nit aquí a l'Estudi Central de Catalunya Ràdio, com podeu veure. Trucades a mitjanit. Això no és una història nova. Molts dels nostres oients han vist, potser, una pel·lícula de cinema que es diu Talking Radio, Hablando con la Muerte. Es va traduir així. I, més o menys, em sembla que aquesta pel·lícula està inspirada en l'obra de teatre original amb la qual vosaltres us heu inspirat, també.
5: Exacte. O sigui, l'obra de teatre... es va representar, la va escriure aquest autor, que és Eric Bogosian, que és un jove autor americà.
11: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova avui el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig de les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen a Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un SLR durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o quan ja hagin acabat.
3: Amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema del representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran, que ja està augmentant, que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Ponce o Gegant, i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: I fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas, el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pendents a aquesta hora del Consell de Política Fiscal i Financera, que preveu aprovar el nou model de finançament autonòmic amb els vots de Catalunya, les Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 per Catalunya. Una reunió a Madrid dels consellers d'Economia que ha començat a les 10 del matí, que es preveu acalorada amb picabaralla inclosa del PP per mostrar el seu rebuig i també amb absència de la Comunitat de Madrid per evidenciar-lo. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso, a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Carina, repassem què implica aquesta reforma del finançament autonòmic.
8: Doncs en aquesta reforma Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF que passaria del 50 al 55% i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment, el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
0: Doncs on deixem l'economia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT. Tot plegat després que el Consell de Supervisió del grup Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 que inclou una retallada de 50.000 llocs de treball i que no concreta el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb tots els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuïn.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Des del comitè d'empresa de SEAT fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus, però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador encausats pel procés i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
1: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor on es preveuen fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
14: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
13: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
13: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut i es compromet a ajudar a qui ho necessiti des dels centres de primària, hospitals, farmàcies i punts de la Generalitat d'Informació Ciutadana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més: el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
16: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
17: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és poc a poc.
16: El motiu principal del canvi per entrar a La Meva Salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: És 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara al Montsià ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
18: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua

0: La trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
1: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina.
2: Els Mossos van detenir ahir a la dona de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en el replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
1: I Manresa, acomiadat aquest matí, Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages, apunyalat per dos menors la matinada de dimarts, quan tornava de la festa major. Ha estat un funeral multitudinari i emotiu, ple de mostres d'afecte, però que també ha tingut un component polític. Canal Taronja Central, Arnau Espigares.
3: Acomiadament multitudinari i molt emocional aquest migdia a Manresa per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana. Centenars de persones, entre les quals l'alcalde i diversos regidors de l'Ajuntament, han omplert l'acte en un espai memura que ha quedat petit. La cerimònia ha estat marcada per la música dels salts de plens de la Patum de Berga i l'emboscada del correfoc de Manresa. El moment central de l'oratòria l'ha protagonitzat la germana de Vilajosana, que ha criticat la gestió dels polítics assegurant que no s'ha fet bé i ha anunciat que portarà la lluita fins al Parlament perquè ja hi té una persona important que l'espera. La cerimònia s'ha tancat amb agraïments de la família, el so de la cançó de vacances, que sona tradicionalment quan s'acaba el correfoc de Manresa, tres bengales de colors blaugrana, perquè ell era del Barça, i una traca final en el seu record.
1: El sindicat UGT presenta a Ripoll una campanya per rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Un acte que ha comptat amb els secretaris del sindicat, Camil Ros i Pepe Álvarez, i que vol posar sobre la taula la necessitat de combatre els discursos racistes, xenòfobs i d'extrema dreta que volen dividir la classe treballadora, diuen, i afeblir la cohesió social. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
4: Qui guanya quan l'odi avança és la campanya que UGT ha presentat aquest divendres a Ripoll amb l'objectiu de rebatre l'increment de l'extrema dreta i el feixisme. Camil Ros i Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
5: Oriols i Abascal també pensen el mateix quan parlen doncs, de serveis públics, de retallades i de qualsevol de les qüestions. Per tant, el que està passant aquí no és una cosa diferent, sinó que és una cosa que està passant arreu del món.
6: Trump, Milei o Netanyahu, no hi ha cap diferència. Són exactament iguals i pensen exactament el mateix. L'extrema dreta catalana s'ha convertit en un dels defensors dels crims contra la humanitat que s'estan cometint. Per això em sembla que aquesta campanya és molt adient pel conjunt de Catalunya, però és especialment doncs, per el Ripollès, però és especialment per la ciutat de Ripoll.
4: La campanya ha començat a Ripoll amb la presentació del vídeo de la campanya antifeixista i que ha coincidit amb l'assemblea en què hi han assistit els delegats i delegades de les comarques gironines.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes en prostíbuls de Granollers. Ha detingut 14 persones entre la capital del Vallès Oriental i d'altres municipis. Els delinqüents també traficaven amb substàncies estupefaents i medicaments per a la disfunció erèctil. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
7: La Policia Nacional va començar fa mesos la investigació que ha culminat amb la descoberta de diversos pisos prostíbul i un local de cambreres entre Granollers i Barcelona. La detenció de 14 persones, l'alliberament de dues víctimes d'explotació sexual i la identificació de 17 víctimes més. Les víctimes eren sotmeses a un control molt estricte, obligades a treballar 24 hores cada dia de la setmana i, a més, eren forçades a consumir substàncies estupefaents si els clients ho demanaven. Els responsables de la xarxa delictiva, majoritàriament d'origen dominicà, colombià i espanyol, s'aprofitaven de la vulnerabilitat de les dones per aconseguir que es prostituïssin i també encantaven en els seus països amb falses ofertes de treball en el sector de l'hostaleria. Un dels detinguts ha ingressat en presó provisional.
1: A Lleida, l'Escola Popular de Balàfia es mobilitzarà per aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte. La concentració tindrà lloc dimarts que ve, dient que està previst que els desocupin. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
8: La iniciativa, que plega prop de 200 persones cada setmana, va néixer per recuperar uns baixos abandonats del carrer Ripollès de Lleida i convertir-los en un espai d'educació popular per a les persones del barri. En aquest sentit, la militant d'Escola Popular de Balafia, Júlia, ha explicat en què consisteix el projecte.
9: També volíem que aquesta escola fos una excusa per fomentar la cohesió social i poder començar a enfortir també aquest enxarxament veïnal. Durant aquests 6 anys, al local s'hi ha desenvolupat un projecte d'educació popular. Venen infants, joves i persones adultes a aprendre idiomes i a fer activitats de lleure sota un paraigües de solidaritat.
8: Amb tot, l'entitat ha demanat al govern municipal que es posicioni per aturar el desallotjament i ha qüestionat

0: A quin model de ciutat vol l'alcalde? Des de l'escola han subratllat que, tot i l'ordre de desallotjament, pretenen començar el curs a mitjan octubre i han destacat que enguany han rebut més demanda que mai.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els serveis mínims de la vaga educativa del primer dia de curs fixen un docent per cada 3 a les aules d'infantil, primària i secundària.
2: En el cas de centres d'educació especial hi haurà de ser la meitat de la plantilla i el 33% pel que fa a les llars d'infants. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, dels d'acollida i d'extraescolars, també de les cases de colònies i del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials per garantir les activitats de lleure. La vaga la convoquen USTEC, CGT, la Intersindical i la COS.
1: Educació i l'Ajuntament de Barcelona inverteixen 71 milions d'euros en la millora dels centres escolars.
2: Amb aquests recursos hi ha programades 188 actuacions i 148 escoles al llarg de l'any, de les quals 126 s'han posat en marxa ja aquest estiu. Una part d'aquests diners, més de 6 milions i mig, s'han destinat a la construcció de nous edificis o la rehabilitació integral.
1: Moment per la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions a la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pòncia o Gegant i afegeix noves produccions. És el cas de Panorama des del Pont o Les Filles. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de mig milió d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal.
4: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
3: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de Ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Pòncia, alhora que programa Panorama des del Pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
1: I arriben els esports. I en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol.
5: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que demà juga a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà pel matí a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. Sara Monfort és l'entrenadora del conjunt blanquiblau.
6: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé. La veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens fem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Jarque ja i poder sumar 3 punts.
5: A la primera divisió masculina, avui el Real Madrid juga al camp del Betis, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. A segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:45 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
7: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
5: I el Centre d'Esport Sabadell juga dilluns a la Nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador arlequinat.
8: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
5: A la primera federació demà juguen Sant Andreu i Nàstic, i aquest cap de setmana comença la segona i la tercera federació, precisament diumenge, i en directe a Lleida Televisió i la xarxa Més, Atlètic Lleida Cornellà. I destaquem també en bàsquet el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Diumenge juguen dos partits de nivell ACB en directe a la xarxa, a la una del migdia Penya Ulm, i a dos quarts de set de la tarda, Quitxanes Manresa i Lerna Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran dos quarts de 3. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprova el nou model de finançament autonòmic. Ho fa amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol, el rebuig a les autonomies governades pel PP i l'absència de la Comunitat de Madrid. El nou sistema de finançament posa sobre la taula 21.000 milions d'euros extraordinaris per a les autonomies, però no té garantida encara la majoria per poder ser aprovat al Congrés. Per això la consellera d'Economia, Alícia Romero, demana el suport de Junts.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem.
0: És divendres 4 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Preocupació pel futur de SEAT arran de la reestructuració del grup Volkswagen, que no concreta què passarà amb la marca. Sònia Kerr.
3: El president Salvador Illa promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina.
4: Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Des del comitè d'empresa fan una crida a la calma i veuen noves oportunitats en l'eliminació de 50.000 llocs de treball plantejada per Volkswagen Alemanya.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís és alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat.
3: Això amb l'objectiu d'avisar dels efectes. A més, llança una campanya de sensibilització davant el risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut.
3: Així ho ha assegurat la directora de l'àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa.
5: No deixarem a ningú enrere. Fins que no tinguem solucionat aquest tema de el representa dins de La Meva Salut i fins que no creguem i veiem que hi ha un volum suficient de ciutadans gran que ja està augmentant que utilitzen l'IDCAT mòbil.
3: La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans.
0: En cultura, el grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari.
3: L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Pònsia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les Filles.
0: Als esports, el Barça ja coneix els seus rivals en la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge.
0: Fem també un cop d'ull al temps de cara avui i també el cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps continua sent completament canicular i completament també a deshora, perquè la temperatura avui està pujant més que la d'ahir. I aquesta tarda acabarà sent una situació força delicada pel que fa a la calor a gran part del país. A l'interior gironí, sobretot justament al voltant del Gironès, també del Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, per una banda, el Pla de Bages, la Plana de Vic i també la Conca d'Òdena, en el cas de la Catalunya Central. I cap a les comarques de Ponent i la Ribera d'Ebre, arribarem a temperatures entre els 36 i els 40 graus, sobretot aquests 40 al voltant de la ciutat de Manresa i Rodalies, també cap a la ciutat de Lleida i, en general, cap a la terra ferma. Sempre amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, sol a plom, una situació, ja diem, doncs, força escalfada. I així continuarà el cap de setmana. De fet, demà tornarem a tenir unes temperatures desbocadíssimes a tot el país, amb pocs núvols, el diumenge, si de cas el cel una mica més emblanquinat. N'estem pendents a la xarxa?
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat aprovat el nou model de finançament autonòmic només amb els vots de Catalunya, les Illes Canàries i el govern espanyol. Un nou sistema que posa sobre la taula 21.000 milions d'euros més per a les autonomies, dels quals 4.700 són per Catalunya. Tot plegat s'ha aprovat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha acabat fa pocs minuts, i després de més de 4 hores de reunió acalorada, especialment per part dels consellers d'Economia del Partit Popular, que han presentat picabaralla per mostrar el rebuig i amb absència de la Comunitat de Madrid, també en protesta per evidenciar aquest rebuig. Ara bé, de moment el nou sistema aprovat no té garantida la majoria perquè es pugui aprovar al Congrés. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Doncs la reunió encara continua després de 4 hores en què el Ministeri d'Hisenda ja està exposant les característiques i reformes legals que necessita el sistema de finançament. Insistirà en que cap autonomia hi surt perdent, però les autonomies del PP han reclamat ja a les portes de la reunió que es retiri aquesta proposta. Critiquen que l'executiu espanyol no hagi acceptat cap de les seves al·legacions i el consideren una aberració que demostra que el govern espanyol, diuen, està lligat de mans per l'independentisme, ja que es va negociar amb Esquerra. De fet, el Consell de Política Fiscal i Financera és un tràmit més en el camí pedregós per reformar el model de finançament autonòmic, una de les promeses d'investidura de Pedro Sánchez forçada pels republicans. Des de Catalunya, el govern tanca files amb el Ministeri. Abans d'entrar a la reunió, la consellera d'Economia ha repassat les bondats del model i ha reclamat a Junts per Catalunya que faciliti l'aprovació al Congrés, que per ara encara no està garantida. De fet, els juntaires reclamen el concert econòmic. Escoltem Alicia Romero.
2: És molt important tenir més recursos per millorar els serveis públics, per ajudar i tenir millors serveis pels ciutadans de Catalunya, i el que els demanem és que permetin la tramitació i després, durant la mateixa, puguem negociar aquelles millores que considerin, però no bloquegem. Jo crec que aquí el que volen els ciutadans és que no bloquegem, sinó que donem eines i instruments per millorar els serveis públics, insisteixo, l'educació, la sanitat o les polítiques socials.
8: Malgrat la crisi d'Isabel Díaz Ayuso a boicotejar aquesta reunió, finalment només la Comunitat de Madrid no hi ha assistit.
0: Doncs bé, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta reunió, que ha aprovat definitivament el nou projecte de finançament autonòmic, i estem pendents de la compareixença del ministre d'Hisenda d'Arcàdia, Espanya. Tan bon punt comparegui, doncs connectarem amb Madrid per poder saber les primeres impressions després de l'aprovació d'aquesta reforma del finançament autonòmic. Però ara, Carina, volem repassar què implica.
8: Doncs en aquesta reforma, Catalunya guanyaria uns 4.700 milions el primer any, però Andalusia 4.900, el País Valencià 3.700 i Madrid 2.500. També se cedeix més percentatge dels impostos a les autonomies, amb l'IRPF, que passaria del 50 al 55%, i l'IVA del 50 al 56,5%. El nou disseny canvia la manera de calcular la població ajustada i dissenya un model amb singularitats a la carta que caldrà negociar de manera bilateral. A més, també caldrà una reforma legislativa perquè tot això es pugui fer efectiu. Passarà, doncs, per modificar la llei orgànica del finançament autonòmic, la coneguda com a LOFCA, també la llei del sistema de finançament i la llei de cessió de tributs. Ara bé, faltaran serrells per tancar si finalment aquest nou finançament s'acaba aprovant al Congrés. Faltarà, doncs, discutir com es pagaran les competències no homogènies, és a dir, les despeses que només té Catalunya, i també la capacitat normativa i de gestió dels impostos. A més, caldrà resoldre un dels grans esculls, si finalment el govern espanyol cedeix la recaptació del 100% de l'IRPF.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet fer tot el que calgui per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant d'una eventual desaparició de SEAT, tot plegat després que el Consell de Supervisió de Volkswagen hagi aprovat un pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 llocs de treball i sense concretar el futur de la marca.
3: En una tensió des de Kiev a Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: De la seva banda, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, defensa el manteniment de la marca SEAT i admet que el sindicat està preocupat per la seva possible desaparició. Argumenta que el grup Volkswagen ha rebut ajuts durant anys i exigeix a les administracions que actuen.
9: Estamos preocupados, es evidente. Nosotros creemos que es un gran error. Las administraciones tienen que exigir al grupo Volkswagen que correspondan sus políticas en España con las ayudas que han ido recibiendo a lo largo de los últimos años y, por tanto, exigirles el mantenimiento de la marca SEAT.
3: Per Álvarez, la desaparició de SEAT seria un error comercial, però sobretot per a la capacitat productiva de l'empresa.
0: Doncs des del comitè d'empresa fan una crida a la calma sobre el futur de la fàbrica de Martorell. Els representants dels treballadors consideren que el que és fonamental ara mateix és que s'assignin nous models a la fàbrica si no s'electrifiquen els de SEAT. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: Una filtració publicada per un mitjà de comunicació alemany va posar ahir el futur de SEAT sota el focus. Però des del comitè d'empresa, missatge de tranquil·litat absoluta. El seu president, Matías Carnero, descarta que ara mateix hi hagi a sobre de la taula un tancament.
11: Bueno, hoy más tranquilo, después de esa noticia que lanzaba un medio alemán sobre el cierre de la empresa SEAT. Ayer se aclaró el tema, la sacó una resolución el consorcio donde de SEAT no se ha tratado nada, se ha tratado principalmente la preocupación o el efecto que pueden tener las plantas en Alemania.
10: Les seves paraules arriben a més enmig d'un profund ajust anunciat pel grup Volkswagen, amb 50.000 llocs de treball menys i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya d'aquí al 2030. Un escenari que obligaria, sens dubte, a buscar alternatives i que, segons Carnero, també pot obrir finestres d'oportunitat a Martorell.
11: Si al final cerraran estas fábricas, se nos puede abrir una ventana de oportunidad porque, evidentemente, los modelos que haya podrá ser repartido esa capacidad de volumen en el resto.
10: I no es tanca tampoc la porta a una nova unitat de negoci, fins i tot amb la possibilitat de fabricar vehicles militars si les necessitats ho requerissin.
1: Notícies en xarxa.
0: El Tribunal Superior de Justícia rebutja per ara aplicar l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvador, encausats pel procés, i manté les qüestions prejudicials plantejades a la justícia europea.
3: En una resolució, el Tribunal admet que la sentència del 16 de juliol del Tribunal Europeu conté una bateria de consideracions que poden oferir respostes a algunes de les reserves sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als dos encausats, però alhora afegeix que no arriba a respondre totes les reserves. Resol així un recurs presentat per Jové, al qual s'hi va adherir Salvador.
0: I el Superior de Justícia també ha decidit d'executar l'indult parcial a Laura Borràs i li commuta la pena de 4 anys i mig de presó per una de 2.
3: Ho fa amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d'un delicte de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Ara, la pena de 2 anys de presó pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
0: Protecció Civil es planteja enviar un avís alert durant episodis de fortes pluges que no s'hagin pogut preveure o bé quan ja hagin acabat per avisar-ne dels efectes. Insisteix en l'autoprotecció dels ciutadans i llença més una campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions a les portes d'una tardor amb previsió de fortes tempestes. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Davant els fenòmens sobrevinguts d'intenses pluges o intermitents dels darrers dies, Protecció Civil es planteja enviar també missatges als mòbils per donar indicacions als ciutadans. Insisteix que no se'n pot abusar i que poden arribar quan ja ha acabat el fenomen, però considera que pot ser útil davant dels efectes de les tempestes. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
13: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
12: El govern insisteix en autoprotegir-se i llença una campanya per conscienciar la població sota el lema "Tot pot canviar de cop". Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics de pluges, els esclafits, per sobre del que hem contemplat, que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de això és ràpid, ho puc fer de seguida, em puc moure, puc agafar un moment el cotxe, surto un moment, no passa res.
12: La campanya pretén empoderar la població i aconsella, per exemple, evitar desplaçaments, no creuar rius i rieres i disposar del kit d'emergència.
0: El Servei Català de la Salut endarrerirà, si cal, la posada en marxa de la nova via d'entrada a l'aplicació La Meva Salut. A més, es compromet a ajudar qui ho necessiti. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Elisenda Serra, a la xarxa. La iniciativa és d'escala europea i protegirà millor les dades dels ciutadans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La data prevista és l'1 de gener, però l'entrada en funcionament s'endarrerirà fins que hi hagi un gruix suficient de persones que tenen activat el nou sistema. S'haurà d'entrar a La Meva Salut amb l'IDCAT mòbil o bé a 3 vies més, el certificat digital, el DNI electrònic o el sistema d'identificació espanyol clave. Per aconseguir-ho, l'administració està formant col·lectius de professionals perquè ajudin la ciutadania que ho necessiti i ho continuarà fent els pròxims mesos. Elisenda Serra és directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.
5: A partir del mes de gener, tan bon punt tinguem més recursos per fer-ho, en els CAPs, igual que vam fer l'any passat, de manera que des dels centres d'atenció primària avisaran a la seva població de referència i farem unes sessions d'unes 2 hores, 3 hores, perquè es puguin fer aquestes formacions d'accés als sistemes digitals. I no deixarem a ningú enrere.
15: La coordinadora d'usuaris de la Sanitat considera que el canvi s'està fent de forma precipitada. Maria Carme Sabatén és la vicepresidenta.
16: Jo crec que s'han precipitat una mica i que, tot i que hi ha una exigència europea, que sí que la hi ha, el que s'han de posar i fer les coses és a poc a poc.
15: El motiu principal del canvi per entrar a La meva salut és protegir més i millor les dades personals de salut de cadascú.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol per la mort del nadó desaparegut divendres passat. Igualment, el consistori ha convocat un minut de silenci aquesta tarda davant de l'Ajuntament. La Plana Ràdio, Teresa Giner.
17: L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha decretat 2 dies de dol oficial al municipi avui divendres i demà dissabte davant la tràgica pèrdua d'aquest nadó al nostre poble, uns fets que han provocat una profunda consternació i dolor entre la ciutadania. L'alcaldia ha resolt declarar aquest període de dol com a mostra de respecte, condol i solidaritat amb la família. Escoltem l'alcalde Josep Lluís Gimeno.
18: Els seus corresponents, baixar banderes, bueno, tot el que es fa dintre d'aquestes situacions, un comunicat oficial de l'Ajuntament. Decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda, a les 7 de la tarda, un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament.
17: De fet, demà dissabte estava previst que es portés a terme la tercera trobada de batuques amb més de 200 participants, acte que també s'ha ajornat. Amb aquesta declaració de dol, Santa Bàrbara vol compartir com a comunitat el dolor i la tristesa davant aquests fets que han colpit profundament el poble.
0: A Sant Adrià de Besòs està pendent de passar a disposició judicial la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici de la mina.
3: Els Mossos van detenir ahir la dona, de 33 anys. El cos sense vida de l'infant va aparèixer dins d'una bossa de plàstic en un replà d'un edifici del barri de la Mina. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: A partir de dilluns hi haurà millores significatives a la línia de bus que connecta la Universitat Autònoma de Barcelona amb les ciutats de Cerdanyola i la capital catalana. És la línia interurbana més utilitzada de Catalunya.
3: Oferirà 107 expedicions en sentit UAB i 111 en sentit Barcelona, de dilluns a divendres feiners. Això suposa un augment en 5 expedicions noves cap al Vallès i en 9 cap a la capital catalana.
0: Televisió de Sabadell, Josep Colell.
19: La millora inclou l'ajustament dels horaris de pas a la realitat dels viatgers i una redistribució del nombre d'expedicions que fan el trajecte directe entre Barcelona i la UAB. Moltes d'elles passaran ara per al municipi de Cerdanyola. Així ho explicava la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López.
20: Aquesta és la línia amb més viatgers que tenim a Catalunya. Té més de 2 milions de viatgers a l'any. És la línia, diríem, la top 10 de les interurbanes nostres. Aquesta línia també tenia problemes de demanda, s'acumulava molta demanda i, per tant, la gent havia d'esperar següents autobusos. I, per tant, aquí hem fet una reestructuració del servei i també un increment de l'oferta.
19: Aquest no és l'únic canvi de la xarxa interurbana que millora les connexions amb la Universitat Autònoma. També s'amplia la connexió entre Manresa i la Universitat i es millora la freqüència de la línia que passa per la pròpia Autònoma, Sabadell, Barberà i Badia del Vallès.
0: A Caldes de Montbui han descobert un important jaciment arqueològic amb restes iberoromanes en les obres de la C-59. Els moviments de terres per l'ampliació d'aquesta carretera del Vallès Oriental han tret a la llum també les restes d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
21: Les obres d'ampliació de la C-59 han permès fer una descoberta important. S'han localitzat 3 sitges amb materials dels ibers i de romans. A l'espera d'avançar en els treballs d'excavació, de moment ja s'hi han trobat diverses peces de ceràmica ibera, restes de vaixella, de cuina i material de ferro romà. A banda d'això, la descoberta és especialment important perquè també s'han trobat restes semiconservades d'un antic forn de ceràmica del segle XIX. Un edifici de grans dimensions que, segons Antoni Juárez Flórez, l'arqueòleg responsable de l'excavació, té molt potencial per la magnitud de l'espai. Una troballa que confirma la importància de la zona per diverses cultures.
22: Unes 3 sitges. Que en surt és material ceràmica dins, ceràmica comuna, també hi ha barreja segurament en ceràmica ibèrica. Llavors, reconstruint tota aquesta zona, segurament en època romana, tot això seria en camp. Potser en algun moment que les dues cultures estiguessin en contacte.
21: Els responsables de l'excavació són optimistes a l'hora de fer més descobertes perquè encara els queda molt terreny per analitzar.
0: I és moment per a la cultura. El grup Focus estrenarà 60 produccions en la temporada del seu 40è aniversari. L'empresa que gestiona els teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel recupera obres d'èxit com Dones de Ràdio, Poncia o Gegant i afegeix noves produccions com Panorama des del Pont o Les filles. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Després de tancar una temporada de rècord amb més de 500.000 d'espectadors repartits en 1.400 funcions, Focus afronta la 26-27 no tant com una temporada, sinó, com ha explicat la seva consellera delegada, Isabel Vidal, com un canvi d'etapa.
6: I hem decidit transformar els resultats en més immersió i més activitat. Creiem que aquesta és la millor manera de contribuir a la vida cultural del país, produint més, programant més, assumint més riscos, generant més oportunitats perquè creadors, intèrprets, tècnics i equips de gestió puguin desenvolupar el seu talent.
2: En total s'han programat 60 espectacles amb una inversió total de 14 milions d'euros. Destaquen obres com El hijo de la cómica amb José Sacristán, que inaugurarà la temporada del Teatre Romea, o Primera llei de Newton, que obrirà la de la Villarroel. Aquest teatre recupera Dones de ràdio amb Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. Mentrestant, el Goya torna a portar a Lolita al capdavant de Poncia, alhora que programa Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selvas, o Les filles. Al paral·lel, el Condal torna a apostar per la comèdia i el musical, repetint amb Germans de Sang i estrenant Bons i Dolents, amb Joel Joan al capdavant.
0: L'artista Marc Calderé de Torelló viatjarà a finals de setembre als Estats Units per participar en un festival internacional d'art urbà que es fa a Memphis, a Tennessee. L'artista torellonenc, conegut artísticament com a Calde, ha estat seleccionat entre creadors de tot el món per formar part d'aquest esdeveniment. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
7: Serà, a més, la primera vegada que Calderé viatgi als Estats Units, una experiència que afronta amb molta il·lusió i que arriba després d'haver superat un procés de selecció en què va haver de presentar fotografies de la seva obra, la seva biografia i el seu currículum. Marc Calderé.
23: Ha estat una decisió que l'ha empresa només veient les fotos d'Instagram. Hi ha aquest punt d'alegria extra que no han mirat, en aquest cas, els seguidors que pots tenir o si tens més o menys coneguts. Simplement la feina que fas.
7: A Memphis, Marc Calderé haurà de crear un mural d'uns 6 metres d'alçada per 5 d'amplada. La proposta s'emmarca en la temàtica d'aquest any del festival, que porta per títol Quan la llum entra. L'escena que ha preparat estarà protagonitzada per una noia mitja estirada al llit mentre llegeix un llibre. El mural estarà pintat principalment en tons blaus, un dels elements més característics de l'obra de l'artista torellonenc.

0: Superestrella com Aitana, que aterra avui a Barcelona amb la seva gira Cuarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig a la localitat almerienca de Roquetes de Mar i que acabarà el mes de febrer vinent a París.
1: Una gira mundial que la portarà per Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. A Barcelona, la catalana farà 4 concerts al Palau Sant Jordi avui, demà, dilluns i dimarts, amb totes les entrades exaurides.
0: Arriben els esports. Que ens porta una altra superestrella, Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça ja coneix els seus rivals a la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, Bayern de Múnich, París, Roma, Servet i Kogge. Un Barça femení que juga demà a Sevilla, segona jornada de la Lliga F en una competició on demà a les 12 hi ha un interessant duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Avui Women, Sara Montfort, entrenadora del conjunt blanc i blau.
3: Sí, pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal. Bé, molt bé, la veritat que, bueno, que com dic, el primer dia post pues, va ser complicat, però ens refem ràpid, acabem de començar, amb moltes ganes del derbi i amb ganes d'estar aquí amb la Dani Hart que hi ha i poder sumar 3 punts.
2: A la primera divisió masculina, el Barça juga diumenge al camp del València i també diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. Segona divisió, el Girona visita demà a la tarda a 4:15 al camp de l'Sporting de Gijón. El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
4: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
2: El Centre d'Esports Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba. Ferran Costa, entrenador Laquinat.
5: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments, doncs, jugar-los en contundència.
2: En bàsquet, en marxa el torneig de Sant Julià de Vilatorta. Ahir el Quitzenàs Manresa va guanyar el Joventut Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El nou Quitzenàs Manresa ja comença a mostrar la identitat que els caracteritza, tot i que l'equip encara està en construcció i agafant rodatge. Els manresans van dominar la primera meitat, arribant a tenir un màxim avantatge de 15 punts, tot i que els de Badalona van reaccionar a la represa fins a capgirar el marcador al final del tercer quart, amb un ajustat 61-59 en uns 10 minuts d'apagada dels manresans. En el darrer quart, l'equip bagenc va recuperar la solidesa defensiva i, liderats per l'encert ofensiu d'Allen amb 20 punts i Dagbo amb 13, va agafar un avantatge de 10 punts que va arribar a gestionar des de la línia de tirs lliures fins a la xiulet final. Eric Vila, amb 10 punts més, va ser un altre dels jugadors destacats del Manresa. El gironí explicava en acabar el partit que queda molt per millorar abans de començar la temporada, però que hi ha bona química entre els jugadors.
7: Sí, jo crec que el grup és un grup que és molt xulo de treballar, que tenim les idees molt clares i que hi ha molt bona química. Com he dit, no? Hi ha moltes coses que hem de treballar, al final som dos jugadors nous i ens hem d'integrar bé, hem d'acabar de polir coses, però jo crec que l'ambient al vestuari ajuda també a jugar d'aquesta manera. Que tenim clar el missatge d'en Diego i de l'estaf, el que ens demanen, i quan això no s'assoleix, doncs surt el següent. I la veritat que doncs, amb aquesta feina que estem fent, crec que tindrem un bon equip amb molt bona química.
6: La propera cita de pretemporada per al Quitzenàs Manresa serà aquest mateix diumenge, a 6:45 de la tarda, de nou a Sant Julià de Vilatorta, contra l'Ilerna Lleida.
2: I un partit que es podrà viure i veure en directe a la xarxa Més, igual que el duel de la 1 del migdia de diumenge entre la Penya i l'Ulm.
0: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, mano obert, o sigui, natural és.
6: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
7: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa, els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment, i és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument, a veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? La visc amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que m'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha unes paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que ha portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Mm. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliden les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions. I el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això a l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo clar, penso el seu espai.
1: Que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important perquè, a més, l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i, a més, està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat. I tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents, i fan moltes coses, i busquen aquesta transgressió i

0: pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim. I no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no?
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut perillós en una xarxa social curt, molt estimulant i fent durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital... S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no? Amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que

0: poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
1: ser... Molt instructiu, molt pedagògic, no?
0: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
1: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
0: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però que em sembla que fa un diagnòstic filosòfic i social del nostre temps que és molt encertat. Ell no parla concretament d'adolescència, però jo crec que l'adolescència és un mirall de la societat i m'ajuda molt a entendre-la, no?, aquest llibre. Intento dir-ho molt, molt, molt curt, però té alguns conceptes que em fem pensar en això que em preguntes, no? Ell parla de la cultura del rendiment, no?, i la descriu com una cultura on es busca la productivitat, l'autoproducció i que genera un gran cansament psíquic. I parla d'aquest pas, que jo crec que es veu molt clar a l'adolescència, d'una societat molt disciplinària, on tot era el no poder, no pots fer això, i s'educava així, des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i, a més, has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes, i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben, i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats. Ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error. Tot el que fan queda registrat, queda vist pels altres. Es pot posar like o no like. És l'exposició absoluta i, a més, queda en la memòria digital. Vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar. Així que imagineu-vos, no?, la sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no... No hem de tornar a un model disciplinari on el no poder és l'únic, i que això genera molta desconfiança i molt de dolor, i a vegades situacions on es viu molta, molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent. I jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot, i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Així que em resulta molt, molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és, però molt, molt, molt interessant aquest diagnòstic social, i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes, no?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: Sant Cugat acollirà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer. La iniciativa neix amb un doble objectiu: recaptar fons per a la investigació oncològica i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció, especialment davant del consum de tabac, coincidint amb la proximitat del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. La cursa, de 5 quilòmetres i oberta a tots els públics, sortirà del Parc de Can Vernet i vol convertir-se en la continuïtat de Metres de Vida, una cita solidària emblemàtica de la ciutat. Per parlar-ne, ens acompanya l'Olga Muñoz Corcolla, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut a l'Associació contra el Càncer. Olga, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, Sant Cugat, estrenarem aquesta primera edició de la cursa Quilòmetre contra el Càncer. Com neix aquesta iniciativa?
1: Doncs neix d'això, de poder recaudar fons i poder passar també un dia tots junts, fent hàbits de vida saludable, que també és un dels propòsits i un dels objectius de l'Associació contra el Càncer, promoure aquesta activitat física, però alhora també poder recaudar fons per la investigació, per seguir acompanyant i per alhora fer activitats de prevenció.
0: Ho dèiem a l'entradeta, la cursa pren d'alguna manera el relleu als Metres de Vida, i ara esmentaves també l'objectiu, també és mantenir una mica aquest esperit solidari que tenia la cursa?
1: Sí, efectivament, és prendre una mica el relleu i transmetre això, la part més solidària, no? Que al final agafem la vinentesa de poder estar tots junts i poder córrer, no?, i fer aquesta activitat física, però alhora aquesta part solidària, no?, per poder ajudar en aquest sentit.
0: Mm-hmm. És una cursa que està pensada allò per grans atletes, grans corredors, o també està pensada per a famílies i gent fins i tot que digui, escolta, jo corro no, però potser la puc caminar?
1: Està oberta a tothom. Realment, des de petits, grans, poden caminar, poden córrer, poden anar inclús... Bueno, això... està feta perquè sigui una cursa més popular, més familiar i que sigui propera a tothom. No és per grans atletes, sinó ja la distància, 5 quilòmetres, doncs, és factible per tothom, ja tant caminant com corrent.
0: Deies, l'objectiu també és a recaptar fons per a la investigació oncològica contra el càncer. A què es dedicaran concretament els fons que recapteu aquest diumenge?
1: Doncs justament tant per la part de la recerca, de poder continuar promocionant i donant ajudes científiques als científics que estan investigant i que estan investigant tant en el tractament com en nous diagnòstics, com en millorar la qualitat de vida, també en la part d'acompanyament al pacient oncològic de forma gratuïta, i per poder fer això per part dels nostres professionals necessitem recursos econòmics, i també la part de prevenció i promoció de salut, poder continuar fent les activitats que fem com a Associació contra el Càncer.
0: Uh-huh. Ara parlaves, més enllà d'aquesta recerca que fan els científics, també hi ha aquesta part de l'acompanyament. Quin paper tenen iniciatives com aquesta cursa que viurem aquest diumenge a Sant Cugat amb el suport de les persones que tenen càncer i també el seu entorn, les seves famílies?
1: Moltíssim. Realment, les curses que fem en les diferents localitats, en aquesta en concret a Sant Cugat, realment ens fa que visibilitzem molt més els nostres recursos per tota la gent que ho pugui necessitar, però també té aquesta part emotiva, que moltes vegades pues, pots córrer, no?, i pots dedicar aquella cursa, aquells 5 quilòmetres els pots dedicar a algú especial que potser està patint o ha patit aquesta malaltia, i per tant pues, donar suport d'aquella manera, de la part més emocional, més emotiva, amb un esforç físic, no?, i amb l'activitat física en aquest cas.
0: I encara som a temps d'apuntar-nos, encara hi ha places, com ho podem fer?
1: Sí, esteu a temps, de fet us animem a que us pugueu apuntar, de fet esteu a temps i us podeu apuntar tant trucant al 93-200-2099 com des de la pàgina web, que es diu enmarxa.contraelcàncer.es, i allà us podeu apuntar, us podeu inscriure en les diferents opcions. I ja tens, en principi, en l'online fins al 5 de juny, però ho podeu trucar i ho mirarem.
0: Mm-hmm. Quanta gent espereu aquest diumenge a Can Vernet a la cursa?
1: Doncs realment ara mateix no tenim molta previsió però segurament serem una bona colla allà intentant, pues, això, poder recaudar fons i poder continuar fent recerca.
0: La cursa Sanau, ho dèiem, el diumenge, és el dia 7, se celebra just després de una setmana després del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. Per què us ha semblat important aprofitar aquest context també per centrar aquesta conscienciació que ens explicaves, aquesta pedagogia, justament amb com de nociu és el consum del tabac i els productes amb nicotina?
1: Sí, de fet, sempre és important parlar del tabac, justament aprofitem la cursa contra el càncer amb hàbits de vida saludable, un dels factors de risc és el sedentarisme, per això fem activitat física, però realment la causa la causa que té més pes, hi ha molts factors, però la causa que té més pes és el tabac en el càncer, i per tant se n'ha de parlar sempre, i des de l'Associació contra el Càncer estem tant en la sensibilització, en sobretot joves, arribar a aquests joves perquè no comencin a fumar i a vapejar, sobretot, però també en la part més de regulació, de poder dificultar cada cop més el fet de fumar i, per exemple, doncs, establir nous espais sense fum, on no es pugui fumar, i, per tant, que mica en mica la dificultat sigui major pels fumadors i baixi la taxa de fumadors.
0: Ara ens deies, no?, sovint parlem del tabac com la principal causa prevenible del càncer, també ens parlaves del sedentarisme. En el cas del tabac, de quines xifres estem parlant actualment?
1: Doncs, mireu, penseu que realment el tabac el tenim relacionat amb més de 12 tipus de càncers diferents. Moltes vegades pensem en pulmó, laringe. El pulmó, de fet, el 82% dels casos de càncer de pulmó són deguts al tabac, o al laringe, per exemple, el 84%. Per tant, són números molt grossos que podríem estalviar molts diagnòstics, podríem estalviar molts recursos mèdics, molts recursos sanitaris, si eliminéssim i aconseguíssim aquesta primera generació lliure de fum, no? Que els joves de 18 anys comencin a no tenir contacte a partir del 2030 amb el que és tabac i nous dispositius.
0: A Espanya hi ha més de 8 milions de persones fumadores. Parlaves, també feu èmfasi en la legislació, ho abordarem més endavant. Què és el que està fallant?
1: Doncs realment està fallant que tenim molts inputs, tenim molta pressió a nivell de la indústria tabacalera i no ens n'adonem. Des de ben joves, per exemple, ara mateix tenim el problema dels nous dispositius, dels vapers, que ho venen com algo atractiu, no? Amb colors, amb sabors, amb llumetes, i justament amb la paraula vapers molta gent es pensa que és saludable i és vapor d'aigua. Llavors, arrel d'això, molta gent es pensa que és més saludable que el tabac convencional, però realment és igual de perjudicial, i per tant hem de dir que no. I aquí passa això, que hi ha una pressió a nivell de la indústria tabacalera, hi ha molts interessos, hi ha molt negoci, i falta mà dreta, no? Falta legislar i falta regular, per sobretot equiparar la regulació a nivell de venda, per exemple, a menors d'aquest tabac, de nous dispositius.
0: Ara ens assenyalava justament aquest augment de consum de cigarrets electrònics i de vapers, sobretot en la població més jove. També hi ha gent que els va agafar primer com una alternativa per deixar el tabac convencional, i ens deies, el nom ja és trampós, no? Parla de vaper. Quins són els riscos que ja hi ha demostrats? Quina evidència tenim ja de com és de perjudicial consumir aquest tipus de dispositius, que encara tenen nicotina, a més?
1: Doncs en efectes immediats, ja de fet el vapor ja ha descrit una malaltia ja de per si nova que té efectes immediats, que són més afectació més a nivell pulmonar, i s'anomena EBALI, i provoca això, dificultat per respirar. Realment, aquests són els efectes més immediats. Aquí el gran handicap que tenim és que els efectes més perjudicials els trobem a més llarg termini. I en aquest sentit sabem que els nous dispositius, tant cigarretes electròniques, vapers, tenen components, no només la nicotina, sinó tenen components que tenen components cancerígenes, que s'ha vist que són cancerígens. Per tant, només sentir propenglicol, ja podríem saber que és una substància química, per exemple, que segurament podrà portar i ens farà augmentar molt el risc de càncer en un futur i, per tant, hem d'estar en alerta i regular-ho abans que sigui massa tard.
0: Parlàvem abans de la legislació i com d'important és, no? I, de fet, això va acompanyat per dades, unes dades que demostren que quan s'eleven aquestes barreres legislatives, el consum de tabac ha baixat. Ho vam veure l'any 2006 i ho vam veure també l'any 2011, quan es va endurir la llei antitabac. De fet, ara ens trobem en un moment decisiu també, estem amb l'avantprojecte de la llei del tabac estatal. Quines noves barreres creus que calen imposar?
1: Doncs cal ser valents, cal anar amb el cap ben dret i intentar pues, evitar totes aquestes morts que podríem evitar i totes les malalties que podríem evitar si aconseguíssim això, aquesta primera generació lliure de fum, aconseguir dificultar el fet de que els fumadors fumin en segons quins espais, més que res, no només pel fumador, per evitar malalties del fumador, sinó per intentar no exposar els infants que tenen tots els òrgans, tenen tots els pulmons immadurs amb aquell fum, amb aquell aerosol que generen aquests dispositius i, per tant, generar entre tots un espai que sigui més difícil per de fumar però que també protegeixi els infants de l'exposició de fum de tabac i d'aerosols.
0: Cada cop que es parla d'una nova llei antitabac acostuma a haver-hi rebombori social de part d'alguns col·lectius, com poden ser l'hostaleria, dels col·lectius de fumadors. No sé si us sembla també que falta una mica de valentia política a l'hora de vetar aquests consums o limitar-los tants com sigui possible dins de la llei, tenint en compte tota l'evidència científica que tenim dels efectes perjudicials que tenen per les persones fumadores, però també les que tenen al seu entorn.
1: Sí, jo crec que aquí falta molt més veu de les entitats en general, que tant científiques com més entitats a nivell de pacients, que puguin alçar la veu i explicar a la població, no, en espais com per exemple en aquest, explicar a la població els efectes perjudicials que té i, per tant, la necessitat de regular, que hi ha alternatives, que hi ha altres opcions, que sempre hi ha barreres, sempre hi ha obstacles, per exemple, en aquest cas, hostaleria, restauració, però ja hem vist en altres experiències com, mica en mica, hem anat endavant i no s'ha perjudicat, sinó és més, o sigui, al final beneficiarem a la població i als infants.
0: Ara que tenim aquests processos reguladors en marxa, tant a nivell estatal com a nivell català, quines mesures creieu que serien prioritàries? Es parlava del prohibir fumar a les terrasses, has insistit tu més d'una vegada, no?, en prohibir l'accés als joves que tenen 18 anys, doncs, que ja siguessin una generació sense fum. Quina seria la vostra llista de prioritats?
1: Sí, pujar les taxes, sobretot, o sigui, vista està, més preu del tabac, més dificultat en accedir en aquest tabac i sobretot també als espais sense fum, a ampliar aquests espais on encara a dia d'avui, per exemple, fas esport i tens algú fumant al costat i és un espai públic a l'aire lliure on no s'hauria de fumar. Ampliar tots aquests espais lliures de fum, per exemple, a les platges, a tota la costa, a parcs naturals, o sigui, al final no només a nivell de salut, sinó també a nivell mediambiental poder tenir cura del nostre entorn i de tota la societat en general.
0: Alguns d'aquests espais existeixen, per exemple, al voltant de centres de salut o al voltant d'escoles, però malauradament és habitual veure gent que, tot i que hi ha unes senyals doncs, que no deixen lloc al dubte per entendre'n, segueixen fumant. Falta també una mica més de, no sé si de madura, però de diligència a l'hora de fer complir aquestes prohibicions?
1: Sí, realment, en el cas que hi hagués una regulació, doncs hi hauria més sancions, en aquest cas econòmiques, en el cas una cosa és la recomanació i l'altra és poder sancionar aquella persona si està fumant en un espai on no es pot. Per això es necessita la regulació específica i no només una recomanació de no fumar en aquests espais, per exemple en exteriors, espais hospitalaris o escoles o inclús dintre universitats de campus sense fum, sí.
0: Ha planat durant la conversa, des de l'associació Impulseu el projecte Zero, amb una fita molt clara, que és aconseguir la primera generació de joves lliures de tabac el 2030. Creus que en la situació que estem avui en dia amb la radiografia actual, és un objectiu realista i som a temps?
1: Sí, i som a temps. Per això necessitem estar tots a favor i remar tots cap a una mateixa direcció. I és totalment factible. Nosaltres, de fet, amb el projecte Zero, són joves que els hem format durant un temps i han desenvolupat una sèrie de projectes relacionats amb la prevenció de tabaquisme en joves per poder, paral·lelament amb aquesta formació, en aquesta gestió i creació de projectes, poder també ser veu, no?, ser portaveus dels joves per reclamar a nivell administratiu, a nivell governamental, pues aquesta legislació i aquesta regulació necessària.
0: Parlaves que des de l'associació havíeu fet aquesta formació a aquests joves. Quin paper creieu que hi tenen els joves com a agents protagonistes d'aquest canvi de paradigma?
1: Jo crec que depenem d'ells ara mateix, perquè ells han de conèixer sobretot quines estratègies estan fent la indústria tabacalera per captar-los, no només amb ells, sinó tota la societat, però ara tenen, la indústria tabacalera té molt el focus amb els joves, perquè al final, si comences a fumar amb 14 anys, tindràs ingressos, no? Com a indústria tabacalera tindràs ingressos perquè aquella persona contínuament tindrà una addicció i continuarà a fumar o vapejant, i per tant és ser conscients d'això i poder-ho afrontar.
0: El repte, per tant, és que no hi hagi fumadors, per entendre'ns, però la realitat és que ara per ara hi ha persones que fumen i, evidentment, tu ho deies, és una addicció i a vegades costa, no?, fer el pas i deixar-ho. Què li diries a una persona que fuma i que fa temps que li ronda pel cap? Perquè, evidentment, sap tots els efectes nocius que comporta deixar de fumar.
1: Sobretot això, que busqui ajuda, que vagi en el seu centre d'atenció primària més proper, en el seu centre d'atenció primària que té com a assignat, i que si té ganes de deixar de fumar, mai és tard per deixar de fumar. De fet, els efectes positius els veiem immediatament, i inclús més a llarg termini, però immediatament també a nivell de respiració, a nivell d'activitat física, ja ho pot notar, i realment augmenta molt la qualitat de vida. No, i també dir els beneficis, no, que donarà a llarg termini en quant a prevenció de possibles malalties. O sigui, sempre és un bon moment per deixar de fumar, i sobretot això, que es dirigeixi al centre d'atenció primària, la mateixa infermera mateix, pugui explicar, no, que vol deixar de fumar, i allà l'ajudaran segons cada cas.
0: I des de l'Associació contra el Càncer, Olga, quins són els reptes que teniu més enllà de la prevenció del tabaquisme? Quins reptes teniu com a entitat i què ofereu a les persones amb càncer i a les seves famílies?
1: Doncs, a més d'aquesta part de prevenció de tabaquisme i aconseguir aquesta generació lliure de fum, els altres reptes que tenim, més en la part d'acompanyament al pacient oncològic, és poder seguir oferint aquells serveis que el pacient i els seus familiars necessiten gratuïtament, i que moltes vegades, pues, a nivell del sistema sanitari o no es pot o no es té temps, nosaltres poder oferir complementàriament, i per tant tenim psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes, nutricionistes, logopedes, per totes aquelles necessitats que el pacient amb càncer pot tenir durant tot el procés oncològic, tant durant com després del tractament, o inclús en fases més de final de vida o en fases cròniques pal·liatives. Podem acompanyar amb aquest pacient, amb els seus familiars, amb els seus cuidadors, gratuïtament.
0: Tenint en compte l'alta prevalença del càncer, doneu a l'abast des de l'associació? Quines necessitats teniu?
1: Doncs realment, la nostra voluntat és poder acompanyar a més gent possible, o sigui, al final poder estar al costat i que qualsevol pacient amb càncer tingui recursos, visqui on visqui, i per tant nosaltres com a entitat sempre procurarem, pues, cobrir totes aquelles necessitats, però sempre també fent incidència perquè puguin ser cobertes també pel sistema de salut, però realment nosaltres, la nostra feina dia a dia, per fer el que fem necessitem recursos econòmics, i per tant curses com la des del 7 de juny a Sant Cugat ens ajudarà molt per continuar fent el que fem.
0: Doncs tothom convidat a aquesta cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer. L'Olga ja ens ha recordat les vies per poder-s'hi inscriure. Olga Muñoz Curcó, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut de l'Associació contra el Càncer, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu
3: i la millor música.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta. L'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana, doncs, us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta, sí, que fem, sí, que és una, sí, paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim, ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen, vull dir, no necessitem. Però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons, en calamar, gambes i verdura.
0: Oh, perquè
1: resulta que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer... Doncs la pasta també es pot fer així, i varies, i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients per quatre persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada, jo la compro congelada i apelada. No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàquets d'aquesta cirerol, de la petita, un carbassó, si no us agrada aquesta verdura, ho podeu canviar per una altra que us agradi. Una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: All porro no et deixes mai, eh?
1: Et deixo molt, all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona. Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? De quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh?
0: Va.
1: Sí, sí. Llavors, soja, una mica de soja, perquè això, com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé, aquí, per comptes de posar-hi vi blanc. Si no tenim soja, vi blanc.
0: Val,
1: és que, bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja.
0: Bueno, però la soja
1: per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats. Eh?
0: Però aquí fas unes quantes coses que a veure si o si els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Ah. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc. Bueno, perquè compte. El rebost el tenim... Sempre hi ha ple, el compres i ja ho tens allà.
0: I si falta, tornes a repassar.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem... Primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem. Sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els hi tinguem passades els hi traurem la pell, perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar. El farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes. Tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: Viu.
1: El foc viu, eh? Viu. Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat tot, quan tinguem totes les verdures passades, llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta, segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys.
0: Va.
1: Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer, eh? I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tot a la paella, i tirarem aquest reig, poder unes 4 cullerades o 5 de soja.
0: Va.
1: I posarem el curri. I ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat. Però en aquí no n'hi poso.
0: Va.
1: Llavors hi posarem, i el suc mateix que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cucharon. I això ho remenarem ben remenat.
0: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
1: No, però que la pasta no quedi seca.
0: Val.
1: Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs guardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
0: Val, val.
1: I llavors, com hi tinguem ja tot, tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-vos-hi, perquè la soja també en porta.
0: Ah, val, val.
1: I els macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada, i si no, ni, ho rectificarem una mica, i quan hi tinguem, ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam, i si no, oli del normal, d'oliva.
0: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam,
1: sí,
0: que no passa, no es passa.
1: Això no es passa, a la soja poder durar un any, és que tot això són productes que duren molt de temps. L'única cosa que la soja l'heu de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi tirem una mica d'això perquè et don aquest gust cruixent i ho barreges i ja està.
0: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat ja?
1: Sí, torrat. Torrat. El pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
0: Molt bé. I ha de ser boníssim i saludable.
1: I saludable.
0: Et volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar, perquè més o menys
1: no,
0: el gust és
1: el
0: mateix,
1: podeu fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia allargat. Vull dir, però el podeu fer amb el que vulgueu, o amb sèpia o amb calamar, el que us agradi. Però jo, doncs jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
0: Jo
1: perquè la sèpia
0: trobat...
1: vol més rato. En canvi, el calamar, és, com el fas a la planxa, és posat i tret, Perquè si no queda dur. Queda dur.
0: Sí, bueno, potser per això. Que si en vades, potser ho deixes coure més.
1: Per això us dic...
0: El concepte jo que tinc és que és més dur, no?
1: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem. Perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
0: Clar.
1: I la gamba també. Clar. Estaria massa. Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
0: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
1: Sí, el carbassó. Perquè la verdura també ha d'estar al dente, no aquella verdura tan passada. No, l'anem posant i al dente.
0: Va.
1: Tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente.
0: Molt bé, Joana. Doncs vinga, anem a explicar els
1: ingredients. Doncs acabarem de repassar aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per quatre persones ja us he dit, poder serà petit, doncs dos. 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada. 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra.
0: Ah, val, la ceba tendra no,
1: sí,
0: és que no ho has dit.
1: És que ara la ceba tendra és molt bona i de seguit està feta. La fas així a juliana, tota juliana,
0: Sí, tota juliana.
1: Sí. Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust el porro amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Amb tot.
1: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc, si en teniu, oli, sal, pebre i l'oli de sèsam i els cacuets.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Els cacuets...
1: Picats.
0: Picats. Traiem la pallota,
1: Els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
0: piquem una mica
1: amb la massa de morter, queden picadets, i els hi tireu a sobre.
0: Els tirem per sobre, si no els posem en un plat al mig, caduca.
1: Ah, això, caduca, li posi, també.
0: I, bueno, és quasi el substitut del formatge.
1: Exacte. O d'una picada, o... així, queda molt bo, perquè com menges, trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els
0: dos contrastos. Mil gustos ha de tenir això, gustos, boníssim,
1: I ho podeu fer abans, tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons i posar-ho.
0: Sí. Jo, doncs, després de dir-me aquesta recepta, trobaré el wok de l'armari. Autòctic amagat, perquè és que de totes maneres és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
1: tipus de xili. Jo en faig molt, Sí.
0: Mira, tindré que tornar-ho a treure, ja m'he fet pensar-hi, que s'hagin de tindre a trobar-lo.
1: Doncs busca'l.
0: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
1: Aquesta recepta. Vinga.
0: Gràcies, fins la propera setmana.
1: Doncs adéu-siau, fins
0: bona
1: la setmana vinent,
0: Joana,
1: a tots. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Escolteu aquest poema tan ben recitat que parla de les matemàtiques d'una manera molt simpàtica.
3: Hola, sóc Elisa Angòdia Pedrol. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit és La classe de mates, i ho ha escrit Lola Casas. La classe de mates, 20 més 5 igual a 25, aquesta suma la tinc. 10 menys 3 igual a 3, una resta en un no res. 9 per 9 igual a 81, ho ha endevinat algú. 7 bombons a repartir, quants me'n tocarà a mi? D'una coca un trenca per anar fent boca. Metres per mesurar, uns quants quilos per pesar. I molts títeres per nedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si compto seguit, arribarà a l'infinit.
2: Quin poema tan divertit i tan ben recitat, Isan. Moltes gràcies per escollir-lo. I sumant tanta...
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs avui ja és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, de speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, ja us dic, és un conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa en definitiva és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs, ja se sap que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat, al llarg d'aquestes 8 setmanes, celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar o poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí.
0: Sí.
1: Parlem de la depressió post-vacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on has dit, jo li faig una entrevista. Clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho
1: segur,
0: fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí,
0: que també
1: exacte,
0: som
1: polítics,
0: tots, però aquí està.
1: Sí.
0: Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances, vosaltres mateixos. Com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt bon programa.
0: Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i diu, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme amb totes les emissores que han volgut que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola, a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també, doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a vessant habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
3: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 3:15 del matí. Per causes que s'estan investigant, una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
3: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
4: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret

0: De fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
1: Moltíssimes gràcies, Pau Illafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
0: Perfecte, adeu.
1: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
2: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
3: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
2: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
1: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
2: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
1: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
2: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, T de Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Degoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
4: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, amb una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara fa ja 30 anys.
2: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors.

0: Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
1: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
0: Fins ara, Núria.
1: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
2: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
1: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
2: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
3: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
2: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Serós. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
1: Doncs moltes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
2: Fins ara.
1: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
4: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet a l'Obert per Vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
4: Una abraçada, Núria.
1: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
5: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros, es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i, sobretot, en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
6: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
5: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
1: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la Crònica Negra gairebé,
5: sí,
1: no, Marina?
5: Successos, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià Abelardo de la Espirella informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim apunt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
1: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
5: Bé.
1: Sí? Darrer programa.
5: Últim programa, ja.
1: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
5: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
1: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
7: Obert per vacances.
1: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
8: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
1: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria.
1: Bon dia. Com expliquem, programa, eh? Com expliquem a tot Catalunya, què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
9: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes, en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també que és important, Núria.
1: Que és important, sí.
9: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'altra manera que com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs, donant veu, en aquest cas, a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports. Els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa en diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també, doncs, en aquest sentit, doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
1: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
9: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
1: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que... treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
9: I tant, és així. Jo també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de pall a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
1: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, es trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
9: Un plaer, un nostre. Una abraçada, Núria.
1: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
10: Això és molt.
1: Quina barxeta que teniu, els de Lleida, els de Moon FM. Arnau Vilà, bon dia.
11: Bon dia a tothom.
1: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
11: No, com mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, es diu, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
1: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
11: Correcte. Sí,
1: qui sou i qui representeu?
11: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final. Sí. Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
1: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, també s'hi ha d'estar.
11: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menjat la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
12: Molt bon dia, monencs i monenques.
11: Emunenc i emunenques.
1: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
11: Correcte.
1: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
11: Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
10: Amunt, amunt.
11: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. Eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no m'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
1: Tal qual.
11: Així.
1: Ja, ja,
11: així és.
1: Ja.
11: Emissora municipal, amunt.
1: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu.
11: Sí.
1: És el que
11: sí,
1: és.
11: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
1: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
11: Doncs un
1: Arnau,
11: plaer, un plaer, Núria.
1: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada
11: igualment forta,
1: company.
11: Igualment, que vagi molt bé.
1: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
12: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Pota blava, sí, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh?, ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
13: Bon dia.
1: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
13: Ah, exacte, sí, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres és la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava.
14: Sí.
1: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i el bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
13: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
14: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
13: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu,
1: sí,
13: que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també,
1: sí,
13: bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris, i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
14: Mm. I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxats als pedals.
1: En sona, sí, alguna cosa.
14: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
1: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
13: Mira, doncs ens podeu escoltar al 91.6 de l'FM.
14: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
13: Això mateix.
1: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos. Totes... Jo
13: anava
1: desbarrant.
13: Hem sigut la Marie Kondo de l'Obert per vacances.
1: Són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
13: Bueno, sí, sí, jo crec que sí.
14: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
13: Exactament,
14: endreçadeta,
13: sí, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
1: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per vacances.
13: No, igualment, ha sigut un plaer.
1: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
14: A tu.
13: Adéu.
1: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
15: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
1: Sí.
15: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
1: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
15: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
1: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
15: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva en el que hi haurà preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
1: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per vacances.
15: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
1: sisplau.
15: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
1: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
16: Els diumenges, a Ràdio Rubí, sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
1: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
17: Molt bon dia. Tinc la Mariona també aquí al meu costat.
1: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la cobla i la sardana?
17: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
1: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
17: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
1: Ah, no?
17: És a dir, no, no. En Josep Puigventós fa, des de l'any 81, aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu, no para per Nadal, no sí, fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
1: Fa honor al seu nom, Ara i Sempre, eh?
17: Correcte, no, totalment.
1: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí i és marca de la casa, no és l'únic però, no?
17: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Cisco Lara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell, però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el Primer, Segon i Postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana, dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Rubí Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
1: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
17: Bueno, d'aquí 3 anys.
1: D'aquí 3 anys, el 29,
17: exacte,
1: no?
17: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
1: Deixa.
17: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
1: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
17: Gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé, tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat, saluda.
18: Hola,
1: Mariona.
17: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
1: Molt bé, un bon trio feu com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut un dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gassó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio Nòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar, però que com et deia a l'inici, doncs passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de paller important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: Digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On ho sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gassó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts companys, he de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, aquest tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista perquè s'acaba l'Obert per Vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sentir... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca... que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
4: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
3: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
3: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
5: No, és en Saïd.
3: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
5: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat, som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
3: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
5: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
3: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
5: Perfecte.
3: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
5: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
3: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
6: Molt bon dia.
3: Hola.
6: M'he avançat aquesta cintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més... pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
3: sí,
6: que, del
3: però,
6: que tu
3: oi,
6: deies.
3: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'escala.
6: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb aquestes...
3: Ets un baby, ets un baby.
6: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock, vull dir, com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però t'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, està a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses. Això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
3: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
6: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre, cada dia al punt de les 7 de la tarda. O sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
3: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu, i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
6: A reveure, que vagi molt bé.
3: A reveure. Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Jo dic el Punt de Mar, però vaja, ens han portat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
7: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
8: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
7: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes des de dilluns.
3: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
7: Molt bon dia de nou.
3: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
7: Doncs la meva parella, la meva parella que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
3: qui sou? Sí, sou peculiars, eh, vosaltres?
7: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més ens coneix.
3: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
7: doncs,
3: Ràdio
7: Cardedeu? Som un mitjà comunitari, de fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, sí. En tot moment, podria dir, això pot estar molt bé, o no pot estar també a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una... Potser el que més m'agradaria destacar, jo sóc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic, perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
3: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que
7: i tant que
3: clarament,
7: sí.
3: Es veu clarament. Doncs, Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres. Ens heu aportat una energia. Val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, a les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part no, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja. Si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
7: El mateix et dic i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
3: Joan Maria.
7: Com? Josep Maria, perfecte.
3: Joan Maria.
7: Mira, veus, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
3: I
7: també l'heu sentit.
3: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, ara sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
7: Ja veuràs qui és.
3: No ho puc veure.
9: Bon dia, Obert per Vacances.
3: Pilar!
9: Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
3: Sí?
9: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
3: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
7: És no que pot faltar.
3: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun contrapunt d'opinió, eh?
7: Sí, sí, sí, absolutament.
3: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
7: correcte,
3: bé.
7: Correcte, correcte, correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un sí, àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona,
3: a veure,
7: ara sí.
3: A veure, Susana, és tímida, és tímida.
7: Ara sí.
10: Hola, Obert, per vacances. Jo he de dir que aquest any la depressió post-vacacional... De moment no m'està arribant, almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
3: Molt
7: ja
3: bé.
7: Allà, ja ho veus. Tots els dies.
3: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
7: Sí, sí, sí.
3: Molt bé.
7: I tant que sí.
3: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més.
7: Enric, per l'any que ve, goita.
3: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
7: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
3: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
7: A reveure.
3: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena o anomenem popularment el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou, a reprendre la feina. De nou, a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional.

0: és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
1: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
1: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí. Feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí. Necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia, de la feina, perquè em sentia una mica que no podia més.
1: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I, de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
0: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
1: Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
0: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina. Això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.

0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
1: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
2: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Media. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festiu, us veig jo, els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
3: Aquest darrer programa de la temporada. Sí. Amb energia hi arribes tu, també.
2: Ai, què vols que et digui?
3: També.
2: Sí, vinga, va. Ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
3: Sí.
2: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se'ls coneix bastant ja per la xarxa,
3: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada de dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la passió castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local, de dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
2: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil, que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
3: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
2: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucions, institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
3: Sí, sí, sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
4: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
3: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
4: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà. No?
3: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir? No sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
4: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial.
3: Ah.
4: Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort, amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati, i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
3: Segur que anirà de primera.
4: Sí.
3: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja, de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió, i vaja, t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
4: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, doncs l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació... I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
3: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació... L'equip directiu ja plegava un mes tard
4: amb
3: el juliol ja ben avançat que la resta doncs, de docents i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
4: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és... conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
3: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
4: La convocatòria ens va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
3: Ah, Anna, molt ràpid per acabar, amb 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
4: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
3: Doncs ho farem, Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada. Gràcies per rebre'ns.
4: Sempre benvinguts.
3: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola de Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
2: sí.
3: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
2: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
3: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
2: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
3: Una abraçada.
2: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
5: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
6: De postres, David, de postres.
5: Ah, postre tampoc està ben dit?
6: En català diem les postres, en plural.
5: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
6: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
5: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
6: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
5: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
6: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
5: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
6: Això, David, no és una necessitat.
5: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
6: Constipat, David, constipat.
5: Just, he dit això?
6: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
5: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
6: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
5: I també no estic massa bé, Tinc una mica d'esternuts.
6: Esternuts, esternuts.
5: No ho he dit bé? No ho encerto ni una avui,
6: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
5: Constipat, esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat, aquí?
6: No, això ho has dit perfectament.
5: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
6: A veure si ho contagies, doncs.
5: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
6: Molt bé.
5: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat. Així ens podem organitzar.
6: Un plànol, David. Un plànol.
5: Planell, plànol... Sempre els confonc.
6: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
5: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
6: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
5: Què he de fer, sinó què vols dir?
6: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
5: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada. Això m'agrada més, sobretot badar.
6: I si et perds, mires el...
5: Planell! Ai!
6: Què dius?
5: Plànol, m'he equivocat.
6: Ara sí.
5: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
6: Sí, sí.
5: No em creus?
6: Ni mica.
5: Doncs dóna'm el plànol i no en parlem més.
6: Encara no he marxat i ja t'has perdut.
5: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
6: David, a la tarda.
5: Ja comencem.
6: Has preguntat, jo et responc.
5: Però és que no t'he preguntat, això.
6: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
5: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
6: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
5: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
6: Poder? Però què estàs dient? Poder!
5: Què?
6: Voldries poder venir. Poder és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
5: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
6: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
5: Poguer, sapiguer... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
6: Poder, saber...
5: Poder, saber i callar.
6: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
5: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
6: Una altra vegada, eh?
5: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí.
6: Mira sota el sofà.
5: Ja hi he mirat.
6: I a la cuina.
5: També. Ara m'he adonat que potser me l'he deixat al cotxe.
6: T'has adonat.
5: Ai, sí. Tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe. Ara sí, eh?
6: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
5: Molt bé. A veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
6: Bona idea.
5: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
6: Què, David?
5: Doncs que abans em pensava que parlar millor era prendre paraules difícils.
6: I ara no?
5: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
6: Exactament.
5: I és que no cal complicar-se tant.
6: Ni renunciar a paraules noves.
5: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
6: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
5: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
2: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
7: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
8: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
7: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Ciurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
9: Bon dia, sóc en Jaume Ciurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
7: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que, per l'època, deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya. Ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
10: Quan se us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
7: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
11: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
12: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal. I bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DC KO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible, i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
13: A Tarragona, 5a temporada.
2: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
14: doncs,
2: aquesta
14: això
2: ràfaga?
14: Que estàvem sentint, sí? Era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
14: De la ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant. Ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Radio Ciutat, pues, tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
2: també.
14: A Carrer Major i estareu amb nosaltres. Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
2: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
14: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, pues, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
2: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li veiem cada dia l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
14: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
2: Això,
14: rural, què dic jo.
2: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
14: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
2: Sí.
14: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però el vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
2: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
14: Vale.
2: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
14: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begú.
2: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
14: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
2: hem rigut, hem rigut. Dins i fora
14: hem
2: del micro.
14: Molt.
2: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
14: Adéu.
2: Adéu, adéu, adéu. Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
15: Bon dia.
2: Bon dia. Bé, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és indicatiu que posem quan comencem o acabem programa. I, de fet, anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut?
15: En mig minut, impossible. Però, vaja, 40 anys d'història, eh?
2: 40 anys,
15: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera hora del matí. A les 7 del matí, doncs, amb els primers el box informatiu, els programes, la veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García...
2: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
15: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats, i en definitiva és un nou parar, tot el dia...
2: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
16: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
2: Jo crec que sí, no hem patit massa. No,
16: no hem patit.
2: Però no hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
16: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
2: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
16: Sí.
2: Gràcies, Marina.
16: Un plaer.
2: Per tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
15: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intentes de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
2: Santa Tecla a tope,
15: Sí. Per cert, bona,
2: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, els micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
15: Que ha sacrificat les vacances,
2: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
15: Adéu.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments hem de seguir destacant una incidència a la T7 a Camarles, en sentit Barcelona, on han topat un camió i diversos turismes, i en aquests moments encara hi ha 3 quilòmetres de lentitud, tot i que els vehicles ja estan...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
0: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
10: Hola, molt bé. I tu?
0: Ara és el moment... Bé.
10: Ah, perfecte.
0: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, sí, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
10: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
0: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
10: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final, el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
0: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
10: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
0: Val.
10: No tot sí, val? Val? O sigui, la gent, això que associa a la relació oberta amb libertinatge, és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
0: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
10: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem, val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no. És una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
0: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
10: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui, doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
0: Val.
10: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
0: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
10: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
0: Val.
10: O no podem repetir amb la mateixa persona. O que no sigui ningú familiar, o, saps? Perquè es lia molt.
0: Que no els portem a casa.
10: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns. Mai a casa.
0: Ara, això de repetir... qui porta el control?
10: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, lo interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important la honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
0: Ja, ja, ja.
10: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot o preferim no saber què està fent l'altre?
11: Sí. És una mica... Home, tot, potser no cal, no?
10: No, però bueno, a vegades hi ha gent que diu, no, mira, jo no vull saber-ho ni que t'agüites anat al llit amb algú.
11: Pots donar el titular, però els detalls potser no caldrien, no?
10: Sí, però potser hi ha gent que no vol ni el titular, saps? Al final és, jo vull que tinguin una relació sexual sana, divertida, com tu la vulguis tenir, que també la comparteixis amb mi, però si la comparteixes amb uns altres, tens la porta oberta a fer-ho, però jo no vull saber-ho. I també respectable, saps? O sigui, al final és que tot val si la parella ho acorda.
11: Ja. Yeah.
10: Sigui el que sigui, saps?
11: Uh-huh. I és una situació que va a l'alça? És a dir, cada cop hi ha més parelles que es plantegen obrir aquesta relació a tercers?
10: Sí, clar, evidentment. O sigui, cada vegada al final el que és la relació monògama i tradicional evidentment és el que més hi ha, però... s'està descobrint al final, no? La gent està veient que la repressió i la sexualitat no tenen que anar de la mà. Clar, és que venim d'uns valors molt tradicionals, molt catòlics, molt, no? I llavors,
11: una mica
10: clar,
11: de l'època de Cro-Magnon, eh?
10: Exacte, llavors, clar, és molt fàcil que ara això s'hagi obert més, mai millor dit, no? Però bueno... És per la història que portem darrere, realment. A la gent també cada vegada doncs, té més curiositat, no? La joventut d'avui en dia també són més oberts de moltes maneres, no només parlem a nivell sexual, o sigui, les persones, no? En principi, ja no estem tan condicionats per la religió ni per els valors, en un millor més tancats, no?, que ens han ensenyat. Per tant, som oberts a moltes coses, més cosmopolita, no? Ens relacionem amb gent de molts països diferents, vull dir... Estem oberts a moltes coses, i per tant el sexe també, i la manera com entendre les relacions no monògames també.
11: I que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella?
10: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no?, pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, sí, volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
11: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes, clar, com tot hi ha una cara bé, no?
10: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones tenen gelos doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, important dir que... El que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil, i era perquè havia obert la relació... perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment,
11: llavors,
10: el lloc i la persona.
11: La pregunta, Ruth, seria... practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
10: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
11: Ja. Yeah.
10: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no, pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. Potser no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si la obrim? I així, no? Cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
11: Val.
10: Això que quedi clar.
11: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
10: Mm. Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
11: Sí, però ho dic per la...
10: Per el follon que s'ha muntat, no?
11: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, sí. S'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, sí. No vol dir que sigui per sí. Les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil
10: sí.
11: Tornar al punt de partida.
10: Ja, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
11: Clar.
10: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Jolín, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No, no podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú, és responsabilitat dels dos. És equip.
11: Bé, és equip.
10: És equip.
11: Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
10: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
11: O sigui, un contracte sí, per obrir la parella.
10: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
11: És la notària.
10: Sí. Exacte, la notària de dir...
11: Home, això es paga, eh?
10: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes... No? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre... com ho veuen, i es comença a definir un contracte, i ho fem entre els tres, i llavors doncs signen aquell contracte, i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual, un cop al mes tal, es revisa, què tal, com va aquesta relació oberta, hi ha hagut alguna discrepància, s'ha de revalorar algun punt, perquè clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Llavors a vegades s'ha de provar i és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar, a mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho, i es torna a revalorar l'acord per obrir la parella
11: i es modifica el contracte.
10: Per això et dic que és superimportant la comunicació. No és una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
11: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove

0: pizza, aquí ens podem fer molta pupeta, no? Explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia, una sexòloga, una psicòloga, no? A buscar, no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura, perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
1: Bé, jo m'imagino que en el món de la literatura, de la filmografia, podríem trobar exemples, no?, per continuar aprofundint en aquest tema.
0: Bueno, sí. No sé si us en recordeu de la pel·li aquesta de Vicky Cristina a Barcelona, de la Penélope Cruz, l'Scarlett Johansson... I qui és? L'home era el Banderas? No. Era el Bardem?
1: Bardem.
0: El Bardem, sí, sempre els confong, no sé per què. Bueno, sí. Doncs sí, en aquest, no, es veia, no?, aquesta relació més oberta, d'amor entre els tres. Sí, no sé, per exemple, i després hi ha un llibre també, el Ethical Slut, que és un referent també per entendre les relacions no monògames, ho explica d'una forma molt didàctica, molt conscient també. En veritat podem trobar moltíssimes coses, cada vegada hi ha més referents de pel·lícules i llibres que parlen de manera sutil o més directament sobre relacions obertes, no? Perquè ens inspirem.
1: I escolta'm una cosa, aquesta època, aquesta època de l'any, no? Que se'ns dispara, la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
0: Bueno.
1: Que, no? Més que de, durant l'època.
0: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
1: també.
0: Sí,
1: no sé. com els ossos.
0: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí. La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no? El que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona doncs, més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
1: Yeah.
0: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
1: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
0: Sí.
1: Pues, amb la que està caient,
0: veure,
1: tu creus
0: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
1: Bueno,
0: no comencem a posar excuses.
1: Sí, també
0: excuses.
1: Pots posar un ventilador allà mateix.
0: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
1: No és excusa?
0: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No. És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, Una mica.
1: És aquesta l'excusa?
0: Sí, és com... fa calor.
1: O sigui, aquest és l'element...
0: Ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No.
1: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
0: Calor, ja de per si.
1: Una calor, una escalfor, que semblen mantes tamoranes.
0: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no? Allò hivernando, la idea... Quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, tatatant, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
1: Ah, aquí està el tema.
0: En los amores de verano, no?
1: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parelles en cuat i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon al 671-5701-33 o bé per Instagram a @canals_psico.
0: Sí, @canalspsico.
1: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
0: Ens aprofiti a tots.
1: Ens aprofiti a tots.
0: De la manera que sigui,
1: i ens
0: estiguem
1: acompanyi.
0: Contents i tranquils i feliços.
1: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
0: Gràcies, bonica.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon estiu.
1: Una abraçada.
0: A tothom.

0: Bon dia i benvingudes i benvinguts una setmana més a Faves Comptades aquí a Ràdio Sant Cugat. Comencem una nova edició de la nostra secció Per tu, un espai per parlar de l'actualitat, de la vida i també de la cultura, sempre amb la mirada posada en el que ens afecta de prop i de lluny. Avui ens acompanyen per fer el programa en Joan, en Xavi, en Lalo, en Joan Mestres, en Roger i el Xavi Gassó. Avui tocarem temes que no ens deixen indiferents. Obrirem amb una mirada al conflicte entre Palestina i Israel, que continua colpejant amb força la regió i removent consciències arreu del món. També posarem el focus a casa nostra, parlant de les greus inundacions que van afectar diverses zones de Tarragona el passat 12 d'octubre, amb imatges i testimonis que ens han colpit. I no podem passar per alt la trista notícia de la mort de l'actriu Diane Keaton, una icona del cinema que ens deixa un llegat inolvidable. Parlarem de la seva trajectòria i del seu impacte en la cultura audiovisual. Parlarem també del robatori que va haver-hi al Louvre el passat cap de setmana i del clàssic del proper diumenge, partit que segur despertarà moltes passions com no pot ser d'una altra manera. Per acabar, tindrem amb nosaltres un convidat molt especial, el músic integrador social Rubén Gómez Aguirre, que ens presentarà la seva nova cançó Llistes d'espera. Una entrevista per escoltar amb calma i obrir els ulls a moltes realitats que sovint passen desapercebudes. Tot això aquí, per tu. Comencem? Joan, comences tu. Què ens expliques del conflicte entre Palestina i Israel?
1: El conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que marca l'actualitat mundial, amb morts i destrucció i desplaçaments, sobretot a Gaza. La població civil és qui en pateix més les conseqüències. Ara, però, hi ha nous intents per apropar posicions. Els Estats Units han presentat un pla per intentar posar fi a la violència. Aquest pla té tres fases. Primer, un alto el foc i l'alliberament dels hostatges i presoners. Després, negociar qui ha de governar a Gaza i com s'ha d'ajudar la seva gent. I finalment, treballar per una solució política estable. Israel vol seguretat, els palestins llibertat i dignitat. Aconseguir un acord no serà fàcil, però que es tornin a seure a parlar ja és un pas important. Els Estats Units saben que si volen que la pau sigui real, no n'hi ha prou amb parar la guerra. Cal construir futur i això només serà possible si s'escolten totes les veus. Informar-se i entendre i tenir empatia és potser el primer pas que podem fer tots plegats.
0: Moltes gràcies, Joan. Ara en Xavi ens explicarà els aiguats que van haver-hi fa uns dies a les Terres de l'Avi, a les Terres de l'Ebre. Xavi, endavant.
2: El diumenge 13 d'octubre de 2025 s'hi recordaran com un dels dies més greus et dedicades al sud de Tarragona. La dona Alice va descarregar plugues torrencials a les comarques del Montsià i el Baix Ebre amb registres de fins a 3.000 litres per metre quadrat. L'aiguat va provocar inundacions sostales talls de correctes com l'AP-7, suspensió de trens a la línia Reixeça i afeticions en corredor mediterrani. Protecció Civil va activar el pla INUCAT i es van emetre alertes per risc extrem. Més de 1.000 persones van ser evacuades i allotjades en pavillons i centres públics. Els bombers van atendre més de 300 avisos i van realitzar 31 rescats. Afortunadament, no hi ha víctimes mortals. Aquest episodi posa en evidència la vulnerabilitat de la zona davant el canvi climàtic. Caldran no només mesurar d'urgència, sinó també una planificació a llarg termini per prevenir futures catàstrofes.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara seguim amb els successos. En Roger ens farà 5 cèntims del robatori que es va produir al Louvre el passat cap de setmana. Roger, què ens expliques?
3: Diumenge 19 d'octubre, al voltant de les 9:30 del matí, un grup d'uns 4 lladres va dur a terme un robatori sorprenent al Louvre de París, utilitzant una plataforma elevadora aprofitant obres de la façana que dona al riu Seana. Els intrusos van accedir a la galeria de Pollo, on es conserven joies de l'època napoleònica, van tancar finestres i vitrines en discs detalls i s'hi van emportar fins a 8 peces considerades de valor incalculable. La ràpida acció dura entre 4 i 7 minuts. Va posar de manifest les greus deficiències de seguretat al museu, que immediatament va tancar per raons excepcionals. Entre els objectes robats hi ha collarets, tirades i arracades que havien pentegut a figures com la perdiu Eugènia i la reina Mari Ameli. Una de les peces, la corona d'Eugènia, va ser abandonada tancada a prop del museu. Les autoritats franceses han qualificat aquest robatori de fallida nacional i atac al nostre patrimoni, i han promès que els responsables seran detinguts. A mesura que s'investiguen les imatges de les càmeres, es planteja un gran interrogant com s'ha pogut plantejar un cop d'aquesta vergadura en un dels museus més vigilats del món.
0: Moltes gràcies, Roger. Ara en Joan Mestres ens farà un petit recordatori de Diane Keaton, actriu morta el passat 11 d'octubre. Joan, el micro és teu.
4: Homenatge a Diane Keaton, una icona del cinema. La mort de Diane Keaton ha commocionat el món del cinema. Amb més de 50 anys de trajectòria, Keaton va ser una de les actrius més destacades de la seva generació. Coneguda pel seu estil inconfusible i la seva capacitat d'interpretar personatges profundament humans. Va néixer el 5 de gener de 1946 a Los Angeles i va començar el teatre abans de fer el salt al cinema amb The Godfather, 1972, on va interpretar Kay Adams. Va ser amb Annie Hall, 1977, de Woody Allen, que va guanyar l'Oscar i es va consagrar com una estrella. La seva carrera va ser extremadament versàtil, treballant amb directors com Nancy Meyers i destacant en pel·lícules com Submitting Gottlieb i Reds. Va rebre múltiples premis i nominacions, entre ells l'Oscar, el BAFTA i el Globus d'Or. Fora per la pantalla, Keaton va ser un activista compromesa amb els drets dels animals i les persones sense llar. Ens deixa una llegenda del cinema, una dona amb una personalitat única i una filmografia que continuarà inspirant generacions. Descansi en pau, Diane Keaton.
0: I ara passem als esports. Avui parlarem del clàssic que es disputarà al Bernabéu el proper diumenge. Xavi, endavant amb els esports. Xavi.
5: Pròxim al clàssic implacable col·lisió entre gegants diumenge vinent al Santiago Bernabéu es disposarà un nou capítol del clàssic Real Madrid i Futbol Club Barcelona, amb dos equips arriben carregats d'ambició. Madrid vol reivindicar el domini mentre el Barça pretén prolongar la seva bona ratxa. El duel que promet intensitat, estratègia i història podria marcar un punt d'inflexió per la Lliga. No et perdis cap minut. El nou del futbol estarà pendent.
0: Moltes gràcies, Xavi. Ara en Lalo passarà a fer una entrevista al nostre company, Rubén Gómez, músic i educador social del taller Jeroni de Moragues, amb motiu de la presentació de la seva nova cançó, Stop Llistes d'Espera. En Rubén, a més, lidera el grup inclusiu de música Árboles Amarillos, juntament amb l'Ismael Guzmán, psicòleg del taller Jeroni de Moragues. Lalo, tot teu. Aviam què ens explica en Rubén.
6: Hola, Rubén, encantado. ¿Qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Moslalo? Aquí encantado de estar aquí con vosotros, de que me invitéis a vuestro programa.
6: Igualmente. ¿Por qué decidiste escribir Stop Listas de Espera? ¿Qué es para ti Stop Listas de Espera? ¿Qué te inspiró en ello?
7: Bueno, pues yo, como tú bien me has presentado, ¿no? Soy Rubén y llevo 20 años trabajando aquí en el taller Jeroni de Moragues. Al final he pasado por todos los servicios de la entidad. Y entonces, pues, de primera mano, sé, ¿no?, dentro del colectivo, que por desgracia, pues hay personas que están con discapacidad, que están esperando, que llevan años esperando una plaza residencial que no llega. Claro, eso es muy grave, porque eso significa que hay familias que llevan muchísimos años, ¿no?, pues sobrecargadas, cuidadores agotados y que tienen que soportar una carga inmensa, ¿no?, como es el cuidado de sus familiares. Claro, lo más grave de todo esto es que estas personas no pueden desarrollar al final una vida digna, Lalo. Y creo que estamos hablando de algo muy grave, ¿no? No estamos hablando de un lujo ni de un capricho. Al final, pues la vivienda es un derecho básico. Si no podemos garantizar un derecho básico, al final lo que estamos haciendo es vulnerar los derechos humanos. Y creo que hace falta voluntad política ya, urgentemente, para poder, bueno, pues solucionar esto de alguna manera. Y esto es un poco a la primera pregunta, mi contestación, Lalo.
6: Evidentemente. ¿Qué mensaje te gustaría que la gente entendiera cuando escucha la canción?
7: Sobre todo, Lalo, creo que es súper importante ahora visibilizar y concienciar, ¿vale?, una realidad que tenemos y que se está manteniendo en silencio. Sobre todo, quiero que la gente entienda que hablamos de esperas eternas, que desesperan a personas y a familias. Profesionales cansados, con unos sueldos que en muchísimas ocasiones no se corresponden a la responsabilidad que tenemos, ni a la carga emocional ni física que conlleva el cuidado de las personas. ¿Sí? Entonces, profesionales que durante 10 años hemos ido perdiendo la capacidad adquisitiva, ¿no?, a causa de una inflación que no se corresponde con los sueldos que tenemos. Entonces, eso, quieras que no, pues desmotiva a los profesionales que estamos en el sector. Muchos profesionales tienen que acabar yéndose a otros sectores a trabajar porque no pueden, pues, sostenerse de alguna manera. Por otro lado, en el tema también critico, Lalo, la pasividad de nuestro propio sector, ¿no?, pues a la hora de movilizarnos, de manifestarnos y de reivindicar derechos que se nos vulneran, que creo que son importantes. ¿Sí? También hablo en el tema, hago alguna puntualización, sale de partitocracia, ¿no?, porque considero que vivo en un sistema en el político que no me representa, no me siento representado, porque el político no está paliando la necesidad de las personas y del ciudadano que representa. Aquí tenemos un caso, ¿no? Las listas eternas de espera y un silencio político que, lo digo en el videoclip, ¿no?, atronador. Todo eso hace que vivamos una situación, pues, muy precaria.
6: Se habla mucho de las listas de espera y de la falta de recursos. Desde tu punto de vista, ¿qué está fallando?
7: Vale, primero, tenemos un sistema colapsado. Yo no soy político, Lalo, ni tengo ni idea de política, ¿vale? Pero tenemos un sistema súper colapsado que hay que agilizar y hay que hacerlo más transparente. Hay que crear más plazas públicas y concertadas, ¿sí? Hay que invertir, voluntad política ya, por eso, hay que invertir en infraestructuras para dar cobertura a esas plazas, ¿vale? Y necesitamos, pues lo que te digo, voluntad política, sobre todo. Luego, coordinaciones reales para que no haya tanta burocracia en los trámites, ¿vale? Servicios sociales, entidades y sanidad. Que todo eso sea mucho más ágil, que haya una comunicación mucho más compartida y no un modelo como el que tenemos hoy en día, muy burocrático y muy fragmentado, ¿vale? Necesitamos algo más colaborativo y más centrado en la persona.
6: La canción también habla del valor de los profesionales del sector social. ¿Crees que la sociedad valora suficientemente vuestro trabajo?
7: Yo creo que...
6: ¿Qué cambiarías para mejorar las condiciones de quienes cuidáis a los demás?
7: Claro, yo creo, Lalo, que actualmente el cuidado de personas está considerado un trabajo de segunda. Yo creo que hace falta visibilizar y concienciar de nuestro trabajo y de la importancia de nuestras funciones. Al final, un profesional del sector social está haciendo muchísimas funciones que sobresalen, ¿vale? A lo que él desempeña, planificaciones de actividades, intervenciones conductuales, metodologías, ¿vale? Pues todo eso tiene que verse recompensado de alguna manera.
6: Rubén, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus palabras y sobre todo tu música. Gracias por poner voz a lo que muchos sentimos y recordamos que los derechos de las personas con discapacidad no pueden esperar.
7: Gracias a vosotros, Lalo.
6: Ojalá esta canción siga llegando lejos y sirva para abrir conciencias y corazones.
7: Esperemos.
6: Y ahora, para cerrar nuestro programa de hoy, os dejamos con la canción Estar lista de esperar, de Rubén Zaguirre. Una canción que habla de dignidad, de esperanza y de la fuerza de quienes siguen esperando un lugar donde poder vivir con apoyo y respeto. Escúchala con el corazón, porque cada nota lleva una historia real. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos. Muchas gracias.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que hem obert avui era la de la gran Roberta Flack, amb una cançó que va ser un èxit internacional l'any 1972 i també l'any de la seva consolidació com un artista equiparable a Aretha Franklin. Avui en parlarem perquè, bé, malauradament, ens ha deixat fa ben poc. En concret, va morir el 24 de febrer passat, a l'edat de 88 anys. Havia començat de petita tocant el piano, la seva mare tocava el piano en una església, i es va formar amb la música gospel i escoltant les veus de Sam Cooke i Mahalia Jackson. Després va passar a ser professora de piano i era tan bona en aquest terreny que va arribar a ser la directora del cor de la Universitat Howard de Washington. La cançó que li hem sentit, Killing Me Softly With His Song, em mata suaument amb la seva cançó, Roberta Flack la va cantar quan tenia 35 anys i es va convertir d'immediat en un èxit fulgurant com a número 1 de les llistes en un munt de països. El cert és que és una meravella, fins al punt que l'any 2021 la revista musical Rolling Stones la va incloure a la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Aquesta cançó, interpretada per Roberta Flack, la trobem en un parell de pel·lícules. Una és El condó assassí, del 1996, basada en un còmic del dibuixant alemany Rolf Koenig, i l'altra, El carrer de la por, del 2021, una pel·lícula de terror força reeixida. Una altra de les cançons cantades per Roberta Flack, que apareixen en una pel·lícula, és Encara m'estimaràs demà, de Carole King. Concretament la trobem a El vol de l'intruder, de John Milius, amb Danny Glover, William Dafoe i Rosanna Arquette, i també a la famosa Dirty Dancing. Encara m'estimaràs demà és també una de les grans cançons de la història. La lletra diu: aquesta nit ets meu completament. Dones el teu amor dolçament. Aquesta nit la llum del teu amor és en els teus ulls. Però m'estimaràs demà? És això un tresor durador o només un moment de plaer? Puc creure la màgia dels teus sospirs? Encara m'estimaràs demà? Aquesta nit, en paraules no dites, dius que sóc l'única. Però estarà trencat el meu cor quan la nit s'acabi i em trobi amb el sol del matí? M'agradaria sentir-me segura del teu amor. Això és que digues-m'ho ara i no tornaré a preguntar-t'ho. Encara m'estimaràs demà.

Encara m'estimaràs demà, un tema que ocupa el número 125 entre les 500 millors cançons de tots els temps, interpretada per Roberta Flack, aquí. Com he dit, és una cançó composta per Carole King, que ella mateixa havia cantat, però que és tan bona que l'han volgut interpretar moltes altres veus femenines, com Joni Mitchell, Dionne Warwick, François Sardi, Dusty Springfield, Linda Ronstadt i, és clar, Roberta Flack. Podríem dir que Roberta Flack ha cantat algunes de les millors cançons de la història, perquè en els anys 70 va causar un impacte mundial quan va publicar un disc amb el tema The First Time Ever I Saw Your Face, el primer cop que vaig veure la teva cara. Es tracta d'una balada magistral, una autèntica obra mestra, que és un plaer escoltar. Abans que Roberta Flack l'agafés, ja l'havien cantat altres veus, però havia passat completament desapercebuda. L'havien cantat Peter, Paul and Mary, també Gordon Lightfoot, Nana Mouskouri, fins i tot Elvis Presley. Però eren versions sense pena ni glòria. De fet, el cinema va jugar un paper clau en la visibilitat de la versió de Roberta Flack, perquè, bé, us explico. Un dia de setembre del 1970, Clint Eastwood anava conduint per la carretera, escoltant la ràdio, i de sobte va sonar aquesta cançó. En aquella època, Eastwood estava rodant la seva primera pel·lícula com a director, Play Misty for Me, posa Misty per a mi, era aquest títol perquè ell feia de locutor de ràdio, feia un programa musical, i hi havia un oient que li demanava cada nit que posés aquesta cançó. Play Misty for Me, Misty, la cantava Billie Holiday. I aleshores Clint Eastwood en el cotxe va pensar que seria ideal que sonés una escena, que sonés la cançó en una escena d'amor del film, i va trucar Roberta Flack per demanar-li permís. Ella hi va estar d'acord, ell li va pagar $2,000 de l'any 1970, i va resultar que les vendes de la cançó es van disparar. Fins i tot la NASA la va utilitzar perquè els tripulants de l'Apollo 17 l'escoltessin el darrer dia de la seva òrbita lunar abans de tornar a la Terra. I és que la cançó... Bé, la NASA feia una picada d'ullets als astronautes, com si quan la cançó diu "el primer cop que vaig veure la teva cara" es referís a la cara de la Lluna. La cançó, que és una cançó d'amor profund, diu el següent: la primera vegada que vaig veure la teva cara vaig pensar que el sol naixia en els teus ulls i que la Lluna i els estels eren regals que vas fer a la foscor i a l'espai buit. La primera vegada que vaig besar la teva boca vaig sentir la terra movent-se a les meves mans, com la tremolor del cor d'un ocell captiu. La primera vegada que vaig dormir amb tu, vaig sentir el teu cor tan a prop del meu que vaig saber que la nostra joia ompliria la terra i que duraria fins a la fi dels temps.

The first time ever I saw your face, el primer cop que vaig veure el teu rostre. Una autèntica meravella cantada per Roberta Flack. És una cançó que, com és lògic, ha aparegut a la banda sonora de moltes pel·lícules després que Clint Eastwood la fes mundialment famosa amb el film Play Misty for Me. Se la pot sentir en films com Els bons temps, de Roger Spottiswoode, amb Robin Williams i Kurt Russell, a X-Men, Dies del futur passat, un film de ciència-ficció de Bryan Singer, amb Hugh Jackman, Michael Fassbender i Jennifer Lawrence, i a Llengües deslligades, que és un documental sobre la identitat afroamericana i sobre l'amor entre homes negres. Roberta Flack, de fet, va ser una defensora dels drets dels homosexuals. Deia que l'amor és universal com la música. L'any 2018, quan tenia 81 anys i estava fent una actuació a Nova York a benefici de la Fundació del Jazz Americà, va haver d'abandonar l'escenari. Uns anys enrere havia patit un vessament cerebral i el 2022 va comunicar que ja no podria fer més concerts perquè havia contret l'ELA, és a dir, la malaltia d'esclerosi lateral amiòtica, un trastorn degeneratiu terminal. Des d'aleshores va anar fent, però el 24 de febrer passat la vida se li va apagar. Va morir quan la traslladaven de casa seva a l'Hospital de Manhattan. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut rocases a les vies de so, li direm adéu escoltant-la en aquesta preciosa i emotiva versió d'un poema del poeta veneçolà Andrés Eloy Blanco. Angelitos negros. Fins la setmana vinent, amics.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Amigues i amics de la Maroteca, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova entrega de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, parlant de la ràdio del passat, de la nostra ràdio. Clar que això de la nostra podríem dir una mica entre cometes, perquè la ràdio és de tots. Aquest és un mitjà realment molt democràtic i que, per tant, doncs, tothom hi té accés a un preu ínfim, que podria ser, en el pitjor dels casos, un transistor molt senzill i unes piles, o fins i tot ni això, perquè ja n'hem parlat algunes vegades amb el nostre company de programa, que ara saludem. Què tal, Jordi, com estem?
4: Hola, molt bé, aquí estem.
3: De ràdios que van en panells solars, o sigui que al final...
4: Espera't, que em pensava que anaves a dir una ràdio de galena.
3: Ah, també, el que passa que això ja no s'estila tant.
4: No, però que el meu pare n'havia fet
3: una. Sí.
4: Sí, això és el que hi havia en aquella època, Ràdio de galena, i sonava. La ràdio de tu, de mi i de tots.
3: Exacte.
4: Això, sí, sempre.
3: Bé, doncs, comencem el programa, com sempre, animant-vos, que si teniu algun tall històric a casa vostra, que potser ni ho sabeu, Quan diem això, volem dir que si teniu alguna cinta o algun suport on es pugui conservar àudio o semblant a casa, on penseu que podeu tenir alguna gravació de fa anys de la ràdio, doncs, si ens la podeu facilitar, ens fareu un favor, perquè la ràdio anterior, aproximadament a l'any 2000, doncs no es conserva pràcticament. La gran majoria de mitjans no acostumaven, per una qüestió de cost, d'espai, etc., a guardar les gravacions de les seves pròpies emissions, i per tant, si vosaltres disposeu d'algun d'aquests documents, seria de molt interès per nosaltres i també per l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, una entitat de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb qui compartim tots els fons sonors que anem descobrint. I bé, dit això, Jordi, si et dic RAC 105, a més et dic RAC Clàssics, et sona d'alguna cosa?
4: Home, va, sona RAC 105, òbviament, i RAC Clàssics, que era una falca també que sonava... o sigui, em sona més la falca, a veure, l'espai, diguem, de programa sí, però la falca també.
3: Bé, aquest és el típic espai que podria estar perfectament enregistrat amb molt de temps i que te'l guardes per si en algun moment doncs, hi ha alguna persona que falla, pam, ho poses. O si no, la programació nocturna, que moltes vegades també ja en aquella època estava enregistrada, doncs precisament per això, perquè si són unes hores, diguem, que no va massa bé de tenir algú a l'estudi en directe, doncs sempre tens aquest recurs. No, doncs bé, tenim un petit tall que recuperem d'una gravació que vaig localitzar així d'última hora fent un repàs a totes les meves cintes de caset que vaig enregistrar el dia 30 d'agost de 1994 a l'antena de RAC 105.
5: Fa molts anys que funciona Gloria Estefan. Va començar en castellà, va continuar en anglès i ara últimament ha tornat al castellà. Però sigui l'idioma que sigui, la seva música té sempre la mateixa qualitat. I aquesta és una balada que editava l'any 1989, Gloria Estefan. Don't Wanna Lose You. Avui hem volgut fer un homenatge a aquesta dona petita, però ben gran musicalment. Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan. Aquesta és la peça RAC d'aquesta nit. Demà més, a partir de les 12, escollirem un nou any, repassarem la música d'aquell any i finalment escollirem el tema RAC, l'últim del programa RAC Clàssics d'aquest estiu 1994. Ara passen gairebé 4 minuts d'un quart de dues.
0: RAC Clàssics.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Bé, l'anàlisi del primer tall del dia d'avui, Jordi, amb una veu que ara ho estan comentant fora del micròfon, que a tu i a mi ens sona molt, però sí, que no sabem de qui es tracta.
4: Esther, Neus...
3: No és l'Esther Duran.
4: Una
3: veu molt bonica, també, però no la tinc jo ara mateix al cap, eh?
4: És que, saps aquestes veus que l'estàs sentint i la sents dient el seu nom, però no et ve, no ho associes. Hauria d'existir un Shazam de veus.
3: Això seria fantàstic.
4: Seria apoteòsic, això.
3: Però bé, mentre no tenim aquest Shazam especial, doncs el que farem és parlar amb companys de Catalunya Ràdio, que segur que ens facilitaran.
4: Segur.
3: Que ja tenim feina acumulada, hem de fer consultes, perquè ja portem unes quantes veus que anem dient hem de consultar-ho i encara no ho hem fet.
4: Li haurem de passar tota una recopilació del tipus mail, tall 1, veu, 2 punts, i que ens vagin omplint el formulari.
3: Exactament. Bé, doncs ara tenim més històries d'aquestes que jo vaig anar recuperant, no podríem dir, de l'oblit. Una altra cinta, que en aquest cas vaig gravar el dia 6 de gener de l'any 1990, jo mateix, a Ràdio Club 25. I en aquest cas, jo m'aventuro a dir que la veu que surt en aquesta gravació és la de Román Armengol, però no n'estic del tot segur. Per tant, això sí que, com que jo estic en contacte amb ell, doncs li haurem de fer la consulta, perquè és així de fàcil, és un tall molt curt, de 14 segons. Anem a veure si és ell o no, a veure què en penseu.
6: Roy Orbison junto a sus amigos. Ya sabes que los amigos grandes, los amigos fuertes de Roy Orbison en su día y que interpretaron este tema junto a él fueron Bruce Springsteen, Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra o el mismísimo Jackson Browne.
3: No sé com ho veus tu. Jo li veig el to, però potser una mica esbarat també.
4: Sí. Pues no lo sé, no sé qué tipo de voz es, pero está claro que domina este estilo así de hablar de Club 25, de James Brown, de tal, y bueno, ve, es aquest estil. Saps per què m'agrada RAC 105? Perquè la gent parlava tal com és. Però aquest estil, també propi dels 40 principals, bé, va marcar. A mi, que té el seu rotllo, eh? M'agrada, també. Diem que cada estil ha d'anar vinculat al tipus de música i emissora que és. Però molt bé, no sé qui és.
3: Bé, doncs, li farem la consulta al Roman, que jo, vaja, sí, sí, estic convençut que és ell. Bé, abans de seguir amb més talls, anem a llegir un e-mail que em va fer il·lusió rebre, perquè això, doncs, no abunda, i per tant, sempre que hi ha alguna persona aficionada a la ràdio que ens escriu, doncs això és allò, una festa, no? Bé, doncs, David ens escriu i ens diu: primer de tot, felicitar-vos i dir que m'encanta el vostre programa, us escolto mitjançant el podcast, ja que visc a Barcelona Ciutat i Ràdio Sant Cugat no arriba a la senyal a Barcelona, en FM, per desgràcia. Recordo que tota la meva infantesa i joventut vaig estar escoltant, gràcies als meus germans grans, principalment Ràdio Club 25, però també M80 Ràdio i RAC 105. Aquesta última, sobretot amb els meus pares, en cotxe de viatge al poble cada cap de setmana. Suposo que per això, quan vaig escoltar els talls que heu anat posant durant totes les edicions de la Maroteca de la ràdio, he pogut reviure i emocionar-me escoltant de nou aquelles falques i indicatius amb les veus dels més grans com Rogerio Hernández o Constantino Romero, el Music Box o el Funky Plastics de Santi Box Díaz. També recordo com sempre anàvem al poble, era pràcticament sempre els divendres a la tarda-nit, i escoltar el RAC de nit amb l'Esther Duran, que el desembre va posar una gravació i em va venir el record de sobte. Parlat de Funky Plastics i Santi Box Díaz, sé per internet que actualment, en teoria, segueix de locutor de ràdio i publicitat a Sant Cugat del Vallès, però no he aconseguit esbrinar a on tornar-lo a escoltar. La veritat és que m'encantava escoltar el seu programa, tenia una forma de fer-ho molt original. Em preguntava si vosaltres teniu alguna pista d'on poder-ho escoltar i si efectivament segueix treballant de locutor. No sé si també seria possible, per recordar els seus temps a Ràdio Club 25, poder-li fer una petita entrevista. Bé, doncs, hem fet algunes investigacions i sabem del Santi Box, que encara està viu, això en primer terme. En segon lloc, que potser en aquests moments, això sí que no m'ha quedat clar, si està fent ràdio o no, però està estudiant doblatge i que sembla ser que sí que tornarà a fer ràdio. Això és el que ens ha arribat. I a més, que està d'acord en que li fem una entrevista. Per tant, encara no ha sigut el moment que això passi, però aquí està la notícia, que podrem parlar amb un dels històrics de Ràdio Club 25, cosa que ens fa més il·lusió. Bé, aquesta conversa ha seguit amb el David, perquè li vaig preguntar, doncs, per on ens havia trobat, no? I diu: doncs us vaig trobar cercant informació i fragments precisament de Ràdio Club 25 per internet i a iBooks, i us escolto amb l'aplicació Podcast Republic. De sempre em va agradar molt la ràdio i tot el món que l'envolta. Quan estàvem al poble, a l'Alta Garrotxa, hi havia moltes menys emissores que ara. Era possible més fàcilment fer captacions d'X, tant a nivell de FM o AM com de televisió analògica. Recordo que vaig arribar a agafar una nit d'estiu a la ràdio del cotxe del meu pare, Rai 1, fins i tot amb l'RDS, per això vaig saber que era l'emissora italiana, a part de l'idioma, és clar. I també alguna emissora més. Van ser uns minuts només, però arribar a escoltar una emissora d'un altre país em va fer molta il·lusió. A part de la televisió, de quan encara era només analògica, vaig arribar a veure dos dies seguits, però durant poca estona, encara que sigui amb bastant de neu i interferència, una televisió de l'illa de Sardenya. L'antena de la televisió de casa estava encarada lleugerament cap a Itàlia. Recordo també que entre les 3 i les 4 de la tarda d'un dia d'agost, i la calor donava molt fort quan vaig poder veure aquesta transmissió. A partir d'aquell moment vaig, es podria dir, obsessionar-me amb la radiodifusió. Vaig començar a comprar-me amb els pocs diners que tenia una ràdio senzilla portàtil per escoltar la ràdio en ona curta amb emissores internacionals, i cada dos per tres feia rastrejades a tota la banda de FM i AM observant si escoltava una altra emissora d'origen desconegut. Això que jo vaig experimentar i segueixo disfrutant en la mida del que puc actualment és el que la gent d'avui dia crec que no sap entendre. Avui tothom diu que amb internet s'arriba a tot el món en qüestió de segons, sense cap mena d'esforç. Però l'experiència que amb els teus propis mitjans, amb aparell de ràdio i antena més o menys gran, puguis arribar a agafar una senyal provinent de moltes vegades no sabies on, en un idioma que no coneixes, o si reconeixes, però no entens, crec que és una cosa molt especial. Això, per desgràcia, s'està perdent des de fa molt de temps amb les noves tecnologies. Bé, doncs, fins aquí aquest llarg correu que va, sí, fa il·lusió per això, perquè veus que hi ha punts en comú, no? Això de rastrejar tota la banda de dalt a baix i veure què hi apareix, és que qui ho fa això avui dia?
4: No, està clar, no, molt bé per en David. A més, content que li puguem també satisfer amb aquesta entrevista que tenim pendent, que això també està molt bé, no? Que ens faci una petició i que la puguem fer. I això que diu ell, o que diu la gent, Ell diu que la gent diu amb internet s'arriba a tot arreu. Bé, amb internet i tenint llum. I on vaig? Que tu tens una ràdio a piles, en porti 5 o 6 o 2, és igual, i si la ràdio és gran que en porti més, val? I una antena telescòpica i un multibanda, i ja està. I també arribes. Em refereixo que això sí que és l'essència pura. No necessites, perquè internet necessites d'una connexió a internet, o wifi, o no sé què, un ordinador, un dispositiu connectat a internet. Bé, la ràdio, en essència, no necessita tot això.
3: I a més, el que sí que necessita una ràdio com la de tota la vida és persones de carn i os com tu i jo en aquests moments parlant pel micròfon, perquè, com altres vegades hem dit aquí també, la IA et serveix, sí, l'ordinador amb música gravada et serveix, sí, però al final què millor que una o més d'una persona parlant?
4: Efectivament, clar. És que jo no sé fins on arribarà la IA. Perquè ara tu podries ser una IA, per exemple,
3: sí,
4: i estar enganyant a l'audiència. Com podríem descobrir si les teves una IA? Hem de tenir una paraula secreta. Una paraula secreta, per exemple, si jo preguntés on menjàvem les millors pizzas tu i jo anys enrere?
3: Clar, això la IA no ho sap, clar.
4: Això la IA no ho sap, però tu i jo sí. Per tant, aquesta és la manera de saber.
3: Exacte. Molt bé, doncs ja que parlem de saber o desconèixer, anem a un programa que es deia Desconeguts, i que sonava a l'antena de Mata de Pere Ràdio, i anem a una gravació del dia 19 d'octubre del 2021 amb la veu de Joan Monistrol.
7: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes a Desconeguts. Ja ho diu el nostre eslògan, si ets famós no cal que vinguis, perquè el programa de Desconeguts precisament consisteix en conèixer tota aquella gent que no és pública, que no és un personatge famós, vaja. La gent del poble, els matadeparencs i matadeparenques. Avui tenim amb nosaltres a Clàudia Mas i jo mateix que us parla en Joan Monistrol, que us presentarem el programa. Els dos som de Sabadell i venim aquí a Mata de Pere a fer ràdio. La pregunta seria què pot sortir malament? Absolutament tot. Però el que nosaltres volem és això, conèixer-vos, escoltar-vos, que ens expliqueu les vostres històries, que ens expliqueu com és el poble, i a partir d'aquí anirem fent una mica de xarxa, una mica de cadena. Cada setmana convidarem una persona, però el millor de tot plegat és que us convidareu entre vosaltres. És a dir, avui tenim amb nosaltres a la Maria Costa, i ella ens dirà qui vol convidar la setmana següent, és a dir, la intentarem trucar al final del programa a la persona que vulgui convidar la setmana següent, i així successivament fins a conèixer absolutament tot el poble. Doncs espero que estigueu preparats, perquè això és Desconeguts a la 107.1 de la FM a Mata de Pere Ràdio. Desconeguts. Comencem.

0: Avui ens trobem aquí a Desconeguts amb la Maria Costa, una jove matadeparenca de tota la vida. Com estàs, Maria?
1: Hola, Clàudia. Molt bé.
0: Què tal, tot bé?
1: Sí, sí, una miqueta nerviosa, però...
0: No passa res, aquí en aquest programa Desconeguts venim a conèixer a la gent del tu a tu, a la gent del poble. Maria, quants anys tens, a què et dediques, què fas?
1: Molt bé.

0: el mapping o l'animació i coses d'aquestes, però també m'agrada bastant el gràfic i el tema d'espais, llavors he fet una miqueta de mix de tot, llavors dic que faig disseny i ja està.
1: Vale, perdona la ignorància, no sé si el Joan controla aquests conceptes,
2: no idea, no tinc...
1: però què és el mapping?
2: Ai. Ah, sí, sí, jo diria, espera't, abans de que m'ho expliquis, jo diria que és com la projecció de vídeo a sobre d'edificis, per exemple, o de parets, o de... no?
0: Sí, sí.
2: És bàsicament això,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: Vale.
0: Sí, sí, bàsicament és això, doncs, no tant vídeo a nivell de cinema o de videoclips i tot això, sinó que m'agrada més doncs, el vídeo fora de pantalla i portar-lo com a l'espai més real.
2: Sí.
0: I això seria una mica de més.
2: Saps que hi ha un festival a França que és una bogeria, que és com de nit, evidentment, i tots els carrers s'omplen de llum i de mappings, i és com una brutalitat.
0: Ah, sí?
2: Al sud de França, em sembla que sí. No sé com es diu concretament, però si ho descobreixo t'ho passaré, perquè jo crec que et pot molar moltíssim.
0: Sí,
2: sisplau. Té uns quants dies que pinten la ciutat de mapping. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Sí, bueno, jo el que conec més és el Tomorrowland, que també fan molts llumetes.
2: Clar, però això és un festival d'una barbaritat de...
0: Això és otro rotllo.
1: I has dut a pràctica algun projecte de mappings?
0: Sí, de fet l'any passat em vaig fer una a un lloc que es diu Art Santa Mònica de Barcelona, que ho vaig fer amb unes companyes de la uni, i de fet vaig venir a gravar aquí aquest estudi amb l'Albert a la Glòria... No sé, no me'n recordo com es diu, però una dona d'aquí, Matà de Pere, que ens va ajudar.
2: És a dir, que no és la primera vegada que vens aquí a la ràdio.
0: És la segona.
2: És la segona.
0: Sí.
2: Molt bé. Bueno, la pregunta és, quanta gent de Matà de Pere no ha vingut mai? Que això també...
0: Jo diria que bastant.
2: Oi? Déu-n'hi-do.
0: Jo diria que bastant.
2: Nosaltres intentarem trencar aquest rècord.
0: Ben fet.
1: I Maria, en relació a la família, quants germans tens? Em tens?
0: Sí, tinc una germana i un germà, que són més petits que jo, el Pau i l'Ari, i no sé.
2: Com és això de ser la germana gran?
1: És el que anava a dir.
0: Crec que no exerceixo suficient com a germana gran.
2: El càrrec de germana gran no està ben repartit.
0: Crec que el fa més mi germana petita, o sigui, la petita de les tres és la que és més gran de... Però bueno, ja el tinc assumit, colla avall i cap endavant.
2: Clar, però al final què vol dir ser germana gran?
0: Mira,
2: haver de ser exemple referent?
0: Sí. Jo ja...
2: O escoltar els teus germans, saps?
0: No, escoltar ho faig.
2: Clar.
0: Exemple de referent potser no ho soc tant.
2: Clar.
0: Llavors, bueno, mira...
2: Per dinar aquí al poble, on es pot anar? Si tu ve una gent de Sabadell i dius, escolta, recomano aquest lloc, on aniries a dinar?
0: Jo la meva recomanació, i que és on aniré ara mateix, és al bar d'aquí mateix al Casal.
2: Fantàstic, fantàstic.
0: Dues passes i ja ho tens aquí.
2: El bar del Casal es menja bé.
0: Sí, es menja bé.
2: Val. I algun restaurant així... Hi ha un restaurant, diguéssim, quan fas el camí anant cap a la Mola... que passes per allà a la plaça també, just abans, que fa gira, que és un cal, un mas, un...
0: Sí. Per la plaça aquella, no? Per la plaça del Montcau.
2: Sí, sí, diria que sí.
0: Com es diu aquell lloc? Jo hi vaig anar, Vaig anar a sopar. Estava bé. Estava bé.
2: Hi ha uns quants d'aquest estil així més rural, oi?
0: Sí, hi ha com molts d'aquest estil així com més cuina, més alta, que diguéssim.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Però llavors també hi ha, no sé, hi ha el Midó aquí, hi ha la pizzeria del Traginers, hi ha llocs que s'hi menja molt bé.
2: Vale, ens ho apuntem, perquè potser algun dia més haurem de menjar per aquí.
0: I tant.
2: I res més. Dir-te que moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Si vols triar una última cançó per acomiadar-nos, nosaltres encantats, perquè la posarem. A veure, tens alguna cosa al cap?
0: Alguna dels Manel.
2: Manel.
0: Està molt migdia.
2: Boníssima, Manel. Van venir a Sabadell, a l'Ambassat, estaven supercontents. A veure, a mi m'agrada bastant aquella que diu vindran els anys i amb els anys la calma.
0: Sí, la de... les noves modes de pentinats.
2: Exacte, criticarem les noves modes de pentinats.
0: Això.
2: Doncs és la teva petició, a mi també m'encanta. Tenim pendent de parlar amb la Núria per convidar-la la setmana que ve. En nom de tot l'equip et donem moltes gràcies per haver vingut al primer programa oficial amb convidada. Tu encetes desconeguts en essència. Que tot et vagi molt bé, que tot allò que ens has dit que tens projectes de futur passin tal com vols. I res, salut i ràdio. Gràcies.
0: A tu.
3: L'hemeroteca de la ràdio amb Jordi Casellas i Esteve Llops. L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Aquí teníem aquest Desconeguts de Matadepera Ràdio en l'emissió del 19 d'octubre de l'any 2021 amb Joan Monistrol, doncs, entrevistant a una persona desconeguda del poble. Una idea que em sembla força enginyosa, eh? És a dir, convides algú que no és de rellevància pública, li fas preguntes, xerres una estona i aquesta persona proposa un convidat pel següent programa. O sigui, que em sembla molt bé una manera de fer parlar doncs, a gent, que és el que diem sempre, davant d'un micròfon tu pots explicar moltes coses que segur que seran d'interès d'algú. Perdoneu, que tinc la veu avui una mica afectada. Com has vist tu, Jordi?
1: La idea és molt bona, no és un comentari dolent el que vaig a fer ara, però és una bona manera d'assegurar-se convidat cada setmana, això també.
0: Clar, clar, també,
1: però...
0: també.
1: Però està molt bé perquè dones veu a gent doncs, del poble i la idea de la cadena és boníssima. Perquè, clar, ja tens la persona que has entrevistat i ja t'ho posa més fàcil perquè, home, doncs a qui vol portar aquesta persona entenc que és una persona de certa confiança que el convencerà perquè hi vagi en el programa. Uh-huh. Val? I així, tota una cadena, no? Està molt bé. I ha dit una frase, no? Diu, quanta gent hi ha anat a la ràdio de Matadepera? O sigui, quanta gent de Matadepera ha estat a la ràdio? I pocs, segurament.
0: Home, jo et diria que al llarg dels anys segur que bastants, eh?
1: Sí?
0: No sé si tots. Sí. Clar que també hi ha molts que som de fora, també.
1: Bueno, clar, clar.
0: O sigui, jo no em considero de Matadepera perquè no ho he sigut mai, sóc terrassenc, però és que he passat moltes hores allà. I, per tant, i tinc amistats, moltes, en allà. Per tant, és que em sento del poble. I
1: sí, sí.
0: Si ho fem d'aquesta manera, molta gent ha passat per allà. Ara, evidentment, hi ha molta gent que no hi ha trepitjat mai res.
1: Sí, però ells ho deien, entenc que es referien a pròpiament habitants de Matadepera.
0: Sí, sí, clar.
1: Doncs això, no? Quin percentatge hi havia anat i semblava que diguessin que home, doncs no tot el que els hi hagués agradat. Bueno, doncs aquest programa és una molt bona idea perquè això sigui possible.
0: Parlàvem fora de micròfon del restaurant de la Mola, perquè ja que estàvem parlant d'un restaurant que hi havia anant cap a la Mola sortint de la ràdio,
1: sí,
0: que deu ser el celler, interpreto, el celler. Doncs...
1: Sí, celler, bé. Si ens voleu convidar a un sopar.
0: Això mateix.
1: Per la promo. Sí, sí.
0: Doncs estem sense restaurant a la Mola i no hi n'hi haurà cap més, ja. És a dir que haurem de recordar i haurem de recuperar les fotos, que jo en tinc unes quantes, d'algun esmorzar o dinar, no massa, però esmorzar sí, que n'havia fet algun.
1: Sí, sí, i sopar de nit, pujant a peu i baixant de nit.
0: Jo de nit ho he fet, però veus, sopar, això sí que no havia arribat a fer mai.
1: Sí, jo sí, sí, sí, pujar al restaurant a sopar i baixar després de sopar. Sí, sí, sí, doncs la sala que era el restaurant serà una sala com d'exposició, una mica doncs, parlant del que és la Mola, i una espècie de mirador, vaja, mirador, perquè hi havia tots aquells finestrals, no?, que miraves. Una cosa que m'ha picat la curiositat és que hi haurà un lavabo sec. Mm-hmm. Que jo no sé el que és ara mateix, però molta gràcia tampoc em fa, no ho sé.
0: Una comuna.
1: Clar, és que un lavabo sec, perquè vaig també llegir que alguna amb la depuradora d'aigua van dir que no, que això tampoc, que també ho treien, que és el que tenia el restaurant, i dic, hòstia, un lavabo sec, no sé, no sé, ja investigaré com pot funcionar això, però fa una mica de basarda, que es diu.
0: De iuiu. Bé, doncs, ho anirem veient i ja pujarem per investigar-ho. Bé, doncs, seguim amb més gravacions de fa anys. Ara anem al juny de l'any 2000 a Catalunya Ràdio a escoltar el butlletí de les 2 del matí.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 3.
3: Bona nit. Joan Rangel, alcalde de Caldeta, serà el futur secretari d'organització del PSC després de les negociacions que han mantingut durant tot aquest dissabte els que seran els futurs líders del partit, Pasqual Maragall i Josep Montilla, en el marc del congrés que els socialistes catalans fan a Barcelona. Entre les persones que deixaran l'executiva del PSC hi ha, entre altres, Narcís Serra, Raimon Obiols, Josep Borrell, Joan Reventós, Manuela de Madre i Gini Clotes. A banda de la renovació de càrrecs, el novè congrés del PSC aprovarà aquest diumenge la limitació de mandats pels seus càrrecs orgànics o institucionals. El coordinador de la ponència d'organització, Miquel Iceta, ha explicat que a partir d'ara, i sense efectes retroactius, es restringirà a 3 mandats la permanència en els càrrecs.
4: I que una d'aquestes formes i maneres és precisament la limitació temporal en el temps de la dedicació a la política, la limitació de mandats, les incompatibilitats i la idea que la política és una activitat temporal i que la gent s'ha d'acostumar a no fer plans.
3: El PSC també establirà la necessitat de sotmetre a referèndum les principals qüestions internes i proposarà actualitzar l'Estatut afegint-hi una carta autonòmica. La Guàrdia Civil busca els quatre homes que haurien assassinat un matrimoni sabadellenc de 71 i 69 anys a la seva torre de Sant Manat. No es descarta cap hipòtesi, però tot fa pensar que el mòbil del crim ha estat el robatori. Hores abans de cometre l'assassinat, els quatre lladres van segrestar un taxista a Barcelona i el van obligar a conduir-los fins a l'urbanització Can Vinyals de Sant Manat. Allà els lladres li van prendre tot el taxista i el van emmordassar. Els dos cadàvers del matrimoni van ser trobats més tard a l'interior de casa seva. Els veïns han explicat que les cases d'aquesta urbanització de Sant Manat estan tan allunyades entre si que no han sentit res.
5: Aquest dematí, quan hem sortit, que haurien ser les 7:15, hem vist que hi havia molt moviment de cotxes de la Guàrdia Civil i de policies que anaven amunt i avall, que no és normal aquesta hora aquí en un lloc tan tranquil. I és l'únic que hem vist i hem pensat que havia passat alguna cosa. El que no es podia imaginar és el que ha passat.
3: Els presumptes autors de l'assassinat continuen fugats. D'ells només se sap que eren quatre, que tenien entre 25 i 40 anys i que van fugir amb el cotxe del matrimoni mort. Les investigacions de l'Ajuntament d'Esparreguera apunten que els dos germans que van morir dissabte passat al pont de la Nacional 2 van tenir una avaria al cotxe. Això els va obligar a aturar-se al mig del viaducte, que més tard es va enfonsar. Així ho explica l'alcalde d'Esparreguera, Xavier Sitjà.
6: Va deixar de fer la Guàrdia Civil, ha mirat el cotxe del baix, l'ha netejat, l'ha rentat, ha buscat signes de sang, ha buscat signes de cops i no han trobat cap mena de dada que permetés pensar que els nois estaven dins del cotxe en el moment en què va caure el pont. El que sí que sembla, pel que van trobar, doncs, pels bombers que van trobar, que la roba estava estripada, que els hi faltava una sabada, pot ser que al sortir vagin fer molta força i es vagi, doncs, produir en aquell moment tot plegat.
3: El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha visitat aquest dissabte els 5 municipis del Bages i el Baix Llobregat més afectats pels aiguats. Pujol ha donat el condol als familiars dels dos germans morts. Aquest dissabte s'ha celebrat la Festa Nacional de la Vall d'Aran. El síndic del Consell General, Carles Barrera, ha aprofitat la diada per reivindicar una ampliació de les competències i una millora del finançament de les institucions araneses. Catalunya Ràdio Viella, Lisa Escala.
7: En el marc de la Festa Nacional de l'Aran aquest dissabte i quan es compleix el desè aniversari de la llei de règim especial que li va permetre recuperar les seves institucions històriques d'autogovern, el síndic d'Aran, Carles Barrera, va mostrar la seva satisfacció pel nivell d'assumpció de competències de la màxima institució aranesa, que va ser qualificat d'insuficient, però, per als partits en l'oposició al Consell. Barrera, que va assegurar que abans de l'estiu es tancarien les competències d'agricultura, medi ambient i turisme, va demanar, però, un millor finançament per al Consell que permeti la seva consolidació i el desenvolupament de polítiques pròpies d'autogovern. Carles Barrera.
8: Aquest toc d'atenció en què un govern sense finançament, poques expectatives de futur. Màxim quan, en aquest, pensi que dius, darrer anys, el Consell ha anat agarrant aquesta consolidació de govern i de peça clau en Vall d'Aran.
7: El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Artur Mas, que assistia als actes de celebració, va recollir aquesta reivindicació i es va comprometre a millorar el finançament del Consell si Catalunya ho aconsegueix en la seva negociació amb el govern de l'Estat.
3: Esports, el representant de Figo, José Veiga, ha confirmat que el portuguès té un precontracte ja firmat amb la Lazio. Veiga, però, afegeix que les opcions al Barça encara no estan esgotades. Figo no ha pogut fer declaracions sobre aquesta polèmica. Aquest dissabte s'han jugat dos partits de l'Eurocopa de futbol. Amb aquests resultats, Portugal 1, Romania 0 i Anglaterra 1, Alemanya 0. Abans, precisament, d'aquest partit entre Anglaterra i Alemanya, hi ha hagut, segons el balanç oficial, un total de 450 detinguts entre Charleroi i Brussel·les a conseqüència dels enfrontaments entre aficionats d'aquestes dues seleccions. Més de 350 seguidors els repatriaran als seus països d'origen. La resta han passat a disposició judicial. Hi ha 40 ferits entre aficionats i policies. Aquest diumenge, la selecció espanyola jugarà el seu segon partit d'aquesta Eurocopa contra la selecció d'Eslovènia. Abelardo, Mendieta i Alfonso serien les novetats a l'equip titular respecte al primer partit. I acabarem dient que el pilot alemany Michael Schumacher ha estat el més ràpid a la sessió d'entrenaments oficials prèvia al Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. Pere Martínez de la Rosa ha estat novè i Margené ha fet el 20è millor temps.
2: Fins aquí les notícies. Ràdio Sant Cugat,
9: Cugat Media. www.cugat.cat.
10: Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: Bé, doncs aquí teníem aquest butlletí de Catalunya Ràdio enregistrat les 2 de la matinada del dia... El dia no el tenim, el mes de juny de l'any 2000. Com sempre, doncs, hi ha certs temes que es van repetint, que són leitmotiv, hi ha veus que encara segueixen a la casa, Catalunya Ràdio, per tant, doncs és com sentir-se a casa, tot i escoltar una gravació de fa 25 anys. I ara encara tenim una gravació més d'aquesta mateixa nit de juny de l'any 2000, d'un programa que a veure si tu endevines quin és, Jordi. Un programa de nit, Catalunya Ràdio...
1: Que ja vols que ho digui directament.
0: Home, clar, perquè és que...
1: Doncs, home, dit així ja, com ho dius, estàs parlant de l'enigma dels ignorants.
0: Efectivament. El que passa que l'any 2000, jo ara mateix de memòria, no sé qui estava al capdavant de la nit dels ignorants. Jo diria que la Sílvia Tarragona, no estic segur, però jo diria que ja no hi era.
1: Potser no, eh? Jo el 2000... Tu quants anys tenies el 2000, Esteve?
0: Els mateixos que tu.
1: Ja, però és perquè...
0: 24, així, 24.
1: Que... Ah, va, deixi ser els que tenia jo. Doncs... Home, no, jo crec que ja no pot ser, perquè jo quan l'anava a veure i aquella vegada que vaig estar al programa diria que serien uns 5 anys menys que 24, o sigui que cap als 19 anys, per tant, 94-95 podríem estar per allà, més o menys.
0: Va, doncs anem a descobrir-ho, a veure qui estava al capdavant de l'any dels ignorants a Catalunya Ràdio l'any 2000.
11: Després també amb un institut de Blanes, d'ESO, també vaig anar a portar el meu fill una vegada i en el primer van hi havia un llibre d'electricitat que en vez de començar per la llei d'Ohm, que és més fàcil comprensible i és una eina que serveix molt per l'electricitat, van començar a enrotllar-se amb la llei de Coulomb, que sí, amb unes equacions que hi havia 8 o 10 zeros a darrere, que si, per exemple, un amperi té tants milions d'electrons, que si tants coloms, Bueno, en fi, una cosa que el nano, a l'obrir aquella primera pàgina, sí, li havia de caure els nassos per terra, saps?
12: Yeah.
11: O sigui, que també és una altra causa de fracàs escolar, pues no fer les matèries una mica més amenes, diguem,
12: Yeah.
11: I una mica més pedagògiques. Perquè, mira, aquest dia va sortir el doctor Margarit, que va dir que un enginyer, dominant perfectament bé la llei d'Ohm, la llei de la Planca i unes sèries més que ara no me'n recordo, podia exercir perfectament bé. I, en canvi, aquí, amb el sistema espanyol, hi ha molta fullaraca, a vegades, molta fullaraca.
12: Molt bé, Josep.
11: I ara, això que estan fent ara, actualment, de preponderar les matèries per les carreres tècniques o per les carreres de lletres, que preponderen pues, unes assignatures més amb unes o més amb l'altra, ja hi han sortit crítics.
12: Ja, d'això, Josep, en parlarem a la segona hora. Parlarem de l'ESO.
11: Sí. Han sortit crítics que diuen que d'això és que això, que aixequen el crit al cel, dient que si treuen llatí, que si treuen grec, que si no tindran cultura, que sigui que és allà, cosa que jo trobo que si un país vol avançar...
12: Que falta una mica més de cultura general,
11: Cultura general, sí, però més valdria aplicació directa de les matèries que estan estudiant.
12: Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies per la seva participació.
11: Molt bé.
12: Apa, una abraçada molt forta.
11: Igualment,
12: adéu.
11: Adéu. Adéu, maca.
12: Sabadell, bona nit. El nom.
13: Xavier.
12: Molt bé, Xavier.
13: A veure, jo parlaré del meu cas.
12: Sí.
13: Que a veure, que és la mítica ESO. Mítica perquè ja no saben què fer. Jo ho explicaré un punt de vista.
12: Perdona, Xavier, tu estàs fent l'ESO.
13: Jo estic repetint l'ESO, però són altres científiques, perquè a tot lloc on he anat donen més importància al coneixement científic que qualsevol altre coneixement.
12: I què és per tu qualsevol altre coneixement?
13: És a dir, coneixements de literatura, cultura general...
12: Uh-huh.
13: És a dir, jo he après sol.
12: A veure, perquè tu quins... Ara en diuen crèdits, no?, les assignatures?
13: Sí.
12: Molt bé, quins crèdits fas?
13: Bé, és a dir, gairebé tots són tècnics, és a dir, i després fan, bé, els típics idiomes, però ja està, és a dir, no ens ensenyen res. Però a l'hora de la veritat, només si veuen que aproves, només les assignatures científiques t'aproven. Perquè jo, a veure, jo vaig fer l'últim curs d'ESO l'any passat. I em van quedar les assignatures científiques perquè no tinc la percepció abstracta necessària.
12: Ja.
13: I aquest curs m'ha passat el mateix.
12: I les assignatures, perdona, les assignatures científiques quines són?
13: És a dir, tecnologia, és a dir, digital, això que...
12: Sí.
13: No. Matemàtiques, és a dir, ciències, física, química,
12: sí,
13: aquelles coses incomprensibles, almenys per la meva ment,
12: ja,
13: que no vol dir que sigui tonto, almenys no m'ho sembla.
12: No, és que estàs capacitat potser per un altre tipus d'assignatures, potser sí, més cap a la banda d'humanitats, no?
13: Sí, és que, és a dir, jo, a veure...
12: Però perdona, Xavier, sí, sembla ser que, i això en parlarem a la segona hora, que en aquesta reforma educativa de l'ESO, les assignatures de la branca d'humanitats han quedat molt, molt marginades.
13: Han quedat molt marginades. Moltíssim. És a dir, jo sol he après llatí. Jo sol he après alemany.
12: Ja, perquè el llatí no és obligatori.
13: No, i l'he après jo solet.
12: Ja.
13: Jo, és a dir, jo...
12: Doncs escolta, et felicito, aprendre tu solet el llatí.
13: És a dir, jo m'he llegit clàssics de la literatura universal, però... I després estan aprovant a gent que potser no fan res, però és que és això... Que gent que no fa res. És a dir, que ni aprova cap assignatura, agafen i els aproven.
12: Ja.
13: I dius, ah, doncs ara jo també em faré tonto i no faré res i segur que aprovo.
12: Ja.
13: És l'ESO. L'ESO és la teva amiga.
12: Escolta, Xavier.
13: Sí.
12: I quina possible solució podries aportar?
13: Jo...
12: Si torna a reformar la reforma.
13: Sí.
12: De dalt a baix.
13: Sí, jo... Bé, jo ja fa 4 anys ja hagués fotut fora la senyora Esperanza Aguirre, ja fa 4 anys, perquè no l'hagués cagat, més encara, del que ja està. I ara amb el senyor que hi és ara, que no me'n recordo el nom, però que no, ni vull saber. I, sí, jo agafaria i, segons la teva orientació, pel que vols fer, doncs una prioritat. És a dir, si una persona vol anar cap a la banca de lletres, doncs que no li facin tant en assignatures científiques.
12: Ja.
13: Que no, és que jo no ho comprenc. Però bé.
12: Molt bé, Xavier.
13: Doncs bé, seré paleta, com vol la meva tutora.
12: La teva tutora vol que siguis paleta?
13: Sí.
12: Per què?
13: Mira, perquè com que no sé matemàtiques...
12: Ja, però saps llatí, no?
13: Sí, però mira, també he discutit més una vegada amb la professora d'història.
12: De tota manera, pots anar posant totxos, tot recitant les catilinàries.
13: Bé, és igual, deixem-ho estar.
12: Molt bé, Xavier, una abraçada molt forta. Bé. Apa, adéu. Quantes trucades tenim en espera? Una només? Dues? Molt bé. Doncs primer anem cap a Palma de Mallorca. Bona nit.
9: Bona nit, Malta.
12: Hola, el nom?
9: Josep Maria Bosch i Paissó.
12: Molt bé, tu diràs.
9: Però mira, el fracàs escolar ha sigut, jo el veig per dues vies. La primera que ha dit aquest senyor que ha tocat, és el primer, no? Per falta de pedagogia. Perquè aquí a Espanya va haver un suïcidi d'un xicot que es va suïcidar, d'un alumne.
12: Ja.
9: Es va suïcidar. El va dir la maestra, tens que tornar a fer el curs, i es va suïcidar. Això va sortir per tot, per la televisió i per tot, eh? I això per falta de pedagogia, i aquest xicot tenia molta por perquè a son pare li pegaven i tot això, i es va suïcidar. Això va sortir per la televisió i per la premsa i per tot. Llavors n'hi ha un altre que és per falta d'interès de l'alumne. Hi ha alumnes que no tenen interès.
12: Però per què no tenen interès?
9: Ah, pues podria dir, això podria...
12: Potser perquè l'ensenyament no és prou atractiu,
9: sí,
12: pregunto.
9: Sí, sí, sí. Podria ser per aquesta via. I perquè no, a vegades no entenen les lesions, i per falta d'economia també. O sigui, hi ha una mica de mescla en cada cosa. I aquest ha sigut un dels fracats que inclús ho vaig sentir per un catedràtic, ho vaig sentir per ràdio, que no n'hi ha interès per part de l'alumne. Tampoc ho vaig sentir, i mira quina casualitat que has donat aquest programa. Aquest és el fracàs escolar. I no tenen interès, i van a menys, i després per falta d'economia, perquè son pare no tenen per donar el repàs que fa un professor que es doni fer el repàs, entens? Aquest és el problema del fracàs escolar.
12: Molt bé. Molt bé. D'acord.
9: Vale,
12: una abraçada des de... una abraçada cap a Palma, no des de Palma, cap a Palma.
9: Vale, vale.
12: Molt bé, apa. Adéu, adéu. Sants, bona nit.
14: Hola, bona nit.
12: El nom?
14: Marcel.
12: Molt bé, Marcel.
14: Aviam, és que jo, sobre el fracàs escolar, és que no és... Bueno, jo, sota el meu punt de vista, no crec que és el mateix fracassar amb 12 anys que no, amb 15 anys.
12: Mm.
14: I, bueno, jo, aviam, família meva, una cosina meva, té 15 anys i va dir als seus pares que no volia estudiar més perquè volia treballar. I, bueno, treballar em va dir que no volia treballar tampoc perquè no li agradava treballar.
12: No li agradava fer res, eh?
14: No, i aquí és el que primer que volia dir, que molta, molta culpa la tenim, bueno, el jovent, que vivim una mica del cuento, no? Perquè els pares són bastant permissius en alguns casos.
12: Mm-hmm.
14: I després, sobre l'educació, que aquest que és el culpable més el que hi ha, perquè, bueno, jo aquest any he començat la universitat i m'he donat compte que...
12: Aquest curs passat vas començar-la.
14: Sí. Bueno, mm-hmm. Encara estic fent exàmens.
12: I... Ja ni parlem dels exàmens d'accés a la universitat,
14: sí,
12: eh?
14: Aquí és on volia...
12: parlem, eh?
14: On volia arribar, perquè
12: sí, sí.
14: El primer dia de curs ens van dir que a la meva classe quanta gent hi havia per vocació i quanta gent hi havia de rebot. I quasi tothom era de rebot, eren rebotats de la selectivitat.
12: Ja, que, no, que per nota no havien pogut entrar on ells volien.
14: O sigui, jo estic fent dret,
12: uh-huh.
14: I al meu costat se sentava un noi que volia fer física.
12: Física?
14: Física.
12: I què té a veure el dret amb la física?
14: Que la va posar de vuitena opció.
12: Ja, de vuitena?
14: De vuitena per ficar algú, en plan ja. Broma. I mira.
12: I ara està fent dret.
14: Sí, no, ho ha deixat.
12: Ja.
14: I així, però 10 o 11 persones així.
12: Uh-huh.
14: I clar, jo el que m'he donat compte és que l'educació que hem tingut, tot i ser el pla antic...
12: Perquè tu ets del pla antic, encara,
14: sí.
12: Ets del BUP.
14: Jo del BUP i del COU.
12: Sí.
14: Era dur, però ja era molt divertit, per dir-ho d'una manera, no? No era el que els meus pares havien estudiat, que eren los reyes godos, eren tal, los visigodos, tal...
12: Escolta,
14: sí.
12: Ara que dius els reis gods, no els estudieu?
14: Sí, a dret els han d'estudiar.
12: Ja.
14: Alguns.
12: I els reis de la Reconquesta i tot això.
14: Sí.
12: Doncs una vegada un oient, que teníem un assidu oient, que malauradament doncs, es va morir, ens els va recitar tots. Tots, eh? Increïble.
14: És que lo difícil d'aquest...
12: No s'obliden mai, els reis gots.
10: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Doncs aquí teníem aquesta gravació de juny a l'any 2000 a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, amb la conductora del programa, Jordi, que m'has dit el nom fora de micròfon.
1: Ariadna Ferrer.
0: Que només va estar al capdavant del programa, pel que em deies, una sola temporada.
1: Una sola temporada, exactament, perquè ella va agafar el relleu de la Sílvia Tarragona,
0: uh-huh.
1: Que va estar-hi 4, que va començar el 96, que és aquell any que jo estava buscant, és el 96, quan jo vaig anar-hi, devia ser 96-97, potser, un parell de temporades, i ella, doncs, això, agafa el relleu, i està 4 anys, i després ja ve el Xavier Solà, que també comentàvem fora micròfon que ha batut tots els rècords.
0: Sí, sí, perquè és qui més anys porta davant al capdavant d'aquest programa. I també, ara estan comentant... Aquest diàleg amb els oients no estàvem acostumats. Amb la Sílvia sí, una mica més. Segons quines trucades, perquè n'hem escoltat alguna com el dia que tu vas estar a dins de l'estudi de Catalunya Ràdio, que hi havia algun personatge per allà que déu-n'hi-do, que potser es posava fins i tot a la defensiva, no?, la Sílvia, com era el caràcter també normal en el cas del Carles Cuní, no?, del personatge que interpretava en aquest programa de ràdio. Però en el cas de l'Ariadna, doncs, se la veu doncs, molt més implicada en posar-se en el lloc de l'oient, no?, i anar deixant que aquesta persona expliqui.
1: Sí, que pot ser bo i dolent, Potser per una manera també és per l'essència de la nit dels ignorants, que al final és un simple moderador i són els oients els que expliquen i pregunten, no?, o responen i pregunten.
0: Sí, sí, sí. Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. Encara tenim un tall més força llarg, del qual ara parlarem, perquè nosaltres, quan estàvem semiconfinats, vam començar a enregistrar... Bé, confinats, del tot, de fet, això és el primer que vam fer, i després semiconfinats.
1: Està bé. Com està semiconfinat? Com s'estava semiconfinat?
0: No, em refereixo que hi havia el confinament per zones, i per tant, tu i jo no ens podíem veure, perquè tu estaves a Terrassa, jo a Barcelona, igual que ara, i no ens podíem veure, i aleshores, abans que això, quan sí que estàvem tots tancats a casa, doncs va ser el dia que a mi em va venir al cap que, home, connectant-nos per internet podíem fer un programa de ràdio. I t'ho vaig proposar i tu vas fer una cara així com, què m'estàs dient, no? I ho vam fer, i vam començar a fer ràdio una altra vegada, després de molts anys de no fer-ho.
1: Exactament, i d'una manera certament precària, sobretot per part meva, que no tenia en aquell moment equip, no? Com el que ara puc disposar, sinó que era una, et veia a través de la tablet, un micro de peu, era bastant cutre, diguem, però, escolta, i amb el temps la cosa va anar millorant, van anar millorant els sols, els micròfons, en fi, ara ja jo crec que, de fet, sempre em dius, no?, que quan et parlo, com ara, sembla que em tinguis aquí, oi?
0: Absolutament, sí, sí. Doncs ara notarem la diferència perquè anem a escoltar l'àudio del programa número 5 que vam gravar, del Black Knight.
1: Imagina't.
0: Quan estàvem confinats, això estava, no tinc aquí la data, però diria que era a principis de l'any 2021. Anem a escoltar, doncs, aquest Black Knight, el retorn que vam fer durant la pandèmia, i ens retrobem ben aviat a la Maroteca de la Ràdio. Que vagi molt bé. Ah, per cert, les vies de contacte, Jordi.
1: Exactament, les vies de contacte. El mail amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us la repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I un WhatsApp, Esteve.
0: Que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent.
1: Adéu-siau.
15: Ara comença Black Knight, el teu programa de música negra, presentat i dirigit per Jordi Casellas i Esteve Llop.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou en aquesta nova edició del Black Knight, la número 5 ja, aquesta especial edició confinament, que mica a mica hem anat avançant. Esteve, què tal?
0: Hola, què tal? Com va, Jordi? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Comentava, ja portem 5 edicions d'aquest Black Knight especial i crec que ja mica a mica ens anem acostumant.
0: Bé, els programes passen volant, el temps ja sabem que és molt, molt fugisser, però ens encanta poder aprofitar aquestes estones per recordar velles glòries de la música jazz, sobretot, però també escoltar algunes noves i també velles promeses de la música R&B i rap. Avui comencem amb un músic americà que es diu T.S. Monk. Ell és baterista, però també és multiinstrumentista i ha publicat diversos discos. En aquest cas ens centrem en una publicació de l'any 1993 que es deia Changing of the Guard. Des d'aquest canvi de guàrdia, T.S. Monk ens portava el tema Dark Before Dawn.

0: La música de T.S. Monk en aquest nou programa, en aquesta nova edició de Black Knight. Què més tenim, Jordi?
1: Doncs seguim amb jazz i amb bon jazz de la mà de Duke Ellington, amb aquest tema que ens portava des del disc Money Jungle, que porta com a nom Rem Blues. És el gran Duke Ellington.

0: sentim el gran piano de Duke Ellington des d'aquest tema, Rem Blues. Seguim amb més música, Esteve, sembla que canviem de registre.
1: Sí, anem cap a una altra història, anem cap a la música funk i en aquest cas amb una anècdota, perquè tenim una gravació que és inèdita per a molts de vosaltres, segur que no l'heu escoltat mai. Jo recordo escoltar per primera vegada la gravació que us punxarem en aquests moments, el Tard de Tardà del malauradament desaparegut Jordi Tardà a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això us estic parlant de fa més de 20 anys. Un concert sorpresa de Prince, del príncep de Minneapolis, és el que us portem avui. Va tenir lloc la nit del 22 al 23 d'agost de 1993. Primer va fer el seu concert oficial al Palau Sant Jordi de Barcelona i després només una colla d'afortunats, uns 400 aproximadament, van poder anar a la sala estàndard de Barcelona, on a altes hores de la matinada Prince i els seus col·legues van fer un concert espectacular. Portaven alguns temes nous, portaven també versions de temes ja coneguts per una clau molt més funky, i també l'acompanyava a la secció de vent de la seva banda habitual. Així doncs, un concert més que impressionant, imprescindible. Us recomanem escoltar alguns dels talls d'aquest concert, com per exemple el que us portem ara, que es diu Black Motherfuckers in the House. Prince amb tots vosaltres.

0: Agost del 1993. Després del concert, si s'acaba el concert, vale? I això era una cosa bastant habitual amb aquesta gent, amb Prince i companyia, la New Power Generation. Acaba el concert, se'n van a sopar, pren unes copes i tal. Ara què fem? Pues ens anem a un club a tocar davant de quatre agraciats, que en aquest cas són gent amb invitació de contactes del promotor musical que va fer portar el Prince a Barcelona, etc. A quin lloc anem?
1: Que estigui disponible. Sabia que anava allà? La gent sabia que aniria allà?
0: No. O sigui, això era, s'acaba el concert, el promotor musical està allà i li diuen, escolta'm, m'has de muntar això. O sigui, m'has de buscar un local a Barcelona en un lloc cèntric que a les 3 del matí, més o menys, fins a les 5, que pugui acollir unes 400 persones amb l'equip de so de Prince, amb un control de seguretat intern de Prince, amb detector de metalls i tot, i més de la meitat de les convidades han de ser dones, vale? I a més amb un perfil. O sigui, tu imagina't, el promotor busca la vida i llavors comença a buscar gent pel concert de la Palau Sant Jordi per donar-li una invitació. Escolta, vols anar a un concert privat de Prince? Llavors van estar mirant diverses sales, perquè clar, fa 25 anys no era com ara, que ara funciona tot l'any. Llavors estaven la meitat de locals tancats. Total, que al final van trobar el promotor de la sala estàndard que estava a Palafrugell o no sé on, de vacances, i al final ho van poder lligar i en dues hores ja estava tot a punt.
1: No.
0: I tremendo. I el concert, si escoltes, el tio és, bueno, genial.
1: Sí, sí. Sí. I això està gravat amb una gravadora d'aquella època que amb què es va gravar això, amb caset,
0: sí.
2: Black Night, la nit més negra, a Ràdio Sant Cugat.
0: Seguim amb la música de Michael Jackson, des d'un dels seus treballs més clàssics, publicat el 1991, després d'una llarga pausa, després de la publicació de Bad. Van ser ni més ni menys que 4 anys de silenci discogràfic. Tornava el geni nord-americà amb el nou treball que es deia Dangerous. I aquest era el tema Who Is It?
3: Black Night, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.

0: El trombonista J.J. Johnson, des del seu treball Eminent Volum 2, música jazz bebop de la que tant ens agrada, el tema es deia It's You or No One. Amb què més seguim, Jordi?
1: Doncs saltem del jazz al rap, de la mà de Prime Minister Pete Nice and Daddy Rich. I aquest tema, Out of My Way.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons anuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu, i és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes a l'hora dels joves d'aquesta temporada.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, que tropa!
3: L'hora dels joves.
5: Bon dia, bona hora!
6: Bon dia, bona hora. Literalment, bon dia, eh?
5: Avui? Bon dia, bona hora. Avui...
7: Ho estem gravant a les 9 del matí, això.
6: I es nota la voz del Martí, que està més girada del normal.
5: Ara mateix, totalment. En hora de fals directe, són les 9 i 16 minuts.
6: Mare meva, no ens hem despertat tan d'hora ni per anar a la uni, eh, nanos?
5: No, jo tinc una son, que és un crim, això. Bueno...
7: A part, estan de vacances, eh?
6: Estan de vacances. Això, ens hem despertat d'hora voluntàriament, estan de vacances, eh?
5: Sí, no, o sigui... I, bueno, jo aquests dies estic anant a la universitat, ojo, per treure'm un curs de radioaficionat. És a dir, ara...
7: Ja és que no soc, has de ser molt aficionat, eh?
5: Ja no sóc radiòfil, ara sóc radioaficionat. Ara tinc afició.
7: Saps què m'agrada dir-te?
6: Que friqui.
5: Ara puc emetre coses.
7: A part de que friqui, nano, fes tu mirar.
5: No. Jo ara puc emetre coses. Bueno, podré. Quan tregui el curs, encara no, eh? Tindré indicatiu.
6: I quan acabes aquest curset?
5: Doncs l'acabo avui, just avui. O sigui, avui estem en situació, estem gravant a dia 3 de juliol de 2026.
6: Divendres, 3 de juliol.
5: Programa número 20 de l'Hora dels Joves.
6: Programa número 20 i últim programa de la temporada.
5: Oh!
7: Se'ns acaba, eh?
6: Se'ns acaba. Cugat Mèdia...
5: No,
6: tornem a trepitjar una Cugat Mèdia...
5: En 200 anys,
7: no? No, però, moment, no tornem a trepitjar Cugat Mèdia... En 3 mesos, perquè tenim 5a temporada!
5: Aura!
6: Un fort aplaudiment. Espero que el Pedro es presenti per fer la 5a temporada.
5: Bàsicament, doncs, avui tenim un programa de lo més normal, que és el que us agrada a vosaltres, vale?
6: Un programa normalet. Un programa amb les seccions normals.
5: Chill pernil.
6: Chill pernil, exacte.
5: Vale? Avui és un programa chill.
6: Una miqueta de notícies, una miqueta de merdes del Genís i una miqueta de secció d'en Martí.
5: I farà una tartulieta molt xula de festa major.
6: Venint d'unes dates, és que clar...
5: Venint de festa major.
6: Estem molt cansats per una raó molt òbvia, i és que hem dormit molt poc.
5: Clar, perquè la festa major doncs, ha fotut fort i...
6: Ha fotut fort, ha fotut
7: Genís,
6: fort.
7: Més o menys, sense tindre-ho, o sigui, comptar-ho així exacte. Hores de son comptades?
6: Acumulades durant tots els dies de festa major?
7: Sí.
6: Jo crec que...
7: Hores de son, no de migdiada, eh? O sigui, de son de nit.
6: 10.
5: Bueno, en tota la festa major.
7: Bueno,
5: festa major.
7: Ni tan mal.
5: Prime.
7: Ni tan mal. Joan?
5: Jo, d'hores de son, pues, jo n'he fet diverses més, perquè jo he estat xambejant i llavors aixecar el país és complicat. Jo he dormit les meves 8 hores diàries.
7: Ostres, nano.
5: Igualment, m'he fet mitjades a Mansalva perquè no, moria un dia.
7: Mira, jo crec que he fet més hores de mitjada que d'hores normals de son, però és que n'he fotut com 6 o 8.
5: Ho deixem per la tertúlia, ara anem a veure...
6: Les notícies.
5: Anem a veure què ha passat aquesta festa major. Bueno, doncs aquesta festa major han passat moltes coses.
7: No ha passat res, no hi ha hagut polèmica.
6: No ha passat gens.
7: No.
5: Què va?
6: No ha sortit una notícia pel Nacional, pel Lara, pel La Vanguardia, per tot arreu. Fucking xiprer.
7: Tu, però moment. Des de quan surten notícies d'aquestes? No passa res.
5: Anem a fer un recapitulation.
7: Va? Un recap.
5: Anem a fer un recapitulation. A veure, aquest any la festa major ha sigut bastant intensa. Per què? Hem tingut pregonera, Gemma Puig.
7: Vinga.
5: Ja està, ara, bimba. Columna de fum visibles de Sant Cugat del foc de Tiana i Montgat. Bimba.
7: Bimba.
5: Sí,
6: bagum.
5: Ja se'ns estava anticipant. Eh?
6: Sí, sí.
5: Se'ns anticipava. Després vam tindre una baixada d'Andròmines, que va ser doncs, una punyetera edició de rècord, diuen, perquè bàsicament doncs, bueno, jo vaig veure tot el sarau que tenia muntat allà a lo que és a la Rambla, allà a la baixada
7: la baixada de l'Escalèstric.
5: La baixada de l'Escalèstric, un total de 15 andròmines a l'edició d'enguany, o sigui que realment...
6: Prou bé. Jo encara trobo a faltar quan deixaven tirar skaters abans de començar les andròmines i es cardaven d'hòsties d'una forma exagerada.
7: Jo t'he de dir, després, o sigui, des que van abandonar els que ho feien i van començar els del Cau, perquè ara ho estan fent els del Cau Berenguer, no hi ha tantes hòsties.
5: Bueno, clar, perquè, evidentment...
6: És més infantil que una altra cosa.
5: Sí, exacte. Perquè, a veure, tots són una miqueta cotxets, tractors... No són paler... Bueno, hi ha algun paler dolent, algun tio amb uns cascos de moto i una pistola.
7: Però és que jo una... Perdona, jo una vegada vaig... No, dues vegades vaig participar i és que era... Hi havia una vegada que vam fer una cosa que era d'un llit...
5: Sí, un somier.
7: Un somier i li vam fotre tres rodes.
5: Sí, és...
7: La roda del davant per una mica de girar, que no girava absolutament res, i després les dues rodes del darrere.
5: Podem dir que la d'Ugassa és millor.
7: No en fan.
6: Seria molt èpic fer una baixada d'andròmines per Ugassa, eh? Perquè
7: tranqui,
6: aquestes, car-
7: tranqui,
6: aquestes
7: perquè
6: curves,
7: la idea...
6: des del Pla del Pinter fins a Ugassa Poble...
7: La idea està feta.
5: La idea ja està
7: pensada i ja està posada.
6: Pots derrapar ben fort allà, perquè tens uns angles ben tancats.
5: Una derrapada, mare.
7: I a Sant Cugat també, l'únic que només ho fan amb una baixada, que és recta, i li posen coses perquè tu giris.
6: Però crec que jo vaig parlar de fer una baixada d'andròmines que sigui baixant carrer Major.
5: Sí.
6: Baixant carrer Major, creuant pas Octavià, creuant per davant del Pros i baixant... A la baixada de la... O sigui, fer
7: però
6: que
7: no et dona
6: llarg,
7: per tant.
6: Sí que dona.
5: Bueno, però és més curva, aquestes coses... No és només una baixada.
7: Sí, però no és tan baixada. O sigui, et dona, lògicament, perquè al final baixes carrer Major i aquí et pots agafar la velocitat
5: que
7: tu vulguis.
5: Carrer Major, tio, és...
7: Però després del carrer Major, tot el tema de plaça Octavià i carrer de la Torre, aquí
5: allà
7: no et dona absolutament res.
5: Però clar, el que pots fer és això, des del Maragall... és tot baixada.
7: Ojo, ojo aquí, clar, perquè, fins a plaça Octavià,
5: clar, des del Maragall fins a plaça Octavià és tot carrer Sant Domènec baixant.
6: És el que faig jo més que he dit, quasi
5: clar,
6: sempre.
5: I després passes per Sant Pere i després ja baixes carrer Major i et tambales.
7: I et quedes a plaça Octavià.
6: Perquè carrer Major, no mentim, és una puta... O sigui,
5: és una punyetera campanya, és perfecta.
6: És clar, recta clar, clar, i clar. Te'n vas cap al monestir. És...
7: Escolta, doncs, ara que tenim contactes al cau, ja els hi direm.
6: L'hora dels joves i la baixada d'andròmines pel carrer Major.
5: Ens hem de fer una andròmina.
7: 2027.
5: Bueno, deixant això de banda. Triomf històric del concurs de globus de Festa Major de Cugat Mèdia. I qui l'ha organitzat? Qui l'ha organitzat, sisplau, curiosament?
7: Nosaltres.
5: Bueno, pues...
6: Mare, quina bogeria, eh?
5: Perquè veieu que són molt...
6: Quantes parelles inscrites?
5: 24 parelles inscrites, és a dir, 48 participants.
7: I ens van vindre per inscriure's en aquell moment, també. Eh?
5: Algunes persones més.
6: Quina bogeria.
5: Van ser partits força guais, perquè jo crec que la mitjana d'edat és més o menys l'any passat. És a dir, no va haver-hi... Jo arbitrava, vale? Jo era a l'àrbit. Anàvem nosaltres amb les nostres samarretetes, allà, tomonos, uniformadets... Vale? Teníem marcador aquest any, no hi havia bar, i aquest any es va fer una revisió de normes perquè... Bueno, l'any passat, diguem que el tema dels pares va ser bastant agobiant.
7: I aquest any els hem cacat molt.
5: I aquest any els pares...
6: Encara que hi havia alguns pares que
5: sí,
6: estaven
5: algun,
6: molt...
5: Algun, però és que
6: molt posats, com si els seus fills assoguessin allò a la victòria.
5: Quedaven asseguts. I mira, jo, perfecte.
7: Sí,
5: excepte
7: ja
5: un que va venir, no sé què, li vaig dir, no ho sento, no, jo no. Jo,
7: bueno, és
5: jo
7: que,
5: sincerament.
7: És que et va vindre amb el mòbil. Perquè
5: que
7: em va
5: vindre amb
7: va
5: el mòbil
7: gravar.
5: Mirant-ho i tal, i jo vaig dir, jo no miro això, jo...
6: Com si fos un bar, jo.
5: Exacte.
6: Però mira, va ser curiós perquè, encara, o sigui, hi havia moltes parelles, però jo crec que va ser un èxit.
5: Podeu sí. mirar a Cugat Mèdia les fotos que ens va fer, crec que són de la Lali Puig.
6: Són de la Lali.
5: Són molt xules aquestes fotos, i res, podeu mirar-les a Cugat Mèdia. Què més hem tingut, a part d'aquest torneig de globus, doncs el mateix...
6: Podem fer una valoració del torneig de globus com a obra dels joves?
5: Espectacular. O sigui, aquest any molt bé.
6: Coses a millorar, detalls. Coses en...
5: Hem fet moltes coses, hem polit molts detalls, jo crec.
6: Jo crec que sí, però que també podríem millorar el fet de com fer que la gent no se'n vagi al final.
7: Clar. No, perquè, o sigui, jo ho entenc, eh? És de 12 a 2.
5: Clar, la gent vol anar a dinar.
7: La gent, si està eliminada la primera ronda, no es quedarà al final.
5: Clar.
6: Sí, perquè jo crec que si el que fem és que si podem fer... Que la públic tingui una part de votació, podríem fer que la gent es quedés perquè és l'interès de no només jugar, sinó també ser com jutgen certa part.
5: Clar,
6: de...
5: Clar, però això l'àrbitre és, ja. És inàrbitre.
6: Hem de trobar alguna forma per cara a l'edició de l'any que ve.
7: Escolta, sí. si algú ens està escoltant...
6: I té alguna idea?
7: I té alguna idea, Instagram.
5: El DM ens diu, oye, mira, això es podria fer així.
6: Nosaltres, ok.
5: Ok, merci.
6: Merci.
5: Merci.
7: I et direm...
5: Gràcies.
7: I et direm...
6: Gràcies, man, gràcies.
7: Si ha sortit, llavors té drets d'autor. Endavant.
5: Després...
6: Més coses.
5: Lamentablement, bueno, Sant Cugat ha hagut de solidaritzar-se amb el terremol... joder.
7: Terratrèmol.
5: Amb el terratrèmol de Veneçuela, vale? Que han sigut uns terratrèmols doncs, bastant bèsties.
7: Pensava que anaves a dir que s'ha hagut de solidaritzar amb el Xipre.
5: Que també, que això passa després.
6: Pobre Xipre, eh?
7: Però pobre Xipre.
5: Pues, bàsicament, hi ha hagut diversos sismes, el primer de 7,2, el segon de 39 segons després, de 7,5 a l'escala de Richter, que això és molt bèstia. 7,5, no sé si l'escala de Richter són 8 o 9, no sé quan és, però bàsicament són terratrèmols molt bèsties que han deixat doncs, molta infraestructura... important, doncs, molt destruïda, després es parla de prop de 1.000 morts, llavors han sigut bastant, ha sigut un terratrèmol bastant bèstia i Sant Cugat s'ha solidaritzat amb això.
6: Aquesta part de la solidarització també és que tots els guanys del concurs de rossos del dia de Sant Pere, exacte. No, del dia abans de Sant Pere, perdó, és, o sigui, del dia de la matinada, Sant Pere, seguici nocturn...
7: No, el diumenge, vaja.
6: El diumenge, es van donar al terratrèmol de Veneçuela, o sigui, solidaritat amb Veneçuela.
7: Crec que van ser 600 i algo euros, que era, no et fa molt,
5: home, però,
7: ja et fa.
5: Però algo és.
6: Home, és simbòlic.
5: Sí, a part, diguem que inflacionàriament a Veneçuela es pot parlar 600 euros com una xifra una miqueta millor que aquí, saps? Les coses allà, el cost de la vida és més barat.
7: Sí, però al final són 600 euros que per un terratrèmol... És com donar 3 euros, saps?
5: O ja, sigui... ja, bueno, clar, evidentment.
6: Però hi has algú. Hi has algú,
7: sí, ja
6: hi has
7: algú. Ja
5: i després, doncs, estàvem allà, a la d'esto d'entremesos, i una xispeta, una espurneta... Vale,
7: no, moment.
6: S'ha d'explicar bé.
5: Fum!
7: Exacte. La cosa és, jo en aquell dia...
6: Estàvem fent la migdiada.
5: A veure, anem a explicar.
7: Totalment.
5: Què ha passat? Què ha passat? Ha cremat el xiprer. El xiprer.
7: No, no, per si no us heu enterat.
5: No un xiprer, el xiprer. O
7: per si heu estat dormint aquests 4 dies. Si
6: l'hora de Nadal de Sant Cugat.
5: Si vosaltres aneu ara mateix al xiprer de...
6: Plaça Octavià.
5: De Plaça Octavià, veureu que està negre, carbonitzat.
7: Però un moment, quin dels 70.000 xiprers
6: no,
7: que xiprer. Hi ha?
6: És el xiprer que
5: està encapsulat.
6: Que per Nadal... És l'arbre de Nadal de Sant Cugat.
7: Totalment. Aquest any també ho serà, l'única...
5: Serà negre.
6: Serà l'arbre de Nadal de Pestadientes de Navidad.
7: També t'he de dir, quan es va cremar, encara hi havia les llums de Nadal posades.
5: Hòstia. Ara?
7: Ara estan posades. Bueno, ara no, perquè les han tret... O sigui, van fer revisió de l'arbre i les van treure per si de cas.
5: Mare
7: de
5: Déu.
7: Però encara estaven posades. Però la cosa és, ja expliquem-ho bé, nosaltres, això va ser diumenge, vale? Nosaltres veníem de fer matinada bastonera.
6: Sí, matinada bastonera o concurs d'arrossos.
7: I concurs d'arrossos. Hi havia gent que a les 3 o a les 4 hi havia pirat a casa seva.
6: Jo havia dit, mira, jo vaig dir, mira, escolta.
5: Escolta, nano.
6: Escolta, nano, escolta. Escolta. Vaig a dormir.
7: Jo, de no fet, me'n vaig anar a dormir abans, perquè no vaig dinar al concurs d'arrossos, perquè em feia un pal terrible. Me'n vaig anar a dormir
5: festa, festa
7: abans.
5: Dura.
7: Exacte. De 3 a 8 del vespre vaig estar dormint. Em va despertar, el meu pare i em va dir que sàpigues que has dormit tant que el xiprer ha fet caput. I jo, ah, s'ha caigut? I em diu, no, s'ha cremat. I jo, hòstia, nano, vamos.
6: Jo estava dormint al sofà de casa meva i em diu ma mare, escolta, has vist això, Genís? I jo, què? I diu, sí, està cremant el xiprer. No serà una fake news d'aquestes...
7: Una IA.
6: Sí, o el Sant Cugat News, que sempre fan aquestes coses. I dius, no.
5: Ha cremat el punyentero xiprer. Per què? Perquè estava trobada d'entremesos les espurnes d'una de les colles, que eren els diables de Torredembarra, no els de Sant Cugat.
6: M'han linxat en els comentaris, No diables, vall de diables, no colla de diables.
7: Bueno, vall de diables,
6: perquè
7: important.
6: Perquè són diables tradicionals que s'ofenen.
7: No. Som... Diables de Sant Cugat.
6: No són diables important. De Sant Cugat. Són diables de tota Redembarra, no diables de Sant Cugat. És que tothom, o sigui, pels comentaris la gent comenta sense estar informada i diu, no, heu sigut vosaltres, no sé què. Llavors, és com que la gent ens està tirant merda per tot arreu.
5: Bueno, que ha saltat una... que aquest jugava en foc, ha saltat una esporna i fiumba!
6: I és superhai perquè si es mira el vídeo, crema, però això més
7: minuts,
6: ràpid.
7: O sigui, en 2 minuts han apagat el foc, però és que en 2 minuts ha cremat tot.
5: Sí, sí.
6: Perquè que també perquè... tota la pinassa acumulada dintre de l'arbre, tota la pinassa acumulada a la base, que és així com... Que té forats
7: per això, també, per agafar tota la fulla.
6: Pinassa.
7: És que no és pinassa.
6: Tota la
7: fulla...
5: Xiprerassa.
7: Xiprerassa, pues, la xiprerassa.
5: Fulles, cony.
7: Les fulles del xiprer...
6: Tot el fullatge sec.
7: Tot el fullatge sec del xiprer cau... a la base, i a la base, per això té aquestes...
5: Perquè no quedi el terra fullat, no?
7: Exacte. Totalment. Llavors, també la cosa és que des de dins també es quedaven aquestes fulles, i llavors va cremar amb una rapidesa... Bueno, allò va ser...
6: No. Però s'ha fet un anàlisi, crec...
7: Encara no ha donat
6: resultats. Però...
5: Protecció Civil ho està revisant.
6: Exacte. Però després de la... de que cremés, es va dir... que estava viu.
7: Ara, també t'he de dir, entrem aquí en termes polítics perquè, o sigui, van sortir tots els polítics a dir sí, està viu, això rebrotarà, i al cap de 3 o 4 dies van dir anem a fer l'anàlisi. I dius, bueno, digues això, si d'això, després de fer l'anàlisi.
5: Ara mateix estem en un període preelectoral, llavors això no se sap com funcionarà, perquè tothom vol fer el seu paper. O sigui,
7: exacte.
5: Tothom vol llegir el seu llibret i tothom vol abanderar-se de...

0: A Sant Cugat ha tornat...
1: Ja tocava, també, fort, perquè m'ha caigut un dena.
0: Vale, ha estat...
1: Feia anys que no es feia, i que torni també està bé, perquè al final la joventut no tenia absolutament res, a part de cultura popular, que si no t'enganxa, doncs anem malament.
2: No, i l'espai jove, que...
1: Bueno, ja en parlarem.
2: Que era un escenari tot... O sigui, que és un escenari de festival, perquè era com que estava cobert i tot això, però vull
1: de
2: dir...
1: De fet...
2: Que només han vingut els tiets i...
1: I ginestar.
2: I ginestar.
0: Bueno, els tiets jo crec que han passat bastant bé, no?
1: Sí. Jo no dic que no, ara...
2: Home, ginestar també està bastant bé, però vull dir que...
1: Per una, o sigui, per una cosa jove, posar dos concerts i tres DJs, doncs ja. Dius, home...
2: Home, ja està bé que res, vull dir... Però, clar, passem per èpoques on va vindre Oques Grasses, va vindre Bugos, va vindre tal... I...
0: Després, vosaltres heu vist algun periodista a Cugat Mèdia?
1: Sí.
0: Heu enxampat el periodista?
1: Sí.
0: Bueno, perquè ets...
1: Vaig enviar la foto? No.
0: Perfecte. Nosaltres érem periodistes, llavors, pues, bueno, ens podríeu haver enxampat, si volíeu.
1: No, perquè en cap moment vaig portar la samarreta.
2: Jo tampoc, aquesta festa major l'he utilitzat.
0: Bueno, hem fet servir la nostra.
1: Clar. Saps? És que ens hem independitzat, saps?
0: Bueno, hi ha hagut tres guanyadors, el Premi Col·leccionista, el Premi Selfie més original i el Premi Infraganti. Que el Premi Infraganti eren quatre entrades per Port Aventura. Sí.
1: Quatre entrades, eh?
0: I han caçat periodistes. Després, i coses que han passat ja així, in the overall, Mossos i Guàrdia Civil escorcollen per segon cop al Irta Cresa.
1: Però això està cremat.
0: Exacte. Quina curiositat... a veure, jo el que vinc a dir... Quina casualitat que hagi cremat on creuen que es va originar la pesta porcina. És una casualitat massa.
1: Vols dir que és casualitat?
0: No ho sé pas, Jo crec que és casualitat,
2: Aquí fa una miqueta d'olor xamuscat i no és l'incendi.
0: llavors, què passa? Que bàsicament Mossos i Guàrdia Civil van fer un altre escorcoll. Bàsicament, però evidentment... Doncs,
1: que toquen cendres.
0: Va tornar-se a cremar, llavors, doncs... Sí, no saben... Jo crec que no saben res, bàsicament. I poc més, de moment...
2: Bueno, molts atropellaments a Sant Cugat últimament.
0: Molts atropellaments, això sí.
1: Fiu pumba, perquè és que la penya està una mica tonteta, també.
0: La penya està boja, la penya està zumbada al cap, jo. No sé què passa amb els cotxes de Sant Cugat, jo els prohibiria tots. I tots en bici, ja
2: tots
0: està.
2: En bici o més que...
1: Mira, feu una cosa, Joan, prohibim els correfocs, que la gent els vol prohibir. Prohibim els cotxes, prohibim els patinets elèctrics, ja està, tu. Tots caminant.
0: Ja està, tio, tots caminant. Sense la roda, què és això? És un
2: prohibim
0: invent,
2: caminar.
0: És un invent primitiu d'aquests...
2: Prohibim caminar, tots levitant.
0: Tots volant. Tots el Genís allà...
2: Volant.
1: No, però llavors hi haurà el típic accident de... Hòstia, nano, he xocat contra un vidre.
0: Col·lisió aèria.
1: No.
0: Bueno, deixem això per banda, anem a les... Tertúlies
1: de bar.
0: Anem al bar. Anem al bar. Nois, voleu una birra o alguna
1: cosa? Abrem una porta,
2: sí,
1: va.
2: Sí, una birreta. Va.
0: Hem tingut les notícies més llargues de
1: home,
0: tota l'hora. Joves,
1: sí.
0: 20 minuts de notícies.
2: 20 minuts de notícies.
1: És que si no ve el Pedro...
2: És que ha sigut notícies per a tertúlia.
0: 20 minutacos.
1: Jo necessito treure un tema.
2: Tema, treu-lo.
0: Treu el tema. Treu-lo, suelta-lo.
1: Podem parar de celebrar els gols d'Espanya?
0: No! No, la roja sempre.
2: I després crides puta Espanya, tu, eh?
0: No, home, no.
1: Aquí però, no es crida. Aquí a la ràdio pública no es crida.
0: A veure, el moment on jo crec que em sento més espanyol és a la selecció espanyola. Quan juga a Espanya, jo em sento espanyol.
1: Vale, però és que
0: ja ahir, està.
2: Jo no vaig amb la roja,
1: moment,
2: eh?
1: És que
0: perquè ahir... la meitat són del Barça.
1: Moment,
0: llavors,
1: moment,
0: jo
1: moment,
0: soc del Barça.
1: Moment, ahir va ser molt bèstia i jo estava...
0: Ahir estem parlant del partit Espanya-Àustria.
1: Sí.
2: 3-0.
1: 3-0. Jo estava...
0: Molt bon partit.
1: Un moment, deixa'm
2: no
1: parlar, gràcies. Estava jo al monestir en un banc...
2: Què va feies del monestir en un banc? Ah, vale. Vas anar després de les 16 bastones.
1: Exacte.
0: Va ben Jagercola.
1: Sí, totalment.
2: Jagermeister seco.
1: Vam menjar uns palitos i ahir ens vam quedar. Uns palitos de pipes.
2: Bueno, segueix, prosigue.
1: La cosa és, va guanyar Espanya, va sortir tres xavals... van sortir tres xavals amb altaveus posant l'himne de la Roja.
0: Com ha de ser?
1: Que diu, la Roja juega en tanga, en lloc de i baila,
2: titular.
1: O canta, o no sé què diu. L'Ori ens està mirant des de...
0: Hola, Ori. Saluda,
2: Ori.

0: saludem a l'Oriol, bon dia.
1: És... L'Oriol és el nostre tècnic, és, bueno, el nostre tècnic, el nostre estimat.
0: És el tècnic de
2: Cugat, però bueno. La cosa és que ens està dient, perdona,
1: bueno,
2: a les 10, xaval.
1: Prosiga amb l'anècdota.
2: La cosa és que va començar a ballar amb la Roja i van acabar ballant el Waka Waka EE de la Shakira.
0: Això vale. Està bé.
2: Però és que estaven a les, potser, 12 de la nit amb un xumba-xumba pel monestir, fent una volta al monestir allà. Ha guanyat Espanya. Amb la bandera d'Espanya per allà penjada, no sé què.
1: I després, va la policia a la biquinada.
2: Totalment.
1: O sigui...
2: No en parlarem d'això, eh? No en parlarem, però totalment.
1: Mare meva, o sigui, això... Això és targeting.
2: Bueno, sí.
0: La biquinada, podem dir que és la biquinada.
1: La biquinada és una tradició que forma part dintre de l'espai arrel de la festa major de Sant Cugat, i és que, arribat a certa hora... El dia 26...
2: Algun dia, perquè es va movent...
1: Sí, es va movent.
2: I això va de boca en boca. O sigui, si t'arriba perfecte, si no, no.
1: Exacte, perquè jo pensava que seria el dia del seguici nocturn i no va ser el dia seguici.
2: Però la cosa és que sempre s'intenta que sigui com una mica més secret, perquè no es plantin 170 persones.
1: És un dia que es fa un recorregut per els carrers de Sant Cugat o a plaça d'Octavià, on a certes hores del matí es mengen biquinis.
0: Vale.
2: Es planten biquinis, es planten biquineres amb el testo d'enlluernat públic.
0: Vale. I es fan biquinis. Ah, bueno, està bé, això és una...
2: Per què va vindre la policia? Perquè van entrar a plaça 170 persones ballant gitanes.
1: Sí, ens va veure gitanes amb el sol d'un acordió.
0: Però això és extraoficial?
2: Sí.
0: Ah, vale, vale.
1: És com una rave de biquinis.
0: Ah.
1: Vull dir, és una cosa superrara. És... La ràbia dels biquinis de Sant Cugat, ja no és la
0: sabeu,
1: biquinada.
0: Ja no sabeu què inventar-vos.
1: No, però això fa anys.
2: Això porta fer-se 13 anys.
1: No és una cosa nova.
0: Però gasteu en lluernar públic per fer-vos els putos biquinis.
2: Ah, i les 10?
0: Bueno, està guai.
2: Al final és festa major,
0: José Maria!
2: No, la cosa és que va vindre la poli, vale?
1: Tu estaves a la biquinada.
2: Sí. Va vindre la poli i què va requisar? Les biquineres. No.
1: No, sí que va requisar.
2: No. Un tros de cartró.
1: Sí que va requisar les biquineres.
2: No, perquè després vam seguir.
1: Ja, però pots seguir la biquinada sense les biquineres.
2: No, que sí, que després em vam menjar. O sigui, de fet, les biquineres eren 4, vale? Van sortir de totes de plaça Barcelona semblant urnes de l'1 d'octubre.
1: Tenim les biquineres!
2: No, a part d'això van sortir amb motxilles allà... Van sortir per diferents punts de la plaça,
1: no
2: sé què.
1: Perquè no es veiessin amb les biquineres.
2: Totalment, amb les motxilles allà.
0: Per la porta darrere.
2: Biquineres encara calentes. Perquè, clar, és que la cosa és que...
1: I lo bo que està el biquini.
2: Es va presentar 4 cotxes de policia.
0: 4 patrulles allà.
2: 4, no. Però és que es va presentar 4... 4 furgos de policia de...
0: De què, de Brivo?
2: No.
1: Bon dia, què esteu fent aquí?
2: 4 furgos... de la policia local.
0: Ah, de local.
2: Furgos de merda, però bueno. I es va presentar i van tapar les 4 entrades.
0: Oh,
2: i clar, nosaltres estàvem allà en plan...
1: ¿Dónde está la biquinera?
2: No, que van requisar un tros de cartró que posa la biquinera.
1: Aquí no come nadie biquinis. Aquí nadie come biquinis.
2: Llavors van identificar 4 xavals i ja està.
1: Identificat per fer biquinis.
2: No, identificat per... Identificat per...
0: Manifestació...
1: Desordre públic.
2: No, per crear una mica tot, però bueno. Però és que mentre s'està identificant la penya, va córrer la veu de... Estem fent biquinis a la Rambla del Celler. A 2 metres de baix! Efectivament, tu anaves a la Rambla del Celler, vull un biquini. Té, gràcies. Després això, ens vam anar...
0: Això amb quins fons es paga?
2: És a dir... Amb cap. O sigui, això uns xavals porten el... El pa, un xaval els porta al testo...
0: Està bé. La biquinada. És que em sembla tot
2: surrealista. La cosa és que vam anar primer plaça Barcelona, després Rambla del Celler, després vam pujar a 4 cantons, vale? Allà ens vam quedar una mica, va passar la poli, també, els vam dir adéu, es van quedar allà i després vam dir...
1: Fent biquinis, eh? O sigui,
2: a Rambla del Celler. Un altre cop davant del Mercadona. O sigui, davant de l'Ajuntament. Sí. O sigui, davant de la policia local. Vale? Ens vam anar allà, Però és que aquí, clar, cada vegada perds més persones perquè la penya se'n va a dormir o es queden a plaça parlant i tal. Vale, doncs arribem a Rambla del Celler, vam fer uns agarrotins, ens vam quedar tan panxos, davant de policia local, ve les quatre policies, o sigui, els quatre... les quatre furgos de policia local venen i aparquen el pàrquing que tenen...
0: Clar, de sota.
2: De sí. sota. Però és que nosaltres estàvem davant. Els hi vam dir adéu, allà, adéu! I després va sortir un policia local i ens va dir, nois, sabeu que això no es pot fer, no? Nosaltres.
1: Saludar els policies.
2: Cap... No, no, en plan, la biquinada.
1: Perquè no es pot fer, sí. És via agafa... pública. Està...
2: Sí, bueno, és via pública, però agafa llum pública no ho pot fer, això.
1: La vegada portes una carretilla amb un generador...
2: Però la cosa era que ja eren les 6 del matí i ja vam dir, bueno, ens anem a dormir, no?
1: Ja, però vale. Que després es va fer una ràbia per Ramon Barnils.
2: La cosa és que mentre s'estava fent això, a les 3 va començar la ràbia a Plaça Octavià.
0: Bueno,
2: als jardins del monestir.
1: Als jardins del monestir.
2: Allà i claro, allà es munta sempre ràbia. Ràbia al monestir.
0: Ràbia
2: i legal. Ràbia al monestir. Sí, clar. Vale. La cosa és que...
1: Quina ràbia no és il·legal?
2: Jo me'n vaig anar a dormir, 2 hores després m'havia despertat perquè tenia matinada bastonera. Vale?
1: I seguien allà.
2: Em vas despertar i vas dir, ah, mira, i han començat a fer proves de so. Jo em pensava que eren proves de so. Després vaig anar...
0: La puta ràbia.
2: Vaig entrar al... És que jo va ser... Estava jo vestit, blanc, vale? Perquè al final bastoners de Sant Cugat anem blancs. Vaig entrar als jardins del monestir tots. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba,
1: jo conec d'una persona que va empalmar
2: sí.
1: de la ràbia del monestir a la matinada bastonera.
0: Uau!
1: Amb un parcet de
0: mar. Uau, uau, uau. O sigui, crònica és una detenció.
1: No.
2: Quasi,
1: o sigui,
2: quasi.
1: Aquella nit, la nit, o sigui...
0: Sí, entre fer raves de biquinis, raves de veritat...
1: Raves de biquinis, sí, es podria dir que és així.
2: No, però, clar, és que no es posa música xumba-xumba.
1: No,
2: o sigui,
1: és el ritme d'un acordió.
2: És música d'acordió, de guitarra...
0: I la flauta.
2: No, acordió... O sigui, porten un acordió i el toquen... Llavors toquen música tradicional, en plan una polca, un agarrotín, un no sé què, un no sé quantos...
0: O sigui, literalment és ballar sardanes.
2: No.
0: Borratxo perdut.
2: No. Tu et fots un agarrotín i no és una sardana.
0: Ja, però és xumba-xumba.
1: Et falta cultura, xaval.
2: Et falta cultura.
0: Cultureta, no?
2: Cultureta.
1: Bueno, fem un reportatge de la biquinada l'any que ve.
2: La cosa és que jo no vull que es converteixi tampoc en cosa superguai, biquinada, 174 persones.
1: Tres coses que no te puedes perder en Sant Cugat del Vallès, la biquinada.
2: Pues no, de fet, la biquinada no existeix. Tot el que hem explicat no existeix. Perquè després es presenten persones que no tenen absolutament res a veure amb cultura, que endavant, que molt bé, que gaudeix de la festa... Però llavors són els que la lien.
0: Si voleu iniciar-vos en aquesta cultura, veniu al Quinto. Al Quinto
2: exacte.
0: Començareu a aprendre.
2: Exacte.
1: I el Martí es pot considerar que estem molt dins d'això.
2: Estem, jo crec que massa.
0: Esteu a l'interior profund.
2: Sí. Jo crec que estem massa dins.
1: Quan estàs a Plaça Octavià a les 3 del matí no pots caminar recte perquè et trobes amb gent... O sigui, perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
0: Vale, perquè vas amb Jagger Cola...
2: No.
1: Perquè t'has de saludar amb tot quisqui.
2: Ah. Jo no bec, Joan.
0: No.
2: No, en sèrio?
1: No, el Martí no veu.
0: Ah, no veu ningú.
2: No, vinc...
1: no, jo sí que veig.
2: El Jani sí, però jo no veig. Llavors, clar, m'encanta veure la penya borratxa.
0: Sí,
2: A les 5 del matí demanant un biquini és molt graciós.
0: És graciós.
1: Molt bé, tu.
2: Ens queden 3 minuts.
0: No, Manolo, no? tranquil.
2: Ah.
0: Foli 5 més.
1: Més coses curioses de la festa major.
0: Jo que deia és... Vosaltres, com podeu indormir tant?
1: Arriba un moment en què entres a un flow state.
2: Mira, Joan, jo t'explicaré...
1: Les primeres hores del matí sí que estàs cansat, però després passa un moment on dius, bueno, ja dona igual. I després ja és com que vas carregant el cansanci.
0: Jo he provat a fer empalmes universitaris, de fer un juernes i després anar a classe.
2: Sí, però és que no és el mateix,
0: fer 2 horetes d'àlgebra i geometria pel matí.
1: És que no vas a fer classe.
2: És que no és el mateix.
1: Després vas a una festa, però rara.
2: Vas a un correfoc, després.
1: Sí.
0: Ja, però és que jo em cauria.
2: Vas a un seguici nocturn.
0: Jo em cauria.
1: No.
2: No, no. Tu, mira, has de pensar... És que no has sigut mai monitor d'infants, no?
0: No,
2: vale.
0: De moment.
2: Els infants, a les 8 del matí, havent dormit, doncs potser 8 hores, mm-hmm. o potser...
0: sí.
2: Posem-li 6 per allà, estan cansadíssims. Monitors, havent dormit 2, no sé d'on treuen totes les ganes, però s'han de despertar i està allà on falla.
1: L'ésser humà és una criatura molt curiosa.
2: Exacte. Doncs aquí és el mateix. Tu pots haver dormit 8 hores i estar patadíssim, o 2 i està, bueno... Que, de fet, el rellotge a mi em va dir descansa, dorm, tonto pan.
0: Tete, ja.
2: I jo,
0: ja,
2: ja. Estem al segon dia de festa major. No dormiré.
1: No, jo he arribat a dir aquesta festa major, hòstia, estem al segon dia de festa major.
2: Sí, jo també.
1: I estic rebentat i, no, i acaba de començar.
2: I l'últim dia, quan estàs ja rebentat i vols anar a veure els focs...
1: I acabes Sant Pere i dius...
2: Ja està, fins aquí. Perquè jo, els focs, han estat el primer any que els he vist per FOMO.
0: Ah, perquè, per FOMO?
2: Per FOMO, en plan, bueno, hi vaig perquè em toca. Feia com 4 anys que no hi anava.
1: No, els focs estan sobrevalorats.
2: Totalment.
1: No, a mi no, ni fu ni fa, la veritat.
0: Bueno, cremes pólvora, això està guai. Crema
1: no la cremes tu.
2: No la cremes tu i no se sent l'olor.
0: Bueno, ja, però sents pimba!
2: Bueno.
0: Pimba!
1: I això no és molt maco perquè
0: pimba!
1: No coincideix el que vols amb el que sents, cosa que és bastant òbvia. Perquè
2: explota
1: una cosa
2: i després fa l'altra.
1: Però vull dir, no té gaire gràcia. Però bueno.
2: Bueno, què és això?
0: Cosa
2: que si d'això veniu per festa major...
0: Heu de venir per festa
2: i
0: major.
2: I ja està. Joan, quin és el teu top 3 de coses de cultura popular?
0: Oh. Vale, top 3 cultura popular. Vale. Anem a pensar.
1: L'expert.
0: L'expert. Bueno,
2: és que per això li he preguntat al Joan.
0: No és que sigui molt expert, però... Bueno.
1: Has ballat alguna sardana en ta vida, Joan?
0: Sí, alguna sí, a Sant Madí vaig ballar alguna.
1: Home.
0: Fa no sé quan.
1: Quina és la diferència entre els llargs i els curts?
0: Ah, jo què sé. Jo hòstia, imito la gent.
2: Te falta cultura, eh?
0: Vale. Top 3.
2: Vinga, 3. Top 3, va.
0: Jo no sé si puc dir això a l'antena. Hi ha coses que...
2: Però si és de cultura.
0: Ja, és veritat.
2: Si està el programa.
0: Top 3, bueno, almenys això passa a Castelldefels, no sé si... Crec que a Sant Cugat també passarà. Les orgies a Castellers.
2: Però un moment, o sigui, t'estem dient top 3 de cultura de festa major.
0: Ah, Castellers no fa festa major?
2: I tant, sí. Però no orgies.
0: Bueno...
2: No està això el programa.
0: No ho sé.
1: Castellers a festa major fa festa amb altra gent de cultura, això vol dir que no hi ha orgies.
0: Vale, top 1, correfoc, 100%.
2: Vinga, va.
0: 100%,
1: molt bé.
0: S'ha de crear... O sigui, jo encabronar m'ho passo teta.
2: Vale, però t'estem dient festa major.
0: Ja, però...
1: Però també hi ha un correfocs.
0: Però aquest any no he pogut estar a festa major perquè estava treballant.
2: Ai, que està pencant.
0: Estava pagant una festa major, eh? Burros, eh? Que he contribuït ja. Cuidado. He pagat impostos, que Hacienda somos todos.
2: I saps què més
1: aquí tothom paga impostos,
2: pagarem?
1: Eh?
2: O sigui... Saps què més pagarem?
0: Què?
2: Uns bonics impostos perquè la setmana que ve fem uns tallers de podcast a l'oficina jove.
0: De fet, ja els hem fet. Bueno, hem fet uns talls de podcast, no sabem com han anat, perquè estem parlant des del passat.
2: Superbé.
0: Els nens molt amables, molt xulos.
1: Superbé. Talls de podcast, de l'hora dels joves, molt recomanable.
2: Sí, de fet...
0: Pròximament,
2: contracteu-nos.
0: Sí, una facturita aquí, por favor.
1: Tenim el model. Tenim el model de taller, ara ens ha de contractar per fer-lo.
0: Doncs res, jo crec que podem acabar aquí la tertulieta.
1: I entra la meva secció.
0: I entra la teva secció.
2: Vols entrar a la teva secció, Geni?
1: Entrem a full.
0: Podem entrar a la teva secció. Saps què passa?
1: És que és molt d'hora pel matí, encara.
0: És molt d'hora. Són les 9:51 del matí.
2: I saps què hem d'anar a fer ara,
1: falten
2: no?
1: Falten 9 minuts per
2: muntar-ho.
1: Les 10. Bueno, va, som-hi, a la meva secció.
0: Què ens expliques, Geni?
1: Bé, no sé si us en recordeu, però uns programes enrere vaig inaugurar...
2: Pedro!
1: Clar, Pedro, tio!
0: Pedro, sisplau.
2: I tu.
1: Vale. No sé si us recordeu, però uns programes
0: no
1: enrere vaig inaugurar una sèrie dintre la meva secció amb el nom de Coses que fan els britànics, on parlo de tradicions estranyes que tenen els britànics. En capítols anteriors us vaig parlar de Cooper's Hill Cheese Rolling, que és aquella, aquella tradició on els britànics van rodant, bàsicament perquè roden, per una baixada...
0: Una rodació.
1: Perseguint un formatge.
0: És que és molt bèstia, lo del punyetero.
1: I també del World Warming Charming Championship, World Warming Championship. On persones competeixen per veure qui fa que surtin més cucs d'una superfície fent servir mètodes d'allò més raros. Us en recordeu d'aquestes dues tradicions?
0: L'ultrasonido en mano.
1: Sí, us en recordeu, no? Llavors, avui, companys, us vinc a parlar del meu descobriment de la setmana. Una tradició d'allò més rara que es diu que es du a terme el segon diumenge de setembre de forma anual al municipi de Ramsbottom, al Regne Unit. Aquesta té el nom de World Black Pudding Throwing Championships.
2: Ho endivino.
1: I funciona de la següent forma.
2: És tirar púdings.
1: No.
2: Merda.
1: Més o menys, però no, un púding no és el que, no és el que
0: penseu. Tirar púdings... O sigui, tirar púdings negres.
2: World Black Pudding Throwing...
1: Hosti, madre els mia. Participants d'aquesta competició tenen tres oportunitats per llançar una botifarra negra per sota del seu, de sobre, o sigui, d'una forma com si tiressis la petanca, vale? Sí. Amb l'objectiu de tirar 12 pastissos circulars col·locats en quatre piles sobre una bastida que està a 6 metres d'alçada.
0: Bombardent Inglaterra.
2: Sí, al final has de tirar pastissos.
1: Sí, és agafar una botifarra negra, que és així petitona.
2: Però està feta o no?
1: Sí, sí, sí, és una botifarra negra.
0: Una morcilla. Una morcilla.
2: No, però dic...
1: No, perquè és aquesta botifarra de sang.
2: Sí, però...
0: Una morcilla.
2: Sí. Sí, però dic, tu quan la tires, està cuita.
1: Si està cuita, és una botifarra negra. Com
0: sí, una punyeta de morcilla.
1: És una carnisseria, agafes una botifarra negra i la recobreixen...
2: O sigui, està cuita, no està cuinada.
1: Amb una tela.
2: Perquè és important, perquè de vegades la cuinada fa una mica...
1: No, perquè és molt petita,
2: no
1: és una botifarra llarga, és com una boleta.
0: És així, és una morcilla així.
1: Una morcilleta.
2: És una morcilleta.
1: És una morcilleta. Que la recobreixen com amb unes mitges de color negre. Llavors, ho tiren allò i has de tirar com uns pastisses que estan a sobre d'una...
2: Els púdings.
1: D'una bastida. Vale. Llavors... guanya qui tira més pastissets al final. O sigui, que us hagués tirat més Yorkshire Puddings, que són el nom d'aquests pastissets, de la plataforma amb una botifarra, guanya la competició. És una petanca negra amb esteroides. Es podria considerar.
0: Petanca negra amb esteroides. Hòstia,
2: estic veient ara un vídeo. És
1: o sigui, aquesta tradició data del 1455.
0: Ai, vam a jugar a la petanca!
1: Ai, o sigui, data del 1455 i la forma moderna, la forma actual de jugar-ho, es fa de forma anual des del 1984. Llavors...
0: estem veient un vídeo des d'aquí.
1: És el que us he dit.
0: Sí,
1: una plataforma posada a una bastida on es tiren aquests pastissos. No? És com uns pastissos circulars i es tiren amb un... Llavors...
0: Llavors tires la morcilla.
1: Tens una distància establerta, tires la morcilla i has de tirar els pastissets que estan a sobre de la plataforma. És una cosa molt rara, la veritat. No sé en quin punt...
2: Bueno, escolta, ells tenen això, nosaltres tenim correfocs.
1: No, però no, o sigui, trobo més absurd que...
0: Barnstick Carretil Championship, no?
1: Diuen que la tradició aquesta surt de que dos pobles que estaven allà al costat es van començar a barallar i es van quedar sense armes i es van començar a tirar menjar.
2: Vale, la cosa...
1: Llavors, com que es van començar a tirar menjar, després van fer una competició per barallar-se en comptes de tirar-se menjar de forma aleatòria, tirar-se menjar... algun lloc en concret, llavors, de llavors sortir aquesta tradició tan curiosa. Digues, Martí.
2: La cosa és que està, o sigui, hi ha la bastida, per si no us ho imagineu, hi ha la bastida amb una cosa de fusta, vale? Sobresortint. Sí, i la cosa és... aquesta de fusta és el que has de tocar, llavors ho tires.
1: No.
2: Sí. Sí, sí.
1: Tu no tires la cosa de fusta, tu tires...
2: Bueno, o sigui, has de tocar, llavors amb la vibració i coses així, doncs, suposo que es tira.
1: No. Tu tires perquè el púding xoca amb els pastissos i es fa caure, perquè estan apilats en quatre, en els quatre costats de la plataforma. Llavors, si posa la púding a sobre, fa que caigui. Veus? Mira, aquí es veu.
2: Ara, a veure, espera't un moment.
1: Bueno, això és molt radiofònic. Pumba. Això és molt radiofònic, però... Veus?
2: Bueno, sí, li ha donat, però no ha caigut.
1: Però la plataforma no es mou com a tal.
2: Et podria dir... que al Campeonato Mundial de Lanzamiento de Morcilla 2025 crec que ningú ho ha tirat. O sigui, són 100 minuts...
0: Un moment, deixeu-me cuinar.
2: De gent...
1: Home, perquè no hi ha com una professionalització d'aquest sector.
2: Epa, doncs sí.
1: No ets professional de tiançar morcilles.
2: Sí, que ho han tirat 3. Han tirat 3. I és molt...
1: No pots ser professional de tiançar morcilles. Perquè són 12 pastissets col·locats en 3-4 pilones, que són 3... pastissets per pilona.
2: Exacte.
1: I llavors els pastissets tenen com una forma que és com un bol. Llavors, quan cau, la morcilla s'obre...
0: Un moment.
1: Vulguis o no, la tira, saps?
2: Epa, hi ha també dos categories, juniors i seniors.
1: Home, com a qualsevol competició.
0: Puc fer una cosa?
2: No.
0: Sí, va, deixeu-me fer una cosa.
1: Digues.
0: Em deixeu?
1: Sí.
0: Esto es el campeonato de la morcilla. Yo soy de Zú. Sí, es
2: mi tierra. No, no, el copyright.
0: Ey, guau, pero estamos aquí en Radio Teletasi. Hoy estamos aquí en el campeonato mundial de tirar morcilla.
1: What are you doing here?
0: Esas nosotros los guiris no nos gustan. Aquí hacemos solamente
1: morcilla.
0: Morcilla. Vaya, han fet la tutoria, ja està.
1: El campeonato mundial de morcilla.
2: Joan, una cosa. Era, a mi m'encanta estar amb fred, però a 22 graus et sembla normal?
0: No, està bé, això, 22 graus...
2: Sembla normal.
0: És massa, és massa. Mira,
2: sí, massa.
0: Zero, bueno, zero graus, ni fred ni calor.
1: La pregunta final que tinc aquí a la secció és... Hi participaríeu?
2: No.
0: Sí.
1: Home... Per
0: tirar morcilles, però sí. Sí.
1: Què pot passar malament tirant morcilles?
2: Bueno.
0: I què no pot passar?
1: Què no pot passar? És, o sigui, trobo més absurda l'activitat aquesta que es fa a les festes majors de pujar-se a caixes de cervesa.
0: És la hòstia. O carrera de sacos o coses així.
1: Aquest any crec que no s'ha fet.
0: Sí, sí, s'ha fet, sí, sí.
1: Sí, s'ha fet,
0: carrera
1: eh?
0: De sacs, sí, sí, sí.
1: No, la carrera de sac no. De sac, sí. El de pujar-se a caixes de birres.
2: Caixes de birres amb una grua, no, aquest any no s'ha fet.
0: Com, com? O sigui, fer una torre de caixes de birres?
1: Sí. I tu estàs a sobre i et vas pujant, et van llançant caixes de birres.
2: I llavors i tu has de saltar i has de fer tas.
1: No, no has de saltar, o sigui, bueno, vas... Però... vas posant-te a sobre les caixes de birra, et dona una caixa de birra, la poses i et puges a sobre d'aquesta. Agafes una altra caixa i et puges.
2: Però has de mig saltar, per dir-ho així.
0: Sí, llavors, és per pujar una dalt. Torre d'una caixa de birra o són dos?
1: No, no, no, no, és una, en plan...
2: És una caixa de birra i tu la poses a sobre. Tu a sobre. I tu a sobre d'aquest.
0: Sí,
2: llavors com, vas posant a sobre.
1: Amb una grua, que, amb un arnès, que t'enganxa amb una grua.
0: No, clar, clar, evidentment.
2: Home, no et deixaran caure.
1: És una... És molt típic de festes majors i crec que no sí, ho he vist aquest any. Aquest any,
0: que guapo, tio.
2: Escolta'm una cosa. El... Saps algun rècord que s'hagi fet amb el lanzamiento de morcilla aquest?
1: Sí, ja ho he dit. El rècord està en 10. 10 morcilles tirades. No, 10 pastissets tirats.
2: 10 pastissets,
1: En 3 tirades de morcilla, 10 pastissets.
2: Anem nosaltres i ho destrossem
1: tot. Sí, de 12 pastissets que hi ha allà a dalt, 10 s'han tirat.
2: Anem a la meva secció, vols?
0: Per exemple, jo crec que es podria
2: fer...
0: De què vols parlar avui, Martí?
2: Mira, avui parlaré de coses inútils que han passat a Sant Cugat aquest curs. Primer de tot, 7 de setembre del 2025.
1: Comencem forts, eh?
2: Comencem molt bé el curs. Vam començar el 6, doncs el 7. Va haver-hi un eclipsi de lluna.
0: Vamos.
2: Alguna vegada algú ha sabut què és?
0: Sí.
2: O sigui, quan... eclipsi de lluna. Vale, jo t'entenc l'eclipsi de sol. L'eclipsi de lluna és quan... l'eclipsi de sol és quan la lluna es posa davant del sol. Fantàstic. El sol és quan es posa... O sigui, l'eclipsi de lluna és quan el sol es posa davant de la lluna? No, perquè llavors es veu el sol i no la lluna.
1: La lluna, la pruna...
2: I no es pot posar davant de la lluna perquè llavors no, ens sucarraríem.
0: No, crec que és quan la Terra es posa enmig de del sol i la lluna.
2: Bueno, és igual, ha sigut una cosa inútil que ha passat a Sant Cugat, però bueno, 7 de setembre del 2025. Dos dies després, un home amb un punyal a Sant Cugat.
1: Ostres.
0: Un punyal amb un machete, què era?
1: Era un machete, perquè me'n recordo de titulars. Me'n recordo del vídeo de l'home que hagi despullat donant voltes per carrers de Sant Cugat amb
2: I,
1: un machete.
2: I donant cops a un fanal. Bé, 20 de desembre, passem, ens calmem una mica.
0: Nadal,
2: bueno, estem arribant a Nadal. Patada de retrovisors, uns quants dies, no només el 20, uns quants dies. 2025, recordo això, perquè ara passem al 2026. 5 de gener del 2026, arribada de Reis Mags i la nevada fake.
1: Nevada fake.
2: Van dir, sí, a Sant Cugat nevarà, no ha nevat.
0: Fake neu,
2: ha plogut.
0: Fake news, fake neus.
2: Hòstia, mare.
0: Fake news, no fake neus.
2: Ha plogut.
1: Comèdia.
2: Més coses inútils que han passat a Sant Cugat. Doncs mira, el 21 de gener del 2026 hi ha la peste porcina i la gent que no feia cas i segueix sense fer-ne cas. Efectivament.
1: Però trobaves... si no teníem prou amb el Covid-19, la peste porcina africana va arribar... Sí. Partit Popular Andaluz?
2: No!
0: No! Prou! Jo no la volia dir. Jo no la volia dir.
2: S'ha dit aquest... Des del 21 de gener que es diu això. Prou.
1: Seguim.
0: Prou.
2: 2 de juny. Passem del 21 de gener al 2 de juny. Hem fet un salt gran, però l'hem hagut de fer perquè hi ha la pel·li a Collserola.
1: Ostres.
2: Ja no us en recordàveu, eh?
1: Home, sí que me'n recordo, eh?
0: La pel·li.
2: La pel·li a Collserola.
0: American Film?
1: No, era la pel·li on estava aquest, el tio de Gladiador. Sí. Com es diu que toma?
0: Tom Holland, no.
1: No, Tom Holland.
2: Tom Holland està fent Spider-Man.
0: Thomas Holanda.
2: L'Spider-Man. Escolta una cosa, saps què més...
1: L'altre dia van fer una col·labo amb Spider-Man...
2: El Messi.
1: I el Messi, eh?
2: Sí, sí.
1: No sé si ho has vist, Joan.
0: Messi-man.
1: No, oh, però...
0: Oh, wow.
1: No, que arriba el Messi buscant l'Spider-Man i... Sí.
0: Sí.
1: Està buscant Spider-Man.
0: Sí, sí.
2: Mira, de fet, el pots buscar. Joan, busca'l.
0: No, mana.
2: Busca l'anunci, please. Jo segueixo. 30 de juny del 2026. Els dibuixos del Xipre cremat. Són més inútils...
1: Solidaritat amb el Xipre, eh?
2: Sí, solidaritat amb un arbre.
0: Els nens... És com... A veure, ja tenim... Mira, som ciutat... Mira, Sant Cugat és una ciutat agrària. Per què? Perquè cremem Pidanchandri, cremem Xipre...
2: No, s'ha cremat.
0: Que és, ara quin és el punt? Cremem una altra cosa?
1: No, però al Pidanchandri aquest any se li ha caigut una branca...
2: És que... Puc seguir la meva secció?
1: Però aquí estàs superdesordenat, això, no? Perquè estàs parlant d'una cosa... Després...
2: No, perquè... Jo
1: no
2: estic
1: vas per ordre cronològic?
2: Ho he anat per ordre cronològic, l'únic que se'm va oblidar i llavors ho vaig posar després. Fa 10 mesos, el Pidanchandri perd la seva branca més singular. L'únic que això no era com a cosa inútil. Perquè no va ser molt inútil, la veritat.
1: Una tila.
2: Però sí que és cert que va ser bastant inútil.
0: Està desbalancejat ara el puto Pidanchandri, cuidado.
1: Sí, eh?
0: Ara porta un disbalanç.
2: Ara ojo, eh? Ara,
0: ojo perquè
2: se pot caure. Més coses inútils.
0: El Martí?
2: No. Les ressenyes del Pidanchandri.
1: Hi ha ressenyes del Pidanchandri?
0: Què diuen les ressenyes del Pidanchandri?
1: Un 3, està desequilibrat.
0: És irregular.
1: Irregular, eh?
2: Mira. 883 ressenyes.
1: Què dius tu ara?
2: Sí.
1: Però d'on surt això?
0: Espera, anem a veure què ens diu. Espera, Martí, vols que veiem què ens diu la gent? Hola?
1: Hola, aquí ressenyes del Pidanchandri, digue'm.
2: Hi ha ressenyes, com sempre, bones. Al final són... El Pidanchandri és mucho más que un árbol, és un símbolo indiscutible de no sé què, no sé quantos... Però després tens...
0: Callar-se, que no
2: són les ressenyes dolentes. Vale? Perquè sí.
0: El puto arbre cagant-se en tot i... No!
2: Me cago en tu estampa! Hi ha ressenyes dolentes. Me'n vaig al Google Maps, entro al Pidanchandri i les ressenyes dolentes són...
0: Atenció.
2: Són...
0: Està llegint. Martí?
2: Muy bonito, pero con las políticas de l'Ajuntament de Sant Cugat creo que no lo volveré a ver. Solo queréis vuestra parte de Collserola para vuestros caballos, vuestros restaurantes, masías. Esto sí se puede ir con coche hasta ellos. ¡Vergüenza! Mientras os cagáis un deporte como el mountain bike, con su propio nombre indica.
0: Vais en contra... ¿Os cargáis o os cargáis?
2: Os cargáis.
0: Ah, vale.
1: Vais
2: en contra de los negocios que venden bicis. Y en vuestro pueblo...
1: De vuestro propio pueblo.
2: Pueblo. Es que... Bla. Y en los siguientes, los runners, ¿no? Y después, ¿qué? La única vía de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos para evadirse. Vergüenza, Ayuntamiento de San Cugat. Os vais a quedar solos, aunque eso es lo que queréis. Vuestra parte de Collserola para vosotros solos, pues lo conseguiréis. Qué triste, qué egoísta,
1: ràbia,
2: así qué mala gestión.
1: Persona, ¿eh?
2: Y no ha posat ni un punt.
0: Molt bé.
1: Una estrella.
2: Un buen sitio para llevar al peo a mear.
1: El peo. Estàs segur que porta...
2: Sí. Un lugar hermoso, una estrella.
1: Però no entenc per què la gent posa una estrella. O sigui, no entenc quin valor de... No entenc.
2: Un lloc més a la zona de Collserola. El fet que el Pidanchandri estigui apuntalat fa que sigui més original. Res més que això. Dos estrelles.
1: Professionals, al final.
2: Totalment. I et diré, entorn bonic, però hi ha milers de persones. Gens tranquil. Milers de persones, eh? El Pidanchandri.
1: Milers de persones.
0: Què és, la punyetera ràbia allà o què?
1: No, ràbia el Pidanchandri, pròxima festa major.
2: Doncs jo ho veig, eh? Jo la veu. Més coses inútils, perquè en tinc una més.
1: Va, 5 més i tanquem el programa.
2: No, en tinc una més, eh?
0: Què dèieu, que Sant Cugat és inútil? Jo crec que sí.
1: Jo crec que sí.
2: En tinc una més. coses inútils, però que això ja és de tot l'any, perquè al final tot l'any està i tal. Les ressenyes...
0: Atenció, eh? Atenció a lo que... espera el que dirà.
2: Tu te'n vas... Vale, és que vull que ho en...
1: Martí, tens pocs minuts.
2: Vull que ho endivineu, vale? Pi d'en Chandri, que per cert, en castellà és Pino del Chandri.
0: El Pino del
2: el Chandri. El Pino del Chandri, claro. Vale? Tu te'n vas una mica més amunt. Saps què hi ha, no? El Pantano de Can Borrell.
0: Hòstia, el Pantano... bueno, Pantano.
2: 3,9.
1: Hauríem de treure les ressenyes de Google per llocs que no es pot controlar. Vull dir, tu no pots controlar un pantà.
2: 377 ressenyes, unes quantes amb una estrella.
0: A veure. A veure, anem a...
2: Tot i que han actualitzat el panell informatiu de la fauna i flora, malauradament he de posar una estrella en aquest magnífic indret de Collserola. És trist com l'Ajuntament de Sant Cugat té merescudament sotmès aquest indret màgic del parc, totalment abandonat, i aquest manteniment des de fa anys. Dificultat moderada.
1: Moderada.
2: No, posa ja, directament. A veure? Següent. Parc...
1: Mentida.
2: Parc natural muy poc cuidat i el pantano resulta inaccessible. Home, que jo sàpiga, el pantà es fa dos passos i ja està, eh? Sí, però...
0: és baixar una punyetera cuesta i ja està, o sigui...
2: Petit detall. Tot sec. Com que tot sec? A veure, xaval, un moment, o sigui, això és de la calor.
0: Eh? Perdó? Que això que està tot sec,
2: és de la calor, o sigui, no... Nosaltres crec que no podem decidir si està tot sec o no. No?
0: Fa...
2: Clar. Fa. Bé, bonic lloc però mal conservat, una estrella. Ah. M'encanta, una estrella.
1: La gent no entén el criteri de... Crec que té cert dèficit.
2: Per ho han deixat molt bonic.
0: La gent té molt dèficit.
2: Ho han deixat molt bonic, dues estrelles.
1: Pots mirar ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat?
2: Ressenyes de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ho mirem tranquil·lament, mira... Tot Sant Cugat, Monestir de Sant Cugat... Aquí, Ajuntament de Sant Cugat.
0: Atenció.
2: Que, per cert, al costat de l'Ajuntament de Sant Cugat, al mateix edifici hi ha persianes de Sant Cugat del Vallès.
0: El diablo!
2: Per la vostra informació.
0: La persiana, mano.
2: Si algun dia ho voleu saber, doncs... Pues, està, vale?
1: Els dislexis són persianes.
2: Totalment. Moment, que se m'ha mort el Google.
0: Ara.
1: Martí, tens...
2: Cas de la vila de Sant Cugat del Vallès... menos concurrido de lo habitual, ¿vale?
0: Que és ja. A dins també una punyetera ràbia, allà el Xema...
2: 3,6.
0: Ui.
1: Ostres.
0: Ui, l'administració pública. Ui.
2: 394 ressenyes. Menys que el Pi d'en Chandri.
0: Bueno. A veure.
1: Pi d'en Chandri for president, eh?
2: Jo ja estic veient, tio.
1: Vaja, digue'ns 3 o 4 i acabem el programa, Martí.
0: No, una.
2: Bon dia.
1: Una.
2: Vull compartir el passotisme i la mala educació de la gent. Soc veïna de Collfabà i adjunto fotos de gossos dins del parc que està davant de la Llar d'Infants Municipal Cavall Fort. Algun inclús sentat en un banc. El gos.
0: Sí, una foto d'un gos.
2: Sí.
0: Vaya prime.
2: Sí. Una estrella. O sigui, la meva ressenya és contra la gestió d'aquesta entitat a l'hora d'organitzar els espais de festa major. Ep! Divendres, dissabte, diumenge, ens han col·locat activitats tot el dia i de nit en la pista de l'escola Joan Maragall. Espai petit i envoltat de vivendes com si no hi haguessin descampats per organitzar aquests esdeveniments. Una estrella a l'Ajuntament de Sant Cugat.
0: Prime. Fins aquí el programa d'avui, se'ns ha passat molt ràpid, aquests doncs, 55 minuts que portem de programa i res, doncs, molt bonic.
2: I com que ens diem l'hora dels joves, però hem de fer 57 minuts, hem de plegar aquí.
1: Exacte. Sí, i també clar, cal remarcar que com que és l'últim programa d'aquesta temporada, volem dir-vos que tingueu un molt bon estiu.
2: Ah, exacte.
0: Hem de definir aquesta temporada amb una paraula. Jo dic convidats.
2: No, és que ja ho vam fer, això.
0: Ah, ja ho vam fer?
2: Sí. A la temporada passada.
0: Bueno, doncs ho hem de fer ara.
2: No, ho hem fet el programa passat.
0: Val.
2: Ens veiem. Adéu-siau.
1: Adéu-siau, que vagi molt bé.
2: Us estimem.
1: Bon estiu.
0: Ens tornarem a escoltar.
2: Exacte.
1: Ens tornarem a escoltar.
2: Us estimem molt i potser l'any que ve ja no som tan joves. Vinga.
1: Adéu-siau. Bon estiu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, encet una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
3: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
0: Museu particular. Capítol 3. El paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes. Som-hi.
0: Museu particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe Sisplau m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser
6: quasi,
4: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
6: Avui aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? Vull dir, si ho fa el rei, ho fa el papa,
6: la resta
4: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana, és a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no?, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després doncs els reutilitzaven per això, no és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
6: Oh, quina bona idea!
4: Si no queda això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
6: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
6: Ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses tu que,
6: no,
4: que anava
6: sí,
4: allà...
6: No, és poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai. El que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així, no? Jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
6: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
6: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
6: Però ja està, ja està, bueno, tira,
4: clar,
6: tira.
4: Tu esborra allò.
6: Endavant, tira, saps? Endavant.
4: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
6: Bueno...
4: Tachan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tot anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una amb una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies, sí, quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliner, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
6: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no? I tornar als lavabos secs, o el que seria la, la comuna dels, dels nostres avis, doncs també hi ha qui, qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on, on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que, estan, que són un problema en moltes, de les nostres pobles i ciutats, no?
6: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: agua.
1: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
2: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
1: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions en paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions, dins del que seria un espai cub blanc, dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures.

0: Jo no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixer, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors, la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit i són vestits de disseny, però preciosos, de veritat que molt bonics. I exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petita, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenqui rapidíssimament. Llavors
1: Bé,
0: tenir...
1: tota aquesta tradició també de Pollerussa, les Terres
0: Exacte.
1: de l'Ebre, no? D'aquests concursos que de
0: Sí,
1: fet
0: sí, sí.
1: estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants, del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, ens anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el montes bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. És que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosíem a Padrina, que eren de ganxet. Llavors, ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom, aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües
1: Són de paper.
0: són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una
1: S'han de clavar.
0: producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa d'en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil,
0: Sí, és que no ho
1: més
0: volia dir...
1: enllà de la decoració,
0: Sí,
1: de
0: perquè clar,
1: l'estètica.
0: sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit lo del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts de nou a una edició més de Cada residu compta. Avui tenim a la Tere Zamora amb nosaltres. Què tal, Tere, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
2: Et veig remenant papers, i això deu voler dir que ens has d'explicar moltes coses, perquè el 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge. I a l'entorn d'aquesta data el que hem volgut és parlar del reciclatge com aquest repte col·lectiu que tenim, un repte col·lectiu que no deixa de ser la suma de molts reptes individuals. Seria alguna cosa
3: així
2: o no?
3: Tot suma. És el repte que tenim tots, que tenim que tenim com a societat, de fet, podríem dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, hem d'incloure tots els actors més protagonistes d'aquest ambient i de la nostra societat. Llavors tenim les administracions, tenim les empreses, tenim la ciutadania i tenim totes les persones amb totes les edats.
2: Podríem pensar que reciclar, Tere, és allò de poso el cartró al blau, els envasos, és que anava a dir el plàstic i dic, no, com els envasos de plàstic, el groc o el vidre al verd. Però jo crec que és molt més que això.
3: Sí, de fet, diguem-ne, és una paraula que ara ja forma part, no, del nostre dia a dia des de fa molts anys i, com moltes vegades passa, a vegades és un reduccionisme, no? I acabem parlant de reciclar quan, de fet, diguem-ne, reciclar és una part del procés. Uh-huh. El que hem de fer és que hem de pensar en tot allò que suposa el consum, la manera en la que consumim, reflexionar, diguem-ne, sobre tot allò que fem en el nostre dia a dia i que comporta que la nostra activitat generi una part de materials, de productes, que podríem dir així, que ja no utilitzem i, per tant, acaben tenint aquest concepte de residus. I iniciem tot aquell procés que és què fem quan hem generat, diguem-ne, aquests residus. I aquí és on apareix pròpiament el reciclatge, eh? Uh-huh. I el fet de separar.
2: És que és el que et anava a dir. En realitat, nosaltres diem, jo reciclo, a casa reciclo, però en realitat seria a casa separo.
3: Aquest seria el concepte que hauríem d'haver introduït.
2: Però no ho vam fer així i ara ja el tenim com interioritzat,
3: correcte,
2: no?
3: I el concepte de reciclar seria, ostres, jo quan compro, quan vaig a comprar, quan penso en el meu dia a dia i la manera que tinc de consumir i de viure, jo reciclo, és a dir, poso la mirada en allò que suposarà el meu impacte, la meva petjada amb aquesta generació d'aquests residus. Després sí que ve el fet de que tingui unes condicions a casa per poder separar adequadament tot allò que jo ja no utilitzo al final de vida de tots aquests productes. I llavors sí que la paraula clau és separació i moltes vegades nosaltres no reciclem, separem.
2: Exacte.
3: Qui recicla és aquelles entitats que són les responsables,
2: que transformen, no, diguéssim?
3: Correcte, de fer la recollida d'aquest producte, d'aquest residu, que és bo que també comencéssim a canviar. És un producte, no sempre és un residu, perquè quan passa pel procés del reciclatge, com tu dius, bé has dit, es transforma, pot acabar sent, doncs, un nou producte, un material que sigui valuós i que aquí és en el procés en el que també entenem tot aquest procés del reciclatge.
2: Sempre ha quedat com malament, no?, aprofitar els residus, allò de les sobres del menjar, una cosa trencada que s'ha d'arreglar, però jo crec que hem de fer aquest canvi de xip,
3: encara,
2: que ja l'estem fent.
3: Encara hi ha molta gent.
2: Tu creus que encara sí?
3: Encara hi ha molta gent. Encara et descobreixes, vull dir, quan moltes vegades tu ja tens integrat un hàbit, o fas, no?, i tens en compte quan vas a comprar, dius, no, mira, compraré això que va en aquest envàs més gran, perquè tant per tant una bossa de plàstic menys, no? Quan has integrat això, quan tens molt clar que tu separes, quan confies poc o molt en tot el procés que pugui haver, no? Però entens que és necessari i que segur que hi ha un sistema de reciclatge prou correcte. Quan tu tens integrat tot això, et sembla que ho té el conjunt de la ciutadania, però no és així. De fet, encara ens hi trobem amb percentatges molt baixos de recollida selectiva, de separada.
2: Separació. Jo em referia més,
3: correcte,
2: a tot el que envolta, no?, al reciclatge. Per exemple, a mi no em fa cap vergonya en un restaurant demanar que em posin en una carmanyola, en un envàs, les restes del menjar que no m'he menjat.
3: A tu no et fa cap vergonya.
2: Però molta gent
3: però
2: encara sí.
3: Però hi ha molta gent que sí.
2: O una ampolla de vi que t'ha quedat la meitat.
3: Emportar-te-la,
2: home,
3: sí, sí.
2: Home, per favor.
3: No, per això dic que quan tu tens integrat una sèrie d'hàbits, et sembla que estan molt generalitzats, i no és el cas.
2: Per tant, continuem llançant molt menjar, continuem llançant...
3: Continues anant al bar, i si et dona per demanar aigua de l'aixeta, la resta de companys que van amb tu en el bar dirà, perdona, no podem demanar una ampolla d'aigua? Sembla que, i això...
2: El tema per això és que, clar, hi ha llocs que l'aigua de l'aixeta és molt dolenta, Tere.
3: No, no sempre, però totes maneres...
2: Hi ha països o hi ha zones del nostre país que l'aigua és molt més bona.
3: De fet, hi ha ciutats, perquè moltes vegades l'aigua procedeix d'una mina o procedeix de pont... Però també és una certa... un costum o hàbit que podem tenir, no? I en aquest sentit també és un element que quan t'acostumes, jo m'hi he trobat que et diuen, no, però és molt dolenta, me la porten i dic, pues jo no la trobo gens dolenta.
2: Ja.
3: Vull dir que també és una qüestió...
2: Escolta, ho hem dit una mica, no? Però estem dient que el reciclatge és un repte col·lectiu. És un repte col·lectiu perquè l'hem de fer entre tots, però també perquè tots hi tenim molt a dir, no? Vull dir, hi tenim molt a fer, diguéssim.
3: Sí. No, clarament, cadascú, des de l'espai que ocupa, des de les seves funcions, el seu dia a dia, les seves responsabilitats... Llavors, bueno, hem de tenir en compte que nosaltres, aquí a Catalunya, i una mica ens situem sobre la mitja en la que es troba Espanya, estem entre... fet a Catalunya sobre el 47% de recollida selectiva. I els objectius que ens marca Europa és que el 2025 ja hauríem d'estar al 55% i de cara al 2030 al 60%, i de cara al 2035 al 65%. Això amb els residus municipals, que és el que més ens afectaria com a ciutadania, perquè són els residus domiciliaris. Per tant, hi ha molta feina a fer. Qui apareix aquí? Doncs tot el que són les condicions en les que els productes es posen en el mercat, per tant, els fabricants, les empreses, i després les condicions que permetin que reciclar o separar, en aquest cas, si utilitzem la paraula adequada, resulti més fàcil per la ciutadania. I aquí apareixen l'administració municipal, en el sentit de quin és el sistema de recollida, que sabent com respon la ciutadania, doncs com estan canviant, que ens hi trobem en molts municipis actualment, que estan canviant els sistemes de recollida per poder facilitar que la ciutadania també faci més separació i, per tant, que aquests percentatges els puguem anar assolint.
2: Jo sempre he sentit que la gent gran està molt conscienciada. I que, de fet, estem recuperant hàbits d'aquella memòria, d'aquella memòria ambiental, que tu en parles moltes vegades i que em sembla un concepte molt bonic d'aprofitar el menjar del dia anterior, de fer les croquetes, de fer els canelons, de no llançar la roba sinó arreglar-la perquè li vagi bé a algú altre, d'aprofitar l'oli per fer sabó. Tot això, els avis i les àvies de la nostra generació, estem parlant, no de la generació dels més joves, perquè... Però sí que jo recordo la meva àvia amb tot això. I el jovent?
3: A veure, el jovent tenim, evidentment, una certa diversitat, no? Però per una banda han crescut en un ambient que dintre de les escoles s'hi ha treballat molt el tema de l'escola verda, de l'impacte ambiental, del que suposa el medi ambient, diguem-ne, i l'actitud que s'ha de prendre. Però després, en el seu dia a dia, doncs no sempre després continuen aplicant, no? Llavors els hi costa molt determinades limitacions que poden suposar mantenir uns hàbits, no? Llavors els temes, per exemple, de cuinar a casa, el fet de reparar roba que tu has citat ara, ja em diràs quanta gent jove sap cosir i sap fer-se una vora, o sap refer, diguem-ne, no?, una peça de roba. Llavors, aquí es perd una mica més.
2: Ets
3: una mica jove, eh?
2: No, gens jove.
3: No, però vull dir que és una certa contradicció que hi ha entre una visió, un saber que el repte existeix, i després, diguem-ne, doncs, posar o prendre les decisions i posar les mesures perquè puguem anar en una direcció contrària.
2: Doncs aquí, al Cada Residu Compta, us anirem ajudant a fer aquest canvi d'hàbits, a fer aquesta conscienciació també que ens fa falta encara en molts aspectes del nostre dia a dia. La setmana que ve més. Fins llavors.
3: Molt bé.
2: Adéu, Tere.
3: Moltes gràcies.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Chris Christopherson, que ens va deixar el 28 de setembre passat a l'edat de 88 anys. I és amb aquest motiu que avui li retrem un petit homenatge perquè, malgrat que va fer una carrera extensíssima com a actor, ell essencialment era músic. I molt bo, molt bo, boníssim. Seva és, per exemple, una cançó tan coneguda com Me amb Bobby McGee, que ell escriu el 1971 i que ha estat interpretada per moltíssims cantants. De fet, és Janis Joplin qui la llança de debò al món i la fa famosa. La cançó parla de dos rodamons, el narrador de la història, i Bobby McGee. Són un camioner i un autoestopista que viatgen pel sud dels Estats Units, van per les carreteres de Califòrnia, cantant i avançant cap a l'oest, fins que arriba un moment que s'han de dir adéu. Chris Christopherson va explicar que la lletra volia transmetre la desesperació de la darrera escena de la pel·lícula, l'estrada de Fellini, en què es veu un home begut i enfonsat per la guerra que plora de nit a la platja mirant els estels. Aquest personatge l'interpretava a la pel·lícula L'estrada de Fellini, l'interpretava Anthony Quinn. Pel que fa al títol de la cançó i del personatge, va ser idea d'un dirigent de la discogràfica. El dirigent li va parlar a Christopherson de la seva secretària, que es deia Barbara McKee. McKee, amb K. Per bé que en comptes de Barbara, tothom li deia Bobby. Bobby McKee. Però va resultar que Christopherson va escoltar malament el nom i en comptes de McKee va entendre McGee, amb G. I així es va quedar. Es dona la circumstància, a més, que com que en anglès el nom de Bobby sona igual en masculí que en femení, la cançó ha estat interpretada indistintament per homes i per dones, canviant només algun detall de la lletra. Doncs bé, sigui com vulgui, el cert és que Me and Bobby McGee és una gran cançó. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

en Bobby McGee, en la versió original de Chris Christopherson. Pel que fa a les moltes versions que se n'han fet, a banda de la de Janis Joplin, hi ha les de Kenny Rogers i Gordon Lightfoot. Quan va aparèixer, tant Monty Hellman com Dennis Hopper la van voler incloure en pel·lícules seves d'aleshores. Monty Hellman, com a director, ho va fer a Tulane Blacktop, una road movie protagonitzada pel músic James Taylor. I Dennis Hopper va fer, va voler que Chris Christopherson cantés aquesta cançó a The Last Movie, la primera pel·lícula de Christopherson com a actor. Després, Christopherson roda Bloom enamorat, de Paul Mazursky, que és una comèdia de poca volada, però que serveix perquè Sam Peckinpah es fixi en ell i el converteixi en protagonista de tres pel·lícules seves. Pat Garrett en Billy the Kid, en què interpreta precisament a Billy the Kid, al costat de James Coburn i Bob Dylan, i amb una petita aparició de la cantant Rita Coolidge, que en aquella època era la seva parella. La segona pel·lícula és Vull el cap d'Alfredo García, un altre western. I la tercera és Convoy, una road movie al costat d'Ali McGraw i Ernest Borgnine. Cal dir que Christopherson no va brillar mai com a actor. Era un actor correcte, complia, tenia atractiu físic, però també tenia moltes limitacions. El seu veritable talent era musical. Una altra de les cançons que van sorgir d'aquest talent és Help Me Make It Through the Night, una balada country del 1970 que immediatament va interpretar la cantant Sammy Smith, aconseguint un èxit immens, fins al punt que si avui se la recorda és precisament per aquella versió. Després la van cantar Johnny Cash, Elvis Presley, Tammy Wynette i Joan Baez. Aquesta és la versió, diguem-ne, original de Chris Christopherson.

Help Me Make It Through the Night, de Kris Kristofferson. Aquesta cançó, a banda de les pel·lícules de Monty Hellman i Dennis Hopper, que abans he esmentat, també apareix a la banda sonora d'altres films, com ara Fat City, de John Huston, un film molt bo, molt bo, La tormenta de gel, d'Ang Lee, Gira l'infern, d'Oliver Stone, Road to Nowhere, de Monty Hellman, o Terra promesa, de Gus Van Sant. Pel que fa a la carrera d'actor de Kristofferson, de tant en tant aconsegueix treballar amb bons directors, com Martin Scorsese, a la pel·lícula Alicia ja no viu aquí, que és una molt bona pel·lícula, amb Michael Cimino a la fallida La porta del cel, dic fallida no pas per culpa d'ell, del director, sinó dels productors, amb Bala J. Pecula roda Una dona de negocis, amb Alan Rudolph roda Inquietuds, i en Franklin J. Scheffner roda Benvingut a casa. La darrera aparició de Kris Kristofferson al cinema va ser l'any 2018, quan tenia 82 anys, a Blaze, una biografia dirigida per l'actor Ethan Hawke sobre Blaze Foley, un cantant country que va morir assassinat el 1989 a Texas, quan tenia 39 anys. Però, com deia abans, no serà per les seves pel·lícules, sinó per les seves cançons que Kris Kristofferson serà recordat. Va començar apadrinat per Johnny Cash i sempre li va estar agraït i sempre li va retre homenatge. Finalment, en el terreny sentimental, Kristofferson va tenir diverses parelles, Janis Joplin, Barbra Streisand, Joan Baez, i va estar 7 anys casat amb la cantant Rita Coolidge, que actualment té 79 anys. Kristofferson tenia una casa a Hawaii i va ser justament allà on va morir el 28 de setembre passat, a l'edat de 88 anys. Nosaltres li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa d'avui, que ha tingut rocases a les vies de so, i li direm adéu amb una cançó que pertany a l'època en què ell mantenia una relació amb Joan Baez, motiu pel qual és la veu femenina, ella és la veu femenina, que fa els cors en la cançó que ara sentirem i que es diu The Taker. Aquests darrers anys, Kris Kristofferson deia que quan morís li agradaria que a la làpida hi aparguessin les tres primeres línies de la cançó Bird on a Wire, de Leonard Cohen, i que són aquestes. Com un ocell en un filferro, com un borratxo en un cor de mitjanit, he intentat, a la meva manera, ser lliure. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
5: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit. I aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern, perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució, els guants, la bufanda i la calefacció.
4: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
5: Adeu, embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes, Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me gusta amar. Arrasava a les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no, I'm decisara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If You Leave Me Now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors.
2: Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
0: El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat, als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida en èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it hurts.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a Midmon, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Don't go on breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Star and Book Albana. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell, Wind and Fire. La bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, encet una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la radio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona. I, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

Art Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Art Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic. Versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert doncs, on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però bueno, va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Thank you very much.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: Freddie Mercury en plena facultat. En directe a Montreal 1981. Realment potent. Another One Bites the Dust. Que otro muerde el polvo. Has connectat amb el Coco i amb una hora especial directes.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Si et vols posar en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I ara, Batiato. Batiato en directe a Barcelona, a l'antic Celeste, però no el del carrer Argenteria o Plateria, sinó ja el del Poble Nou, al carrer Almogàvers. El 1988, quan feia poquet que el seu últim single era aquest, I te vengo a buscar. Quan ell cantava Este siglo ya se está acabando. I fixeu-vos els anys que portem del nou segle ja, no?

y te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar.

0: Per sort, hi vam estar i molt a prop d'ell. En aquella ocasió, el 1988, al Celeste de Barcelona, Batiato, amb el que aleshores era el seu últim single, I te vengo a buscar. Hora especial del Coco, dedicat només a directes. Aplaudiments, sisplau. Algú va dir... Existeixen ulls en els que es troba el significat de la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Especial directes. Mira, mira. O millor dit, escolta.

0: Losing My Religion, el gran clàssic de Rem, Perdent la meva religió. En directe, al 1999, a Anglaterra, al festival de Glastonbury. Especial directes en aquesta hora del Cocodril Club. I ara... Estadi Olímpic de Montreal. 1980. Així començava el concert dels grandiosos Emerson, Lake and Palmer.
1: Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer.

En concert, des de l'Estadi Olímpic de Montreal, el 1980, Emerson, Lake and Palmer, amb aquest tema original de Henry Mancini, el Peter Gang. El concert continuava amb aquesta altra peça. També molt bona. Són directes al Coco. Una miqueta prou de Duran Duran. Saltant fins l'any 2000 al Festival Viña del Mar, a Xile. Duran Duran, la banda liderada per el carismàtic Simon Le Bon. An ordinary world.

sí, és realment molt maca. Ordinary World, aquest món ordinari dels Duran Duran. Sona diferent en directe l'any 2000 al Festival Viña del Mar a Xile. Especial Coco de directes. Ara tornem al 1988 i tornem al Royal Albert Hall de Londres per escoltar la versió que va fer en aquella ocasió Humberto Tozzi del seu Gloria.

Umberto Tozzi, el 1988, al Royal Albert Hall de Londres. I ara, la reina del pop, Madonna, en directe a Buenos Aires, al 2008, i una versió molt especial, molt diferent, de la Isla Bonita de 1986. Especial directes del teu Cocodril Club.

0: Ha estat una hora realment especial del teu Cocodril Club. Especial directe amb alguns dels millors de tota la història. Perquè els hem sentit tocar i cantar en directe en ocasions irrepetibles. Acabarem aquest especial amb un directe que només té el teu amic, el Coco. Perquè vam ser els únics en el seu moment que vam tenir permís per poder punxar so directe de taula de mescles i poder gravar el primer i únic concert a Espanya d'uns històrics, d'un grup fantàstic, dels d'Amèrica. Va ser a la sala Luz de Gas de Barcelona el 23 de setembre de 1996. Concert presentat i recomanat per aquest programa que escoltes, Cocodril Club. Us deixem amb Amèrica i, com sempre, demanant-vos un últim favor. Procureu ser feliços, cocodrils!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins a la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna a cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González. La coordinadora d'AFAS de Sant Cugat enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tableta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Media. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les nostres xarxes i a cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Caprabo es renova. Gaudeix de la proximitat i la confiança de sempre i emporta't una bossa de regal per la teva compra del 3 al 5 de setembre. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo. Amb tu.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: La primavera és sinònim de bon temps, però també d'al·lèrgies. A Catalunya, prop de 2 milions de persones pateixen patologies al·lèrgiques respiratòries i en 4 de cada 10 casos el responsable és el pol·len. A més, les dades preveuen que aquesta xifra es dupliqui l'any 2050. Per entendre què podem esperar dels pròxims mesos, com evolucionen els nivells de pol·len i quin paper juguen factors com el canvi climàtic o la contaminació, avui parlem amb la doctora Jordina Belmonte. Ella és investigadora de l'ICTUAB i responsable de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya. Molt bon dia,
8: Jordina, benvinguda.
9: Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
8: Enguany hem tingut aquest hivern tan atípic, amb molta i molta pluja. Després ens han arribat uns dies amb unes temperatures més aviat càlides. Com ens afectarà tot això a la previsió del pol·len per aquesta primavera?
9: De moment podem dir que les persones al·lèrgiques a l'hivern, el xiprer, el freixe, l'avellaner, aquest any han viscut força bé fins cap a finals de febrer, que és quan ha passat això que deies, de que després de molta pluja, etc., començava a fer temperatura bona. Llavors, durant un temps aquest pol·len no era a l'aire, però estava retingut a la planta esperant el moment per sortir, i el moment que van pujar les temperatures van fer pics molt alts, eh? Vull dir que s'han produït rècords històrics des de que tenim algunes sèries, això, amb xiprer, amb freixa, depenent de les localitats. Després, la temperatura ha sigut... Ara és alta a migdia, però les nits és molt freda encara. Llavors, la manera com van sumant o com van integrant en el seu cos els arbres, sobretot aquesta temperatura, per decidir quin moment floriran, ha fet que, per exemple, el plàtan, que és una de les espècies que pol·linitza quan comença la primavera i que sempre estem al tanto d'aquest perquè causa molts problemes, aquest any, pràcticament tot arreu, ha començat 7, 8, 10 dies més tard del que ho ha fet altres anys. No és l'any que ha començat més tard, però s'ha retardat una mica, excepte Girona, que ha arribat abans. Llavors, aquests arbres ara estan en plena forma i pol·linitzen molt fort, perquè venen molt carregats de salut. Si mirem les prediccions que fa Meteocat, que penja Meteocat, no les fan ben bé ells, però que publica Meteocat, diuen que aquest mes de març ha de ser molt plujós. Abril i maig el pinten una mica més plujós del normal. I la temperatura la pinten lleugerament per damunt de la normal. Llavors això ens fa pensar que tota aquesta pluja que sembla que hauria de poder caure el mes de març farà que el pol·len se'n vagi cap a terra, i ho estem veient perquè a terra veiem regarots de pol·len d'aquestes últimes pluges, no? Llavors, que plogui el mes de març i també una mica abril i maig ajudarà a que plantes que en aquell moment tenen molta flor, molt pol·len, vagi baixant aquest pol·len cap a terra i no pugui fer tants problemes. Per tant, bones notícies per les persones afectades per aquests tipus de pol·len, però alhora tota aquesta aigua que cau rega. I tot el que són herbes, les plantes petites, les tendres, aquestes, quan més les regues, més capacitat tenen, són molt ràpides fent més flors, etc. I, per tant, les persones al·lèrgiques a parietària, que ara ja n'hi ha, déu-n'hi-do, gramínies, que estan començant amb força, plantatge, que també ja va venint, els blets, l'artemísia, que potser és més cap a l'estiu, aquests pensem que poden tenir, doncs, una primavera complicadeta que es pot perllongar l'estiu.
8: Quins són els que hauran d'anar més en compte, no? Ens feies aquesta distinció entre el pol·len dels arbres i el de les herbes, per dir-ho
9: sí,
8: com
9: general,
8: un llenguatge col·loquial. Seran aquests els que hauran de prendre més precaucions, justament?
9: Jo crec que els han de prendre tots. Saps què vull dir-te? Perquè l'al·lèrgia és una malaltia molt... Jo parlo pel que sento, perquè per sort no la pateixo, però és una malaltia molt molesta que en un moment determinat de l'any hi ha persones afectades molt de temps, però n'hi ha un període molt curt, depèn del que els hi causa l'al·lèrgia, durant uns dies poden estar amb dificultats de treballar o d'estudiar o del que sigui, perquè els hi ploren molt els ulls, perquè els hi raja molt el nas. Vull dir, és molt molesta, me'n faig el càrrec, però jo crec que les persones poden intentar autoprotegir-se i ho han de fer al màxim per evitar que la malaltia greugi, no? Que no es pogués convertir en un asma o en algo que podria ser molt més greu. I quan surts al carrer aquesta època que tens problemes, et pots posar una mascareta, et pots posar unes ulleres, això et protegeix, que aquestes proteïnes que hi ha a dintre els grans de pol·len, que de fet és el que et causa problemes, algun t'arribarà, possiblement, però no serà la quantitat ingent que hi pot haver-hi a l'aire. Una persona molt i molt afectada per al·lèrgies, quan arriba a casa, l'ideal seria que es dutxés de cap a peus i rentés la roba, perquè si no, clar, nosaltres se'ns enganxa tot a l'anar pel carrer, vull dir, transportem de tot. Per tant, també transportem pol·len al nostre cabell i quan anem a dormir doncs el anem refregant pel coixí, doncs intentar eliminar tot allò que haguem pogut portar des de fora.
8: I a casa finestres tancades.
9: I a casa finestres tancades bona part del dia, sí. Sobretot, normalment, a migdia és quan més les plantes... Quan fa més caloreta, les plantes estan més seques i poden fer que el vent bellugui més les flors i se n'emporti el pol·len.
8: Quins són els pol·lens que generen més al·lèrgies a Catalunya?
9: Clar, això depèn molt de les persones, eh? Però normalment el que nosaltres sempre informem és xiprer, freixa i avellaner, que són els que començarien l'any. Després ja comença a arrencar la parietària, la herba, el plàtan, i ja va seguir tot el batibull del plantatge, que potser no és massa problemàtic, però n'hi van havent, els blets, les gramínies, que van molt paral·leles a totes aquestes, l'olivera, que arriba abril-maig, i també per la poca que en trobem a l'aire, i entre parèntesis, comparat amb mitja Espanya, amb Andalusia, és bastant increïble el nivell d'al·lèrgia que genera, perquè en tenim infinitament menys. I, en canvi, hi ha moltes persones que també reaccionen a l'olivera molt ràpid. Si estem pensant en muntanya, també hauria de parlar del bedoll, que és un dels més problemàtics a tot Centre Europa i en els nostres climes de muntanya. I hi ha l'artemísia, que tampoc és que en tinguem molta, però és una planta que pot causar problemes, i també cap a muntanyes a l'estiu, per llocs més la plana, diguéssim, seria des d'estiu fins a tardor.
8: Teniu dades des d'oficials, diguéssim, des del 1994. Ha evolucionat molt a Catalunya la presència dels pol·lens?
9: Nosaltres anem fent seguiment, i cada any ara just ara he acabat que he pogut integrar totes les dades del 25, i ja tenim unes tendències a vegades una mica clares i a vegades que encara van canviant. Clar, què passa? Passa que no tenim un temps estable. I com que ja hem dit, les plantes responen a la precipitació, a la temperatura, i el vent també fa de les seves transportant coses, a vegades en quantitats importants, d'un any a un altre, a vegades les coses canvien. Llavors el que intentem analitzar és quina tendència estan mostrant, per exemple, la quantitat total de pol·len que trobem cada un dels anys, l'integral pol·línic anual, que en diguem nosaltres. I és curiós que, si ens mirem aquests arbres que us deia abans importants, pràcticament a tot arreu trobem que cada vegada hi ha més pol·len. Tampoc sé, dius, què passarà aquest any 26, perquè amb tots els que estan caient per aquí per allà, igual ho acabarem notant. Vull dir que és un tipus d'anàlisi que, per més dades que tinguem, perquè dades diàries des del 94 són un piló de dades, la interpretació que en pots fer a vegades no és només climàtica, és paisatgística, és d'accidents meteorològics, etc. Doncs el pol·len d'arbres té tendència més a créixer. En alguns llocs, de manera estadísticament significativa, és a dir, com una tendència molt clara, a d'altres no estadísticament significatiu, però va amunt. L'avellaner, que és, algú li pot dir arbre, no ens enfadarem, però un botànic li diu que és un arbust, l'avellaner tan aviat puja com baixa, depèn dels llocs, però el més curiós de tot i preocupant per la gent que s'hi dedica és que Tarragona, que és un dels nuclis importants de cultiu d'avellaner a Tarragona baixa significativament. És a dir, estadísticament fiable, que cada vegada trobem més poc pol·len d'avellaner a Tarragona.
8: I sabem per què cada vegada hi ha més població que és al·lèrgica?
9: Anant a parar una mica, copiant una mica el que escolto els meus col·legues metges, la contaminació hi fa molt. Llavors, cada vegada vivim entorns més contaminats. Nosaltres tenim... Ara ja no parlen tant de la teoria de la higiene, però també era una de les que es deia molt, no ens dutxem molt, també utilitzem molts productes que també ens poden alterar una mica tot l'estat, i això, sobretot la contaminació atmosfèrica s'interpreta com estàs els ulls més irritats, les mucoses més sensibles, i aquesta és una de les causes que diuen que que cada vegada la gent més viu a ciutat, també, etc. I després hi ha l'altre fet, que això, que la gent vivim més a ciutat i també posem més plantes a ciutat. I també hi ha algun estudi que ha demostrat o que ha mostrat que una mateixa espècie, un plàtan, que viu al camp, vull dir que està plantat en una masia, respecte a un plàtan que viu a dintre d'una ciutat, un nucli més gran, el de ciutat, quan analitzen les proteïnes dintre del seu pol·len, té més un tipus de proteïnes que la planta les utilitza com a defensa. Bioquímicament, en el seu funcionament, allò és per defensar la planta de la contaminació. Per tant, en fabrica més quan està en un ambient contaminat que no pas en un ambient net.
8: Abans parlàvem que la Societat Catalana d'Al·lèrgia diu que hi ha prop de 2 milions de persones a Catalunya que tenen al·lèrgia respiratòria. Ens donaves alguns trucs per prevenir i no patir tant els efectes d'aquesta al·lèrgia, sobretot que no es converteixi després en un problema de salut. Sí. Vosaltres feu servir un sistema d'alertes i de mapes de pol·len en temps real. Com els podem consultar i aprofitar-los justament perquè no sigui tan molest?
9: Sí. Nosaltres vam tenir un aparell que haguera pogut funcionar en temps real durant un temps, però mai va acabar de funcionar bé perquè s'havia d'entrenar molt l'aparell i fer molts algoritmes i moltes coses que no va acabar de funcionar. I he d'aclarir que el que tenim són uns aparells que van recollint contínuament el pol·len i les espores de l'aire en aquests 9 punts que tenim a Catalunya, i que això ho recollim, ho portem a l'autònoma cada setmana i ho analitzem al microscopi, contem un a un, humà, handmade, vull dir, superartesanal. Vale. Aquesta informació, com que ja en tenim des de fa molts anys i sabem una mica per on va, no?, la utilitzem per fer una predicció, un document que en diguem predicció, cada setmana, entre divendres i a vegades diumenge, depèn de com tinc jo aquells dies, però sempre el dilluns està penjat penjat a la web, enviat a totes les persones subscrites, en David ho publica a Instagram, i aquí el que fem és posar el nom d'aquelles plantes que pensem que en aquell moment interessa explicar, i dos espores de fongs, les que més controlen els metges, és el Ternaria i Cladosporium. El Ternaria i Cladosporium hi són sempre. Parietària, Gramínies, Olivera també les solem deixar sempre, però les altres canvien, perquè no ens hi cabrien totes. I, per tant, intentem donar prioritat en aquestes que en aquell moment poden ser més greus. Aquesta llista és igual per totes les estacions, tant si són de Pirineu com si són de ran del Delta de l'Ebre, i allà posem un primer codi, que és un número que va de 0 a 4, 0 no hi ha pol·len, no risc, 1 comença a aparèixer, 2 anem vigilant, 3 pot ser un problema i 4 és el nivell màxim. I al costat també hi posem o una A, que vol dir que està en augment, és a dir, és un 2 i encara augmentarà, un igual, que vol dir que seguirà igual, o una D, que voldria dir descens, que baixarà. Clar, amb això el que nosaltres pretenem és que una persona que sap que l'afecta tal pol·len en aquella època, si va mirant aquestes prediccions, diu, ostres, ja em diuen que el plàtan puja, o que bé, ja em diuen que les parietàries baixen. I pren les precaucions que dèiem, no? També la idea és dir, ostres, mira, tenim vacances ara per Setmana Santa, no? Doncs ens n'anirem a...
8: Doncs ens mirem al mapa.
9: Si fos al·lèrgic, em miro a veure si hi ha informació d'aquella zona que vull anar, no sigui que hagi d'anar tot el dia amb un antihistamínic o que quan sigui allà hauré de buscar la primera farmàcia, no? Vull dir, és una mica aquesta idea d'ajudar. Ens podem equivocar perquè, fixa't, jo un divendres intento esbrinar què farà la setmana vinent. Quan els del temps ens diuen quin temps farà la setmana vinent, no sempre s'acompleix.
8: Clar.
9: I les plantes van a darrere, és a dir, que hi ha aquesta incertesa primera. Però també l'altra gran incertesa és que, per exemple, el que ara està recollint qualsevol d'aquests captadors, ho està recollint ara, ho recollirà fins dilluns, perquè la mostra es pot estar recollint durant tota una setmana, El dilluns canviarem aquesta peça on se queden enganxats els pol·lens i el portarem al laboratori per analitzar. Per tant, vol dir que quan jo vaig dir el que hi hauria aquesta setmana, el que tenim ara penjat era, era divendres passat i tenia dades de fa 2 setmanes.
8: És una predicció.
9: És una predicció.
8: No tenim tota una bola de vidre.
9: Sí, amb tota la bona fe del món, intentant posar-hi tot el coneixement que tenim, però sabent que tenim unes dificultats, vull dir que a vegades no l'encertem de segur, però per mi la idea s'ha anat convertint en dir, però jo els vull, no esbarant, a mi no m'agrada espantar la gent que té al·lèrgia, perquè al final acabaran morint d'un atac de cor i no de la... Vull dir, no, espantar-los no, només dir, escolta, pren les precaucions, vigila que ja ve, no? I a vegades pel plàtan, que comença així de sobte, estàs dubtant i dius, bueno, doncs jo posaré que ja comença. I després no ha començat encara, però clar, jo la idea és...
8: Prevenir.
9: Avisar que allò pensem que ja pot anar... Per exemple, a Girona no van prevenir que ja estaria a nivell 4, i va estar-hi.
8: Amb totes les dades que teniu i que heu recollit per elaborar aquest informe, quin és el missatge que li adreçaries a les persones que pateixen al·lèrgia de cara a aquesta primavera?
9: Precaució i sobretot això, tenir molt clar tot allò que els fa sentir millor, que els hi facilita la vida. Si mai han intentat facilitar-se la vida, que provin el fet aquest de, mira, recuperem les mascaretes, és un rotllo, se t'entelen les ulleres, vull dir, ara em miraran a veure què. Jo sempre faig la broma de dir, posa que és que sóc al·lèrgic, no és Covid, no? Vull dir, però això... estima't i busca la manera de que això et molesti el mínim possible, perquè les plantes les necessitem, les plantes ens treuen CO2 de l'aire i ens alliberen oxigen, ens fan ombra, ens refresquen el territori, o sigui, una solució no és eliminar les plantes, seria la solució més estúpida del món, i en canvi el que sí que nosaltres podem intentar

0: proximitat tant com pots. I ànims, que la primavera acabarà i que potser plourà força i se n'aniran per terra molts de pòlens i...
1: Tenim la informació, fem-la servir.
0: Fem-la
1: no?
0: servir.
1: Hi ha molta feina que treballa per oferir-nos aquesta informació, per tant, aprofitem-la, que ens ajudarà a viure millor.
0: Nosaltres la fem amb moltes ganes perquè sabem el servei que dona. Vull dir, si no fos per aquest servei, segurament viuríem més tranquils, no? Perquè no hauríem d'estar pendents tant del dia a dia, però no, vull dir, és útil, ajuda i la fem perquè pugui això procurar millor qualitat de vida a totes les persones al·lèrgiques i facilitar la feina als al·lergòlegs també.
1: Doncs molt bona feina i moltes gràcies a Jordina Belmonte. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat, també a www.cugat.cat.

0: L'Espai amb el cor a la mà d'avui ens porta una història de superació lligada a l'esport, la del cubà Lester Fernández, que no s'ha conformat amb assolir els seus propis reptes, sinó que també ha optat per ajudar altres persones. Avui el descobrim de la mà de Lisdaimi Abreu. Lisdaimi, què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, jo, com sempre, molt, molt feliç d'estar aquí. Saps que em considero una persona molt afortunada perquè he tingut la possibilitat de conèixer molta gent, moltes històries interessants, i la que porto avui, o el meu convidat, és una història espectacular. I jo a l'Ester no el vaig conèixer abans. Sí que una vegada vaig sentir el consorci, a la gent, als meus companys, parlar d'un noi cubà que era, o participava al voluntariat al programa de voluntariat per la llengua que es fa al consorci, i que aquesta persona ajudava altres aprenents a parlar, a practicar el català. I això per mi ja des d'aquell moment el feia molt interessant. Però ja, clar, després vaig conèixer millor la part de la seva trajectòria i vaig dir... aquest noi ha d'anar a nosaltres al programa i explicar-nos aquesta història de la seva vida amb el cor a la mà.
0: O sigui que avui el coneixeràs. De fet, no tenies referències del Lester.
1: És cubà. Jo em sento, quan parlo amb ell, com que sóc a casa. Perquè és cubà i...
0: Dos cubans clar, parlant en català,
1: Quan ens trobem amb persones en el mateix origen, clar... sense una seguretat increïble, sí.
0: Fem una cosa, molt ràpidament expliquem quina és la vinculació o què és allò que t'ha lligat a Sant Cugat. Tu ara mateix, on vius?
2: Hola, bon dia, jo sóc el Lester. Sí, jo ara mateix estic vivint a la urbanització de Can Vallhonrat, a Rubí, però a Sant Cugat és un poble que sempre m'ha cridat atenció des de que vaig arribar a Barcelona. Jo estava a la zona d'Anglí, després a Poblenou, i un amic em va comentar que era una zona molt tranquil·la, que s'assemblava molt al meu poble i a Cuba, i perquè jo buscava tranquil·litat. Jo, les ciutats ja no m'agraden. No estan fetes per mi, aquestes alçades de la vida. I em va dir, vés allà, coneix-lo, i com tenia una parella que vivia molt a prop d'aquí, pues, al final es van interessar molt per viure aquí i va començar la nostra trajectòria a Sant Cugat.
0: Quants anys has estat a Sant Cugat?
2: Si compto totes les vegades que he vingut i he tornat, pues, podria dir uns 17 anys, menys o menys.
0: 17 anys?
2: Quasi, quasi.
0: I què coneixes de Sant Cugat?
2: Gairebé tots.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu quan marxes de Cuba? Anem al principi de la teva història.
2: Exacte.
0: Quan marxes?
2: Jo marxo de Cuba amb 23 anys.
0: I amb destí
2: a? Anglaterra. Destinació a Anglaterra, treballar allà. I quan arribo a Anglaterra, doncs, al cap d'uns 2 anys, m'expliquen que necessitava una persona hispanoparlant per vindre aquí a Espanya. No em van dir exactament Barcelona, però sí que venia a Espanya.

0: per portar una quantitat de materials que es dedicava a fer l'empresa. Jo treballava per Sega Company, l'empresa de videojocs, i bueno, em van dir, has de marxar cap allà, nosaltres necessitem persones que parlen castellà perquè és important que tinguin la llengua, i em van enviar pues, cap a Madrid, vaig estar a Oviedo, vaig estar a molts llocs d'Espanya, però no trobava el lloc on viure. Fins que vas trobar, arribar a Barcelona i vas dir, aquí em quedo. Jo em sento a casa.
1: I de Barcelona a Sant Cugat. Exacte. I de Sant Cugat ja després. Però vaja, que aquest ha estat el recorregut, el sí. Periple, no?
0: Ah, exacte.
1: Que has hagut de fer.
2: Hi ha un moment, Lester, de la teva vida que tot canvia. Es pot explicar que quines coses passen que la teva vida dà un canvi de 180 graus?
0: Bé, he tingut molts canvis. Els primers canvis van ser el 2011 i 12, que vas començar amb ictus, i això em va portar per un camí bastant complicat a la meva vida, perquè jo són malalties i temes que no t'ho esperes. Dos anys més tard, el 2014, em van trobar una necrosi sòcia a la cama esquerra, tant la tíbia com el peroné, van operar, però no van trobar la solució d'arreglar-lo tot. I a partir d'aquí, pues, una mica molèstia, carvari, en recuperar-me de l'ictus que m'havien passat, recuperar-me de la cama, i afortunadament el 2017 vas començar a sortir endavant, a sentir-me bastant bé. Això sí, vol dir una cosa molt especial que a mi em lliga molt a Barcelona. Jo des del principi vaig arribar aquí a Barcelona, la llengua catalana era una llengua que l'escoltava del meu avi a casa, a Morona,
1: sí?
0: A Cuba. El meu avi va néixer aquí a Barcelona i va marxar a Mallorca i de Mallorca cap a Cuba. I sempre
1: llavors la manera...
0: Exacte, quan estava una mica enfadat, quan estava molt, molt, molt, molt content, cantava, explicava històries, i clar, nosaltres, que érem tres o quatre nets, miraven i es miraven entre nosaltres i em deien, el iaio està tromba.
2: Insultava en català.
0: Sí, els insultos eren en català sempre, i quan explicava històries sí. A la seva manera i tranquil, que estava allà ell treballant la fusta o fent qualsevol cosa, o amb el tema dels animals, doncs ells anava parlant la llengua de la seva natalitat, no? I nosaltres miràvem, deia, el iaio no està bé, ja li queda poc, saps? I clar, sempre explicava coses, nosaltres escoltàvem, i no sé per què aquesta llengua se'm va enganxar al cap i va estar el meu cervell en el conscient durant molts anys, perquè va ser arribar a Barcelona i al cap de 3 mesos ja jo estava parlant català.
1: Sí, sí. Déu-n'hi-do,
2: és que ho parla com molta naturalitat.
1: Perquè ho va absorbir, sí. Vas absorbir
0: sí,
1: com una esponja.
0: Però no ho sabia. Va ser a l'edifici on jo vivia que vaig escoltar una, no sé si era una conversa o una discussió, perquè en aquell moment no sabia com orientar el que estàvem parlant i tampoc captava totes les idees que s'explicaven. Sí que sentia algunes paraules que em sonen i més o menys podria portar-la a la meva llengua natal, que és el castellà, i fer una modificació i saber què és, no? I baixo i li pregunto al conseller, una consulta. Aquí es parla algun idioma estrany? Perquè, clar, portava un dia només a l'edifici. I em diu, sí, aquí a Barcelona parlem català. I jo, hòstia, que sí, que ja havia sentit el tema del català. I va ser començar a indagar una mica, buscant un parell de llibre, i va ser, i ja, al cap de 3 mesos, els meus amics, que ja em coneixien de la feina, deien, és impossible, tio, tu estàs a l'acadèmia. I jo, no he anat mai a una acadèmia.
1: No? No has anat mai?
0: Sí, després sí. Al cap de no sé, 10 anys, sí, em vaig presentar i vaig dir, vull fer una prova per veure com estic. I, bueno, em van donar ja el nivell B2 de català, i a partir d'aquí vas començar a fer el que és l'ajuda a la normalització lingüística per ajudar altres persones a aprendre l'aprenentatge del català, perquè m'encanta.
1: O no fas?
0: Fa ja 2 anys que no ho faig, perquè estic més o menys ja vinculat molt al tema de l'esport, però aquí a la Casa de la Cultura.
1: Aquí a la Casa de Cultura?
0: Sí, aquí darrere.
1: Uh-huh.
0: Sí, jo venia aquí i tenia 2 grups, dijous i dimarts.
1: Que bé.
2: I jo vaig escoltar, Lester, una entrevista que te van fer a Ràdio Igualada, potser?
0: Exacte, sí.
2: I en aquesta entrevista tu parlaves d'un projecte que tens tu i un altre noi,
0: Exacte.
2: És un projecte vinculat a l'esport, a la bici, a la pràctica de la bici.
0: Bé, deuries ben tens, però puc explicar-la tota. Sí,
2: sí,
0: el projecte es diu Happy Wheels. Aquest projecte és un projecte que des de molts anys jo el porto al cap, perquè jo sempre he estat ajudant a nens, en principi nens autistes, he fet moltíssimes coses amb ells, però a arrel de la meva situació de discapacitats, jo necessitava no demostrar ni buscar ningú tipus de lo que és, que la gent pensi que vull buscar més enllà de lo que és, sinó intentar ajudar les persones que en aquest moment estan com jo he estat anys enrere, al sofà, mal, sense possibilitat de moure, amb poques ganes de viure, amb la real necessitat de que algú l'escolti i que vagi endavant, no? I vas pensar, un projecte, algo per fer de que les persones que estan passant una situació molt complicada, tant amb una discapacitat com no, perquè no tothom és discapacitat, sinó que hi ha altres persones que tenen altres problemes a la vida i que no saben com sortir d'aquest tema. Sí. Pues, ajudar-los a fer front.
2: No només discapacitat física, sinó
0: tothom.
2: Mental.
0: Sí.
1: I escolta'm una cosa, tu com vas sortir d'una situació com aquesta tan, tan dura? Com se surt?
0: És difícil, perquè jo pensava que ja no quedava molt, que la meva vida s'acabava, perquè em sentia molt malament, no trobava el què i el per què de continuar. Sí que les meves filles van començar, papa, no et trobem bé, papa, no estàs bé, necessitem que estigues amb nosaltres, però hi ha un moment que escoltes molt poc. Però després la parella, els amics, van començar a fer molta, molta, molta pressió. I aquí, amb tanta pressió i amb tot, van tindre la voluntat de començar a dir-me que tenia que parar, que això no podia continuar.
1: Aquí vas reaccionar, tu.
0: Aquí va ser la reacció, però la reacció va ser obligada. Em van obligar a reaccionar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, molts d'ells me'n van dir... Jo he sigut ciclista gairebé quasi tota la meva vida, ja sigui, o sigui, ser de Cuba, des dels 8 o 9 anys, practico l'esport, he estat a la selecció també allí, i clar, per mi el ciclisme és molt, perquè m'ha donat molt i em dona molt. I clar, què va passar amb això? Que jo he perdut la possibilitat, perquè el 2020 em va atropellar una noia amb un cotxe. I he perdut la possibilitat de caminar com m'agradaria, com camina tothom, o la gran majoria.
1: Sí.
0: He perdut la possibilitat d'escalar, perquè m'encantava escalar, i de córrer. I amb la bici, jo totes aquestes funcions les faig amb el meu cap. Quan vaig ràpid en la bici, jo tinc la sensació que corro. Quan vaig a poc, que camino. I quan faig un port, que tothom em diu que el port és duríssim, per mi estic escalant una muntanya. I és la meva alegria de fer les coses que a mi m'agraden d'una altra manera. Però al meu cap les estic fent.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: I per si això fos poc, el Lester va i s'apunta, no una vegada, sinó unes quantes, a fer una Titan Desert, no?
0: Exacte, exacte.
1: Al desert, vinga! Amb totes les limitacions que per ell no suposaven res, no?
0: Bueno, al principi sí suposaven molt, però després s'han convertit com que és una limitació que està, però que hem de conviure amb ella i d'estar el millor possible per poder ajudar els altres. Clar, si jo sóc una font d'inspiració, de quina manera inspiro les persones si no faig el que jo vull que ells facin?
2: I tant.
1: Això és el que a tu, aquesta energia, és el que et dona l'energia per tirar endavant, no?
0: Em dona l'energia de tornar a la bici, em dona l'energia de poder veure les meves filles felices, de que el seu pare està fent coses.
2: És que també tens molta gent al teu voltant.
0: Sí, i gent que m'estima.
2: Que t'estima molt.
0: Sí.
2: I aquesta idea de la crossa per la competició, com va sorgir aquesta idea?
0: Sí, la idea és una mica, es pot dir macabra, però molt especial per mi, perquè a les Titan Desert hi ha una zona, hi ha diverses etapes que s'han de travessar dunes. Les dunes no són ciclables. Molt difícil de ciclar. Les persones que travessen una duna pesen molt poc, són molt primetes, i jo no sóc prim ni peso poc, jo peso bastant.
1: Clar.
0: I clar, no sabia com atravessar les dunes. Vaig anar amb el gran Melchor Mauri, em va ajudar a ensenyar com passar per les zones de la sorra, però faltava part, perquè sí que vas aprendre com ciclar per les zones més toves, però que no de molta sorra, però a les zones que estaven més complicada, aquí no, no. La bici frenava i parava i, bueno, vaig caure gaire vegada, però sort, vaig caure sobre la sorra. I vaig pensar, jo he de fer alguna cosa per atravessar l'espai difícil de la duna. Perquè si no, no estic fent res. Aquí s'acaba la competició.
1: I jo no la solució que... va ser?
0: La solució va fer primer un bastó, després un pal, fins a que vas començar a donar voltes i voltes, i com jo, jo mateix, en la meva font d'inspiració i les meves idees que tinc al cap, perquè jo, a part d'això, m'he fabricat una pròtesi per poder anar en bici, si no, no podria anar
1: tu
0: en
1: mateix?
0: Bici. Jo mateix? Sí, sí, sí, sí. Mai he tingut l'ajuda, he demanat moltíssimes vegades ajuda i sempre m'han dit que no, o pagues o no t'ajudem, i jo no tinc solvència per poder pagar tantes coses ni coses de la vida normal. I al final doncs, vaig pensar, he de fer algo que m'ajudi, que no s'enfonsi en la sorra i que jo pugui atravessar-la. I al final doncs, vaig fer un petit disseny, vaig trobar una persona amb molt d'acord de Xina, ho puc dir així exactament, i em va fabricar unes crosses amb les condicions que jo podia passar per la sorra.
1: Però
0: per
1: com
0: la sorra.
1: És aquesta crossa?
0: És una crossa
1: perquè
0: de
1: no t'enfonsi.
0: És una crossa de fibra de carboni amb una petita inclinació, que no es nota molt, però per al meu procés sí, i la part de sota, la part és una zona molt, molt ampla, és com una bota, no és bota, però és una... Bueno, de fet, està aquí.
1: Sí, sí, després... A veure...
0: I la part de baix és bastant ampla i no s'enforça tant en la sorra, i per això puc passar amb ella. I també la quantitat de fibra de carbon que porta la crossa és resistent per la flexibilitat i que no es trenqui, perquè s'ha de fer molta força per passar per la sorra.
2: És que ho diu molt, molt fàcil, però
0: és
2: jo vaig
0: difícil.
2: Veure unes imatges...
1: Jo també he vist algunes imatges.
2: Sí, i no, no sé com trobo aquest equilibri entre
0: és difícil,
2: la transició...
0: És
1: has de veure com té els braços.
2: Sí, sí, sí. És que...
1: No?
2: Requereix molta preparació física i mental, també, perquè...
0: Sí. La Titan és més coco que cos. Això sí ho puc dir,
1: L'última vegada que has fet la Titan, quan va ser?
0: El 2025.
1: O sigui, l'any passat.
0: L'any passat, sí, sí.
1: I tornaràs?
0: D'aquest any potser no, però l'any que ve segurament sí.
1: T'estàs preparant?
0: Bueno, preparar ja estic, però hem de fer altres coses, hem de prioritats.
2: I quan no practiques esport i estàs a casa, tranquil, què fas? Què t'agrada fer?
0: Bueno, llegir una mica, pensar en coses que de fet tinc... Si no tinc 100 projectes al cap, són pocs. I normalment sempre hi ha alguna cosa que fer. O netejar alguna cosa, o canviar alguna cosa de puesto, o revisar si a la bici li falta alguna cosa per poder sortir el dia següent. I així vaig pensant en rutes, en tema de les nenes, i a vegades, pues, si hem d'anar a algun lloc, pues, si puc accedir, si hi ha ascensor, si les voreres estan adaptades. És un trencacap, això, eh?
1: Sí.
0: És molt difícil.
2: Les nenes són petites?
0: Ja són grans, però són, no són tan grans tampoc, 14 i 16, però per mi són petites,
2: sí,
0: per altra gent són grans, però sí que estan molt amb mi i tenen una estima impressionant. De fet, elles, jo corro a la Titan amb un número, que normalment lo demano, i en moltes carreres m'ho donen també, que és el 81, i és perquè la meva filla gran diu que jo sóc un pare infinit, i la petita que sóc el número 1.
1: Està ben trobat. Molt ben trobat.
2: Lester, i quan penses en el Lester de
0: abans?
2: Fa 26 o 27 anys, quan no havies tingut totes aquestes coses per les que has passat, què penses? Creus que el Lester d'ara o d'avui dia havia aconseguit tantes coses si no
0: hagués passat
2: si
0: això?
2: Si no hagués passat tot el que has passat.
0: A veure, sí que explicar-te alguna cosa, jo crec que això tu, més que la nostra companya que tenim aquí davant, ho sap, venim de Cuba. A Cuba hem viscut moltes coses, segurament tu també vas estar en els anys 90 a Cuba. Una dècada molt, molt, molt, molt complicada. Van tindre que viure situacions extremes, passar ganes, 3, 4, 5 dies sense electricitat. I tot això pues complica la vida de les persones i comences a tindre un aprenentatge molt important per resoldre problemes que no te lo esperes, que no saps com ho has de fer i de quina manera ho acabes assolint, això. I clar, amb totes aquestes penúries i puc dir també sort de viure aquesta pobresa, no? Jo vaig poder viure en poc, ser feliç en poc, i quan no tens cap sortida, sempre trobo la solució de solventar les coses. Per això és gràcies a viure malament.
2: Sí. Però t'ho preguntava perquè molta gent li passa això, que de cop i volta la vida li canvia i
1: li fa un tomb,
2: no troba, i no lo esperes, i no trobes la manera de sortir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, jo també he tingut la sort de que quan les condicions de vida van anar a pitjor cada moment, sempre arribava una persona que em posava una paraula molt important per dir-me: aixeca't, no et quedis aquí. Perquè nosaltres t'estimem i sabem que tu ahir no estàs bé i que necessitem el Lester. I clar, quan diuen això, has de pensar: per què em necessiten? Per què tornen a mi si quan jo no vull saber de les persones, no? I és perquè, bueno, d'alguna manera m'he fet estimar. I...
1: Ja ho deien, eh? Menys és més.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: I això és veritat.
0: Exacte.
1: Perquè al final t'has de buscar els recursos, la manera de tirar endavant, de sortir d'aquestes dificultats, i quan ho tens tot fàcil, quan ho tens tot a l'abast i no tens, no has ni de pensar, doncs segurament no t'estan fent un favor.
0: No, al contrari.
1: Lester, doncs moltíssimes gràcies per la visita. A la nostra companya, l'Alice Daimi, gràcies també per haver trobat aquest titan del desert, que l'havíem tingut per aquí a Sant Cugat i no havíem tingut notícia.
0: Jo sempre havia pensat, perquè de fet quan jo vaig començar la titan...
1: Tens alguna vinculació encara amb Sant Cugat o no?
0: Bueno, alguna cosa, que vinc per aquí, tinc molts amics aquí, però... I me'n va estranyar, jo dic, hòstia, vivia a Sant Cugat quan m'he començat la Titan i Sant Cugat no se'n va enterar de que jo feia els Titan. Però bueno,
1: no és culpa nostra.
0: No és culpa teva, és culpa de tots.
1: Lester, que et vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, i ja sapigueu, si algun moment necessiteu, aquí estic.
1: Gràcies, a tu també, Lisa i mi.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Móra d'Ebre a conèixer el grup de diables de Móra d'Ebre i ho fem amb el seu cap de colla. Ell és el Jordi. Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
4: Molt bé. Molt bones i moltes gràcies doncs, per invitar-nos a aquest programa i encantat de ser aquí.
3: Doncs nosaltres estem encantats de tenir-te a l'altre costat perquè ens informi sobre la vostra colla Diables de Móra d'Ebre. Explica'ns els vostres orígens, el nom, la bestiola, com és...
4: Bé, nosaltres la colla arrenca l'any 1992, tot i que molt abans ja sent correfocs, però tot era molt diferent. Però tenim documentat que les primeres cercaviles eren l'any 1920 a Móra d'Ebre. Llavors, durant anys s'han fet cercaviles, etcètera, etcètera. Va haver una temporada que eren els quintos que sortien a fer doncs, aquests correfocs i finalment doncs, es constitueix l'entitat l'any 1992 amb la bèstia de foc, que és el nostre drac Xeron, que avui en dia, doncs, després de 33 anys, encara està actiu i en plenes facultats per sortir, cremar i disfrutar amb tots, grans, adults, nens, petits...
3: Com és aquest drac?
4: Bé, és un drac que fa uns 40 quilos de pes, té 8 punts de foc, crec que sobre uns 40 quilos, i bueno, és una bèstia que es porta com un gegant, la persona va dintre, per tant necessita acompanyants també per poder entrar i sortir, sempre necessites uns ajudants, si no sol és molt difícil, és diferent a altres bèsties també. Cal recordar que té 33 anys, ara pues, s'ha modernitzat moltíssim tot, no? Però bueno, ens l'estimem moltíssim. D'aquí, del Drac Xeron, doncs, en una representació de Sant Jordi va sortir un ou, no sabem com va ser, i a partir d'aquí va sortir l'espia dimonis, fruit d'aquest ou, que és l'altra bèstia que tenim.
3: Espia dimonis?
4: Sí.
3: I com comentes que... Com és? Com és?
4: Bueno, és una bèstia totalment diferent.
3: Sí.
4: En aquest cas té 3 punts de llum.
3: Sí.
4: Es porta entre dues persones. És molt més àgil. Pesa 10 quilos. Potencial molt... És una libèl·lula, per dir-ho d'una forma, no?, que va agafar nom d'una partida del poble, que és Salvaterra. I bé, entre aquestes dues figures d'imatgeria festiva que tenim, més els diables, doncs donem fruit amb aquests correfocs i espectacles que anem fent itinerant arreu dels països catalans i d'Aragó també, allà on mos criden també fent cap.
3: Quants membres sou ara mateix? Com és el vostre vestuari? Quin color predomina o porteu?
4: Mm-hmm. Nosaltres ara som 70 membres, 71 per ser exactes. Els tratges, els moderns, és el vermell i el negre. Tenim la típica massa normal i corrent i la massa de lluïment, que és la nostra forca, a part dels set trots que porten tant Diablesa com Lucifer. També val a dir la colla infantil, que la vam recuperar, malgrat el Covid, que estàvem ja recuperant-la, l'han pogut tornar a recuperar. Tenim uns quants infants també ja participant de la entitat infantil. I la veritat, pues, que bueno, seguim apretant amb la base, creiem que hi ha relleu i que estem fent les coses bé, estem participant de moltíssims actes i ara, pues, properament, amb aquestes festes majors d'Hospitalet, que també participarem del Correfoc un any més, com a colla germanada, si no recordo malament, del 2016, que es va signar l'agermanament entre les dues colles, per tant, és una fita que no podem eludir, i bueno, ja amb ganes.
3: Ha canviat molt des de que vas començar fins ara el món de la pirotècnia i el món en si del grup de Diables?
4: Sí, ha canviat, jo crec que ha canviat. Per una banda, s'han modernitzat moltíssim, sobretot en vestimentes, Per altra, la documentació, doncs, també val a dir que és una mica feixuga. Cal estar molt al dia, et van canviant cada dos per tres. A més, ara amb aquests nous plans de l'art enfocat i altres, doncs, que tens que estar tot el dia mirant el mòbil, si podràs fer els espectacles, si no els podràs fer. Bueno, és ficar-se també al dia de tot i procurar que tot surti bé. Però la veritat és que hi ha un canvi abismal. Jo retorno als Diables aquí a Mora farà uns 15 anys, i en 15 anys hi ha hagut un canvi en tot, en documentació, en papers. Abans tot era molt més àgil i ara, doncs, com deia d'un inici, és molt més feixuc.
3: Què t'aporta formar part de la colla Diables?
4: Bueno, la veritat és que la primera, defensar la cultura popular. I la segona, doncs, el cercle d'amistats que acaba generant, no? Jo ara mateix estic parlant com si estigués a casa. Em sento part de la colla de Diables d'Hospitalet de l'Infant, també. Per tant, doncs, no només és la entitat, sinó les cercaviles de foc, sinó, a més, darrere d'aquestes cercaviles queda una amistat, no?, que predula, i, per tant, bueno, quedes amb les persones i, bueno, és un dia a dia diferent. Segurament que en moltes sobretaules sempre acaba sortint els Diables, etcètera, però bueno, clar, és un cercle d'amistat molt gran.
3: Jordi, què sents quan estàs portant, doncs, el Drac Xenon o sota, doncs, un dels... quan estàs tirant els petards, en aquest cas? Què és el que sents?
4: Bueno, és una adrenalina que el qui som amants de, en aquest cas, de la pirotècnia, del món del foc, de la cultura popular, adrenalina en estat pur. La veritat, veure també i sobretot que la gent disfruti quan estàs fent, doncs, aquests passacarrers o aquestes cercaviles o cercaviles de foc. La veritat és que darrere de totes aquestes activitats hi ha molta gent, no?, que està treballant, i veure que la gent disfruta i que t'aplaudeix, doncs al final és un signe de satisfacció interiorment, no?, i que l'exterioritzes, evidentment.
3: I per últim, què li diries a la gent que està... És que no sé si forma part d'una colla de Diables o no.
4: Doncs jo li diria que ho provin, que s'acostin. La veritat és que és un món molt bonic, que crees amistats arreu de Catalunya, i, per tant, recordo algunes persones, a mi em fa por, val a dir que la colla, una de les coses detonants, no?, que sí que me preguntaves anteriorment, el canvi que hi ha hagut, El canvi que hi ha hagut és que fa 15 anys hi havia, doncs, el 95% eren homes.
3: Sí.
4: Un 5% dones. Avui en dia, la nostra entitat està conformada més dones que homes. Per tant, hi ha hagut un acostament, s'ha treballat moltíssim perquè també la dona conformi part d'aquestes entitats, no? Recordo algunes, doncs, és que a mi em fa por, i una vegada, doncs, estar al costat, apropar-se i d'això, o sigui, són persones que estan actives i realment persones que ara mateix estan tirant del carro, no? Bueno, crec que hi ha hagut molts canvis, no només en documentació, sinó en aquest aspecte també, no? I, per tant, jo aposto perquè petits, grans, evidentment, cada un en la seva categoria, no?, es vagin acostant també, perquè és un món de cultura popular, que tens l'oportunitat de veure coses infinites que no s'acaben mai, perquè moltes vegades vas a trobades i aquella tarda, doncs, resulta que hi ha uns gegants o resulta que hi ha uns balls de bastons i al final, doncs, tots els que ens agrada, com aquell que diu el foc, que ens agrada la cultura popular, la cultura de casa nostra, I acaben cerclant amistats i, de fet, fent intercanvis que tampoc no tenen res a veure en Diables i Diables, sinó que acabes coneixent gent que acaben venint al teu poble, doncs, perquè, bueno, ja has intercanviat impressions i coses que a altres pobles estan molt arrelades i potser al nostre territori no tant.
3: Actuacions destacades del grup de Diables de Móra d'Ebre que podrem, doncs, gaudir-les. En quines actuacions?
4: Bueno, nosaltres sempre diem que el Correfoc d'Hospitalet de l'Infant, aquesta és una fita que, de fet, fa molts anys que no fallem. Uh-huh. Després, el Correfoc de casa nostra, evidentment, i aquest any, pues, hem tingut la sort d'estar escollits per anar a l'Aplec Internacional, que és el proper mes de setembre. Ens anirem a... a Còrsega, a Bàstia, a la ciutat de Bàstia. I bé, allí intentarem pues, ensenyar la cultura, en aquest cas, ja del món pirotècnic, del món del foc. És una fita per nosaltres que portàvem treballant molt temps. Des del 2019 s'estava treballant per poder assolir-ho i finalment doncs, el treball constant ha tingut el seu resultat. I bueno, aquest any, com a fita, jo crec que podríem dir representar Catalunya a l'exterior, crec que és el top.
3: Jordi, moltíssimes gràcies de veritat per aquesta entrevista, per apropar-nos una mica més la vostra colla Diables. Ens veurem aquí a l'Hospitalet de l'Infant, així que llarga vida a la cultura i llarga vida doncs, a l'agut de Diables i al foc.
4: Moltíssimes gràcies i a vosaltres per obrir també aquest espai i poder parlar també de la cultura popular i la cultura de casa nostra.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
8: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
7: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Gaudim.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Martí González, la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat, enceta una nova etapa amb Alba Penya al capdavant, però amb la voluntat de mantenir la línia reivindicativa dels darrers anys. La nova presidenta assumeix el relleu de Carme Roca amb un diagnòstic contundent sobre la situació educativa a la ciutat. No creiem, diu, que l'educació pública sigui actualment una prioritat per a la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sant Cugat. Penya assegura que la defensa de l'escola pública serà una de les principals prioritats de la nova Junta i qüestiona especialment la gestió de l'oferta de places en un context de davallada de la natalitat. La coordinadora torna a posar el focus en el tancament de grups d'I3 a centres públics, mentre que, segons denuncia, es mantenen les línies de la concertada. Podeu llegir l'entrevista sencera a cugat.cat. Donar un telèfon mòbil amb accés a internet a una criatura és molt més que regalar-li un dispositiu. I és que internet és una finestra oberta al món, però també una porta d'entrada a riscos que moltes famílies encara desconeixen. Segons assegura Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, a internet hi ha els mateixos riscos i perills que existeixen a la vida real. És per això que la policia insisteix en la necessitat que els adults acompanyin els seus fills en els primers anys d'ús dels dispositius connectats a la xarxa. Massa assegura que regalar un mòbil o una tauleta a un infant no hauria de ser un simple tràmit. Al seu parer, cal entendre que aquests aparells ofereixen accés a tot tipus de continguts i de persones. És incongruent, diuen, que algunes famílies acompanyin els seus fills fins la porta de l'institut, amb 14 o 15 anys, però que després els deixin navegar sols per internet. Més coses, les obres d'asfaltatge del carrer de Manel Ferrés provocaran afectacions al trànsit i modificacions en el recorregut de les línies d'autobús L2A, L2B i L2C fins al 5 de setembre. Durant els treballs hi haurà limitacions a la circulació al carrer i quedaran fora de servei les parades de Manel Ferrés d'aquestes tres línies. Com a alternativa, les persones usuàries poden dirigir-se a les parades més properes, situades a l'avinguda Josep Irla, a l'altura del carrer de la Coma i a l'avinguda de Lluís Companys, número 19. I en esports, un apunt, la 28a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat es disputarà diumenge 8 de novembre al Parc de la Pollancreda, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. Més de 3.000 participants van completar la cursa de la darrera edició. La iniciativa, organitzada per l'Ajuntament a través de l'UMET, està integrada per 18 curses repartides en 8 categories, segons l'edat dels participants. Les proves van dels 470 metres de l'especial Cross fins als 5.540 metres del recorregut complet. A més, els més menuts es poden iniciar en aquesta modalitat d'atletisme amb el minicross. We'll be right back.